0: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
1: El foc ja ha cremat més de 9.000 hectàrees i a Madrid i Àvila els incendis que han calcinat més de 77.000 hectàrees ja estan estabilitzats. Ho ha anunciat el ministre de l'Interior, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs. Repàs d'altres informacions, Òscar Callau.
2: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
3: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: El Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. Donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi, que fins ara es castigaven a través del codi de conducta dels diputats.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa pel conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
1: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ja ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona. Els treballadors catalans fan, en conjunt, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana, cosa que fa que els empresaris s'estalvin 11,6 milions d'euros setmanals.
2: Són els càlculs que fa Comissions Obreres, que assegura que en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
4: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i, en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
1: Esports, Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça segueix amb el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
2: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanquiblaus.
1: I l'equip espanyol, l'equip femení de l'Espanyol, ha disputat el seu primer partit de pretemporada. Ha empatat 1 contra el Tenerife, tot i que ha perdut la tanda de penals.
2: I en bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
1: I ja sabem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre a casa contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
5: Fins aquí les notícies.
6: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
6: DJ Trapella.
7: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa
5: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
8: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
9: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
8: Música catalana refrescant i emergent.
9: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
8: Sona Nou.
9: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
8: Escolta'ls abans que ningú. L'estiu és...

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Parlem de ball. Pista de fusta és el teu espai. La discoteca Digat obre puntual a les 8 de dilluns a dijous. Dissabte i diumenge de reposicions i sempre Trescat Cultura a partir del migdia. Un històric. Un munt de temporades disponibles a un clic. Et saluda Miqui Puig als plats, el DJ. Si és la primera vegada que escoltes aquesta emissió, sí, ets benvingut. Obre la teva ment, imagina la discoteca com per primera vegada vas ballar. I deixa't endur. És el que busquem, imaginar una discoteca. Un lloc on ballar de manera lliure, de manera displicent. Baile de Aràbia. Petco Gini. Sigueu benvinguts. Balleu, balleu.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Un productor de Ginebra que es fa dir Peco Dijín. No baile, no Dijín. Fa servir elements del funk brasiler, de l'electrofunk, del dancehall, samplers de trap i aquestes meravelles folklòriques del nord d'Àfrica. Com a element distintiu de la seva música, Pista de Fusta sempre intenta buscar la novetat i, en el més nou, la manera de ballar-vos. Coco i Aires, Papa Funk, tots junts s'inventen aquest mabodi perquè la pista no vagi d'intensitat i l'escalfor sigui

Un dels elements marca de la casa és que és innegociable la bellesa, l'elegància. Coco and Aires són un duet de productors australians. El Papa Fang, un col·lectiu de gent que sacseja la música de ball des de les arrels més primitives, i junts es marquen aquest Mabody, relaxat en aparença, però en estructura molt i molt intens. I ara imagineu-vos que agafes una cançó de Jasanova com el Noius i deixes que Cracassat en faci el remix. Aquí sí que la bellesa i l'elegància sembla com si portés smoking.

0: El col·lectiu Jasanova regalen als seus seguidors tres versions del mateix disc. In Between Revisited Life, tocat en directe en el seu estudi, i aquest In Between Remixes, una col·lecció de remixes elegantíssims de la que n'hem triat aquest. No Use, amb la veu de Clara Hill i amb el remix de Crackazat. Ets el cap de la ràdio en què el programa es diu Pista de Fusta, de dilluns a dijous.
1: Pista de Fusta Dance Club.

perdut en un bagul. Així ens han trobat aquesta peça, aquest Nizón de Cassius, on la música intacta de Felip Zadar i el seu soci queda palesa. Era el 2017, això va quedar allà perdut. I ara, gràcies a que algú ho ha trobat, ho tornes a gaudir a casa, a la pista. Rook and Rickster, Nine Moves, agafant un clàssic de clàssics de la història del house de Chicago fins a construir aquesta animalada. És el Nine Moves, reconstruït per el productor holandès Rook and Rickster.

tot un exercici de posar al dia el mític Night Moves dels Funk Brothers de Detroit del 93 per fer una peça elegante ben construïda i amb tot el brillo de la nova tecnologia. Les revisions a vegades són excel·lents, a vegades són justes i a vegades una merda. Si són una merda ja no venen a casa, les deixem a fora. Aquest és excel·lent, Barry Can Swing, tot el que toca és gairebé mel. Butch, to beginning, més cançons del seu nou àlbum.

darrere l'àlies de Barbie Kensway, Jamie Maniac, aquest jove britànic que amb aquest L'Honor ha tocat el cel. La música de Barbie Kensway és descarada, electrònica, molt intensa i m'interessa. Pista de fusta, sempre a la recerca d'artistes nous, de coses que ens avalleixin, de ser feliços amb el ball.

Entre Amics. Així ens ho ha fet la Romy per presentar el seu nou àlbum amb aquest single, Love Who You Love. I ha tirat d'en Jamie XX, el seu company, per fer una cançó que diu ella necessita encara obrir-se pas entre els intolerants. Diu que és una cançó d'amor obertament queer. Total respecte. És Romy amb el seu nou disco i les ganes intactes de que la música de ball no s'esgoti. Sergeant Slick, Angel in my pocket, com vulguem dir.

quin tros de cançó. Sergeant Slick, es treu aquest Angel in My Pocket ple de violins, d'aire disco, de house de primera fornada, per fer-nos una peça addictiva, d'aquelles que et fan somriure, d'aquelles que en vols més, la guitarra funk, el baix que no s'esgota i aquest piano que va marcant els acords, uns acords de bellesa que no et pots deixar enrere. Music 92, és Bomery. Són més projectes que arriben, que truquen a la porta, knock-knock, i que passen a la pista per fer-se protagonistes per l'estona que dura.

increïble com Momery se'n recorda de l'any 92 i diu que és un any bo pel house. Tot l'aire, tota l'insuflació estètica d'aquell any en aquesta Music 92.

0: Sempre hi ha lloc per ballar.
1: És la música.
0: Quan el rellotge marca les 8,
1: és electrònica.
0: El cos et demana pista de fusta. Amb Miqui Puig, la secta del ball de la festa.
2: Cada tarda venim aquí a inventar-nos la secta. Rock the Rhythm, Masculine Dope, Heart Alien. Sacseig del bo, com si t'agafessin l'americana per les solapes i et diguessin lleva't.

quin tros de cançó que s'han tret de la màniga. Askel i Bob Hart Allen. Amb tots aquests samples tan noranteros que ens remeten des del beatboxing fins a gent comercial que sonava a les discoteques de muntanya, les emissores municipals, quan el dissabte a la tarda, entusiastes, agafaven les zones i punxaven les seves cançons favorites mentre venien fort fiestes vermells i dedicaven cançons a la gent que estimaven. La ràdio sempre ha sigut això, estimar la gent que és a l'altre costat. Disco Beach i Joder, aquí sí que ho tenen clar, que tampoc s'ha vingut a fer presoners.

pizza de un productor de Nova Zelanda. Agafant els comandaments de la pista de fusta amb aquesta Disco Beach. Ella és sumissa i diu que vol ser la seva Disco Beach. Respecte, si ho vol ser.

0: absurdament embogit, ballo per la meva discoteca particular, tot esperant el torn de posar-me davant del micro i dir-te que això és el que m'agrada, aquest tipus de música, tot tallat, tot posat a puesto. Eagle presenta Energy, baixos d'aquests que t'agafen l'entrecuix, l'inspiració de la UK Garage, la veu sintètica, processada, però amb un esperit melòdic, prop del pop. És el que m'agrada. Si t'agrada a tu també, ja ho tenim. Això de va a la pista.
1: Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
2: Tots a la pista.
3: No body move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
0: Rematem amb una peça que us ha agradat tant, que torna. És el Push, de Ten Snakes i George Hudson. Dos animals, dos bèsties d'això de sacsejar-nos amb cançons de ball. Sigueu feliços, balleu. Pista de fusta us estima.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment. Segons el Comandament Central Militar nord-americà, es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president del país, Donald Trump, ja havia advertit al règim dels ayatollahs que s'hi tornarien.
3: We're going to be hitting them very hard.
4: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
2: En l'última operació militar dels Estats Units, abans del bombardeig aquesta nit, les seves tropes i les d'Aràbia Saudita van atacar conjuntament les instal·lacions de milícies pro-iranianes situades en territori de l'Iraq. Els atacs van fer una vintena de morts, entre ells 5 militars iranians. Notícies, Òscar Callau.
5: La Fiscalia de Bolívia ha emès un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales per la seva implicació a les protestes socials dels mesos de maig i juny que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'ordre d'arrest acusa Morales de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. L'acció de la Fiscalia també inclou altres líders sindicals i agraris del país per haver participat en els bloquejos de carreteres que van provocar greus desabastiments d'aliments, combustibles i medicaments.
2: Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li hauria caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També ha calgut atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La mateixa o tres persones van morir el 2003 per un altre despreniment.
5: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Com a mostra de rebuig, aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume.
2: A Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors. Catalunya no rebrà fins la primavera de l'any que ve els efectes del Niño d'aquest any, però el Meteocat avisa que pot acabar provocant alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra.
5: El Niño és un fenomen natural que es produeix cíclicament a l'oceà Pacífic i que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i de retruc altera els patrons de pluja i temperatura en punts molt distants del planeta. I Catalunya no en quedarà al marge, com explica Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
6: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
5: Els experts alerten, a més, que el cicle d'anomalies que pot generar el Niño d'aquest any pot ser excepcional.
2: Esports. El jugador del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret que li va impedir, entre altres coses, ser a la llista del Mundial. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra. Aquest dimecres s'hi ha incorporat el brasiler Rafinha.
5: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també han jugat els dos equips equips catalans de segona divisió amb aquests resultats: Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
0: Fins aquí les notícies.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio i CAT. Units per la música.

tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Avui començarem el programa d'una manera així una mica mística, sobre la sintonia de KTFM, evidentment, amb un programa en el que avui el protagonisme a l'aparador serà per als Pulp. Han fet un àlbum de retorn després de 20 i pico anys sense publicar res de nou. La banda de Jervis Cocker ha fet un disc realment sensacional i avui el repassarem una miqueta a l'aparador del programa. I us deia que començarem una mica místics, per exemple, amb aquesta cançó que es diu Against the Dying of the Light, de José González, que és d'un últim single que acaba de publicar, un home que estarà de gira, a més aquest any, i que crec que el podrem veure en directe en algun que altre escenari d'aquí de Terres Catalanes. I un altre que ha publicat també un senzill amb una mateixa cançó reinterpretada 3 vegades, una versió en directe, una versió en acústic i una versió que és la normal. Jo us poso la normal, és llarga, però em sembla sensacional. Estic parlant de Leif Bolebeck i això es diu Rest.

Una bona fumada aquí, Leif Bolebec, un tipus que està acostumat a fer coses meravelloses, o ens té acostumats a fer coses meravelloses, i que és, a més d'aquests homes que li hem seguit la pista des de fa molt de temps, i en aquest últim single s'ha deixat anar absolutament. Ja us he dit jo que aniria la cosa de misticisme avui en aquest principi de programa. A mi m'agrada aquesta llibertat creativa i deixar-se anar, i si una cançó ha de fer 8 minuts perquè necessito expressar les coses en 8 minuts, doncs ho faig així i avall, sense demanar permís a ningú. I una mica en aquest sentit va també la propera proposta que us poso sobre la taula. Es diu Reb Fontaine, és una cantant nascuda a San Francisco, però ella és viu des de ben petita a Nova Zelanda. Filla d'uns pares molt hippies, que jo crec que li han marcat en certa manera aquí, en dues coses. Tens uns pares hippies, pots acabar fatxa o seguir-los la pista. O sigui, o vas a total lo contrari o els segueixes la pista al cap dels anys. I Reb Fontaine ha seguit una mica la pista.

Aquestes crescudes acostumen a ser molt motivants. Aquesta cançó es diu Memorial i és la que tanca aquest últim àlbum de Red Fountain, que es diu How Love Bends. En alguna llista l'he vist, hi ha un, no sé si el seguiu per Instagram, una parella que crec que són pare i fill japonesos, que tenen una col·lecció de discos descomunals i que sempre estan recomanant música, amb uns prestatges així molt, molt curiosos que tenen, que es poden baixar els vinils i els ensenyen de cara. Una cosa molt curiosa, ara no tinc aquí la referència, i tampoc no recomanaria jo així influencers, que no m'agrada fer-ho, però crec que aquests dos tipus recomanaven aquest àlbum i el vaig descobrir per aquí. Es diu Red Fountain, des de Nova Zelanda, i ara fem un viatge llarguíssim perquè ens anem fins a Reykjavik, la capital d'Islàndia. D'allà és Olof Arnalds.

Són uns quants d'artistes islandesos que estan defensant les seves carreres en islandès, cantant en islandès. I això és una de les coses a aplaudir, perquè, evidentment, mireu si és difícil fer un català dir que et decar l'exportació, eh? El producte interior en català està funcionant com un tro, però exportar-ho després ja és una cosa més complicada. Doncs imagineu-vos fer-ho en islandès. Tot i així, és una sonoritat diferent, amb una veu aguda, que doncs, algú li pot agradar més o menys, però és indiscutible, les composicions de Olof Arnalds són sensacionals. El disc és nou, és acabat de publicar, es diu Spira, i doncs, evidentment, després de Björk a Islàndia també hi ha vida. Al marge d'artistes de fora, com per exemple John Grant, estadounidenc, que va decidir anar-se'n a viure a Islàndia. Tot i que fugir d'Estats Units per anar a Islàndia, veient el que està passant amb Groenlàndia, doncs no sé si és la millor opció. Ja veurem on acaba John Grant. Dit això, recomanable aquest nou treball d'Olof Arnalds. I recomanable també l'últim disc de la Emma Pollock, un àlbum que podreu veure en directe. El dia 17 de febrer, Emma Pollock és la nostra convidada en el primer concert de Delicatessen d'aquest 2026. Yes.

On té la sensació que al principi estava com calmada i al final va emprenyant-se, no? Amb el desenvolupament d'aquesta cançó Something of a Summer d'Emma Pollock, de l'últim àlbum Behind the Night to Take Hold, que estarà presentant en el concert Delicatessen del proper dia 17, és un dimarts de febrer, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. De moment us ho dic perquè us ho apunteu a l'agenda, perquè encara no hem posat les invitacions a la pàgina web, però vaja, que ho tindrem de seguida. A mi em ve molt de gust començar aquest any amb una dona, a més, que també el seu àlbum ha estat destacat en moltes de les llistes del millor del passat 2025. I aquest disc surt a gairebé totes, i en moltes com a número 1. No sé si el número 1 o no, a mi se'm fa impossible dir quin és el millor disc de la temporada per el que fa a nivell internacional, perquè s'han publicat tantíssimes coses i tantes que segurament se'ns han escapat que se'm fa impossible. Ara, aquest nou disc de Pulp, a mi em sembla una meravella.

Doncs un retorn esperat, perquè feia 24 anys que Pulp no feien res enregistrat, no publicaven cançons noves. Sí que sabíem que Jarvis Cocker i companyia estaven en planíssima forma, ja que els havíem vist fa dos anys, crec que va ser el Primavera Sound, i van fer un concert memorable, i la veritat és que doncs l'espera ha valgut la pena, ja sé que és un tòpic. Es diu Mor, el nou àlbum de Pulp, una d'aquelles bandes doncs que possiblement va anar una mica al marge d'aquelles batalles establertes entre els Oasis, els Blur, però per mi una de les bandes referencials, sense cap mena de dubte, d'aquest moviment pop britànic que tants anys i tantes alegries porta donant-nos. Això es deia Grown Ups, la primera de les tres cançons que escoltareu d'aquest nou treball dels Pulp, la segona es diu Slow Jam.

Hi ha hagut dos bons retorns de bandes britàniques, diguem que ofertes amb cos i ànima al món del pop, com són el Suet, que també ha fet un àlbum extraordinari, i els Pulp. Us he triat tres cançons. La primera, Grown Ups, que era així com de les més energètiques. Hi ha una primera part molt energètica, sembla com que el disc es va desinflant en quant a energia, però no en quant a qualitat, perquè les cançons com aquest Slow Jam són una mica un pas cap a un final molt més tranquil. I la veritat és que es mostren igual d'atractius quan estan a dalt rítmicament que quan es mostren molt més calmats, com amb aquesta última cançó que escoltareu ara. Al costat de Chilly González, això es diu The Hymn of the North.

estem arribant al punt final avui d'aquest Delicatessen. Delicatessen que ha començat místic i ha acabat una miqueta més rockero, i així acabarem també amb música de Tyler Childers. Gràcies per ser-hi, com sempre, i sigueu molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero, les seves filles i la seva secretària. A l'escrit, el jutge Calama ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge, hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Repàs més breu a altres informacions, Òscar Callau.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. El comunicat assegura que es tracta d'una resposta potent al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic.
2: 380 municipis estaran aquest dijous en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país ha disparat el risc i per això els agents rurals tancaran els accessos a 7 parcs naturals. Aquest dimecres s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya a l'Alt Urgell i dos que han obligat a confinar veïns a Canyelles, al Garraf i a Masllorenç, al Baix Penedès. Tots 3 han quedat estabilitzats o controlats en poques hores.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què la filla va guanyar la plaça.
4: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són 3 comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició.
2: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants, entre adults i menors, en una setmana. Només aquest dimecres, més de 800 hi han intentat arribar, però la majoria han estat aturats per les autoritats marroquines. El centre d'acolliment temporal de la ciutat està saturat i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat. L'auge d'arribades coincideix amb una sentència recent del Tribunal Suprem que prohibeix retornar immediatament al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant. Els Mossos d'Esquadra obren 2 nous canals anònims de denúncia perquè surtin a la llum casos de persones explotades sexualment i laboralment.
3: Es tracta d'un codi QR i també de l'adreça stopexplotació@mossos.cat. A l'últim any i mig, la policia ha fet 36 investigacions per tràfic de persones i han identificat 24 víctimes. En el cas de l'explotació sexual, la majoria han estat captades per xarxes socials obertes o OnlyFans per ser explotades en pisos clandestins. Lluís Moreno, subinspector dels Mossos.
5: Sí que hi ha plataformes que es miren amb deteniment i OnlyFans potser és la més famosa, no? S'ha venut com una plataforma on les dones són grans empresàries que amb el seu cos fan i desfan quan volen i com volen, però darrere hi ha una obligació, hi ha uns contractes abusius dels proxenetes online, que s'anomenen.
3: Segons el cos, es tracta d'una pràctica a l'alça que invisibilitza les víctimes.
2: Esports, el davanter del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida, recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret, que li va impedir, entre altres coses, estar convocat pel Mundial de Futbol. Mentrestant, el Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra i aquest dimecres s'ha incorporat al brasiler Rafinha.
3: L'Espanyol ha empatat davant el Burnley de 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: En bàsquet, conseller ha denunciat el fitxatge del base Darius McGee, un jugador nord-americà amb passaport armeni que arriba del Bourg-en-Bresse francès.
3: I ja se sap quin és el calendari de l'Eurolliga. El Barça debutarà el 24 de setembre, un dijous, a casa contra el Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baix i Manresa debutarà a la pista del principal favorit del títol, el PAOK grec.
1: Fins aquí les notícies.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat, agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
10: L'enquesta de violència masclista del 2016 diu que el 7% de les dones catalanes de més de 15 anys han estat violades. I una dona de cada 4 catalanes ha patit algun tipus d'agressió masclista. Això fa que el 44,3% de les víctimes procurin no sortir soles i que el 15% portin algun objecte per defensar-se. Només a Barcelona s'atén més d'una agressió sexual al dia. Això és un augment del 33% respecte a l'any passat. Les xifres són de l'Hospital Clínic, el centre que concentra l'atenció d'aquest tipus d'agressions a la ciutat. De totes les dones que han anat a l'hospital aquest any després d'una agressió sexual, gairebé una de cada 10 ha explicat un atac en grup. Cosa que recorda el cas de La Manada, el 7 de juliol del 2016, quan un grup de 5 amics van forçar una jove de 18 anys durant les festes de Sant Fermín a Pamplona. La Manada ha sacsejat consciències i ha servit per visibilitzar aquesta realitat sovint silenciada.
11: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Que una dona, pel sol fet de ser dona, tingui por d'anar sola pel carrer a la nit és indigne d'una societat que es diu civilitzada. Avui parlarem de por, de mala sort, de bones persones i de males persones. I parlarem d'una investigació molt complexa i molt intensa que va tenir èxit gràcies a un mal de ventre. A veure si som capaços de posar llum a la foscor. Comencem.
12: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
13: Crims. Per què matem?
12: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
10: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
11: Som a Lleida. Passen pocs minuts de les 10 de la nit del dimarts 23 de novembre de 2004. Una noia de 21 anys que es diu Isabel Bascuñana acaba la jornada a la Facultat de Dret, la que hi ha al costat del riu Segre, al campus de Capfont. La Isabel viu amb els seus pares a la Cerdera, una urbanització que hi ha al terme del Picat, a pocs minuts de Lleida. Com cada dimarts, aquell 23 de novembre de 2004, la Isabel s'ha passat tota la tarda a la universitat. Ha anat a classes, no a totes, almenys sí que ha assistit a l'assignatura de Dret Públic Internacional. I més tard ha anat a la biblioteca a estudiar amb algunes companyes. Fins i tot, una d'elles li ha deixat el carnet per retirar en préstec un llibre. Un cop han tancat la biblioteca, a les 10 del vespre, ha marxat de la universitat i ha trucat amb el mòbil a casa.
8: Digui'm.
9: Hola, mare. Surto ara de la universitat. Agafo el cotxe i vinc cap a casa. Què hi ha per sopar?
8: Ui, encara no he preparat res, però et faig el que vulguis. Una truiteta?
9: Mira, pararé aquí, en un bar d'una mica més amunt, i em compro un entrepà. És el que em ve de gust.
8: D'acord, nena. Fins ara, Isabel.
9: Fins ara, mare.
11: El campus de Capon és a tocar del que s'anomena l'Illa de l'Oci, però que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, avui tancats, o el primer McDonald's que hi va haver a Lleida. En aquella zona hi havia diverses cafeteries. La Isabel es dirigeix a la cafeteria L'Americano, però allà li diuen que se'ls ha acabat el pa. Se'n va ara al Gambrinus, i allà sí que compra l'entrepà. Després de la trucada de la Isabel, la família espera que arribi a casa al cap de mitja hora o a tot estirar 45 minuts. Però passen fins a 2 hores i la Isabel no arriba. La família s'inquieta i la truquen. El telèfon de la noia no dona senyal. Apagat o fora de cobertura. A les 7 del matí, el pare de la Isabel alerta un dels germans, el Vicenç, i li diu que la seva germana aquella nit no ha anat a dormir a casa.
14: Passant les hores, els meus pares es comencen a preocupar. La meva germana no era una persona que això no ho havia fet mai. Sempre arribés tard o aviat, sempre anava a dormir a casa, i més un dia de cada dia. I bueno, passen la nit en vetlla. No ens volen despertar els altres germans i no ens diuen res fins a les 7 del matí, que tinc una trucada del meu pare i em diu que la Isabel no havia anat a dormir a casa. Jo en aquell moment ja sospito que havia passat alguna cosa. La intuïció em deia que allò no era normal. Era una persona que en aquest sentit no era una actuació normal. No ho havia fet mai. Amb el que coneixem a la meva germana com la coneixia, alguna cosa estranya tenia que haver passat.
11: Alertada la família, pares i germans surten a buscar-la pels carrers de Lleida de bon matí. Comencen pel campus de la universitat, el lloc des d'on la Isabel va trucar a la família per última vegada. Pregunten a companys i amics, ningú no en sap res. A l'Americano i al Gambrinus els han confirmat que havia passat per allà i prou. També van al pàrquing gratuït on saben que la Isabel hi aparca normalment el cotxe i que està al costat del campus universitari.
14: El pàrquing estava tancat perquè era un pàrquing que obria de tarda i, bueno, esperem una estona, ens diuen que el vigilant no trigarà, em sembla que obrien les 3 i mitja o 4 de la tarda, i apareix una persona que va obrir la porta. Li vam preguntar si era el vigilant, es va dir que sí, li vam preguntar si havia vist a la meva germana, li vam descriure el cotxe que portava la meva germana. Ell de seguida va dir que no havia vist res, que normalment se queden 3 o 4 cotxes per aquí dins a la nit, doncs perquè tanco i no els venen a recollir, és lo normal. Si voleu, entreu i mirem. Jo em vaig quedar fora, el meu germà i el meu pare van entrar amb ell. Ell tenia una bicicleta per anar per dins del pàrquing i el van acompanyar. I van arribar fins al final del pàrquing i no van veure res. Van sortir caminant i parlant. I jo recordo quan estava fora que li estava comentant al meu pare que no te preocupes, que yo tengo una hija que hizo lo mismo, se escapó, estuvo unos días fuera y resulta que se había ido con el novio. Ya verás cómo aparece.
11: El vigilant del pàrquing, un home molt amable, li diu al pare, ja veràs com aparece. El cotxe de la Isabel no hi era. Pel cap dels familiars passen algunes preguntes. Va anar a recollir el cotxe al pàrquing i va marxar sense que el vigilant la veiés? O és que aquell dia no hi va aparcar el cotxe, com feia sempre? L'havia aparcat en un altre lloc? La Isabel havia parlat per telèfon amb la seva mare a les 10 del vespre del dimarts 23 de novembre de 2004. A la tarda de l'endemà, Dimecres 24 de novembre encara no se'n sap res. Molta gent, entre familiars i amics, busquen la Isabel per tot Lleida. Ja és de nit i ningú en sap res, no és normal. Tothom busca un Nissan Sunny de color blanc.
14: Es va trobar al barri de la Bordeta, aparcat. La meva cosina, una de les moltes cosines que tinc, i el seu nòvio, que són del barri, van sortir a mirar si veien alguna cosa. La meva cosina és més o menys de l'edat de la meva germana i va veure el cotxe, que el coneixia perfectament. I ràpid el que va fer és trucar-me a mi. I llavors vam anar tots cap allà i llavors és quan vam avisar els Mossos d'Esquadra. Inicialment nosaltres ja havíem anat tant a Mossos d'Esquadra com a policia local el mateix dia que va desaparèixer, i ens van dir que no podíem fer res, que la llei deia que fins als 20, les 24 hores, tot i que no ho trobés, la família no ho trobés normal, que havia passat moltes vegades, que després apareixien i, bueno, i van vindre ràpid els Mossos d'Esquadra i és quan se va desencadenar tot. Devia ser tard, dos quarts de dotze, a les 12 de la nit.
11: Han passat poc més de 24 hores des que la Isabel ha parlat per telèfon amb la seva mare. El cotxe, un Nissan Sunny de color blanc, està ben aparcat al costat d'un col·legi públic al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta. El cotxe està buit i els panys no estan forçats. No té cap rascada ni cop. A simple vista, sembla que tot està en ordre. Tot en ordre, tret d'un detall.
15: Arriba la Montse, així es deia la Mossa d'Esquadra. A més, anava amb un dels seus superiors en patrulla, la criden i li diuen que han trobat aquest cotxe d'aquesta universitària que fa 24 hores que s'està buscant per Lleida.
10: Ferran Grau, periodista, investigador del cas i escriptor.
15: Arriba aquesta patrulla i el que fan és intentar cordonar mínimament com poden, perquè recordem que són dos, aquesta zona on s'ha trobat el cotxe. La Montse baixa del cotxe i se'l miren, aparentment no hi ha cap cop, no hi ha cap rascada, està aparcat de forma correcta, però ella, i a més així ella mateixa ho testifica quan hi parles, té una intuïció, si en podem dir així, femenina, i és que veu al seient del copilot el bolso de la noia, el bolso de la Isabel Bascuñana, i ella, per aquelles coses de la pròpia intuïció femenina, com en diu ella, diu, és molt estrany, o la noia segurament ha de ser molt a prop d'aquí, perquè una dona mai faria això. No pot ser que una dona deixi el bolso a vista de tothom al seient del copilot. Per tant, la seva reacció lògica, i a més se li gela la sang quan pensa que aquella noia pot estar molt a prop i segurament no en bones circumstàncies, és precisament per això, perquè ninguna dona faria això, faria aquest gest de deixar el bolso a vista de tothom.
11: Els Mossos han demanat a la família un duplicat de les claus del cotxe. Ho miren tot i només els falta obrir una porta.
16: I el maleter, doncs, està al seu cos.
10: Sergi Messalles, sotsinspector de la Divisió d'Investigació Criminal a Ponent.
16: Està al seu cos, el seu cos està ocult o es pretén ocultar a través de mitjançant unes bosses de plàstic que després van esdevenir força importants, vale? I ja el que observem d'una primera valoració és, doncs, que ella l'han vestit perquè la roba està al revés. I, per tant, tot i que a l'espera d'una confirmació, doncs, forense, doncs sembla que tot tingui un origen criminal, clarament, no? Perquè també presentava lligat al coll una mena de drap.
11: La Isabel Bascuñana és morta dins el maleter del seu propi cotxe. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre de 2004. Atenció a les bosses de plàstic que el sotsinspector Messalles diu que seran importants. Com també ho serà l'epigastràlgia. Recordeu aquesta parauleta. Però anem als fets. La consternació es va estendre més que la boira per Lleida i el Picat, i la tristesa i la indignació i la por es van apoderar de la universitat.
17: Els familiars que viuen en aquesta casa de la urbanització de la Cervera del Picat estan consternats. Diuen que era una noia feliç, que tenia amics a la Facultat de Dret de la Universitat de Lleida, on ella estudiava. Els alumnes també estan commocionats per tot el que ha passat.
18: Nos acabamos de enterar ahora por la mañana todos, pero ha sido una sorpresa para todos porque dicen que era una chica bastante sencilla y sincera y nada.
17: Segons diuen, l'última vegada que la van veure va ser dimarts a la nit, darrere del pàrquing que hi ha a la facultat. Anava a buscar el seu cotxe. La jutge del cas ha decretat el secret de sumari. Teresa Macià, TV3, Lleida.
11: Les cròniques periodístiques del moment expliquen que els investigadors van treballar en una primera hipòtesi. La Isabel era filla d'una família adinerada, cosa que podia fer pensar que es tractés d'un possible intent de segrest ràpid per cobrar un rescat. Segons aquestes cròniques, s'arriba a pensar que la Isabel podia haver mort accidentalment a mans dels seus segrestadors. Però el punt de partida de la investigació, és a dir, el lloc on s'ha trobat el cotxe de la Isabel, no dona cap pista clara, com ens explica el sotsinspector Messalles.
16: El començar-te a configurar el mòbil d'un crim, determinats casos és relativament fàcil, però en aquest cas la veritat és que no ho era d'entrada. És a dir, el que teníem una desaparició, teníem la presumible mort criminal d'aquesta noia, perquè també presentava, si no recordo malament, un lligat al coll una mena de drap i de més, i amb la informació que teníem en aquell moment, a les 11 o les 12 de la nit, al carrer Ignasi Bastús d'aquest barri de la Bordeta, era començar a obrir línies d'investigació. És a dir, hem de conèixer la víctima, hem de reconstruir les seves darreres hores de vida, hem de saber qui és, què fa, amb qui va, té un conflicte, no té algun conflicte. En aquell moment no tenim una única línia d'investigació, sinó que les línies d'investigació són múltiples i s'han d'explotar totes.
11: I allà mateix, a mitjanit, comença la investigació amb totes les hipòtesis obertes. Com ja sabeu, per les sèries de televisió, el primer que s'ha de fer és l'aixecament del cadàver, és a dir, s'ha d'ordenar el trasllat del cos després que s'hagin fet constar en acte totes les circumstàncies que envolten aquella mort. I en el cas de la Isabel, ho va fer una jutge que s'havia incorporat a la plaça just el dia abans. Feta la composició d'escenari i veient la dimensió del tema, la jutge va decretar de forma contundent el secret d'actuacions i va avisar que no toleraria ni una sola filtració a la premsa. La jutge era conscient de la importància d'aquell crim per Lleida. Una estudiant de 21 anys. La consternació i la por flotaven en l'ambient de la ciutat des de les primeres hores que es va saber la seva desaparició. Aquesta que sentireu ara és una veïna que vivia a prop d'on van trobar la Isabel i que en aquell moment va explicar a TV3 com va actuar la policia.
19: Jo vi que estaven les policies detrás de les cestes de les basures, que les basures les veia bien perquè estaven... I luego estaba todo ya controlado, no dejaban pasar a nadie ni nada, ¿eh?
11: La policia intentava trobar pistes dins el cotxe de la Isabel, però també els contenidors i escombraries de la zona. I així comencen les investigacions.
16: Comencem a constituir equips de treball de Mossos, d'investigadors criminals, i comencem a localitzar gent, a mantenir entrevistes, a parlar amb aquestes persones, i tot això passa en el decurs mentre s'està fent inclús l'aixecament del cadàver, per dir d'alguna manera, no? És a dir, aquella nit ja es va fer molta activitat operativa de localitzar persones amb un objectiu clar. Sàpiga si havien tingut algun contacte amb ella, puga, doncs, inclús trencar una futura coartada, però en aquell moment anem una mica a les palpentes, vull dir, no sabem ben bé encara què és el que estem buscant clarament, d'acord? Vam interrogar el seu entorn d'amistats més immediats, perquè es dona la circumstància que el lloc on abandona el vehicle de la Isabel resulta que és un barri on ella té amistats. I clar, nosaltres, amb aquesta primera informació, quan ens comencen a dir que es mou amb aquesta gent, va amb aquests i estan allà a prop, una hipòtesi pot arribar a ser, ostres, han tingut una història dins de la casa, ha passat alguna cosa i ens han abandonat el cadàver a dins del cotxe o algú l'ha traslladat. Doncs hem d'anar a aquests immobles, hem de parlar amb aquestes persones. Si no tenen cap inconvenient, hem d'entrar en aquests immobles. Ens han de dir què és el que feien, quina és l'última vegada que han estat amb la Isabel. I tot això s'ha d'anar documentant amb declaracions, manifestacions, percepcions policials de lo que si ens estan dient és correcte o no és correcte. Eren amics d'ells, i doncs vam estar parlant amb 7 o 8 persones de l'entorn d'ella, que vivien per allí, per aquella zona pròxima. I ells deien que sí, que la coneixien, però que feia dies que no la veien, o havien parlat amb ella per telèfon.
11: En un crim així, sempre es comença pels cercles propers a la víctima, família i amics.
14: No era un cercle d'amistats curt. Tenia molts amics, la meva germana era molt eclèctica amb els amics. Tenia des d'amistats molt de nivell alt o gent hippie, no? I es feia amb molta gent. Normalment les persones tenim la tendència a tindre un estereotip de persona amb el que ens portem millor, no? I era una persona en aquest sentit que era capaç de congeniar amb gent totalment oposada. Val? Això era una virtut, no? Perquè al final una persona que és així és perquè sap respectar les creences i les opinions dels altres, no? Si no, ja no... És difícil, no?, que amb determinades persones puguis tindre una relació d'amistat. Pues ella era el contrari, era molt, molt oberta en aquest sentit. No saps mai... Clar, nosaltres tampoc no... Sabíem que hi havia una sèrie de persones que era impossible que haguessin fet allò, no? Però i una persona que coneixis amb aquesta altra persona, potser? Algú que s'hagués trobat, que li hagués presentat un amic i que, pel que sigui, se'n fies de... No ho sé.
11: Un amic d'un amic, qui sap. De moment, s'ha començat a interrogar els amics de la Isabel. I també s'han agafat empremtes dactilars de molta gent. Moltes persones han tocat el vehicle de la Isabel i els Mossos intenten aïllar una possible empremta de l'autor. Treballen a contrarrelotge.
15: 30 empremtes dactilars diferents, fins i tot de la pròpia família, perquè era un cotxe que era un Nissan que agafava tota la família. A les 30 empremtes del cotxe hi ha una anècdota, i és que es van arribar a trobar empremtes de la pròpia policia. Hi va haver alguna gent que amb els nervis també toca el cotxe. I aquí hi va haver una espècie d'anècdota policial en aquest sentit, perquè es van posar nerviosos, perquè en aquell moment tothom era sospitós.
11: El sotsinspector Messalles ens ha explicat que durant una investigació hi ha informació que no és rellevant per a la causa i, per tant, no s'inclou en l'atestat policial. I això és el que va passar amb aquestes empremtes de la pròpia policia, que van ser totalment accidentals. Entre empremtes i interrogatoris, els investigadors comencen la reconstrucció de les darreres hores de vida de la Isabel. I això ens fa tornar a la Universitat de Lleida.
16: Nosaltres havíem de saber si realment havia anat a la universitat aquella tarda. Doncs vam tindre que parlar amb molts companys de la seva universitat. Vam tindre que demanar les càmeres de gravació de la biblioteca. Vam constatar com ella sortia de la biblioteca. És a dir, a poc anem construint fins a l'últim moment que algú la veu en vida o algú parla amb ella. I a partir d'allí ja tenim aquell espai que hem de treballar amb molta profunditat. Vale? I en aquest cas doncs, tenim una persona que l'última que la veu en vida, que és la persona que li ven un entrepà, si no recordo malament, d'acord? Això per una banda. Després tenim que la seva família parla amb ella, no recordo quina hora, ella li diu, escolta, me'n vaig a comprar un entrepà i vindré cap a casa. Vale? I després comencem a construir quin era el que ella feia habitualment. És a dir, doncs, generalment aparcava dins d'aquest pàrquing, del pàrquing de Lauren. Doncs anem a parlar amb el del Lauren, anem a parlar més del cinema, anem a parlar amb tots els establiments allí de la zona, algú ha vist alguna cosa estranya, demanem càmeres de gravació. Clar, tot això, la informació per obtenir tot això, no té aquella immediatesa que tenim nosaltres, sinó que s'ha d'anar treballant, l'has d'anar construint, l'has d'anar documentant. Veure imatges no és veure un moment d'imatges. Si resulta que has captat 30 establiments de videoimatges, perquè l'últim cop que se la veu en vida és a la zona dels cinemes on hi havia els cinemes Lauren de Lleida, i se la localitza a un barri que està a 2 o 3 quilòmetres de distància, tu has d'establir hipotèticament quins són els desplaçaments que s'han pogut produir fins a aquell lloc i buscar tot el suport videogràfic que tinguis. Això has de destinar gent per fer-ho, però el més important, has de destinar gent perquè pugui visionar tot allò. A veure si localitzem el cotxe d'ella, com aquell cotxe ha arribat fins a aquell barri, perquè això es pot donar dades.
20: I es va poder visionar això?
16: No. Va tindre sort en aquest sentit a l'hora doncs, de moure el cotxe i el cadàver, perquè no va sortir enlloc.
11: que l'assassí hagi tingut sort vol dir que no n'han tingut els investigadors. Les càmeres no mostren cap imatge del cotxe de la Isabel en el seu desplaçament de la zona de la Universitat de Lleida al carrer Ignasi Bastús de la Bordeta. Els interrogatoris tampoc han donat cap resultat. Els investigadors constaten que no hi ha cap escletxa en cap testimoni. Tothom té coartada i explica coses coherents.
4: Sobretot el que nosaltres ens interessava molt és a dir, detectar alguna incoherència amb el que després nosaltres podíem contrarrestar o amb altres declaracions o amb imatges. I no, tot s'encavalgava correctament. És a dir, si teníem un individu que et deia que jo l'havia vist i que sortia a tal hora de la biblioteca, si miràvem les imatges, era correcte.
11: De l'escena criminal, de moment, tampoc no se n'ha tret res. Caldrà esperar ara les proves i informes pericials. Un d'ells, l'informe forense fet per les doctores Rosa Pérez i Alicia Loste, que arriba uns dies després.
10: Existencia de lesiones en el cuello y en la zona bucal. Congestión facial, arañazo en la zona de la barbilla, hematoma en el labio inferior y otros hematomas indicativos de violencia. En el tercer y cuarto dedo de la mano derecha apareció sangre con levantamiento de uñas, lo que resulta compatible con un mecanismo de defensa. Lesión en lengua producida por los propios dientes. Había señales de oclusión de la boca y nariz por intervención de terceros.
11: L'informe forense deixa clar que es tracta d'un acte violent amb voluntat de matar i posa èmfasi en una lesió de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample que la Isabel tenia xafant-li la laringe.
10: Siendo mortal por necesidad, tanto por la intensidad como por la parte del cuerpo sobre la que fue realizada y la utilización para ello de un trapo con un nudo alrededor del cuello.
11: Algú va abordar la Isabel Bascuñana, la va agafar fortament i li va tapar la boca i el nas amb una mà per evitar que demanés auxili. L'autòpsia també va determinar que hi havia semen a la vagina i que només es va poder introduir per via natural.
10: En contra de su voluntad, el agresor empleó violencia causándole lesiones e intimidación por la conducta desplegada. Y además, hubo acceso carnal al encontrarse en el interior de sus vías vaginales semen, que solo pudo ser introducido por vía natural, es decir, por penetración y eyaculación de varón.
11: L'informe assenyala que la Isabel va morir el 23 de novembre a partir de 11:15 de la nit. Recordeu que la víctima estava coberta per bosses de plàstic i que hem dit que serien importants?
4: Era una bossa industrial d'una marca comercial en dues bosses. Una tenia una marca comercial i l'altra no. Afortunadament, aquesta que tenia la marca comercial ens va permetre fer una traçabilitat d'aquesta bossa. Sàpiguer on se distribuïen aquestes bosses, on s'utilitzaven, i al final vam sàpiguer que aquella bossa, un dels llocs on se distribuïa era la zona universitària i era la zona dels cinemes. Per tant, tornàvem una altra vegada de l'escenari criminal, tornàvem a anar cap enrere i ens tornàvem a anar a l'escenari aquell més gran, no? Que seria la universitat i el pàrquing, en aquest cas, de la zona dels cinemes.
11: La marca de la bossa i que permet fer aquest rastreig és Dino. Però encara hi ha més sorpreses a les dues bosses de plàstic.
4: No és les empentes que vam trobar, sinó la qualitat d'aquelles que trobem i on les trobem. Això és l'important. En aquest cas, quan se comencen a treballar els indicis que provenen de l'escenari criminal, aquí les empremtes, com ja deu saber, les més significatives són les de la bossa que cobreix el cadàver. I sobretot la disposició de les empremtes a sobre de la bossa que cobreix el cadàver, no? Que és el que a nosaltres ens dona llum en aquest tema. És la disposició de, si qualsevol de nosaltres agafem una bossa de basura, on trobarem les empremtes és en la part possiblement superior, o en la part on trenquem la bossa d'allà on venen enganxades, però en cap cas o difícilment les trobaríem com si fiquéssim aquesta bossa plana, no? I apretéssim aquesta bossa, no? I és aquesta la disposició que en aquest cas es van aïllar una sèrie d'empremtes.
11: En total es van trobar 11 fragments d'empremta a sobre de la bossa de marca Dino que cobria el cadàver de la Isabel. Ja heu sentit el sotsinspector Messalles, que ens ha dit que no és la quantitat, sinó la qualitat de les empremtes que es troben i allà on es troben. Doncs es veu que les empremtes poden ser íntegres o poden ser fragments d'empremtes, és a dir, completes o només una part. Les empremtes es revelen amb reactius químics i entre l'empremta que està per identificar i la que ja està emmagatzemada amb un nom i cognoms, cal trobar 8 punts de coincidència per determinar que es tracta de la mateixa persona. O sigui que amb una part de l'empremta, si és de bona qualitat, ja n'hi ha prou perquè es pugui comparar. Però deixem per un moment les empremtes i fixem-nos en altres detalls. Els investigadors arriben a la conclusió que qui va conduir el cotxe des de la zona universitària fins al barri de la Bordeta no va ser la Isabel.
5: Les dimensions del seient on estava assentat el conductor eren les dimensions d'una persona molt més alta que la Isabel. Ella conduïa molt més a prop del volant. Per tant, això és un indici més de que aquest cotxe l'havia portat algú en allà i presumiblement ja venia amb el cadàver dins del cotxe.
11: Tot ens porta de nou a la zona del campus de Capmany de la universitat. Amb la Lídia Oriols. Bona nit, Lídia.
21: Bona nit, Carles.
11: Amb la Lídia resumim tot el que tenim fins ara i continuem.
21: El dimarts 23 de novembre, a les 10 del vespre, la Isabel Bascuñana va sortir de la biblioteca de la Universitat de Lleida i va parlar per telèfon amb la seva mare. Li va dir que es comprava un entrepà i anava cap a casa. La família la va esperar tota la nit, però no va arribar. L'endemà, dimecres 24 de novembre, una cosina va trobar el seu cotxe aparcat al barri de la Bordeta, a uns 2 o 3 quilòmetres de distància de la zona universitària. Els Mossos la van trobar morta a l'interior del maleter. Estava cobert amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. S'hi van trobar 11 fragments d'empremtes dactilars. Les empremtes estaven a sobre de la bossa, com si algú hi hagués posat les mans per deixar el cadàver ben tapat. La víctima també estava mal vestida, amb la roba posada al revés. La hipòtesi de la policia és que la van despullar i després la van tornar a vestir ràpid. L'autor o autora no s'hauria entretingut a girar la roba. Al coll hi tenia un drap nuat. Va ser utilitzat per estrangular-la i és el que li hauria provocat la lesió a la laringe de 7 centímetres de llarg per 2 d'ample, cosa que, segons l'informe de les forenses, va ser mortal de necessitat.
11: I una cosa més. Als pantalons de la Isabel s'hi han trobat unes mostres de pols que es porten a analitzar per veure d'on poden ser. Les indagacions continuen centrant-se en l'entorn d'amistats i familiar de la Isabel. A hores d'ara, la policia ja ha interrogat més de 100 persones, entre elles el nòvio de la Isabel, que el periodista i amic Ferran Grau, al seu treball, anomena Ivan. Però que no es diu Ivan. L'Ivan, li direm així també nosaltres, no acabava d'agradar la família de la Isabel, però sembla que té una coartada sòlida.
15: S'investiga el mig nòvio de la Isabel Bascuñana. Aquest noi, curiosament, estudiava per Mosso d'Esquadra. En aquell moment, el dia 23 de novembre del 2004, aquest xicot, que el coneixerem com Ivan, estava a Mollet del Vallès. Va haver de certificar tant els seus companys de pis com gent de la pròpia escola de Mollet del Vallès, dels Mossos d'Esquadra, que aquell noi no havia estat a Lleida ni a cap altre lloc, sinó que es mantenia allí, i el dia del

0: De moment. Entre investigar l'escena del crim, interrogar unes 100 persones i anar a casa de la Isabel per buscar algun indici al seu ordinador, al seu correu electrònic i al seu diari personal, per si hi ha alguna anotació que pugui obrir una nova línia d'investigació, han passat ja més de 48 hores des que van trobar el cadàver de la noia. 4 dies després del seu assassinat, es fa el funeral de la Isabel, a la Catedral de Lleida. És un funeral multitudinari i els Mossos hi veuen una nova ocasió per trobar-hi pistes.
1: Era un moment en què no estaves per moltes coses, però sí que és veritat que la relació amb l'equip d'investigació dels Mossos d'Esquadra va ser molt estreta i teníem molta informació, i ells ens van dir que hi hauria Mossos de paisà d'investigació, perquè era possible que s'havia donat casos que el mateix assassí anava a l'enterrament. I, bueno, sí, sabem que hi va haver gent a l'enterrament. Va ser un enterrament tan multitudinari que tot va passar molt ràpid i, bueno.
2: Es grava amb la màxima discreció que puguem per veure què? Per veure conductes. Conductes que potser formen més part de l'instint, no? Policial, de dir, ostres, què hem vist, quina sensació hem tingut. És a dir, tu no pots deixar de passar... Potser saps que és molt difícil que d'allí surti alguna cosa, però d'allò només tindràs una opció de fer-ho. S'ha de fer.
0: Hauria tingut l'assassí de la Isabel el cinisme d'anar al funeral de la seva pròpia víctima? Era una possibilitat. Tornem ara a les empremtes dactilars. Si vosaltres haguéssiu matat algú, hauríeu donat autorització perquè us prenguessin les empremtes i també haguéssiu deixat que us agafessin mostres d'ADN?
1: Sí, ella va donar. Sí, sí. En la segona entrevista que mantenim, que si no recordo malament és el 28 de novembre, és una entrevista en la qual hi ha un company que manté entrevista amb ella baix i arriba un moment en el que comenta no acabo de veure clar el tema i baixo, perquè em crida, baixo a baix, ens fiquem en un locutori, continuem l'entrevista i arriba un moment en què observem, no?, que té aquests tatuatges, que són tatuatges de presó, clàssics, i que quan volem parlar amb ell d'això sí que es produeix un canvi en la seva posicionament, en el seu llenguatge no verbal, i que no vol explicar res de tot això. Esto es agua pasada y que no quiere volver a explicar nada de todo esto, ¿no? Allí se li demana que dongui, si vol donar les empremtes, inclús una mostra genètica, i la facilita, sense cap inconvenient. Jo suposo que també el que pot passar aquí és, per part d'ell, és el desconeixement del sistema. Ell no sap què pot passar si, per exemple, no col·labora. M'explico? I jo suposo que ell va veure que aquesta acció, jo crec, perquè vist després amb el temps i com va anar tot, jo crec que era la forma en què ell pensava, bueno, els facilito això i jo d'aquí marxo. I començo ja a preparar la fugida final.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
0: Podem dir que els tatuatges d'un testimoni sospitós van ser el primer pas per resoldre el crim? Què hi ha al darrere d'aquests tatuatges que portava a la mà? Uns tatuatges clàssics, ha dit el sotsinspector Mesalles, fets amb agulles bàsiques de punxar que no són hipodèrmiques i que es mullen amb tinta. Uns tatuatges de molt baixa qualitat, típics de presó. I recordeu que abans us he demanat que no perdéssiu de vista la paraula epigastràlgia? La repeteixo. Epigastràlgia. Doncs ara n'afegeixo una altra. Erotofonofília. Sabeu què és la erotofonofília? Més endavant ho explicarem. Ara, però, una cosa molt important. Les empremtes localitzades a la bossa s'han identificat.
1: Les empremtes d'aquest individu no estan a la base de dades de la policia. Perquè aquest home no havia estat mai detingut a territori nacional. D'acord? Per tant, les seves empremtes no van viatjar amb ell des d'Equador. Si no, aquestes empremtes les hagués identificat el sistema automàtic d'identificació dactilar. Llavors, què havíem de fer? Havíem de comparar-les amb totes aquelles empremtes de persones amb les quals els havien dit, escolti, tens un inconvenient en facilitar les teues empremtes perquè puguem fer les comprovacions necessàries?
2: i això es documenta, s'assigna aquesta autorització i nosaltres les comprovem.

0: trobem. I va ser a partir d'aquí que aquestes empremtes que havia a la bolsa es van relacionar amb Chamba Jaramillo.
1: Dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa, 3 corresponen a Gilberto Chamba Jaramillo. Aquestes 3 empremtes estan a la part posterior de la bossa i no estan agrupades. 2 d'elles estan juntes i corresponen a la mateixa mà, i la tercera està separada uns 40 centímetres. La posició d'aquestes empremtes indica que la bossa es va manipular, però no com si s'hagués volgut desplegar per introduir-la o traure-la d'una paperera, o per posar-hi brossa. Però qui és Chamba Jaramillo?
2: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo va néixer a la ciutat equatoriana de Loja el 1963. Feia 3 mesos que treballava com a vigilant del pàrquing de l'illa de l'Oci, on acostumava a aparcar la Isabel. Controlava l'entrada i la sortida de cotxes i feia tasques de manteniment. Feia 4 anys que vivia a Lleida, en un pis del carrer Acadèmia, un barri humil però cèntric, i vivia amb la seva companya i els seus 2 fills. A Lleida hi vivien també 2 de les seves germanes. Abans de treballar al pàrquing, va tenir diverses feines temporals, en un hostal de Soses, en una empresa de fusta a Mollerussa, a la pista d'esquí de Portainer, de Paó de carretera, a les obres de l'AVE i a l'empresa de neteja urbana gestionada per l'Ajuntament de Lleida. Alguns dels seus companys de feina el descriuen com un home pacífic, de parla suau, de maneres educades i més aviat callat. El Ferran Grau, que és de Lleida, havia creuat algunes paraules amb ell quan havia deixat el cotxe al pàrquing.
3: Una persona totalment inofensiva. Jo el descric un home amb un bigotet morè, amb els pantalons caiguts, amb la camisa malfargada, un home que fins i tot tenia una veu melosa, era educat, i vaig creure algunes paraules, com per exemple en quina és l'horari de tancament del pàrquing, i fins i tot amics meus i van arribar a creuar una conversa una mica més llarga. Parlava de coses banals, del temps, de futbol, de qualsevol cosa que ell pogués mantenir una conversa.
1: Podria una persona així matar brutalment una noia com la Isabel? La policia es fixa en ell pel tatuatge que porta a la mà i per la seva manera evasiva de respondre als interrogatoris. Les empremtes a la bossa poden ser importants, molt importants, però ell pot dir que va tocar la bossa al pàrquing i que l'assassí va robar la bossa sense que ell se n'adonés. Però no té cap coartada que el pugui exculpar del crim. El seu horari de feina és de 3 de la tarda fins a la mitjanit. El dia de l'assassinat, com cada dia, se'n va anar a sopar. I a mitjanit, com cada dia també, va pujar a l'oficina a deixar les claus. Va ser l'únic moment en què el van veure. Podia Chamba haver matat la Isabel, conduir el cotxe fins al barri de la Bordeta i tornar a peu al pàrquing abans de les 12 de la nit, quan una empleada del cinema es diu que el va veure?
0: Si resulta que nosaltres sabem que ella estava aquí, que l'últim lloc on se la veu en vida aquí, i després es localitza el cotxe allà, amb el seu cadàver dins, hem de saber si és viable desplaçar-se amb el cotxe fins allà i tornar caminant, perquè és que si no li estem creant una coartada nosaltres mateixos amb ell. Llavors farem aquesta prova i la farem per diferents itineraris i la farem amb un ritme més ràpid o un ritme més lent. Parlarem amb els taxis, si algú ha encomanat un taxi per tornar. Tot això és el que farem per fonamentar la nostra hipòtesi policial, que no sigui una hipòtesi gratuïta que després en qualsevol gestió ens la poden tombar. No. Si nosaltres diem que això és així, és que és així perquè ho hem provat. I això és el que vam fer. Vam fer provatures en aquest sentit i s'adequava, és a dir, i cabia dins d'aquesta hipòtesi. Reconstruir l'itinerari, tant d'anada amb un cotxe com de tornada caminant, perquè nosaltres consideraven que el retorn havia estat caminant. Quadraven els horaris. Sí, perquè ell en el seu lloc de treball no tenia un control massa exhaustiu de lo que feia. Només tenia una part que sí que se'l podia controlar, perquè tenia un marge de mitja hora per poder incorporar a última hora del vespre al cinema, ajudar a recollir a les sessions de cinema. Però tot l'altre que estava al pàrquing no hi havia ningú que el controlés. I aquesta era la seva zona de confort, per dir d'alguna manera.
1: Els Mossos comproven que és compatible cometre el crim al pàrquing de l'illa de l'Oci, anar al lloc on es va aparcar el vehicle, al barri de la Bordeta, i tornar a pujar a les oficines per deixar les claus a l'hora prevista, a la mitjanit. La policia té les seves empremtes dactilars i l'ha interrogat 2 vegades, i alguna cosa els diu que aquell home de respostes esquives no és aigua clara. es converteix en el principal sospitós i el posen sota vigilància, tot i que no les 24 hores del dia. La policia sospita d'ell, però no hi ha indicis sòlids per incriminar-lo. I aquí és on l'epigastràlgia, que ja us he dit que tindria molt a veure amb aquesta història, va fer la seva feina. Però abans de res, aclarim una cosa. Què és l'epigastràlgia, Lídia?
2: L'epigastràlgia indica dolor a la zona alta de l'abdomen i centrat, allò que la gent diem popularment em fa mal l'estómac. Les causes poden ser múltiples. La més comuna és la gastritis, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'úlcera duodenal o afeccions de la vesícula biliar, pedres a la vesícula. I encara hi ha altres causes, però són molt menys freqüents.
1: Ara veurem la importància del mal de panxa. Mentre els Mossos de Lleida havien vist que les empremtes de la bossa coincidien poc o molt amb les de Gilberto Chamba, ell decideix marxar. L'estaven vigilant discretament. Faltava la confirmació definitiva d'aquelles empremtes. Com que encara no arribaven, ell s'espavila i decideix marxar. Però a la mateixa andana de l'estació de l'AVE li agafa un atac d'epigastràlgia, un mal d'estómac de mil dimonis, i caragolat de dolor ha d'anar a urgències i es passa tota la nit en un ambulatori de Lleida. L'epigastràlgia li va impedir fugir. L'endemà de sortir d'urgències, l'1 de desembre a la tarda, exactament a les 17:50 hores, una setmana després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos detenen Chamba al mateix pàrquing i el detenen perquè els ha arribat la confirmació definitiva per part dels serveis centrals de la policia científica de que, efectivament, les empremtes són de Gilberto Chamba. 3 dies després de la detenció, el 4 de desembre, passa a disposició judicial i el jutge de guàrdia decreta la presó provisional sense fiança. Chamba ha declarat durant 4 hores. Li diu al jutge que és innocent, que no coneixia la noia i que en el moment de l'assassinat es trobava amb companys de feina. El 17 de desembre tornarà a declarar davant del jutge i tornarà a negar ser l'autor del crim.
4: Aquest és el moment en què Gilbert Antonio Chamba sortia del jutjat d'instrucció número 2 de Lleida on ha prestat declaració per segona vegada durant més de 4 hores. La magistrada ha decidit prorrogar la presó preventiva a l'únic sospitós del crim de l'estudiant de dret del Picat, Maria Isabel Bascuñana. Davant de la jutge que instrueix el cas, Chamba s'ha tornat a declarar innocent. La seva advocada ha assegurat que no hi ha cap prova que l'incrimini. Tot i això, ara s'està a l'espera dels resultats de les proves d'ADN, d'unes restes trobades al cos de la víctima per saber si l'imputat es la persona que la va matar.
5: Si el señor Chamba manifiesta que él no la conoce y no ha estado nunca con ella, ni la ha tocado, ni la ha visto, evidentemente las pruebas de ADN van a confirmar lo que el señor Chamba dice, que es que él no la conoce y no la ha visto nunca ni la ha tocado.
4: Chamba es troba a la presó des del 4 de desembre passat i l'advocat de la família de la víctima ha afirmat que hi ha prou proves objectives contra ell.
6: Hi havia proves sòlides, tant les que hi ha com les indiciàries, com per mantindre's la presó, donant la gravetat del fet. És un delicte d'assassinat, pot haver-hi condena fins a 25 anys. I
1: un cop detingut, els Mossos van tenir accés al seu telèfon i veuen que Chamba, el dia abans justament de ser detingut i del mal de panxa, havia estat buscant combinacions de vol per abandonar el país. Planejava tornar a la seva localitat natal, a Loja, a l'Equador, o potser no volia anar tan lluny. Només desaparèixer uns dies i esperar que les coses es calmessin i es clarifiquessin una mica. Chamba ha col·laborat amb la policia. Ha deixat que li prenguin les empremtes dactilars i l'ADN. Les empremtes l'assenyalen. És un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre després que ell la toqués. I recordeu que dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa de la marca Dino, només 3 corresponen al detingut. Per tant, s'haurà de continuar treballant amb la bossa per mirar d'identificar la resta d'empremtes. I malgrat col·laborar en tot, ara el detenen. És Chamba Jaramillo aquest home amable i educat, l'assassí d'Isabel Bascuñana? I si ho fos, per què no va marxar de Lleida el dia 24, el 25, el 26 o el 27, que prou va tenir l'oportunitat de fer-ho? I quan les empremtes de la bossa de plàstic encara no havien estat identificades, per què es va quedar aquí? La vida dona moltes voltes i amaga moltes sorpreses. You want
7: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Chamba Jaramillo és l'únic detingut només 8 dies després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. El jutge que porta el cas n'ha decretat la presó provisional, però la investigació continua. Amaga alguna cosa grossa el senyor Chamba Jaramillo? Si ell ho nega tot, caldrà demostrar l'acusació amb proves tan irrefutables com sigui possible. Recordeu que es va trobar una pols als pantalons de la Isabel i que es va portar a analitzar. D'on és aquella pols? I també falta el resultat de l'anàlisi de les mostres d'ADN, que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia. I també hi ha un altre fil encara per estirar. Recordeu que la Isabel va trucar a la seva mare quan va sortir de la biblioteca?
0: El telèfon d'ella no el vam trobar. Però ens anem al 2004. La tecnologia telefònica no té res a veure amb l'actual. D'acord? Però a banda d'això, és una qüestió de timings, també. És a dir, les companyies de telefonia no et responen d'un moment a un altre. És que, a més, tu necessites una ordre judicial. El registre de les trucades, tu el que fas és sol·licitar a través del jutge que el jutge ordeni a una companyia que et digui, escolti, el telèfon aquest, del qual ella era l'usuària, quines són les seves darreres trucades? A qui ha trucat aquest telèfon? Clar, tot això, nosaltres no ho tenim. Si localitzem el cos a les 11 de la nit, no ho tenim a les 2 del matí. Això ho tenim dies i dies després. Això, clar, ens dificulta. És a dir, no ho tenim amb immediatesa, no tenim un punt d'accés a nosaltres, cliquem el telèfon d'ella i ens diuen la informació. No ho tenim, això. I llavors, això és una limitació en el temps a l'hora d'avançar una investigació.

Es trobarà el telèfon de la Isabel? Què pot revelar el registre de trucades? Els investigadors l'han demanat a la companyia amb caràcter urgent només 3 dies després del crim, però encara trigarà a arribar. Veurem quines trucades ha fet la Isabel amb el seu mòbil. Podrem posar llum a la foscor? Avui ho deixem aquí perquè el que vindrà és tan sorprenent com indignant. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'han pogut perimetrar. Al llarg de tota aquesta nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Ho explica el cap de l'operatiu dels bombers, Antonio Rodrigo.
3: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está... Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras tèrmiques para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 hores aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
2: El foc de la Vall d'Uixó ha cremat fins ara 9.300 hectàrees. A Madrid i Àvila, els incendis han calcinat 77.000 hectàrees, ja estan estabilitzats i la majoria de persones evacuades ja han pogut tornar a casa seva. Més notícies, Òscar Callau.
4: El jutge del cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de l'expresident Zapatero i de les seves filles. La Unitat de Delictes Econòmics, la UDEF, pretén creuar aquestes dades amb transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, que els investigadors sospiten que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge hi ha el patrimoni de la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca i la va pagar en 2 anys.
2: La Comunitat de Madrid ha comprat un àtic de gairebé 500 metres quadrats com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La presidenta diu que farà servir per reunions institucionals perquè s'estan fent obres a la seu del govern i nega que hagi de ser una residència presidencial. Ayuso diu que se sent perseguida.
5: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso.
4: El govern cubà denuncia que el seu sector turístic està gairebé paralitzat per les sancions econòmiques nord-americanes, amb més de 70 hotels que han tancat portes en les últimes setmanes. El primer ministre de Cuba, Manuel Marrero, ha precisat que les apagades i la falta de carburants i de subministraments de tota mena a causa del bloqueig decretat per la Casa Blanca ha portat 7 cadenes hoteleres internacionals a tancar 73 hotels que gestionaven el 46% d'habitacions del país. Entre els grups que han plegat hi ha les empreses hoteleres espanyoles Malià, Iberostar o Barcelona.
2: Un centenar de persones es van concentrar ahir davant del Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 2 mesos de presó pel conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos.
6: Que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus i en cap cas sigui un atenuant.
2: El Teatre Museu d'Oli de Figueres ha presentat aquesta passada nit la nova visita nocturna que fan cada estiu des del 1992. Es tracta de Dalí, nit i subconscient, un audiovisual que apropa la figura de l'artista i la del personatge que es pot contemplar al pati de les lògies.
7: Tuve que firmar un libro de Brentanos.
4: El muntatge intercala músiques amb imatges de Dalí, de la seva obra i de la seva vida. També recull documents sonors amb la veu del pintor i de la seva esposa Gala, en un recorregut audiovisual que reivindica el llegat del geni surrealista, com ha explicat a l'escena la directora dels Museus Dalí, Montse Agué.
8: Volem que en tinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
4: La visita nocturna també inclou un dibuix de Gala que s'exposa molt poques vegades per la seva fragilitat. El públic la podrà fer de l'1 al 23 d'agost.
2: Uh, Esports, el davanter del Barça, Fermín, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura que es va fer al dit petit del peu dret. El Barça continua d'estaix de pretemporada a Anglaterra i ahir s'hi va incorporar el brasiler Rafinha.
4: I l'Espanyol ha empatat davant el Burnley 2-2, el primer dels dos amistosos que disputarà en la seva estada a Anglaterra. Jofre i Quique García han fet els gols blanc i blaus.
2: I també ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió partits de pretemporada. Amb aquests resultats, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: Fins aquí les notícies.
9: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
9: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
9: La Fonda.
1: D'una a dues.
9: Vinga, va, la...
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
10: Com més calor fa,
11: més fresca et fem la tarda.
10: Les millors tardes d'estiu
11: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
11: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
12: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs avui tenim una visita molt interessant, eh? La Tina Jiju, una model senegalesa que va anar a petar a Artés.
1: A veure, de Senegal a Artés?
0: Bueno, devia passar per Barcelona, suposo.
1: I va començar a fer de model Artés?
0: Sí, noi, sí, que tens algun problema amb Artés?
1: No, cap, però trobo raro que de Senegal vagis a Artés.
0: Ah, tu sí que ets raro.
1: I a més que em facis model. Vol dir que hi ha cap passarel·la a Artés?
0: Com vols que hi hagi una passarel·la a Artés?
1: Home, com a molt hi ha una passarel·la per travessar la riera, això sí.
0: Escolta, noi, avui parlarem del molí.
1: Un molí? D'Artés, també?
0: Ai, calla, però... arriba el jefe.
2: Déu vos guard!
3: I visca el Guaire!

0: La Renaixença.
1: Quan parlem d'un molí, a la majoria de gent li ve al cap la imatge dels molins de vent, els del Quixot.
2: Sí, noi.
1: Però de molins n'hi ha de molts tipus i bueno, l'origen de tot, els primers que es van crear es feien servir per molinar, per moldre el gra,
2: bàsicament. Esclar, esclar.
1: El neolític, això es feia fent friccionar dues pedres. Uh-huh. Llavors, grecs i romans van ser els primers a fer girar dues pedres, una sobre l'altra, per moldre el gra, i la pedra girava, bueno, els esclaus. Normalment sempre pringaven els mateixos.
2: O animals, a vegades.
1: Animals, clar, també. És el que es coneix, el molí de sang, es diu això.
2: Esclar.
1: Molí de sang.
2: El...
1: quan hi ha un home
3: clar.
1: estirant, o una burra,
2: sí, sí.
1: O en Fel. Com a exemple d'ésser humà.
2: Jo, com a molt, he vist en Fel amb el molí de les pipes, que és un restaurant d'Arbúcies, allà sí? estirat. No,
1: però,
2: no estirant.
1: Però estirant res, no.
3: Escolta, una cosa.
1: Què?
3: I el maco?
1: Què vols dir, el maco?
3: Collons, els de les hèlices. Els del Quixot, aquells tan macos que hi ha a Holanda.
1: Ah, doncs mira, l'inventa un holandès.
3: Collons d'holandès.
1: Ah, van apareixent molins d'aigua i de vent al llarg de la història, però el primer molí de vent industrial, el que marca un abans i un després, és el segle XVI. Mm. I l'inventa, recordeu el nom, sisplau? L'inventa en Cornelisun van Utgeest.
3: Sí.
4: Ui, que difícil.
2: Com vols que el recordem, aquest nom?
1: És dificilot, eh? Si voleu, amb tot el respecte del món, li podem dir l'holandès aquest.
2: Sí, home, molt bé. I què va inventar l'holandès aquest?
1: Doncs mira, va inventar un molí de vent que feia anar una serra, que s'utilitzava per fer taulons de fusta. Es veu que amb aquest sistema els taulons es feien 30 vegades més de pressa i bueno, es van convertir en una potència a nivell naval per fer barcos.
2: Ho diràs.
1: Feien vaixells de comerç i bueno, Holanda va ser segle XVI i segle XVII. L'edat d'or d'Holanda és aquest període, sí. Gràcies al molí de vent.
3: Jo pensava que era només per fer maco, aquests molins.
1: Els d'Holanda?
3: Sí, sí, sí.
1: A veure, després van proliferar als Països Baixos altres molins que bàsicament es feien servir per drenar l'aigua, per treure l'aigua d'allà.
3: És que trobo que van fer tot arran de mar.
2: Clar.
3: Saps?
1: Holanda. Vull
3: dir, hòstia, Holanda, per què no ho fas més, no tant al límit?
2: Tot al límit, però tot més endintre. Llavors vinga a construir muros, vindrà a fotre molins per treure l'aigua.
1: Quina és enrere, boig? Ara. Enrere.
2: Cap a l'altre costat.
1: A l'altre costat hi ha Alemanya, a l'altre.
2: No, doncs te'n vas cap a Alemanya.
1: Bueno,
3: Cap un tros d'Alemanya, saps què? Vull dir, no t'emmerdis a construir mig del mar.
1: Cap un tros d'Alemanya. A veure, per poca història que hagis estudiat, no som molt de cedir terreno els alemanys.
2: Sí, tu te'n vas cap a Alemanya, truques... Merkel, don 4 o 5 mil hectàrees.
1: No hi és la Merkel.
2: Bueno, doncs la que s'hi posi una altra, la que hi hagi. Qui ara?
1: No sé qui ara.
3: Romaniga.
1: Qui ara, Alemanya?
3: Romaniga.
1: Romania?
3: Romaniguen.
4: Això
5: és un jugador del Barça, bueno.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Catalunya els molins no es van estendre prop del mar, sinó prop dels rius per aprofitar la força de l'aigua.
1: Tu ets de Molins de Rei?
0: Sí.
1: Molins de Rei, es deu dir Molins de Rei pels molins, no?
0: Oh, clar. De fet, la biblioteca de Molins es diu el Molí, perquè està en una fàbrica antiga on
1: que
0: hi havia...
1: Sí,
0: sí, sí. O també tots els molins de la indústria del paper, a la comarca de l'Anoia, per exemple. Però jo us vull parlar d'un altre molí català. Ara flipareu.
1: Ai.
0: El Moulin Rouge.
2: Mercè, per favor, el Moulin Rouge és francès.
0: Que no.
3: És a París, Moulin Rouge.
0: És a París, és a París, però va crear un català.
3: Visca Catalunya!
1: És d'un català, el Moulin Rouge?
0: Sí. El famós Moulin Rouge, una icona mundial del cabaret, el va fer construir l'any 1889 l'empresari terrassenc Josep Oller i Roca.
1: 1889 no és quan va néixer el Barça.
2: No.
0: No.
2: 1899.
1: Ah, 99, 99.
0: S'ha de fer amb aquesta veu.
3: Ho has cantat, això?
0: Sí.
2: És el club cop...
0: No?
4: Així és Vox. És una hooligan.
1: No? Una hooligan, la Mercè és una hooligan.
0: No, no, no, menys.
1: 1889.
0: Sí, 89.
1: El Moulin Rouge, el 99, el Barça.
3: Sí.
1: Bona època, els catalans anaven força.
0: Home, anaven força allà. Després se'ns va girar una mica.
1: Després,
0: però bueno, és ara bo, no passa res.
1: No, bueno.
0: En Josep Oller va néixer a Terrassa, pobret també, cadascú té el seu, oi? Però quan encara era un nen, per sort, la família se'l van portar cap a França i van anar a viure tots allà. Tot i així, de més gran, el seu pare el va enviar a estudiar comerç a la Universitat de Bilbao.
1: A Bilbao, perquè no hi havia carreres de comerç a França.
0: Sí, sí que n'hi havia, però el que passa és que a casa seva, com que només parlaven català i allà es parlava el francès, doncs el van portar a Bilbao perquè, a més a més, aprengués el castellà.
3: El castellà. I allà va aprendre comerç i castellà.
0: Exacte.
3: Veus?
1: Sí, sí, sí. Dels llocs d'Espanya per anar a aprendre castellà, Bilbao...
0: És un bon lloc. Sí, és dels millorets. A Bilbao es va aficionar a les baralles de galls i a les apostes.
4: Ja veus quin viatge t'han aprofitat?
0: Molt bé. No, no, espera't, espera't. I allà és on va triomfar. O sigui que en el món de les apostes va fer una quantitat de calés.
1: Es va quedar ric, el nano.
0: Es va quedar ric. I abans de fer els 30 anys ja guanyava milions.
1: Oita.
0: En Josep Roca...
1: Josep Oller Roca.
0: Josep Oller Roca va ser el creador del Moulin Rouge.
1: Mira, personatge interessant, Josep Oller Roca.
4: Porta'l un rato,
1: aquí, assegut. Ja farem uns fils de pescar, agafarem. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer que és boja coneguda al món de les passarel·les. I tan boja coneguda que fins i tot ha fet història sent la primera model catalana senegalesa que va obrir una desfilada de la marca Prada. La seva carrera en el món de la moda va començar quan va arribar a Barcelona des de Senegal, just quan es va decretar la pandèmia del coronavirus i en molt pocs anys ha assolit l'èxit.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Tina Gijú. Tina, què has menjat avui per esmorzar?
6: Un altre par espaguetis.
1: Un moment, un moment. Si vols sortir, vols tornar a entrar? Com ho organitzem, això?
6: No.
1: Un entrepà d'espaguetis?
6: No, tal qual.
1: Però sí, sí. Què vol dir un entrepà d'espaguetis?
6: Bueno, pues un pa i espaguetis de cap a dins.
2: Ah. A Madrid tenen el bocadillo de calamares, aquí tenim el bocadillo d'espaguetis.
1: O sigui, m'esperava tantes respostes, però aquesta...
2: No.
1: O sigui, i d'on te surt això, aquest invent?
6: Ho fem molt a Senegal. Esmorzar, entropà amb espaguetis, era entropà
1: amb tonyina... Però són hidrats de carboni, amb més hidrats de carboni...
6: Pues sí.
1: Endavant.
2: Com si n'enterin Ramon Mirabet d'aquests esmorzars...
1: Entrepà d'espaguetis, ho fas habitualment. Sí. Molt bé, molt bé. Això entra dins de la dieta d'una model, com tu, no?
6: Bueno...
1: Perquè entenc que la dieta és una cosa que has de mirar.
6: A veure... Jo crec que depèn de la persona, eh?
1: Sí.
6: Jo...
1: Tu passes completament.
6: No passo, intento menjar el que, bueno, que m'agrada.
1: Molt bé, molt bé. Escolta, aquí, fa uns mesos vam tenir asseguda aquí la Judit Mascó, també, i vam dir que era l'única supermodel catalana. Deixa'm dir-te que veient el teu currículum, jo crec que ets supermodel, també ets una top model. No?
6: Home, la Judit és una icona.
1: Sí, però ostres, tu has voltat fort, eh? Fes-te una mica el xulo. On? Sí, hòstia. No? Per quines marques has treballat?
6: Déu-n'hi-do. Vaig començar amb Prada, després amb Dolce & Gabbana, amb Dior, amb Chanel a Japó i a Senegal. Bottega Veneta, a Montclair, que treballo molt, a Hugo Boss.
1: Déu-n'hi-do.
6: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
6: Anar fent.
1: Escolta, com arribes a Catalunya? Això va passar el 2019, 2020?
6: Entre 2019 i 2018.
1: I per què,
6: 2019,
1: per què
6: sí.
1: Catalunya?
6: Perquè vaig conèixer un noi.
1: A Senegal?
6: A Senegal.
1: Sí.
6: I és d'aquí.
1: D'Artés.
6: D'Artés.
1: I què encarnava aquest d'Artés?
6: Bueno, sí.
1: No se sap.
6: No, li agrada anar allà i... Bueno, ens vam conèixer.
1: Allà us veu conèixer. Sí. I tu, quan estaves a Senegal, la teva intenció ja era dedicar-te al món de la moda? No, eh?
6: O sigui, no, ni somiar-lo. Perquè a casa dels meus pares, fins a 18 anys, no pots sortir a casa, no pots tenir mòbil i tal. I llavors,
1: no pots sortir de casa, què vols dir? No pots sortir,
6: o sigui,
1: de casa.
6: No pots anar a vacances, el que pots fer és estudiar i regar horts. O sigui, els que tenim l'hort, els cabres, els pollastres i tot cuida, sí, de la casa.
1: La teva feina era aquesta i estava adjudicat que fessis això fins als 18
6: anys. Fins que tinguis el batxillerat. Quan tinguis el batxillerat, llavors ets lliure. Pots sortir allà i te'n vas a estudiar a la uni. I ja vaig tocar anar a Dakar, que és a la capital de Senegal,
1: sí,
6: on vaig a començar a fer...
1: I allà què estudies?
6: Estudiava una formació en comunicació, l'art de bé parlar... Clar, per això quan he conegut la meva parella,
1: sí,
6: m'escrivia paraules... Bueno, un missatge.
1: Sí.
6: O sigui, jo que sí que ja aprenent el francès, a parlar bé, com poesia... Em trigava 5 minuts a entendre el que m'està escrivint.
1: Perquè en quin idioma t'escrivia ell?
6: En francès.
1: En francès, però un nano d'Artés. Bueno.
6: Un francès.
1: Francès, un
6: bastant
1: francès.
6: Bastant just.
1: I, o sigui, us veu conèixer parlant francès.
6: Sí.
1: I ara en quin idioma parleu?
6: Català.
1: Català, eh?
6: Sí.
1: No veu mantenir el francès, diguéssim.
6: No, català, no.
1: Deixo estar, noi.
6: No,
1: deixo
6: no.
1: Estar. I llavors arribes aquí, arribes a Artés, de cop entenc que el xoc és bèstia, Senegal-Artés.
6: Sí, molt bèstia.
1: T'adaptes bé? I,
6: sí.
1: I com arrenca el primer contacte amb la moda, amb el món de les passarel·les, quin és?
6: Va ser ell, primer, perquè jo vaig arribar aquí embarassada 3 mesos,
1: sí.
6: I clar, tinc un nen de 6 anys que es diu Nil. I, bueno, ha arribat la pandèmia, vam marxar a Senegal.
1: Vas arribar en bon moment, també, eh?
6: No? Molt bon moment.
1: Clar, arribes i de cop
6: sí,
1: tothom
6: sí.
1: Tancat a casa.
6: Sí, sí. I em diu... Bueno, ell no treballa perquè és tècnic de so.
3: Què vols dir, no treballa?
6: Bueno, perquè...
3: Ah, en aquell moment.
6: En aquell moment, hi havia la pandèmia.
1: Els tècnics de so ho van tenir complicat.
3: Sí, tens raó.
6: I em diu... Algú ha de portar diners d'aquí a casa? I dic...
3: A treballar?
6: Exacte. I dic, però jo no ho sé, però jo vull cuidar el meu fill. No està treballant. I també no entenia l'idioma i tal.
1: Clar, clar.
6: I em diu, era Morel. I dic, no. O sigui, ni de conya. No. I m'ha apuntat a una agència de Morel i jo no sabia. I de cop em diu, tens una entrevista amb una agència. I com? O sigui, en plan broma. I dic, no, és de broma, no? Em diu, no. Tu ves, i si surt alguna publicitat, pues ho fem.
1: Ja està.
6: I dic, vinga, va, deixa-ho anar.
1: I això?
6: Sí.
1: I a partir d'aquí, després, el 2021, et converteixes en la primera model senegalesa en obrir una desfilada de Prada.
6: Sí.
1: O sigui, el 2021 fas història en el món de la moda, diguéssim. És la desfilada més especial per tu, aquella, a dia d'avui?
6: Jo diria que sí, perquè va ser tot... O sigui, va començar tot de... començar amb Prada és començar molt alt. I... no sabia res. O sigui, he anat allà a fer el càsting i la directora de càsting em diu, aquí no caminem així. O sigui, i jo, clar. Jo ja en plan, bueno, va, ja, estic aquí. I em diu, em diu, aquí has d'anar sèrio. O sigui, allà i tornes. Res més. I vaig passar tot un dia aprenent a caminar.
1: Com recordes la trucada aquesta? Entenc que reps una trucada d'algú que et fa aquesta oferta, no?
6: Sí.
1: On eres en aquell moment?
6: Estava a Rubí, a casa de la iaia del meu company, la Glòria.
1: Sí, a Rubí?
6: Sí, i em diuen, necessitem un vídeo de tu caminant.
1: Sí.
6: Amb roba de bany, amb un fred.
1: Estava molt fred, amb roba
6: bueno,
1: de bany.
6: Feia molt fred i ens havíem de ficar... havia de fer el video de càsting
1: sí.
6: amb roba de bany a fora. O sigui...
1: Ah, o sigui, et truquen a tu
6: sí.
1: i necessitem aquest vídeo. Llavors
6: sí,
1: tu surts a fora,
6: aquest...
1: surts a fora a la plaça Rubí, diguéssim,
6: sí.
1: et fots a un banyador a mes de gener o febrer
6: sí.
7: i camina.
1: I camines per Rubí. L'estampa maca, també. Oh,
2: sí. M'imagino l'àvia del seu xicot sí. dient no has fet bé.
7: On va aquesta?
2: No has fet bé.
1: On va? El nano se'ns ha enamorat d'una mossa de Senegal. La tinc ara mateix en banyador corrent per aquí fora Rubí.
2: Que no sap caminar.
1: No sap que camina, raro. Déu-n'hi-do, no?
6: Sí.
1: I llavors envies el vídeo i t'accepten.
6: Sí, i diuen, sí, sí, et volen veure. Mm-hmm. I vaig anar.
1: Difícil aquell dia controlar els nervis, entenc, abans de sortir?
6: Sí. I és la primera vegada, era com, uau. Estic vivint una cosa que no he somiat mai i no m'esperava gens. Uh-huh. I a sobre em diuen, ets tu que obriràs el desfile? Era com...
1: La primera, eh?
6: Sí. Era com, uau.
1: Sempre penso que la pitjor por que deveu tenir les models és entrebancar-te, no?, en aquell moment.
6: Pues sí.
1: Perquè és de molt mal dissimular.
6: Pues sí, sí, costa molt.
1: Clar, clar. La gent ho veu. T'has entrebancat en alguna desfilada?
6: Sí.
1: Sí.
6: Sí.
1: I què fas?
7: Sí, mira.
6: Bueno, segueixo.
1: Segueixes, amb dignitat.
6: Sí, sí.
1: Endavant.
6: Sí, sí.
1: És que ets el centre d'atenció, tothom t'està mirant en aquell moment.
6: Sí.
1: I gravant, perquè ara hi ha com una moda que la gent, no?
6: Clar.
1: Com ho vius, això, també? Està tothom amb el mòbil?
6: Bé, trobo que, bueno, són la gent, tota la gent que quasi venen allà, són gent influent, és una manera de comercialitzar més la roba.
1: Ah,
6: sí.
1: I com han viscut a casa teva, a Senegal, tot aquest èxit?
6: Em faig riure.
1: Escolta, per què t'he de fer riure?
6: Però mira, el meu pare no té ni idea de lo que jo estic fent.
1: No, encara?
6: No.
1: No? No?
6: O sigui, al mes els envio diners en plan, bueno, per ajudar-los sí. i tal, i els meus germans.
1: I com els guanyes?
6: Bueno... No. Diu gràcies al meu company. Truca al meu company per dir gràcies per les diners que m'has enviat. Eh?
1: Perfecte.
6: Molt bé.
1: Clar, clar.
6: Jo no pintures aquí, no, no, no. I els altres ja... Nosaltres som vuit germans.
1: Sí.
6: El germà... Hi ha un germà gran que ell sap que estic fent i em posa per històries i tal, compartim coses, i la germana petita, però...
1: O sigui, només ho saben dos germans dels teus vuit germans i el teu pare no en sap res. No.
0: I per què no li ha dit al teu pare?
6: No, ja he explicat, és que no li entra al cap.
1: No,
7: això. No, no, no, no,
6: ja hem explicat,
0: Esfalso,
6: però no.
1: Ell no pot entendre que hi hagi algú que es guanyi la vida.
6: Ai, wow.
1: Estem parlant d'un lloc que la seva, bueno, deu estar cuidant un hort i unes cabres.
6: Li paguen per això, perquè el meu company agafa el telèfon i li diu, mira, la teva filla ha obert un desfile a Prada i no sé què, i ha sortit en una revista. I, li paguen per això, i ja està.
0: Que fort.
1: Clar, clar, home, és gros.
6: Sí, sí.
1: És gros, és gros.
6: Sí.
1: I els germans, per això, vull dir que entenc que contenta, no?, orgullosa, i els germans
6: sí,
1: orgullosos.
6: Sí, molt, molt.
1: Has tornat a Senegal?
6: Sí. Cada any hi tornem de vacances uns 3-4 mesos.
1: Amb el d'Artés?
6: Sí.
1: A mi encara no m'ha quedat clar la primera vegada que hi va anar el d'Artés, que hi va anar a fer.
6: No, conèixer, suposo.
1: A conèixer
6: a
1: Senegal.
6: Sí, a conèixer. Ah. I va... Això és el que m'ha dit.
1: Ja, ja, ja. Ja.
6: Després.
1: Ostres, tu. Escolta, vas aprendre català abans de venir cap a Catalunya o l'has après un cop has estat aquí?
6: O sigui, abans de venir a Catalunya, la primera paraula que... Bueno, és una paraula. És vale.
1: Vale.
7: Ah, mira. La primera... Molt catalana. Molt catalana.
1: Vale.
6: Perquè sentia la mare del meu company dient-ho sempre.
1: Vale, vale.
6: I vale, se m'ha quedat vale. Però ja està, no...
1: Tu notes des de fora la diferència entre el català d'Artés i el de Barcelona?
6: Sí.
1: Sí.
6: Sí, a veure, et pregunten d'on ets. O sigui, en plan, quan parles català, quan sí.
1: Aquest català d'on l'has tret?
6: Sí.
1: Clar.
6: Sí.
1: Els hi sona estrany a Barcelona el teu català.
6: Sí.
1: D'Artés. Escolta, a Senegal, no sé, hi ha altres noies que es puguin emmirallar en tu? La realitat d'allà, vull dir que m'has explicat abans que fins als 18 anys allà el més normal és que t'has de treure el batxillerat i no pots sortir de casa.
6: No, això jo.
1: tu i prou.
6: Això és el cas
1: particular.
6: Del meu pare.
1: D'acord.
6: Sí.
1: Però hi ha altres nenes de les que tu diguis, hòstia, jo vull ser mirall per aquestes nenes també perquè puguin projectar la idea de ser models algun dia.
6: Moltes, moltes. I, bé, moltes.
1: Hi ha gent que et coneix allà, vull dir.
6: Sí. I m'escriuen també per Insta per demanar consells, què han de fer per no sé, per trobar una agència. Sí.
1: Mira, bueno.
6: Sí, és molt guai.
1: Entenc que
6: m'agrada molt.
1: És gratificant.
7: Està obrint camí.
1: Sí, sí.
7: Ah,
1: sí, sí.
7: És una pionera.
1: No, no.
6: Clar, que veguin que hi ha altres coses.
1: Igual si el teu pare veu que n'hi ha un altre que s'hi dedica, ho acaba d'entendre, també.
6: Espero que sí.
1: Escolta, fa més o menys un any vas fundar l'associació ULOC, on dones desenvolupen projectes per dones a la regió de Casamash, a Senegal.
6: Sí.
1: Quins projectes esteu fent ara? Què podem fer nosaltres des d'aquí?
6: Bueno... Lo que estem fent, ara ens acaben d'enviar la notificació després de quasi un any fent el tràmit de que sigui legalitzada aquí l'associació,
1: sí,
6: de que està legalitzada. Llavors estem esperant el NIF.
1: Un any per aconseguir un NIF?
6: Sí.
1: Això a Catalunya, no a Senegal.
6: No. A Senegal potser triga el mes, Encara.
1: Bueno, vinga, pensava que seria més ràpid.
6: I, bueno, jo crec que seguint a les xarxes anirem pujant coses i...
1: Perquè quina és la idea? Quin tipus de projecte voleu tirar endavant?
6: O sigui, jo el que més m'importaria és que les dones poguessin ser independents i que es poguessin ser... entendre que són fortes i que poden aconseguir tot el que vulguin a la vida.
1: Molt bé. Sí, tot
7: bo, tot bo.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Tina, una paraula en català, tres definicions, si l'encertes...
9: Atenció,
1: m'havien pres la llangonissa de sota la taula, no la trobava. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
10: Vera!
1: La paraula d'avui és paura. Paura. Ah, paura. Por molt intensa. Paor, terror, esglai.
7: Després de l'intent d'atemptat, el president del Madrid no ha volgut seure més a la llotja per paura.
1: Bé, paura. Coixinet que tenen els gossos a la part inferior de les potes que equivaldria a l'empremta humana.
11: El gos del veí m'ha matat les gallines. No l'he vist, però just a la porta del galliner hi ha una paura marcada a terra que segur que és seva.
1: Sí, paura. Té un ús molt concret, sobretot en parlants d'origen castellà, quan es vol posar èmfasi descrivint una cosa molt dura.
0: Diuen que el Nacho Vidal aquell, que es veu que la té molt dura,
1: hòstia,
0: però ja pots comptar. Paura, la del meu marit, guapa.
1: A, B o C?
6: Jo crec que és la A.
1: La A. Correcte! Tina,
6: L'esmorzar, home.
1: Mira, entremig dels espaguetis t'hi poses llengonissa.
6: Aquesta és bona, eh?
1: Tina Chichu, fort aplaudiment per ella.
8: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem esmorzar i una tassa de la Renaixença.
7: Peyu, avui no parlàvem del molí.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del molí, Peyu.
1: Sí, home, sí, el molí, la Mercè Martí.
7: Ah, la Mercè.
0: Sí. El molí gira i gira i gira. I mentre gira, el que fa és transformar. El blat es torna farina, les olives es tornen oli, el vent es torna energia... Però l'avinguda paral·lel... Hi ha un molí d'aspes vermelles que transformava les nits de Barcelona. Sabeu de què us parlo, no?
1: Del Molent Ruix del Paral·lel.
0: Del Molent Ruix del Paral·lel. El Molino.
12: El Paral·lel, el Paral·lel, el Paral·lel.
0: A finals del segle XIX i a començaments del segle XX, el Paral·lel era... l'eix de l'oci barceloní. La ciutat era plena de teatres, de cafès, de música, de varietats. Era un espai popular, sorollós i, sobretot, viu. I al mig de tot aquest merder trobem el Molino.
1: Mm-hmm.
0: Sempre va jugar amb els límits de la moral. Si cantava, si reia, si feia humor escènic intel·ligent i picant. El Molino era un espai de llibertat dins d'una societat que era bastant rígida.
1: Hi havia anat, Xuriguera, Fel?
11: Sí.
7: Bueno, ja hem actuat i tots.
1: Ah, sí?
11: Havia anat...
1: Havíeu fet cabaret?
11: No. Jo havia anat a veure la Susana Egea.
1: La Susana Egea.
11: Amb uns companys que un anava a l'Emili i ens van fer fora.
1: Mare de Déu, senyor.
11: Gent d'Arbúcies a Barcelona.
1: Gent d'Arbúcies a Barcelona.
5: Que et facin fora d'allà.
1: Que et facin fora del Molino, l'has de liar molt gros.
11: Molt gros. 18-19 anys. No vulguis saber-ho.
7: Misèria.
11: Misèria. Jo mateix ho dic, misèria.
0: Doncs jo ja us hi veia, allà. Allà, envoltat de totes les vedets aquestes. Perquè les dones, en aquella època, no tenien un poder real. Però... allà hi havia artistes que atrapaven el públic i podien silenciar la sala a voluntat, que eren això, les vedets. Eren les autèntiques estrelles del Molino. Hi havia la Bella Dorita, la Raquel Meller, la Merche Mar... Sense elles, el Molino no s'entén. Però els temps han anat canviant i ara, a veure, el Molino s'ha transformat en una altra cosa. El Molino va estar tancat durant 7 anys. I ara fa 4 anys que els focus tornen a funcionar, però no il·luminen les estrelles de les vedets.
1: No.
0: Il·luminen les estrelles de la música.
1: Ara hi fan música, bàsicament,
0: Hi heu anat mai a fer un concert, a veure un concert, i anar a tornar-ho?
5: Jo allà vaig veure un concert del Quartet Mel.
1: Mira.
5: Potser un tipus de combinació... música ben diferent de la que se feia anys enrere.
0: Ara en parlarem, en parlarem. La programació del Molino, hi ha artistes com ara mateix, com el Masoni, com el Roger Mas, o una persona que m'ha fet molta il·lusió trobar, que és la Gemma Humet.
1: La Gemma Humet.
0: I us explico perquè m'ha fet molta il·lusió, fora de guió.
1: Aviam.
0: Perquè el seu pare, l'Agustí Humet, va ser mestre meu, va ser profe meu de l'Institut del Teatre, i sempre ens deia, heu d'anar al Molino abans que tanqui a veure el Molino, de veritat. No hi vaig anar mai.
1: Collons, Mercè.
7: El mestre, saps?
0: Però l'Agustí Humet era un enamorat del Molino. Ara, aquest any passat, ens va deixar el pare de la Gemma Humet, l'Agustí, i per això em va fer tanta gràcia trobar-hi la Gemma, no? I vaig dir, mira, ho linkaré per aquí.
7: Ben dit.
1: Molt bé.
0: La Gemma Humet hi actua el 20 de març i ja hi va actuar l'any passat, i ho recordo d'aquesta manera.
9: Que és un lloc amb molta, molta història, però alhora molt viu, molt del present. Sentir que... i porto el que sóc jo ara amb les meves cançons, amb la meva manera de dir-les i d'alguna manera deixar-me travessar també per tot el que ha passat abans allà. Sento que són unes parets que han viscut moltíssimes coses i d'una manera o altra això es nota.
0: Us heu fixat que parla de dir les cançons i no de cantar les cançons?
1: Per explicar alguna cosa, no?
0: Clar, perquè va més enllà. O sigui, la Gemma, si una cosa té, és que té una veu superexpressiva i dient això de dir les cançons és que li dona realment molta importància a les lletres i al missatge.
1: I el Molino es deu crear un ambient ben especial perquè entenc que no hi cap molta gent al Molino, no, actualment?
11: No, gaire. 70-80...
1: 80 persones. Un centenar.
0: Jo ja aniré a veure-la al 20.
7: Ben fet.
1: Sí.
0: Li he plantejat a la Gemma si ella es veuria, no?, cantant couplets com es feia al Molino.
9: Bueno, per què no? A mi m'agrada molt jugar amb el text, amb la intenció, amb el silenci, amb el gest. I el couplet, al final, és això, comunicació directa amb qui tens al davant. I a veure, ara qui vingui al Molino a veure'm en el concert, que no es pensi que faré couplets, per què no? Faré les meves cançons i les meves històries.
0: Doncs és una llàstima perquè
7: llàstima,
0: amb la veu tan expressiva que té la Gemma, jo trobo que faria molt bé.
11: Sí. Jo li hauria fotut coros.
1: Sí?
11: Si hagués fet allò couplets...
1: Quina cançó?
0: No. Us agraden els couplets?
11: Cuando espero
1: a l'hombre que yo quiero. Tu, Mercè, hauries de fer de cupletista. Sí. Allà
0: mira,
1: al Molino.
0: De vegades faig algun bolo de couplets.
1: Veus?
0: Però...
5: N'ha cantat. Sí. El primer programa que vàrem fer.
1: Sí, senyor, me'n recordo.
5: La solfejadora.
1: La solfejadora que l'havia cantat la Mercè.
0: Però és igual, no parlem de mi, parlem de la Gemma Humet.
11: No has cantat més en aquest programa.
0: Sí, que vaig cantar el Maricel.
1: Sí, que és veritat.
11: Però no has cantat més,
0: Bueno, ja et cantaré algun dia una cosa, però és que m'he de posar d'acord amb l'Arnau i és una feinada. Actualment, el dia que vosaltres feu la secció sencera...
1: Està fotent les culpes a l'Arnau, que l'Arnau...
11: I ara...
0: No, que és una feinada, perquè el que hauríem de fusionar...
1: Sí,
0: mira.
1: Ara sortirà.
0: La seva secció amb la meva secció i jo us cedeixo el meu espai i així feu una secció sencera, vosaltres.
1: Què vols dir?
7: Està canviant acaba el programa.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs...
1: Que... Ja ho parlarem després.
0: Bé, ja ho parlarem, ja ho parlarem. És igual, és igual. A veure, actualment costa trobar couplets al Molino, perquè la programació ha canviat moltíssim. Ara s'hi fa això, s'hi fa jazz, s'hi fa música d'autor, s'hi fa monòlegs...
1: La Gemma Humet.
0: És diferent, o potser no tan diferent.
1: Bueno, ara no es despulla ningú, ara.
0: No, ara no es despullen.
9: Que el Molino també havia estat en el seu moment un lloc underground, transgressor, i tinc la sensació que ara han agafat una mica aquest relleu programant músiques que no són mainstream, com el jazz, la cançó d'autor, propostes més petites o més delicades, que d'alguna manera són l'underground d'avui en dia. I això em sembla molt coherent amb la seva història.
0: Veus? Bé. Queda tot lligat.
1: Sí, sí, sí.
0: Queda tot lligat.
7: Parla bé, la Gemma Humet.
0: Sí que parla bé.
1: Sí que parla bé. Sí que parla bé.
7: Hi ha discurs aquí, eh?
1: Sí.
7: Té coses a dir, eh?
1: Sí.
0: No, no, i que al final no tot ha de ser un Palau Sant Jordi o un gran restaurant.
7: Ben dit, ben dit.
0: Ben dit.
1: Perquè el Lluís Companys no pots crear el mateix ambient que el Molino.
2: No, no.
7: Aquell caliu no hi és.
1: No.
2: Home, si haguessin les vedets haver de córrer aquella platea de l'estadi de Montjuïc.
0: T'imagines?
2: Cobrien rebentades, eh?
0: I tant, amunt i avall, baixant a platea. A la primera falda t'hi asseus. En fi, és igual. Hi ha concerts que volen una paret plena d'història com les que té el Molino. I de moment, les aspes del Molino continuen girant. I mentre ho fan, continuen transformant les nits sense història en nits històriques.
2: Oh, aquest final, bravo!
7: Aquest final!
2: Bravo!
7: Aquest final! Aquest final!

0: Bruguera. Mira mal.
1: Està fent la R francesa, aquesta.
0: Ah, és la R francesa.
2: No, és el sentiment.
0: El sentiment, t'agrada aquesta cançó, eh?
2: La trenca per dins.
0: Sí, t'he vist trencat en...
2: T'agafa els budells i te'ls...
3: Sí, és veritat.
2: Te'ls fot a les orelles.
0: Agrada real. Arnau Tordera, què sona?
1: Avui música francesa d'aquesta que t'agafa els budells i te'ls posa a les orelles. Això és non generatrian.
0: Regatrian.
1: Bueno, no sé.
0: Jo sempre li havia dit...
3: Generatrian.
0: Li havia dit tot

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: Molt bé, molt bé.
1: No feu fer el gos al públic. Per l'amor de Déu.
2: Atenció, perquè el gos que tenim avui és Galego.
1: Galego.
2: Sí. Es diu Ramon.
1: El gos?
2: El gos.
3: Ramon?
2: El gos es diu Ramon.
1: Molt bé.
2: I viu a Sésamo, un poblet de la Corunya. Mireu-lo.
1: Aviam, en Ramon, el gos gallec.
4: Ui! Sí
1: que té la mirada de gallec, eh?
5: Sí, sí.
2: Vota el PP. Sembla que estigui a la barra d'un bar.
1: Vota el PP, eh?
5: Vota el PP.
2: No, és veritat. Aquest gos no pot votar.
0: Està a punt de posar-me un orujo.
2: Qui ens ha contactat és en Javier, que és originari de Galícia, que fa 20 anys que viu a Santa Perpètua.
1: Mira.
2: Doncs bé, en Ramon és el gos del seu pare. I resulta que en Ramon és una barreja de races. El que vindria a ser un petaner.
1: Petaner de tota la vida, sí.
2: En Javier ens ha explicat que els gallecs tenen un nom pels petaners. En diuen... Can de Palleiro.
1: Can de Palleiro.
2: Sí, no sé si ho he fet gaire bé, però...
1: Un gos del paller.
2: Un gos de paller.
1: Sí.
2: Ens han advertit que el Ramon és un gos de paller amb tota regla. I gallec fins al moll de l'os.
6: Doncs en Ramon està de sort perquè no sortirem de la Corunya.
2: Bé.
6: En aquest passeig us volem relatar la vida d'una heroïna que l'any 1589 va defensar les costes gallegues contra els britànics. Ens traslladem a una època de corsaris, de batalles navals i de disputes per un pam de costa.
1: Avui passegem el gos per la Corunya, any 1589.
5: Música del PP.
1: No voleu deixar sentir la música?
0: Sí, sí, sí. És molt mal.
1: Silenci.
6: Tinc una aportació molt...
1: Silenci.
7: Digue-ho, digue-ho.
1: Silenci. Ara pots fer l'aportació musical?
6: No, que això que ha dit l'Àlex, música del PP, si us interessa, hi ha un canal de YouTube que es dedica a versionar amb diversos estils, tots els estils possibles que us podeu imaginar, l'himne del PP.
7: No.
5: Sí.
7: Oh!
5: Sí, sí, sí. És meu, el canal.
1: Sí?
5: No.
1: Hòstia. Existeix, això, eh?
6: Sí, potser no era l'aportació que esperaves,
1: no,
6: però és la que tinc per avui.
1: No, no.
2: Pensava que parlaries de la flauta aquesta.
1: Comencem el passeig amb en Ramon per la platja de Santa Maria d'Osa, situada al costat de la Corunya. Us voldríem relatar un paisatge idíl·lic, però, bueno, em sap greu, no seria el cas. Som al 14 de maig i en aquella platjota fot un fred que pela. Sembla ple hivern i bufa un vent horrible. Fa mal temps. Però en aquella platja perduda de la mà de Déu hi trobem molt ambient. Enmig de la sorra hi ha un campament anglès. No són turistes, eh? No. És un campament militar. Resulta que el Regne d'Espanya està en guerra amb la Gran Bretanya. Ah. Des de fa dies, els anglesos estan assetjant la ciutat de la Corunya. El capatàs dels britànics, en Sir Francis Drake.
0: Ui, és famós aquest.
1: Sí.
0: Aquest, és, sí. No sé per què, però aquest... aquest...
5: Sí, sí.
0: Aquesta és la meva aportació.
1: Sí, també. Vinga.
3: L'estimo més la de la nau, eh?
1: Sí, bueno.
3: Bueno, també
1: ja no sé totes del nivell, si voleu, jo vaig tirant, eh? No.
3: Has vist que he estat callat, jo?
1: Sí, sí, sí.
3: Dic, no val la pena portar...
1: Un home que els espanyols consideren un corsari sense escrúpols i que els anglesos consideren un dels seus almiralls més valuosos.
8: Ah, és maca, Galícia, hòstia. Quin bon dia que fot. Cuideu quin sol. Cuideu quin sol. Molt millor que Anglaterra.
1: Aquest que parla és en Francis Drake.
0: Locardi.
1: El tens aquí al costat, el famós.
8: Per això deies que el coneixies d'algú.
1: En Francis Drake.
0: Francis Drake.
1: I això que acaba de dir, del bon temps i del sol, ho acaba de dir realment amb un cel ple de núvols negres darrere seu, però, noi, en Drake està encantat amb el clima gallec. Ell i els seus homes pensen que aquella platja és el paradís.
8: Quan guanyem la guerra, em faré una caseta d'estiuetge aquí.
1: Ah, sí?

0: Aquí mateix, aquí a peu de platja. És que fot un sol tot el dia aquí, que és acollonant, és acollonant.
1: Senyor meu, no hauríem de preparar una estratègia per derrotar l'enemic?
0: Deixa estar, home, noi, deixa estar res. Això ho tinc guanyat, home, guanyat.
2: Sembla que vagi una mica sobrat i que es faci el fanfarró, però és que en té motius, eh? Heu de saber que ell està al capdavant de la flota anglesa anomenada la Invencible.
0: La Invencible, saps?
2: Sí.
0: Com us quedeu?
2: La Invencible.
0: Però t'impressiona aquest nom, tu, com coneixes?
3: Sí, molt, molt.
0: T'has acollonit o no?
2: La Invencible anglesa, eh? Perquè hi ha dos Invencibles.
3: Vale.
2: Hi havia una Invencible que era l'espanyola. Nosaltres parlem de l'anglesa.
3: Ah, sí?
2: Estigues al cas d'això, Xuriguer.
3: Vale, vale.
0: Clar, que ho diem.
2: La Invencible anglesa.
3: La Invencible anglesa,
2: sí.
3: No l'espanyola.
2: No, l'Armada Invencible, la força naval britànica impossible de destruir. Almenys això diuen ells.
0: Home, collons, és clar, que ho diem. Vull dir, aquesta batalla... Hòstia, és que la tenim guanyada, però...
2: És fort, eh?
0: Va, hasta amb un braç lligat aquí darrere, te la guanyo.
3: Ua, Fri.
2: La veritat és que els gallecs ho tenen fotut, eh? La Corunya està assetjada per 8.000 soldats britànics. De moment, en Drake i els seus homes ens han acollit amb els braços oberts. No s'han adonat que el gos que estem passejant és gallec. És enemic dels anglesos. Però hem de vigilar perquè les males llengües diuen que en Francis Drake és un pirata sanguinari. A nosaltres, de moment, ens sembla, bueno, un home bastant cordial.
0: Sí, tu vens de Catalunya.
2: De Catalunya, Francis.
0: Catalunya, quin temps falla?
2: A Catalunya?
0: Sí, vull dir que aquí es fot sol com aquí a Galícia?
2: Sí, més o menys, sí.
0: Posa un orujo, vols prendre alguna
2: cosa? Últimament sembla Galícia.
0: Sí, no?
2: La veritat és que sí. Ara mateix els anglesos s'han fet els amos dels barris costaners de la Corunya. El barri de les peixateries ha caigut a les seves mans.
0: Ah, els espanyols han acabat cedint, home, què vols?
1: Li recordo que encara no hem guanyat la batalla.
0: Ai, ai! Tia, trobo que per ser de l'Armada Invencible ets un cagadubtes, eh?
2: Ja. Els soldats espanyols s'han fet forts a la part alta. Aquesta és la zona vella de la ciutat i està fortificada amb unes muralles més altes. De fet, tots els habitants de la Corunya han fugit de les seves cases i s'han refugiat a la part alta. Com si ara els espanyols ataquessin Barcelona i anessin tots els habitants a les Corts.
3: Per exemple.
2: S'entén l'exemple?
3: No. Sí, bueno.
2: A Pedralbes.
3: Més a
2: Montjuïc.
3: Sí, Montjuïc.
2: Montjuïc. Ara sí. Montjuïc. Tenen por que en Drake executi a la ciutat sencera. Ja hem comentat que en Drake és considerat un pirata torturador.
0: S'han dit moltes ximpleries de mi, eh? Sí. S'han dit, vull dir, unes bestieses. Jo sóc un militar que lluito per la reina Isabel d'Anglaterra. No sóc un criminal.
1: Senyor meu, què en fem d'aquests presoners que acabem de capturar?
0: Talla'ls la llenga, lligau-los amb cadenes i foteu-los a mar.
2: Home, home, per no ser un criminal, déu-n'hi-do.
0: Ah, no, collons, però que no pateixin.
2: Ah, no, ja. Ah. Els rumors eren certs. En Francis Drake està ben tarat. Resulta que tortura per plaer, encara que els presoners siguin civils. Deixem els anglesos enrere i entrem a veure el calvari que viuen els defensors de la muralla. Els gallecs, que estan aguantant com poden. Davant de 8.000 soldats anglesos, hi ha 1.500 combatents, entre soldats del rei i la milícia local. Insistim, 8.000 anglesos, comandats per en Sir Francis Drake, contra 1.500 gallecs que, bueno, ho tenen difícil.
0: És com ja ho tenim guanyat. Prometo ser compassiu amb qui rendeixi, eh? Vull dir, només us tallaré la llengua.
2: Collons, déu-n'hi-do.
0: Bueno.
2: La situació és tan compromesa que els civils també han de col·laborar en la defensa. Fins i tot han ordenat que els nens gallecs busquin pedres i les tirin al cap dels anglesos quan arribi l'atac final. Estratègia justeta, al meu entendre.
3: Oi, és el que hi ha. És el que hi ha.
0: Niño, coge una piedra, almenys.
3: Apunta-la a la cabeça.
2: Entre tots aquells civils...
0: Aquest és un gallego que va venir d'Andalusia, no?
2: Sí.
3: Ai,
2: el gallego
3: és el que hi ha.
0: Coge la piedra.
3: La punta de la cabeça.
2: No saps fer, Xuriguera. Tens moltes altres virtuts, sí, que ara no vull relatar.
0: No.
2: Però aquesta no.
0: Parlar gallego no...
2: No és
0: ara jo, algun dia a les 4 de la nit...
2: T'ha semblat que parlava gallego, eh?
0: Gallego-alemany. Capaç de barrejar el gallego amb l'alemany.
2: Entre tots aquells civils destaca un matrimoni que serà important per la història. Us presentem en Gregorio de Rocamonte, un humil carnisser de la Corunya que s'ha trobat enmig de tot aquest merder. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: T'ha tocat fer el gallego al final.
3: Buenas tardes.
0: Però només diré això i prou, eh?
2: Ei.
3: Buenas tardes per dir alguna cosa, eh? Perquè ja veieu quin panorama tenim, eh?
2: La moral...
3: 8.000.
2: 8.000.
3: 8.000 de los de fuera, eh?
2: 8.000.
3: Que nos vienen a hostiar, eh?
2: A cabeça.
3: A cabeça, no cago en la lengua.
2: Se te'n va a l'euskera una mica. Sí. Se te'n va al basc. És un català.
0: És un català.
2: La moral és baixa. També és veritat que els gallecs ja de per si tampoc són gaire alegres, En aquest aspecte s'assemblen una mica als catalans.
3: No, això ho tenim.
2: Una mica...
3: Companys, ho tenim ben cardat,
2: Sí.
3: Només ens queda resistir fins al final i acceptar la mort.
4: No diguis aquestes coses, home. Sí, prou ensorrats que estem.
2: I la que la renya ara mateix és la seva esposa, la Maria Pita, una humil camperola. Sense buscar la glòria, la Maria es convertirà en l'heroïna d'aquesta passejada.
4: Jo?
2: Sí.
4: Pobre de mi, però sóc una humil gallega i prou.
3: Bueno, però fot uns percebes.
2: Ah, sí?
4: Ah, sí, això sí.
3: I un pop a fèria.
4: Sí.
3: Boníssim.
4: Queda molt bé, molt tendret.
3: A casa som carnissers, però el pop a fèria que
4: sí.
2: Sí. Com s'ha de fer perquè quedi tou el pop?
3: Hòstia.
4: Ah, és difícil d'explicar.
2: A vegades, quan,
4: si ho sabés,
2: si ho sapiguessis, podés més, seria més fàcil.
4: Seria més fàcil, segurament. Veu que s'ha d'estovar i s'ha de bullir moltes hores.
2: Ja.
3: Ha d'espantar.
1: Tres cops.
2: Arriba l'hora de la veritat. Arriba un atac anglès que rebenta la muralla i comença el combat cos a cos. Ja hi som.
3: Vinga.
2: Ja hi som.
3: Valents, aquí,
2: Els anglesos entren amb força. Els nens gallecs els tiren pedres.
3: Ah.
2: Per sorpresa de tots, la tàctica no funciona.
4: Ostres.
3: Oh. Ara, més grosses, collons.
4: Ah.
3: Agafeu pedres més grosses.
2: Un dels primers de caure és en Xuriguera, en Gregorio, el carnisser. El pobre Gregorio queda ferit de mort. Esterracat a terra, s'acomiada de la seva muller, l'experta en fer pop a la gallega. Desconeixem les seves últimes paraules, però devien ser alguna cosa semblant a això.
3: Maria.
4: Gregorio.
3: Maria estimada.
4: Gregorio estimat.
3: Agafa'm la d'allò.
4: Què?
3: La mà.
4: Ah?
3: Agafa'm la mà.
4: No parlis, estimat.
3: Que defalleixo.
4: No. Guarda les teves forces.
3: Maria, m'ha arribat l'hora. Només et vull demanar una cosa.
4: Digues.
3: Que no és cap porqueria. Ai.
4: Xuri, concentra't.
3: Et vull
4: demanar... Digues el que sigui.
3: Et vull demanar que cuidis el negoci, Maria. Cuida la carnisseria.
4: I tant que sí.
3: Sí.
4: Pots abandonar aquest món ben tranquil.
3: També et vull demanar una altra cosa, Maria.
4: Digues.
3: No et casis. Per favor, per l'amor de Déu, no et tornis a casar.
4: No et preocupis. La carnisseria està en bones mans.
3: No, Maria. Maria, no ho deia. El casament em preocupa, Maria. M'ho promets?
4: No et cansis, estimat.
3: No, és que no m'agradaria que un altre home darrere el meu taulell...
4: Tu tranquil, descansa. Vés-te'n en pau, estimat Gregorio.
2: En Gregorio, el carnisser coronyès, ha mort enmig del combat.
3: Finals més heroics que he tingut.
2: Sí.
0: Bueno,
2: I és real, Més a més, és real.
0: Heroic, però se t'han pixat a la cara mentre es mories, sí.
2: Veient el seu marit mort, la Maria Pita s'arma de valor
3: sí. I
2: encapçala un contraatac al crit de...
4: Que entanya honra! Que me siga!
2: Qui tingui honor, que em segueixi. D'aquesta manera, la Maria es converteix en la punta de llança del contraatac gallec. En veure aquella dona fora de si, els altres combatents s'uneixen a l'atac. La Maria agafa una pica i travessa l'estómac de l'alferes britànic.
4: Aquí teniu maleïts britànics.
5: Oh, veieu com no estava guanyat, senyor meu.
6: Retirada! Tothom cap als vaixells!
2: En Francis Drake ordena la retirada. Mentrestant, segons la llegenda, la Maria Pita captura una bandera britànica i carrega contra l'enemic que està fugint cap a la platja.
4: Escolti, què vol dir, segons la llegenda?
2: Que
4: això va passar,
2: Sí.
4: A més, el meu marit ha mort.
3: Aquesta és la meva Maria.
2: Ha mort.
3: Molt bé, Maria.
4: Que entanya honra, que me figa.
2: Sí, Maria, sí.
4: Que
3: l'empenya la honra.
2: Sí. Moment, però hi ha una part de llegenda. Vull dir que la història de la Maria Pita s'ha anat glorificant amb el pas dels anys. Però queda clar que ella va ser una de les persones clau per guanyar la batalla.
4: Ah.
2: Per cert, Xuriguera.
3: Digue'm.
2: La Maria.
3: Sí.
2: Es va casar dues vegades més.
3: Filla de puta.
4: Què havia de fer?
2: Però la carnisseria intacta,
3: Ja. Negoci vient d'un pop,
2: I el rei Felip II li va atorgar un sou vitalici de militar. A
4: Vista
2: la Maria! Bravo, la Maria.
4: Clar que sí. I en Ramon?
2: En Ramon? Qui és en Ramon?
4: El gos.
2: Ah, és veritat.
0: Pensava que era el que es havia casat amb segones núpcies. Sí.
2: El gos de Galícia.
4: Podria ser.
2: El petaner de Galícia.
0: El gos de Paller.
3: El candiro de Palleiro.
4: Can de Palleiro.
2: Can de Palleiro gallec.
3: Mm.
2: En Ramon...
4: Què?
2: Ah,
4: no fotis,
2: era dels gallecs, eh? Van guanyar.
3: Van guanyar.
2: Ah, per tant...
3: Els enemics eren 8.
2: Ha sobreviscut! Sí.

0: Per un gos gallec com en Ramon ha sigut tot un honor participar en la defensa de la Corunya del
1: 1500...
0: A Corunya.
1: Hem estat dient la Corunya tot el rato, és a Corunya. Hem de repetir-ho tots. Hem de repetir-ho tots.
0: Xuriguera, just en aquest moment, jo tinc uns segons molt concrets per poder dir aquest text que ha de quadrar amb la música de l'Arnau i la Laia.
1: Hem de ser rigorosos.
2: Bueno, només portem 140 programes, Peyu.
0: Veus que s'acaba? I no he tingut temps de dir el que havia de dir per culpa teva. Ara ho hauré de dir tot fora de la música. Vols dir-ho tu?
1: No.
0: Llegeixo tu.
1: Estic en contra...
0: Llegeixo tu.
1: Estic en contra...
0: Eh, que tens el guió aquí? Llegeixo tu.
1: Per un gos gallec, com en Ramon, ha sigut tot un honor participar en la defensa de A Corunya del 1589. Una batalla que es va fer famosa, sobretot gràcies a l'actuació de Maria Pia. Que va capitanejar les forces gallegues cap a la victòria. Finalment, l'armada invencible, la de veritat, l'anglesa, de Francis Drake, va haver de fugir amb la cua entre cames.
2: Ai, Maria Pia, i es deia Maria Pita.
1: Ho hem de repetir.
2: Llegeixo tu, Peyu.
1: Ho hem de repetir.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi en mig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal i els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3 estan estabilitzats o controlats. Es mantenen les evacuacions per l'incendi a la Vall d'Uixó, que encara persisteix malgrat que el perímetre no ha crescut. Els bombers afronten una nit crítica i no preveuen estabilitzar el foc fins d'aquí 48 hores. Mentrestant, a Madrid i Àvila, l'evolució de l'incendi és molt més favorable després que ja s'hagi estabilitzat. La majoria dels desallotjats ja han pogut tornar a casa. Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que la mesura de Gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià del Besòs. Els agents han trobat la víctima amb ferides d'arma blanca i tot i els esforços dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Un treballador de la mina de Súria, al Bages, ha mort aquest dimecres per un despreniment de roques a les galeries. El comitè d'empresa d'ICL, que explota la mina, exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Rússia acusa el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme i el declara en cerca i captura. El Kremlin l'acusa de no retirar material de Telegram utilitzat per Ucraïna per preparar actes de sabotatge en territori rus. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, que ho dirigeix i protagonitza un julgamento, un judici, el muntatge teatral amb què es clausura el Festival Grec. Una obra participativa inspirada en l'obra Un enemic del poble de Henrik Ibsen, que es podrà veure aquest dijous i divendres al Teatre Lliure.
0: 3CAT Info.
1: Els esports.
2: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. Mentrestant, el Barça continua amb el seu estàs de pretemporada. A Anglaterra aquest dimecres s'ha incorporat el brasiler Rafinha. L'Espanyol ha empatat a 2 davant el Burnley en el primer dels dos amistosos que disputaran la seva estada a Anglaterra. Jofre Quique García han fet els gols blanquiblaus. I també han jugat els dos equips catalans de segona divisió, Girona 3, Castelló 3 i Sabadell 2, Manresa 1.
1: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrit a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols.
0: 3CAT Info.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals. El Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
3: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Pla Afa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
1: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts. No hi ha hagut, però, afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels altres dos focs. Una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
0: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
1: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament dels prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees. I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua persistint, tot i que l'evolució és més favorable després que els bombers ja l'hagin pogut perimetrar. Al llarg de la nit s'hi treballa amb drons tèrmics per controlar el foc i evitar revifades. Per tot plegat, Emergència ha mantingut l'evacuació de tots els pobles afectats i encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. La Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
4: Els mitjans aeris han pogut treballar tot el dia i els bombers parlen de jornada positiva, tot i que amb molta prudència, perquè el foc continua actiu 5 dies després i sense estabilitzar. Aquesta nit serà decisiva per determinar-ne l'evolució, segons Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
5: Sabemos dónde está la cabeza del incendio, va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
4: Es reforça el flanc oest perquè podria avançar cap a dins el parc de la Serra d'Espadà. Hi ha hagut reproduccions a la zona d'Artana. També amoïnen poblacions com Alfondeguilla o Tales. L'alcalde d'aquesta població, de 800 habitants, Vicent Prades, no preveu que els veïns puguin tornar aviat.
6: Estan atacant per la part d'Alcúdia i Veo perquè no passi. Als altres termes que són veïns que també estan evacuats però no estan afectats per el foc i supon que tindrem que deixar carreteres lliures.
4: Hi ha 10.000 persones evacuades com l'Evarilda que dorm al pavelló de Moncofa.
7: La primera ni molt mal perquè no sabia el que passava, però la l'endemà ja m'havien dit tranquils que el poble no ha arribat. La meva casa era la primera. En 77 anys que tinc jo no m'ha conegut mai.
4: Els bombers afronten un dels incendis més complexos de l'última dècada al País Valencià per la densitat de la massa forestal i per l'orografia de la zona.
1: I a Castella, el pitjor incendi que ha cremat mai a Espanya ja està estabilitzat. Així ho ha anunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que també ha autoritzat el retorn a casa de la majoria de persones que havien estat evacuades pels focs de Madrid i Ávila.
8: Llevamos más de 48 horas sin que el perímetro haya avanzado, con lo cual nosotros razonablemente esperamos que no vaya a avanzar. Ya llevamos 48 horas sin que haya avanzado y otro estudio de su situación actual es la que determina que el conjunto de expertos intervinientes en la extinción del incendio ya lo den como que está técnicamente estabilizado.
1: Les flames han deixat un rastre de 77.000 hectàrees calcinades i els veïns que han tornat a casa seva comencen a veure que el paisatge que van deixar enrere la setmana passada ha canviat completament. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
9: Commoció als pobles per on ha passat el macroincendi d'Àvila i Madrid. Després de 4, 5 o 6 dies en poliesportius i cases de familiars i amics, milers de persones han tornat finalment a les seves cases. En el camí de retorn, quilòmetres i quilòmetres de boscos cremats que encara fumegen i que donen idea de la dimensió del desastre, l'incendi forestal més greu de la història recent d'Espanya. A Pelayos de la Presa hi ha desenes de cases cremades, algunes irrecuperables. No queda res. D'altres s'han salvat pels pèls.
10: Con la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno, pues se ha quemado todo. És una pena.
9: I ha tocat aquí el pantà de San Juan, que les flames van saltar per entrar al riu Cofio, on hi ha hagut el flanc més complicat del foc i on el desastre és majúscul. El Club Nàutic s'ha cremat sencer, hi ha vehicles i vaixells calcinats i el càmping Ardilla Roja ha desaparegut. Les estructures de ferro s'han fos, les parcel·les s'han desdibuixat i els que hi tenien les caravanes, com la Susana, estan desesperats.
11: Hemos venido porque tenemos ahí una caravana que cuando lo vimos ya no tenemos nada, es que hay cenizas, es que no está ni la caravana. Yo creí que iba a haber la quemada, como hemos visto en la tele, muchos coches, pero no está. Está ahí cenizas, no hay nada. És com si no hubiera habido nada.
9: El foc està estabilitzat des d'aquest dimecres a la tarda, però els bombers continuen remullant les zones cremades per terra i aire per evitar revifades.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma, una reunió que ha seguit la Caterina Carbany Jaume.
13: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
14: La opinió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és precisament el de que se mantuviera la malversació, però no efectivament la pena de prisió per considerar-la excessiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
13: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. En aquest sentit, ha passat la pilota a ajuntaments i comunitats autònomes perquè regulin a partir de la llei espanyola de l'habitatge.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra autoritza la policia a investigar els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca. Madrid, Àngels Lafuente.
15: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles, unes operacions que els investigadors sospiten que constitueixen una trama de tràfic d'influències. Entre les novetats que vol investigar el jutge està el patrimoni de Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, que va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca, amb pagaments periòdics per transferència entre 2021 i 2023. Els investigadors destaquen que no hi ha constància d'operacions que expliquin la compra de l'immoble o que portin ingressos d'efectiu, com ara una herència o vendes recents d'altres propietats i que puguin justificar la capacitat econòmica per comprar la casa. El jutge destaca també el paper de What the Fab, l'empresa de les filles de Zapatero, com a principal receptora de fons de l'entorn de societats de Julio Martínez.
12: 3Cat Info.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat aquest dimecres al vespre, quan la Guàrdia Urbana de Barcelona ha alertat als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets, on han comprovat que hi havia un home ferit per arma blanca. Segons fonts policials, agents de la Guàrdia Urbana han iniciat maniobres de reanimació fins a l'arribada dels serveis d'emergències, que han seguit amb les tasques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda. I un treballador de la mina de Súria al Bages ha mort aquest dimecres en un accident laboral. La víctima és un jove de 26 anys a qui li haurien caigut a sobre unes roques que s'han desprès de les galeries. També s'ha hagut d'atendre dues persones més, una de les quals han estat menys greu. El sinistre ha obligat a evacuar les 200 persones que treballaven a la mina. La companyia ICL ha suspès temporalment l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa exigirà responsabilitat si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
16: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
1: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses, de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquell fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
12: El temps.
1: La previsió meteorològica l'ha elaborat Néstor Gómez.
17: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Obrim ara un bloc d'informació internacional que comencem a Rússia, on han emès un ordre de cerca internacional contra Pavel Durov, el fundador de Telegram, a qui acusa de col·laborar amb el terrorisme. Li retreu que no elimini canals que la intel·ligència ucraïnesa fa servir per reclutar joves perquè cometin atemptats en territori rus. Moscou, Cristina Solies.
18: Ucraïna hauria captat almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè incendiessin benzineres o vies de tren. Segons el Comitè d'Investigació Rus, els agents ucraïnesos feien servir un canal de cites a Telegram per atraure els joves i acabar-los extorsionant. Un dels detinguts explica com s'hi van posar en contacte en aquest vídeo difós pels serveis secrets russos.
19: Vaig conèixer una noia. Vam parlar pel xat i li vaig enviar les coordenades de l'hospital militar perquè em va dir que havia de venir a veure el seu tiet ferit a la guerra.
18: Durov ja respost al Kremlin amb una foto aixecant el dit del mig. Tot i que va néixer a Rússia, fa més de 10 anys que no hi viu i té passaport francès i dels Emirats Àrabs. El seu advocat creu que París no l'extradirà perquè les lleis franceses no ho permeten. En cas que tornés, s'enfrontaria a penes d'entre 6 anys de presó i cadena perpètua. Fa mesos que el Kremlin bloqueja Telegram a Rússia. Tot i això, es resisteix a vetar-lo del tot perquè sap que és la xarxa més popular entre els ciutadans, tant per parlar com per informar-se. En canvi, el servei i secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos.
1: De Rússia anem cap a l'Orient Mitjà, on creix la por a una expansió territorial de la guerra iniciada fa mig any a l'Iran. Sobretot després que aquest dimecres un dron ha impactat sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte i l'incendi que ha causat s'ha escampat a una nau gasificadora del costat. Els fets han passat al port de Damietta, al delta del Nil. Les autoritats del Caire han confirmat l'explosió i l'incendi als dos vaixells, però el seu comunicat no mencionen en cap moment l'origen de l'explosió. El president dels Estats Units, Donald Trump, que no ha donat massa importància a aquest atac, diu en canvi que el seu país respondrà amb força als míssils iranians dirigits contra una base militar nord-americana a Jordània. We're going to be hitting them very hard.
20: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
1: L'exèrcit nord-americà ha conduït una operació militar conjunta amb l'Aràbia Saudita contra milícies pro-iranianes a l'Iraq que havien atacat els últims dies territori saudita. El balanç és d'una vintena de morts, entre els quals hi ha 5 militars iranians. El preu del barril de petroli Brent ha pujat un 8% en aquest dimecres fins a superar els 90 dòlars.
12: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Ha negat haver intervingut en el concurs de selecció en què va guanyar la plaça. Girona, Clara Jordan.
21: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
22: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre. sempre. En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa.
1: I un apunt més de la crònica política, perquè el Parlament podrà sancionar els diputats que facin discursos d'odi amb multes de fins a 12.000 euros. Ho preveu la proposició de llei que han registrat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP per reformar el reglament de la cambra. S'aprovarà després de l'estiu, donarà cobertura jurídica i blindarà les sancions contra els discursos d'odi que fins ara es castigaven a través del Codi de Conducta dels Diputats. Segons el text, els diputats no podran difondre expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi. I en cas que infringeixin els deures o el Codi de Conducta parlamentària, se'ls podrà sancionar econòmicament. La multa anirà dels 600 als 6.000 euros si la infracció és greu i pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu. En cas que sigui lleu, quedarà en una amonestació pública. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions que ha fet a 3Cat Info.
0: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dóna aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
1: Precisament dimarts, la mesa del Parlament va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
12: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda davant el Palau de Justícia de Girona per rebutjar la sentència de 2 anys i 10 mesos de presó al conductor begut que va matar una ciclista a la carretera dels Àngels. La consideren insuficient i reclamen un canvi en la llei que endureixi les penes per aquests casos. Girona, Maria Rovira.
2: A la concentració s'ha llegit un manifest per reclamar una reforma en la llei davant la violència viària. Consideren injusta la sentència i demanen una resposta penal més contundent. Aquestes són algunes de les reivindicacions que recollia el manifest.
3: Demanem una reforma urgent del Codi Penal, on tots els delictes relacionats amb la violència viària, que conduir sota els efectes de l'alcohol comporti conseqüències penals més severes quan provoqui la mort o lesions molt greus, i en cap cas sigui un atenuant. Que la reparació econòmica no pugui comportar una reducció tan important de la responsabilitat penal en delictes amb resultats de mort. Que abandonar una víctima després d'un accident comporti una resposta penal molt més contundent.
2: Alguns dels participants hi han anat amb casc o bicicleta i s'hi han portat pancartes on es podia llegir justícia per latina o assassí a la presó.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Temps ara per la cultura. L'actor brasiler Wagner Moura, conegut internacionalment per sèries com Narcos o L'agent secret, codirigeix i protagonitza Un julgamento, un judici, que tanca l'estiu de teatre del Festival Grec. Marta Vives.
23: L'obra pren com a punt de partida un enemic del poble, d'Ibsen, i es planteja com un judici escènic que vol reflexionar sobre la postveritat i els límits de la democràcia. Ho fa amb el públic com a protagonista, convertit per l'ocasió en un jurat format per 11 espectadors voluntaris, que haurà de dictar sentència al metge Thomas Stockman. A partir d'aquí, l'intèrpret improvisa, però sempre partint del text d'Ibsen. Així ho ha explicat el mateix Wagner Moura.
24: És meravellós, perquè la gent que sube, ahí, me imagino que muchos no conocen la obra Ibsen, algunos sí, y se ponen muy enfocados en su tarea de jurados, y me hacen preguntas a veces duras.
23: Aquest joc, a mig camí entre el teatre i el cinema, va esgotar totes les entrades de les dues funcions al Teatre Lliure d'aquest dijous i divendres, en part per la presència d'un dels actors de moda del moment, estrella indiscutible de la sèrie Narcos en la pell de Pablo Escobar i nominat a l'Òscar pel seu paper a L'agent secret, on interpreta un professor atrapat en la turbulència política enmig de la dictadura militar brasilera. Un judici es va estrenar al Brasil i ara arriba a Barcelona en el marc del Grec.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.

0: as fonts.
1: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
2: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
3: Segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
2: Fermín, mentrestant, continua participant de l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'ha reincorporat després de lesionar-se amb el Brasil al Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte al seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
4: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
2: Joan García reincorporarà la pretemporada del Barça el 12 d'agost juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. I un apunt més en clau Barça, la junta directiva s'ha reunit sense la presència del president Joan Laporta, que està convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris el mes de setembre, on es parlarà de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la Junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger. També un altre amistós, en aquest cas, del Barça femení contra el Manchester City, també el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent per l'equip de Pere Romeu.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimecres s'han disputat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Sentim Urco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, por eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
2: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat per partida doble han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
2: Aquest dissabte Girona Arsenal a Montilivi. I el Sabadell ha derrotat el Manresa 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip arlequinat. La mala notícia està de la lesió de Lain, un dels nous fitxatges. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi. Ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
2: Divendres el Sabadell jugarà contra l'Inter Escaldes. L'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip arlequinat cedit pel Valladolid. I també ha jugat l'Espanyol femení, ha empatat a 1 davant el Tenerife i les blanquiblaves han acabat perdent els penals.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plana poliesportiva, Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee. Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse de la primera divisió francesa. I ja coneixem el calendari de l'Eurolliga. El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador, a Dubai. I a l'Eurocup el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK Grec.

0: En els últims 30 minuts us hem explicat informacions destacades de la jornada, com el fet que s'incrementa el risc d'incendi enmig d'un nou episodi de calor. Més de 380 municipis catalans estaran aquest dijous amb risc molt alt o extrem d'incendi forestal. Els agents rurals tancaran l'accés a 7 espais naturals. En les últimes hores s'han declarat 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. Tots 3, però, estan estabilitzats o controlats. A l'àmbit de la política hem destacat que Pedro Sánchez nega que l'indult parcial a Laura Borràs sigui un gest cap a Junts i diu que aquesta mesura de gràcia no té res a veure amb la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El president del govern espanyol recorda que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va dir que la pena de presó a Borràs era excessiva. A partir d'ara, en la pròxima mitja hora, us explicarem, per exemple, que el detingut com a presumpte autor del crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí, a Barcelona, passarà a disposició judicial en les properes hores. La dona assassinada de 34 anys és la quarta víctima mortal de violència de gènere aquest any a Catalunya. Aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça Sant Jaume. Ceuta denuncia una situació de col·lapse per l'arribada per mar nedant de 1.500 migrants en les últimes setmanes. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida i contundent. Pel que fa als esports, Francesc?
1: Fermín López diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. També s'han jugat amistosos, el Barley 2, Espanyol 2, el Girona 3, Castelló 3 i el Sabadell 2, Manresa 1.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous el temps tornarà a ser tòrrid a les comarques de Lleida, amb màximes que s'enfilaran cap als 40 graus. A la resta del país la calor serà intensa, amb valors entre 36 i 38 a l'interior i al litoral per sobre dels 30. El dia serà assolellat amb pocs núvols. Doncs, com us dèiem, s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya enmig del nou episodi de calor intensa. Els agents rurals situen en nivell màxim per risc de foc al bosc de més de 100 municipis i en nivell molt alt 280 poblacions més. Amb aquestes previsions, gairebé un terç de les poblacions de Catalunya estan en alerta pel risc d'incendis. A més, també es tancaran aquest dijous els accessos a 7 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades, Montsant, la Baronia de Rialp, pel Montsec de Rúbies i d'Ares i la Ribera Salada. En una entrevista a 3 que Catinfo, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, Jordi Passalaigua, alerta que aquestes xifres poden continuar augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
2: Aquesta pujada, doncs, de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents, doncs, també a les tardes, doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan, doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Afa, doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, doncs, i que no descartem, doncs, que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Aquest dimecres els bombers han hagut de treballar contra 3 incendis, un d'alta muntanya i dos que han obligat a fer confinaments. A Os de Civís, a l'Alt Urgell, el foc ha afectat una hectàrea de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Tot apunta que el foc podria haver estat provocat per un llamp de les tempestes de dimarts, però no hi ha hagut afectacions personals. En canvi, sí que s'han declarat confinaments pels dos altres focs, una a Canyelles, al Garraf, que ha calcinat una hectàrea i s'ha demanat a uns 3.000 veïns que es quedessin a casa. L'alcaldessa del municipi, Rosa Huguet, ha explicat a 3Cat Info que el foc ha començat per una imprudència.
3: Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
0: L'altre incendi s'ha declarat al municipi de Masllorenç, al Baix Penedès. Aquí s'ha demanat el confinament de prop de 600 veïns de la zona i s'han cremat una desena d'hectàrees.
4: 3Cat Info.
0: Ens ocupem ara de l'àmbit polític. El president espanyol Pedro Sánchez justifica l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
4: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
0: El Consell de Ministres va decidir dimarts indultar parcialment a Laura Borràs, condemnada per prevaricació i falsedat documental. La pena de presó de 4 anys i 6 mesos i un dia se li ha commutat per una altra de 2 anys que li permetrà evitar la presó. Aquest dimecres, la mesura havia rebut crítiques provinents del mateix PSOE. El president manxec Emiliano García Page ho havia qualificat de xantatge independentista i havia afirmat que resta credibilitat als socialistes per parlar de corrupció. I quan fa dues setmanes de l'aval de la Justícia Europea la llei d'amnistia, i des d'aleshores el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés encausats per desobediència o desordres públics. Això fa pensar que la sentència de Luxemburg ha esperonat la justícia espanyola, però encara hi ha un gruix de casos pendents per amnistia. Per exemple, els membres del govern de l'1 d'octubre condemnats per malversació, entre els quals hi ha l'expresident Carles Puigdemont i el president d'Esquerra Oriol Junqueras. Ens ho amplia Joan Vilaplana.
5: Previsiblement, el Suprem esperarà que el Constitucional, que ja va avalar la llei d'amnistia, resolgui els recursos de les defenses. Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, creu que l'aplicació de la norma és qüestió de temps també per aquests casos. Són declaracions a 3cat.info.
6: Només cal esperar, i sense voler fer futurologia, la llei està clara, el Tribunal de Justícia ho ha dit ben clarament, el Tribunal Constitucional ho ha dit ben clarament. Insisteixo, crec que el marge de maniobra cada vegada és més petit o gairebé inexistent.
5: El Suprem també té més casos sobre la taula que podria resoldre directament. Són els de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, l'actual president del Parlament, Josep Rull, l'exconseller Quim Forn i els expresidents d'Òmnium i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Pel que fa al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, directament interpel·lats per la sentència del TJUE, no han mogut fitxa o l'han mogut en sentit contrari a l'aplicació immediata de l'amnistia. El Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9-N i l'1 d'octubre per confirmar si van afectar el pressupost comunitari. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona té pendent aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici per desobediència. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és l'òrgan competent per amnistiar els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, també pendents de judici.
0: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola que es van infiltrar en moviments socials i independentistes catalans entre el 2020 i el 2023. En el cas de La Directa, 4 agents van denunciar que el mitjà havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment els rostres dels agents i que només van publicar les inicials dels seus noms i cognoms reals. També denuncien que aquest procediment és un atac al dret a la informació i al lliure exercici del periodisme. Un dels seus redactors, Jesús Rodríguez, ha advertit que aquest cas pot establir un precedent molt perillós.
7: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
0: Per la seva banda, VilaWeb ha explicat al seu web que se'ls ha obert l'expedient per la reclamació d'una policia infiltrada en els moviments populars de Girona i Salt. L'agència acusa el mitjà d'haver publicat tant el nom fictici que la policia va fer servir per infiltrar-se com el seu nom real. Des de VilaWeb ho qualifiquen com una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions per als dos mitjans podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut públic.

0: lo suyo.
1: El nou àtic del govern madrileny fa 485 metres quadrats, 199 dels quals són de Terrassa, i es troba al districte de Chamberí, un dels més cars de la capital espanyola. A més, està situat molt a prop del polèmic pis on Ayuso viu amb la seva parella Alberto Gómez Amador. Segons ha avançat el diari El País, la compra es va fer a l'abril.
2: 3CAT Info.
1: La Reserva Federal dels Estats Units manté sense canvis els tipus d'interès, tot i que tres dels seus membres han votat a favor de pujar-los. El comitè de la Fed assegura que l'activitat econòmica s'està expandint, malgrat l'elevada incertesa que es deu en part al conflicte a l'Orient Mitjà, i constata el creixement de la productivitat i l'augment dels llocs de treball. Tot i això, alerta que la inflació es manté massa alta. En aquest sentit, el president de l'entitat, Kevin Warsh, ha assegurat que, si cal, no dubtaran a actuar.
3: La inflació segueix elevada en relació a l'objectiu del 2%, però el comitè es manté compromès i aconseguirem l'estabilitat dels preus.
1: Els analistes aposten perquè després de 5 reunions consecutives sense tocar els tipus, la Fed acordi una pujada després de l'estiu.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: El govern ha posat en marxa el punt Lila Mòbil, un nou recurs per detectar i atendre casos de violència masclista de manera més precoç. Des de principis d'any, aquest servei ha acompanyat una seixantena de dones. A diferència dels punts liles habituals, vinculats sobretot a espais d'oci nocturn, el dispositiu també s'instal·la en mercats, piscines i altres espais amb molta afluència de públic. A més d'oferir informació, disposa d'un espai privat i confidencial perquè les víctimes puguin explicar la situació que viuen i demanar ajuda. Eva Menor és la consellera d'Igualtat i Feminisme.
4: Ens costa que les dones donin el primer pas, no? El primer pas no només és una denúncia, perquè és un procés, no? I, per tant, pensàvem que era una bona eina. Se'ns va apropar persones que mai s'havien apropat als nostres serveis, van poder fer la primera atenció i això és molt important.
1: Aquest estiu, el punt Lila Mòbil recorrerà les comarques de Girona i, a partir del setembre, el govern preveu ampliar el servei a la resta de Catalunya amb més recursos.
2: 3CAT Info.
1: BMW ha anunciat avui que de cara al 2027 vol prescindir de 8.000 llocs de treball, un anunci que se suma al de Porsche, Volkswagen o empreses auxiliars com Bosch. Aquest dimecres, de fet, uns 6.000 treballadors d'Audi s'han manifestat al davant de la planta de Neckarsulm davant la possibilitat que acabi tancant per manca de feina. Ens ho explica des de Berlín Jordi Regàs.
5: L'acord entre els sindicats de BMW i la direcció ha establert que s'oferiran baixes incentivades i jubilacions anticipades als treballadors alemanys. D'aquesta forma, la companyia va Baresa espera estalviar uns 1.000 milions d'euros a l'any. De fet, és la mateixa estratègia que la del grup Volkswagen. Al març es va anunciar que es volien reduir 35.000 llocs de treball a l'empresa matriu i 15.000 més entre Audi, Porsche i altres empreses del grup de cara a l'any 2030. Els primers 30.000, pel que sembla, ja s'han assolit, amb baixes incentivades i jubilacions. A finals de juny es filtrava la intenció de la companyia de Wolfsburg d'afegir 50.000 acomiadaments més i tancar 4 fàbriques. A la de Neckarsulm, la d'Audi, avui s'hi han manifestat uns 6.000 treballadors. Porsche, per la seva banda, aquest dilluns també ha anunciat que els 9.000 acomiadaments que ja s'havien anunciat al març n'afegirà 5.000 més. Qui té la culpa de tot plegat? Bàsicament, la caiguda de les vendes al mercat xinès, que durant molts anys ha estat capdalt en el compte de resultats de les companyies alemanyes. És un mercat que cada cop compra més els seus propis vehicles i dona l'esquena als fabricants europeus. Un altre dels gegants de l'automòbil i paradigma del luxe, Mercedes-Benz, va presentar ahir els resultats del primer semestre. Va anunciar beneficis, però al darrere s'amaga una caiguda del 30% en les vendes de turismes a la Xina.
1: El detingut pel crim masclista de dimarts al barri de Sant Martí a Barcelona passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima tenia 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Com a mostra de rebuig, també aquest dijous al migdia es farà un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències al domicili. Des d'Assalt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
4: Una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda i de condol entorn de la víctima i els dos infants orfes que ha deixat aquest darrer assassinat masclista.
1: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut.

0: L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, cal trucar al telèfon 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. La ciutat de Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant. El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat. Amb més de 700 adults i més de 400 persones esperen fora en un campament improvisat als carrers del voltant. Durant les últimes hores s'han rescatat més d'un centenar de persones que intentaven arribar nedant. També s'han localitzat dos cadàvers que fan pujar 29 els migrants que han aparegut morts aquest any a les costes de la ciutat. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
1: Si no se aplican medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión y a la envergadura del problema, y si se mantiene la intensidad del flujo de entradas, en breve podemos estar en unas cifras similares, parecidas a las que hubo en el episodio de mayo de 2021.
0: L'auge d'arribades coincideix amb el fet que una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya nedant.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
3: Aquest dijous la calor continuarà sent intensa arreu del país i per 14è dia d'aquest estiu tornarem a tocar la xifra dels 40 graus. Serà el cas de Tremp, de Balaguer, també de la mateixa ciutat de Lleida. Temperatures molt altes arreu, cap a la Catalunya central, entre els 37-38 graus, possiblement a Solsona o al nord d'Osona arribi als 39 graus i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dijous assolellat de cap a cap, amb alguns núvols matinals només a la costa sud, poc importants, i algun núvol que pot aparèixer inofensiu a la tarda cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. I com dèiem, aquesta calor no s'aturarà aquí, tindrà continuïtat també durant els propers dies, divendres, dissabte i també diumenge.
0: Els efectes del Niño que s'està formant al Pacífic no arribaran a Catalunya fins la primavera de l'any que ve. És el que preveu el Meteocat, que avisa que pot acabar provocant un dels fenòmens més intensos que s'han registrat mai al país. La temperatura de l'aigua al Pacífic ja supera amb més de 4 graus, el que és habitual quan un niño es considera molt fort a partir dels 2 graus d'anomalia. En parla la directora del Meteocat, Sarai Sarroca.
4: Les causes del niño o la niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
0: Els meteoròlegs recorden que encara no hi ha proves que el canvi climàtic provoqui més episodis del Niño, però sí que expliquen que l'escalfament global fruit del canvi climàtic fa que el fenomen es desenvolupi sobre uns oceans més càlids. Parlem ara d'economia, perquè CaixaBank ha obtingut uns beneficis de 3.200 milions d'euros en el primer semestre, un 8,5% més que en el mateix període de l'any passat. Els bons resultats i l'increment de la rendibilitat han facilitat la contractació de personal. Un miler de treballadors en l'últim any, la meitat destinats a les oficines. Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, els clients volen tractar amb persones.
5: Tenemos la responsabilidad social de dar el servicio adecuado y para eso hemos visto en un entorno en que cambiaba el negocio, subían los tipos y empezaba a crecer, pues que debíamos invertir en personas.
0: Gortázar descarta que la tecnologia i la intel·ligència artificial suposin el tancament d'oficines o la reducció del nombre d'empleats. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya, segons Comissions Obreres. El sindicat assegura que així els empresaris s'estalvien 11,6 milions d'euros setmanals. En total, hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, la meitat de les quals ho fa sense cobrar. La secretària d'aquest sindicat, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
6: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes, i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: Segons Comissions, aquestes hores extraordinàries les fan sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després de l'estiu per auditar el que considera un abús. Anem ara cap a Tarragona. Els fets delictius registrats a la ciutat han disminuït gairebé un 3% al llarg d'aquest últim any. Aquests resultats, que s'han fet públics a la Junta Local de Seguretat, es vinculen, entre altres coses, amb la col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i el cos de la Guàrdia Urbana. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
2: Entre les dades destaca la davallada d'un 5,6% dels delictes contra el patrimoni, però per altra banda han augmentat en un 6% els delictes contra la llibertat sexual. Tant l'Ajuntament com la Generalitat consideren que la col·laboració entre els Mossos i la Guàrdia Urbana ha estat clau en el descens dels fets delictius. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
7: Sense triomfalismes, però amb bones notícies, la criminalitat baixa a Tarragona. La col·laboració creix entre els cossos policials.
2: En aquesta línia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que s'incrementarà el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra a la ciutat.
8: En el cas de la ciutat de Tarragona, incorporem ara amb la nova promoció 32 nous agents que permetran fer tot un dispositiu de reforç també en aquells barris on és important aquesta feina de proximitat i sobretot de prevenció.
2: Parlon ha dit que la comissaria conjunta dels dos cossos a la ciutat podria estar enllestida d'aquí 2 anys.
0: I a Lleida, l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat aquest estiu per buscar feina a la campanya de la fruita fa que el govern i l'Ajuntament hagin d'ampliar el dispositiu d'acollida de temporers. Ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al ras, una situació inèdita a la ciutat. Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la Fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que incompleixen el conveni i no ofereixen allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
10: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball. Aquesta és la clau.
9: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Un altre motiu que pot explicar aquesta situació és que cada vegada les plantilles són més estables i hi ha menys ofertes per a les persones que deambulen pel territori enllaçant campanyes.
0: I de les comarques de Lleida a les de Girona, per parlar de cultura, perquè la Fundació Thyssen dona protagonisme a l'obra de Modest Cuixart en una nova exposició que des d'aquest dijous es pot visitar al monestir de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Aquí és on des de fa anys hi ha previst fer-hi un museu amb la col·lecció de pintura catalana de Carmen Thyssen. Hi ha peces que feia anys que no s'havien exposat. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
11: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara, amb l'objectiu que s'estableixi una mena de diàleg entre elles. No són peces que servissin d'inspiració a Cuixart, però sí que les coneixia bé. La comissària de la mostra, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
12: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
11: És una ocasió única per veure obres de Cuixart poc conegudes.
12: Hi ha obres que fa més de 30 anys que no s'han vist en públic. I algunes, fins i tot, m'atreviria a dir que no han format part mai d'una exposició a Catalunya.
11: Fa anys que cada estiu la Fundació Thyssen organitza exposicions temporals al monestir de Sant Feliu de Guíxols a l'espera que es faci realitat un museu exclusiu. Des de la Fundació, Guillermo Cervera, nebot de Carmen Thyssen, assegura que el compromís hi és i és ferm.
13: Seguim amb aquest compromís. Simplement estem junt amb l'alcaldia de buscar com adaptar molt bé aquest espai per treure el màxim suc.
11: L'exposició es podrà visitar fins al mes d'octubre.

Ha mort als 56 anys el músic irlandès Glen Hanser, guanyador d'un Òscar per la pel·lícula Once. Ha tingut un accident de moto prop de Dublín, on vivia. La xarxa s'han omplert de mostres de condol i missatges de record per un músic carismàtic que era molt estimat pels fans, pels músics i per la premsa musical, per la seva humanitat. Bruce Springsteen, el compositor i productor australià Warren Ellis, la cantautora nord-americana Cat Power o el músic escocès Mike Scott, líder dels Waterboys, ja han expressat el seu dolor. Falling Slowly, de la banda sonora de Once, li va fer guanyar l'Oscar a la millor cançó. Aquesta pel·lícula del 2007 el va catapultar a la fama mundial. Explicava la història de dos músics de carrer interpretats per Hanser i per la cantautora txeca Markéta Irglova, amb qui van formar el duet de Swell Season. El músic es va fer cèlebre el 2023 també amb la seva interpretació de Fairy Tale of New York durant el funeral de Shane McGowan.

0: I ara els esports, amb Francesc Ripoll.
1: El jugador del Barça, Fermín López, reconeix en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret.
2: Segur, segur, la veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
1: Fermín, mentrestant, continua participant en l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. Rafinha s'hi ha reincorporat després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. En canvi, un jugador del Barça que encara està de vacances és Joan García. En un acte del seu campus a Tordera, el porter blaugrana posa la Champions com a primer objectiu.
3: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: Encara al Barça, la junta directiva s'ha reunit amb sense la presència del president Joan Laporta, convalescent d'una arrítmia cardíaca. S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, on es parlaria de l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superiors als 200 milions d'euros. En aquesta reunió de la junta també s'ha informat sobre un possible amistós que el Barça podria jugar el dissabte 15 d'agost a Tànger contra un rival marroquí pel qual ingressaria uns 4 milions d'euros. També s'ha informat sobre un altre amistós, en aquest cas del Barça femení, contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius els han informat d'un fitxatge imminent a l'equip de Pere Romeu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Aquest dimecres s'han jugat diversos partits amistosos en presència catalana. L'Espanyol ha empatat a 2 al camp del Burnley en el primer dels dos partits que jugarà l'equip blanquiblau en la seva estada a Anglaterra. Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final han estat els golejadors. Santi Murco, migcampista perico.
5: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego por eso corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: El proper partit de l'Espanyol serà dissabte davant el Middlesbrough. D'altra banda, el Girona ha empatat a 3 contra el Castelló. Brian Hill i Benat, per partida doble, han estat els golejadors. Alejandro Francés, jugador del Girona.
6: Para nosotros es muy importante, ¿no? El sumar partidos, sumar minutos, porque la segunda división es una competición muy dura. Y bueno, es verdad que teníamos un gran equipo y lo han demostrado, ¿no? Al final ha sido un resultado muy abierto, 3-3, y pueden haber sido más goles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos tenemos que centrar en eso. Antes, en otros partidos nos estaba costando meter gol, ahora la estamos metiendo, pues ahora hay que seguir mejorando.
1: Aquest dissabte, Girona Arsenal a Montilivi, el Sabadell ha derrotat el Manresa per 2-1 amb gols d'Escudero i Miguelet. És la primera victòria aquesta pretemporada de l'equip per l'Equinat. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, content amb la pretemporada del seu equip.
7: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també i tranquil·litat.
1: Per cert, el Sabadell ha incorporat Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada a l'equip per l'Equinat, cedit pel Valladolid. I també jugó l'Espanyol femení empatat a 1 davant el Tenerife. Les blanquiblaves han acabat perdent els penals. A punts de bàsquet, el Lleida ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee, que arriba de la primera divisió francesa, i el Barça debutarà a l'Eurolliga el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A l'Eurocup, el Baxi Manresa jugarà el seu primer partit el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.

0: bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio i ànims amb aquesta calor, perquè avui ens llevem amb 17 graus a Cardona, 22 graus a Banyoles, 26 a Vinebre, i això, entre d'altres coses, farà que 380 municipis del país estiguin avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. Ahir ja vam tenir 3 focs en 24 hores. Afortunadament, tots 3 estabilitzats ja, però s'insisteix que avui encara pot ser pitjor precisament per aquest augment de les temperatures. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia i bona hora.
0: Molta més calor avui tindrem?
1: Doncs encara podria pujar un grauet més. Per tant, aquests valors de 35 a 40 sovintejaran de nou a tot l'interior del país, amb aquests pics de 40, potser 41. Avui potser hi hauria el topall d'aquest nou pic de calor en sectors del Pla de Lleida. I no es pot descartar també en algunes valls del Piau, com va passar ahir, que a Bossòst es va arribar als 40 graus. Bé, situació doncs de calor extrema avui, novament. A la costa potser els valors no seran tan alts, però en canvi compensa la sensació de calor notable i intensa la xafogor, que es mantindrà ben present. Una jornada, malgrat tot, de sol, de bonança, d'estabilitat. Alguns núvols baixos hi ha en sectors de la costa, de manera molt puntual. Poden reforçar-se un altre cop de cara al vespre i anar-se desfent al llarg d'aquest matí. I poques nuvolades de tarda. Per tant, esperem poc ruixats de moment en zones de muntanya, cosa que demà podria canviar, sobretot de cara al vespre a l'Alpireu, amb l'arribada d'una petita cua de front, que faria, bàsicament, doncs, que la temperatura pogués perdre alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Així tindrem el panorama d'aquest dijous. Encara podria pujar un grau la temperatura, deia el Jofre, i d'aquí aquest risc d'incendis que ja ens deien ahir que avui segurament seria pitjor que ahir. Tenim uns 380 municipis en risc alt o extrem de foc forestal. Tot això, mentre tenim bones notícies, els incendis d'Àvila i de Madrid estan tècnicament estabilitzats.
2: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila, es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És el que deia ahir última hora el ministre de l'Interior. Aquesta és la bona notícia. La mala és que tenim un incendi nou a Zamora, que ha fet evacuar 12 municipis i, sobretot, que continua sense control el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
3: En principi, los trabajos continúan y hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
0: És el que deia Antonio Rodrigo, director de l'operatiu dels bombers en aquest incendi de la Vall d'Uixó. Tornarem avui en directe al matí de Catalunya Ràdio en aquests dos incendis, aquests dos grans incendis, el de Madrid i Àvila i el de la Vall d'Uixó, per saber l'última hora. Per cert, parlant d'última hora, en un incendi, però no forestal, en un incendi en un pis, aquesta nit dues persones han quedat ferides greus a Molins de Rei quan hi ha hagut aquest incendi en el seu pis que encara s'està investigant. Tot això, com dèiem, amb un nou episodi de calor que també, com ja fa dies que alertem, té conseqüències en la salut. El dispositiu de la Generalitat que està monitoritzant els efectes d'aquestes altes temperatures confirma que la majoria de cops de calor, d'insolacions, passen en gent jove.
4: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant i, bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que ens deia ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio el Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Això afecta molt especialment, ell ho deia, les persones que treballen. Avui, de fet, la CGT farà una concentració per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant de les onades de calor. Ahir vam veure, per exemple, com els treballadors de la Sagrada Família també es mobilitzaven, protestaven, perquè deien que no se'ls protegeix prou d'aquestes altes temperatures. En fi, a banda d'això, d'aquesta nit, notícia de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra investiguen una altra mort violenta. La mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta que hi hagi cap persona detinguda. Sí que està detingut, en canvi, ho explicàvem ahir a aquesta hora. És un home que passarà avui a disposició judicial. És el que està acusat de matar la seva parella, també en aquest cas a Barcelona, al districte de Sant Martí. Ara s'ha sabut en aquestes últimes hores que ella també havia estat detinguda. La víctima mortal també havia estat detinguda, acusada precisament per l'home detingut de maltractaments tant amb ell com els fills de la parella. Tot això pel que fa a les últimes hores, que en el terreny polític, dos noms. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
5: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo.
0: És el que deia ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid després que el diari El País revelés que el seu govern ha comprat un àtic de 485 metres quadrats a una de les zones més cares de Madrid, a Chamberí, perquè el faci servir la presidenta. Com sentíeu, ella diu que és per fer reunions, bàsicament, però avui el diari El País diu que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que només s'hi pot viure, és a dir, que les normes municipals de Madrid impedeixen destinar aquest pis a l'ús professional. L'altre nom de les últimes hores, Zapatero.
6: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Això és el que deia la setmana passada l'expresident espanyol, però la novetat és que el jutge que l'està investigant ha autoritzat la policia perquè investigui no només els comptes bancaris de l'expresident, sinó també els de les seves filles i els de la seva secretària. I pel que fa als esports, la FIFA ha obert expedient pels incidents després de la final del Mundial, aquella picabralla, a diversos jugadors argentins, però també a Gavi, el jugador del Barça, per actitud antiesportiva. Això mentre fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar el projecte de la FIFA, bàsicament, de privatitzar el Mundial. Mantinguin els interessos privats fora de l'esport, va dir ahir el comissari de Joventut i Esport des de Brussel·les, que va avisar que examinarà si aquesta història cau dins de les competències de la Unió Europea per prendre alguna mesura. I un parell de qüestions de l'actualitat musical. Una, avui Kanye West actua a Madrid, és cridaner, perquè és un dels pocs llocs on l'han permès actuar després de les declaracions antisemites o lluana del Hitler que havia fet el raper. I la segona, les notícies més tristes de les últimes hores.

És dia d'enyorar molt Glenn Hansard. Òscar, la millor cançó per Once, que va morir en accident de moto als 56 anys. La xarxa s'ha omplert de condol per Glenn Hansard, que havia actuat moltes vegades a Barcelona, l'última vegada fa ben bé un parell d'anys.

0: Són les 7 i 8 minuts, així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, amb Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Però, de moment...

0: Repassem i ampliem algunes de les notícies que hem comentat ara mateix amb la Sílvia Solanes, la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Persisteix.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, malgrat el perímetre, ja no avança. L'evolució és una mica més positiva, però encara es manté l'evacuació de tots els pobles afectats. A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa.
0: Anem a la Vall d'Uixó, Alba Barbosa.
3: Els bombers són prudents. El foc continua actiu 6 dies després i parlaven de nit decisiva per poder determinar l'evolució d'aquest incendi. Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers.
4: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente, nos está dejando trabajar, pero el perímetro está. Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones, con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
3: No ha aumentat el perímetre ni les hectàrees afectades, que continuen sent 9.300, però es mantenen els evacuats, 10.000 veïns de 14 poblacions que per ara no poden tornar a casa. Des de la Vall d'Uixó, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desescalada.
5: A les poblacions de Madrid i Àvila afectades pels pitjors incendis de la història d'Espanya. Després que ahir s'estabilitzessin els focs, els veïns han pogut anar tornant a casa seva. La majoria comproven que el paisatge és molt diferent a com era quan van marxar corrents.
0: Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna, Montse Poblet.
6: Aquí a Pelayos de la Presa el foc ha estat devastador. Les flames van encerclar el nucli urbà i s'han acarnissat amb els boscos i amb les cases dels afores. N'hi ha desenes de calcinades i fins i tot les que han pogut salvar les seves estan destrossats pel que s'han trobat després de gairebé una setmana evacuats.
7: Por la urbanización tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también. Gracias a Dios no se ha quemado ninguna casa, pero lo que es el entorno pues se ha quemado todo. És una pena.
6: El foc es va estabilitzar ahir a primera hora de la tarda i pràcticament tots els evacuats van poder tornar a casa seva. Als pobles, la Guàrdia Civil manté les patrulles perquè si algú troba a faltar alguna cosa pugui fer la denúncia ràpid. Des de Pelayos de la Presa, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 a Catalunya.
8: Ahir a la tarda hi va haver 3 focs. Un a Mas Llorenç, al Baix Penedès, que va cremar 11 hectàrees i va obligar al confinament de 600 veïns. Un segon a Canyelles, al Garraf, amb una hectàrea cremada i 3.000 veïns confinats. L'alcaldessa Rosa Huguet explicava que l'origen era una imprudència.
9: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
8: I un tercer a Os de Civís, a l'Alt Urgell, que va cremar 3 hectàrees de vegetació.
0: Sense abaixar la guàrdia.
2: 380 municipis estan avui en risc alt o extrem d'incendi forestal. El nou episodi de calor que afecta bona part del país també ha disparat el risc i això fa que els agents rurals hagin de tancar els accessos a 7 parcs naturals.
0: Més detalls, Oriol Pujador.
10: En nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, hi ha un centenar de municipis, mentre que en el nivell 3, que representa un risc molt alt, n'hi ha 280. Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals, ha alertat a 3Cat Info que aquestes xifres encara augmentaran de cara al cap de setmana.
11: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents doncs, també a les tardes doncs, predominantment de marinada, doncs, que fan doncs, que aquest perill d'incendi al Pla Alfa doncs, augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana és el que preveiem.
0: Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio. Mai vistes.
5: El Meteocat avisa d'alteracions climàtiques d'una intensitat mai vista a casa nostra pel fenomen del Niño. Tot i això, apunten que Catalunya no rebrà els efectes fins a la primavera.
8: El Niño és un fenomen natural que es produeix a l'oceà Pacífic que provoca l'escalfament de les aigües superficials. Això altera els corrents marins i, de retruc, els patrons de pluja i de temperatura. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat.
12: Les causes del Niño o la Niña a Catalunya sempre generen algun fenomen extrem. Ara bé, en el sentit de sequera o de precipitació, no es pot definir. En funció dels fenòmens que faciliten aquest efecte dominó, doncs desencadenaran en un sentit o en un altre aquí a Catalunya.
8: El tren d'onades de calor que patim aquest estiu no hi tenen cap relació.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb la Sarai Sarroca justament per veure què hem d'esperar d'aquests fenòmens els pròxims mesos. I més a fons.
2: Llum verda del jutge Calama perquè la policia investigui els comptes bancaris de Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària. La UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132 milions d'euros sense hipoteca.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
13: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats
1: en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros sense hipoteca ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Per tant, aquesta casa de 132.000 euros que s'està investigant és un dels punts claus en aquesta investigació. I mentrestant, ho dèiem abans, eh? Atenció amb això. L'Àtic.
5: El que ha comprat la Comunitat de Madrid i que Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per a reunions institucionals perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres. L'oposició critica l'operació i li demana més explicacions. La presidenta madrileña diu que se sent perseguida.
13: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
5: El nou àtic és a Chamberí, té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa.
0: Surt del pas.
8: Pedro Sánchez justifica l'indult parcial que el govern espanyol ha concedit a Laura Borràs i diu que no té res a veure amb la seva relació amb Junts. Ho ha dit després de reunir-se amb el rei Felip VI a Palma.
0: Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
14: Pedro Sánchez ha desvinculat l'indult de Laura Borràs de la política i d'una voluntat d'acostar-se a Junts.
15: Eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos ni, por supuesto, esto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
14: El president espanyol venia a les Balears amb un anunci. Ha demanat a la Comissió Europea que Mallorca aculli el Centre de Prevenció d'Incendis de la Mediterrània Occidental. I també s'ha referit a un dels temes més polèmics aquí, la manifestació històrica contra la massificació turística de diumenge. Ha defugit posar l'accent sobre l'accés de turisme i s'ha referit a la crisi de l'habitatge. Des de Palma, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, nova mort violenta.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca i al vespre en un ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer.
5: Els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas. De moment no hi ha cap persona detinguda.
0: Historial.
8: Els Mossos havien detingut fa dues setmanes la dona assassinada ahir a mans de la seva parella a Sant Martí perquè l'acusava de maltractaments a ell i als fills. Avui l'home passarà a disposició judicial. A migdia hi haurà una concentració de rebuig a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Més detalls, Alia Forment.
16: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
17: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
16: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que davant de qualsevol indici o situació de violència masclista, el telèfon de la Generalitat d'Atenció a les Víctimes és el 900-900-120. 900-900-120 és una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores del dia. I accident mortal amb una mina.
2: A Súria, al Bages, ahir va morir un treballador de 26 anys, aquí li van caure sobre unes roques que es van desprendre de les galeries. L'accident va obligar a evacuar 200 persones. El secretari general d'Indústria del sindicat, Josep Rueda, reclama més mesures de seguretat a l'empresa.
18: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el boronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè, si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
5: Fa 3 anys hi va haver un altre accident mortal a la mateixa mina amb 3 persones mortes. Arran d'aquell fet, Indústria inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada.
0: Hores extres.
8: Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Això suposa un estalvi molt important pels empresaris. Ho denuncia Comissions Obreres.
0: Més detall, Rafael de Ribot.
19: Són els càlculs que fa Comissions Obreres. La secretària d'aquest sindicat, Vera López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre s'estan fent tantes hores extres.
20: Una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada, que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas, no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
19: Segons Comissions, en total hi ha més de 157.000 persones que prolonguen la seva jornada laboral, sobretot dones i joves del sector serveis. El sindicat reclama l'aprovació del nou reglament de control horari després d'aquest estiu per auditar el que consideren un abús. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El RAS.
2: A Lleida ara mateix hi ha gairebé unes 200 persones dormint al carrer en una situació inèdita a la ciutat. Darrere hi ha l'augment de persones que s'han desplaçat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Lleida, Júlia Albacar.
4: La paeria ha atès des del juny uns 2.000 temporers, el doble que en campanyes anteriors, una xifra que ha superat les previsions. Per això l'Ajuntament habilitarà 160 noves places al pavelló 4 de la fira, que se sumaran al centenar que ja hi ha al pavelló 3. També es comprovarà quins usuaris estan treballant i n'informaran Inspecció de Treball perquè actuï contra els empresaris que no ofereixin allotjament. Ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes.
21: Ara és per donar una resposta a una situació de carrer que hi ha. Però lo important d'aquí és que si estan d'alta, nosaltres passarem les dades a Inspecció de Treball.
4: Als Camps Elisis hi han arribat a dormir al ras unes 240 persones, algunes de les quals asseguren que estan treballant en camps propers. Des de Lleida, Júlia Albacar, Tramatí, de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i quatre minuts de 8, exemple.
5: Salvador Illa posa d'exemple Singapur com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers. El president de la Generalitat ho ha dit en el seu final de viatge oficial, que també l'ha portat al Vietnam.
0: Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
22: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
23: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants. Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
22: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
23: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
22: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I es defensa?
8: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, defensa la seva actuació davant la polèmica generada per la contractació de la seva filla com a agent de la policia local. Reitera que no hi va tenir res a veure.
0: Clara Jordan.
24: Sílvia Orriols va afirmar la designació del Tribunal Qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
25: La designació del Tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
24: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona, informa Clara Jordan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'Aliança, multes per odi.
5: El Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que facin discursos d'odi. La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu.
0: Txell Vallespí.
26: El text que han registrat aquests 5 grups parlamentaris castiga les expressions o discursos ofensius o difamatoris que discriminin, calumniïn o incitin a l'odi amb multes d'entre 600 i 6.000 euros si la infracció és greu. La sanció pujarà fins als 12.000 si es considera molt greu i si és lleu quedarà en una amonestació pública. Tot això quedarà integrat al reglament del Parlament, que té rang de llei, i per tant les sancions tindran cobertura jurídica. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió, que està especialment protegida en seu parlamentària. Són declaracions a 3Cat Info.
27: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
26: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El punt de mira.
8: Els mitjans digitals La Directa i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola infiltrats en moviments socials i independentistes.
0: Entren nedant.
5: Ceuta alerta que està en situació de col·lapse davant l'entrada per mar de 1.500 migrants entre adults i menors en només una setmana. La majoria són del Marroc i Algèria i han arribat nedant, i això fa la diferència. Una sentència recent del Tribunal Suprem prohibeix retornar en calent al seu país d'origen els migrants que entrin a Espanya així, nedant.
8: El centre d'acolliment temporal de Ceuta, amb unes 500 places, està saturat, amb més de 700 adults i més de 400 persones que esperen a fora, en un campament improvisat. El president de Ceuta, del PP, demana al govern espanyol una resposta ràpida.
0: I tornen.
5: Els Estats Units han tornat a bombardejar aquesta nit l'Iran després de 5 dies de treva no declarada oficialment, segons ha anunciat des de la xarxa X el Comandament Central Militar Nord-Americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president Donald Trump ja ho havia advertit.
1: We're going to be hitting them very hard.
3: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà. Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
5: Alhora creix la por per a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 7:24 minuts. Sem a la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Fermín deixa enrere setmanes que admet que han estat difícils.
6: El migcampista del Barça va reconèixer ahir al vespre en una entrevista al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida després d'haver-se perdut el Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que es va fer a mitjans de maig.
7: Segur. La veritat que estava al meu millor moment, tot em sortia bé i aquest estiu doncs, va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Aquest estiu ho he passat molt malament i bueno, gràcies a la meva família, la meva parella, els meus amics, he pogut tirar cap endavant.
6: Fermín es va reincorporar dilluns a l'estada de l'equip blaugrana a Anglaterra. El brasiler Rafinha es va unir al grup ahir, després de superar una lesió muscular que es va fer amb el Brasil a la Copa del Món. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
0: I encara parlant del Barça, Joan Garcia, ambiciós.
6: El porter del Barça, que encara és de vacances, va assegurar en un acte al seu campus a Tordera que aquest any vol la Champions.
9: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
6: El de Sallent explica que s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Joan García es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. Va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre. Entre els temes a votar llavors, l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini superior als 200 milions d'euros.
0: I empat de l'Espanyol.
6: El primer partit dels blanquiblaus contra Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc, blanquiblau Urco, al final del maig.
10: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
6: Ahir també va empatar el Girona, 3-3 contra el Castelló, i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
11: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
2: el 51.971, de la sèrie 42.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un parell de minuts una mica més i arribarem a 2:15 i arribarem repassant un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
13: Tenemos una temperatura de 24 grados. Oiga, apague el teléfono.
0: De moment no hi ha cap incidència remarcable en aquesta vaga a l'aeroport.
14: Ja, això no és el que deies aquest dematí, Fede. Vale? Això no és el que deies aquest dematí. Aquest dematí deies una altra cosa.
0: Tenim una trucada al telèfon del directe. Amb qui parlem, sisplau?
14: Amb qui parlem, sisplau? Però tu què t'has creído? Això és perfectament amb qui parleu. Amb la Marta de Sant Celoni.
0: Hola, Marta, com estàs? Feia dies que no presentava.
14: Quieres que te diga cómo estoy? Pues mira, ara mateix has ido dintre d'un autocar, vale, per algun lugar del sur de França.
15: Ah, mira, és maco.
14: Direcció a Atenas. En autocar, no sé si lo has entendido bien, ¿eh? En autocar, sí. ¿Vale? Con el Aarón y el Aitor.
15: Aarón,
14: ¿vale?
15: Y Aitor son els seus...
14: Els meus fills,
15: sí, tenen nom de tenir molt de TDA, tots dos. No. Escolta, Marta, vaya planasso, ¿no? En el sentit de que quin pal anar de Sant Salvador. Calla, Marta! Per favor.
14: Què me vas a preguntar?
15: No, que t'anava a dir que tu sempre et queixes de Rosalies. Anava a dir de Rosalies. Encara deu ser pitjor anar de Sant Saloni a Atenes en autocar, com dius.
14: De verdad que estás de recochineo, ¿no? Porque lo estoy cogiendo por culpa vuestra. Por culpa nuestra. Y yo iba a ir en avión, ¿vale? Com la gent normal, que tenía el vol comprat ja. Però fico la ràdio a la ciutat matí, ¿qué me sale? Em surt el senyor Fede.
15: Fede és Frederic Vincent.
14: Al crítico porque está aquí presente, sí. ¿Vale? Pero suéltale al Pedro Vicente este diciendo, uy, ya no, cuidado, que a lo mejor ni una vaga encubierta al aeroport, ¿no? Porque unos mataos o quejando no sé qué.
15: No,
14: uy, sí, cuidado.
15: Unos mataos, claro. No, a ver, claro. Marta, ni no, son unos mataos.
14: No. Que yo no sabía que hasta los maletas pudieran hacer vaga.
15: No,
14: o sea, que hagan vaga los pilotos, ¿vale? Bueno, ahí con sus trajes, que hagan vaga los controladores, pues mira, los que te jodan las vacanzas, los que llevan las maletas, venga, hombre, va, ¿dónde vamos a ir a parar?
15: Pero a ver, un moment,
16: hay que argumentar.
15: Es que no, y a més no entenc què té a veure, diguéssim, aquesta situació amb les seves vacances.
14: Bueno, a ver, pues que si el Frodo, como lo
16: Frodo,
14: como
16: no, llame,
14: Frodo. Tú te abrajo yo, sí, en los aeropuertos, digo, bueno, pues vas a...
0: Arribem a 2:15.

0: Un dia més ens llevem pendents de l'incendi. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua aquesta hora sense control, però com a mínim no avança. En canvi, els incendis d'Àvila i de Madrid, aquests sí que estan tècnicament estabilitzats.
1: Lo que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad.
0: És la que deia el ministre de l'Interior. L'altra mala notícia de les últimes hores és un nou incendi, en aquest cas a Zamora, que també s'ha descontrolat i ha fet evacuar 12 municipis. I ho hem sabut fa poca estona, encara referent a incendis. Han detingut dues persones pels incendis de Bordeus. Recordem, són aquests incendis a la zona de la Gironda que ens van dir que trigarien setmanes en acabar-los d'apagar, que la cosa pinta notablement millor del que pintava a principis de setmana, però encara un escenari molt complicat. La notícia d'última hora és la detenció d'aquestes dues persones per aquests incendis a Bordeus. I d'aquesta nit, també al voltant de detencions. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort per arma blanca d'un jove literalment al mig del carrer a Sant Adrià del Besòs. En aquest cas, aquí no hi ha cap persona detinguda, de moment. Tot això un dia en què tornarà a ser notícia Isabel Díaz Ayuso, després que la Comunitat de Madrid li hagi comprat un àtic, en teoria per fer reunions, a un dels barris més rics de Madrid.
2: A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
0: Ella assegura això, que és per fer-hi reunions, però avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, per tant que no s'hi poden fer res de reunions ni activitat laboral. L'altre nom del dia és el de Rodríguez Zapatero. El jutge que l'investiga ha autoritzat la policia perquè investigui els comptes bancaris de l'expresident, de les seves filles i de la seva secretària. Tot això també el dia que en el terreny cultural Kanye West actua a Madrid, en un dels pocs estats que li ha permès actuar, tot i les seves declaracions antisemites dels últims temps. I també avui és el dia en què continua les mostres de condol per Glenn Hansard, el cantant irlandès que va morir en accident de moto als 56 anys, Òscar a la millor cançó per aquella pel·lícula Once. I a banda d'això, amb els esports, Pau, què tenim?
3: Doncs que el migcampista del Barça, Fermín López, diu a Catalunya Ràdio que ha passat el pitjor estiu de la seva vida recuperant-se de la fractura al dit petit del peu dret. El porter blaugrana Joan Garcia, en canvi, aspira a guanyar la Champions. I l'Espanyol va empatar ahir 2-2 davant el Burnley en el seu primer partit de l'estatge a Anglaterra.
0: Gràcies, Pau Dax. Ara mateix passen 3 minuts de 8:15 del matí, el que dèiem, altes temperatures, risc d'incendi. Avui es preveu que el risc d'incendi pugi a diversos municipis catalans perquè les temperatures també aniran cap amunt. Jofre Xenoé, bon dia.
4: Bon dia, ens llevem avui amb una situació meteorològica que no varia gaire, és a dir, que es mantenen les elevades temperatures i aquest ambient de plena canícula, temperatures de nou que s'ubicaran entre els 35 a 40 a l'interior, assolint-se aquests 40 especialment cap a la zona del Pla de Lleida. Encara potser pot pujar un grauet més al termòmetre arriba al màxim d'aquesta nova aglopada d'aire càlid que ens, amb algunes intermitències encara ens pot afectar ben bé fins a l'inici de la setmana que ve. Jornada, doncs, de molta calor, de calor intensa, de xafuor a la costa, amb només alguns núvols baixos molt puntuals a la façana litoral i amb poques nuvolades de tarda en zones de muntanya, cosa que demà podria variar una mica, sobretot de cara al vespre a l'Alpine.
0: Gràcies, Jofre. Mobilitat també aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia. Doncs aquest matí ens llevem amb dos nous robatoris de cable de coure que fan la guitza, tornen a fer la guitza als usuaris de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts, de 15 minuts de moment, perquè podrien després ser-ne més, a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. En aquesta última, a l'R11, també hi ha hagut un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. Recordem que l'R11 uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. De moment, en aquesta línia, el retard són d'uns 10 minuts.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs hi ha cua a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat perquè hi ha un carril tallat a l'autopista C33 en direcció Mollet-Girona per la retirada d'un vehicle accidentat ahir a la nit. Afecta la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt d'Horta al nus de la Trinitat. També hi ha cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès direcció Barcelona o la Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un net aproximadament, una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mira, Assumpta Escarp i Meritxell Benedí. Matí de Catalunya Ràdio, passen 5 minuts de 2:15. Fem un cop d'ull als diaris. I començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades que trobem avui. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
0: Comencem per La Vanguardia, que dedica part de la seva portada a la imputació de l'excap de la Guàrdia Civil en el cas Zapatero i també a les conseqüències del fiasco en les proves PISA.
8: En un article d'opinió, el seu director, Jordi Juan, qualifica d'inadmissible el suposat error i convida ell a seguir amb el seu discurs de fer avançar el país i no fer-lo retrocedir.
9: I l'exdirector del diari, el periodista Lluís Foix, remata la seva columna dient que l'escàndol PISA mostra fragilitat i empobriment negatiu del país i reclama més gestió si no es vol que les properes eleccions passin comptes als responsables polítics.
8: I més política, perquè el periòdico també dedica part de la portada a la qüestió Zapatero, però aprofita la compareixença de Pedro Sánchez i el tancament del curs polític per fer balanç de la gestió del govern.
9: Segons el diari, el president porta 20 decrets durant aquest any, el tercer màxim històric de la democràcia. En una columna interior, el periodista Matías Vallès analitza l'estratègia de comunicació de Sánchez i la seva capacitat de reciclar les catàstrofes en èxits i estímuls pel futur.
8: A les pàgines d'opinió, El Mundo també parla del govern espanyol, però centra les seves columnes a l'indult parcial de Laura Borràs.
9: A la seva editorial, qualifica l'executiu com un govern contradictori i en les pàgines, el professor de filosofia i columnista David Mejía es qüestiona si aquest indult és legítim o és només una estratègia per continuar el poder.
8: I acabem al País, que és l'únic que du a la seva portada l'escàndol del nou àtic d'Isabel Ayuso.
9: D'ús només residencial, l'editorial del diari qualifica aquesta compra i la gestió de la presidenta de Madrid d'opaca i demana una explicació més enllà de les declaracions d'ahir.
0: Seguim repassant la premsa. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital, de nou amb el Pau Bartrolí i també amb la Sílvia Comet. Vigo arrenca en ple mes de juliol el muntatge de les llums de Nadal.
9: Sí, a 26 graus i en plena onada de calor. L'alcalde Abel Caballero ha donat el tret de sortida d'un muntatge de 12 milions de llums LED que serviran per adornar 500 carrers i 2.700 arbres. A més, Caballero ha promès que hi haurà grans novetats. Segons el consistori, Vigo va rebre l'any passat 5 milions de visites, un milió menys de les esperades. Ho llegim a Vigo al Minuto.
0: Un bar contrari a Donald Trump es queda sense llicència.
10: Es tracta d'una cerveseria de Wisconsin que va generar molta polèmica a principis d'any. L'establiment, propietat d'un activista d'esquerres, va prometre que regalaria cervesa gratis el dia que morís Donald Trump. De fet, després de l'intent d'assassinat d'abril, la cerveseria va publicar a Facebook "Quasi ho aconseguim, dia de la cervesa gratis". Ara el Departament d'Hisenda li ha comunicat que no podrà vendre alcohol a partir del 4 d'agost. Segons les autoritats, la sanció no està relacionada amb els missatges, sinó que respon a la infracció de transportar cervesa des d'Illinois fins a Wisconsin sense cap permís.
0: I la calor també és protagonista al rodatge d'Embolicats a Girona.
9: Sí, el que havia de ser el dia més especial del rodatge de la pel·lícula de Disney amb tots els figurants passejant pels carrers del barri vell va acabar marcat per les crítiques dels figurants per les altres temperatures. Les llargues hores d'espera per gravar i el vestuari medieval, que era poc transpirable, tampoc hi van ajudar. Ho llegim al diari de Girona, que a través d'un testimoni relata dos desmais durant el rodatge. Es van desmaiar dos guàrdies, que eren els que anaven amb la roba més calorosa i amb armadures, i van caure a la zona de les escales de la catedral. Al mateix temps, els testimonis també expliquen que l'equip de la pel·lícula va vetllar perquè no faltés aigua als participants i va habilitar zones de ventiladors.
0: Un any fent veure que treballa i ningú no se n'adona.
10: És un experiment que ha relatat la periodista especialitzada en gastronomia de la BBC, Leila Kazim, al seu perfil de Substack. La periodista ha confessat que va estar un any escalfant cadira quan treballava per a una companyia de software de Londres, ara fa 10 anys. Tot va començar amb un canvi d'estructura interna de la gran empresa. Kazim va percebre que la seva posició passava a ser irrellevant i va decidir deixar de treballar i esperar a veure quan trigava algú a donar-se'n. Per sorpresa d'ella, van passar setmanes i setmanes. La farsa va culminar quan va decidir abandonar el seu lloc de treball. La periodista explica que l'experiència li va servir per replantejar-se la seva carrera.
0: I a aquesta hora, encara parlant de la premsa, us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Sílvia Solanes.
5: A França, Le Monde denuncia la manca de mitjans aeris per combatre els incendis al país. El diari ha tingut accés a un informe de seguretat civil que mostra que des del 21 de juliol no hi ha hagut cap dia en què hagin funcionat més de 8 dels 12 avions que hi ha per poder fer descàrregues d'aigua des de l'aire. El motiu és que alguns no estaven en condicions de volar. I al Marroc, el diari Express fa ressò d'un estudi que conclou que les xarxes socials estan contribuint a augmentar la migració irregular. Indica aquest estudi que les xarxes s'han convertit en una eina determinant en la construcció de l'imaginari sobre la migració gràcies a la difusió d'històries d'èxit i la creació de comunitats virtuals on s'intercanvien experiències. De fet, a Facebook hi ha grups amb milers d'usuaris on es comparteix informació, per exemple, sobre com arribar nedant a Ceuta. Mentre

0: portes a l'operació sortida de vacances d'agost, un moment en què els carburants solen encarir-se. Cinco Días explica que la banca està guanyant terreny al luxe en el mapa borsari europeu, i és que el Santander ha superat per primera vegada en capitalització borsària Hermès, el fabricant dels icònics bolsos Birkin, considerada l'empresa més valuosa del sector del luxe europeu. L'entitat càntabra puja un 19% aquest any i frega els 175.600 milions de capitalització. Hermès, en canvi, cedeix un 29% i la seva capitalització se situa per sota dels 160.000 milions. Expansión explica que el banc JP Morgan prepara la venda de Forus en ple boom pels gimnasos. Forus és una cadena que opera més de 60 gimnasos a Espanya, Itàlia i Portugal. El grup genera uns beneficis que giren entorn dels 40 milions d'euros als tres països i l'operació tindria un valor d'uns 600 milions d'euros. Es preveu que l'operació surti al mercat després de l'estiu, però ja hi ha inversors interessats en aquesta possible compra de la companyia.
1: Repassem ara la premsa esportiva amb el Pau Dax.
2: El Barça és a Birmingham, bressol dels Duran Duran, que interpreten aquest Ordinary World. I ens va bé, perquè avui acabarem amb un tema una mica ordinari. Comencem amb l'esportiu, que ens explica que a Birmingham hi ha vida més enllà del Barça. Llegim que del 10 al 16 d'agost s'hi disputaran els europeus d'atletisme, amb prop d'una vintena d'atletes catalans que lluitaran per medalles, com Jael Sacura Bastué, als 200 metres, Marta Mitjans, als 800, o Meritxell Soler, a la Marató. Anem a l'Ara, on trobem una entrevista vintage a l'exporter del Barça, Roberto Tito Bonanno. L'argentí, que va ser blaugrana del 2001 al 2004, explica que quan el seu representant li va dir que el volia el Barça, es va pensar que li feia broma. I ahir explicàvem que s'ha tancat Vallecas, al camp del Rayo, perquè està en un estat deplorable. Doncs bé, en una notícia de l'edició digital del diari Marca, llegim en un destacat. Portem denunciant això des del 2014. La meva dona va deixar de pagar l'abonament perquè li semblava indignant baixar el lavabo. És el testimoni colpidor de Damaso Barroso, president de la penya Rayo 2004. I desperta algunes preguntes d'interès públic al·ludides a la peça. Comencem. Si era la dona la que estava farta de la ronya als vàters, per què no li han deixat explicar-ho a ella? Aquest home no ha sentit fàstic en can pròpia Vallecas? Mai ha orinat assegut a l'estadi, que és més saludable per la pròstata? En 14 anys no hi ha hagut d'anar de ventre? Ni en un partit agònic de lluita per la salvació? Se sent poc mascle parlant de bates bruts en primera persona? En volem saber més. Estirin del fil, col·legues del Marca. I estirin sempre la cadena després d'anar al lavabo.
1: Repassem ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui parlem d'una altra estrella que s'apaga, l'actor i cantant Jared Leto. L'exparella de Cameron Diaz, Scarlett Johansson, és el protagonista de Jared Leto, l'obscur secret de Hollywood. El documental de la BBC treu a la llum el testimoni de quatre dones que afirmen haver estat abusades per ell quan eren menors. Els fets van passar durant més d'una dècada a diferents llocs del món, entre les víctimes fans de 14 anys. Una història ben tèrbola amb documents pel mig que busquen comprar el silenci de les noies. Malauradament, les agressions no fan vacances a l'estiu, al contrari, però per sort en aquest cas ja està tot en mans de la justícia.
1: Gràcies, Carlos. Un minut i arribarem a tres quarts.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
7: Mordoku!
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fanja avui?
10: Doncs un dels personatges més entranyables de la televisió dels 90. De Friends, o el que és el mateix, l'actriu Lisa Kudrow celebra avui 63 anys. Mm. Dos mites més, Arnold Schwarzenegger i Lawrence Fishburne. No sé si els cíborgs fan festes d'aniversari, però Terminator fa 79 anys, i qui ens feia triar entre una pastilla blava o vermella Matrix, 65. Avui va de cine, dos directors també van néixer el 30 de juliol. Richard Linklater, Boyhood o Abans de l'Alba, en fa 66, i Christopher Nolan, 56. Ho celebrarà amb el repartiment de l'Odissea? No ho sabem. De més a prop...
1: Oh, però són molts, eh? Gastarà molts diners, eh, si ho celebra.
10: Que pagui un gran banquet.
1: Sí.
10: De més a prop, el polític del PP, Daniel Cirera, 59, i la sommelier i pregonera de la Mercè, Meritxell Falgueres, bufarà 45 espelmes abans de fer el brindis.
1: I el Santo

0: Avui dia, per als amants dels noms poc comuns, Sant Abdó...
1: Com sempre, no?
0: Sempre em poso algun de més habitual, sí, però és que avui m'ha costat. Sí. Sant Abdó, Sant Senent, Santa Màxima, Dona Tilda, Calimarí o Ursus. El Santoral Català no deixarà de sorprendre'ns.
1: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Soc la Marta Gil, de la llibreria El Cacalut de Barcelona, i aquest estiu vull recomanar Projecte Hail Mary, d'Andy White, editat per Mai Més, amb una traducció fantàstica de Lluís Delgado. La novel·la ens posa a la pell d'un astronauta que es desperta sol, amb amnèsia i amb milions de quilòmetres de casa, amb l'encàrrec de salvar la Terra de l'extinció. Però el gran gir és l'aliat tan increïble com inesperat que trobarà a l'espai profund. El recomano especialment als amants de la ciència i la aventura pura, i a qualsevol lector que vulgui una història absorbent, plena d'humor i amb una de les amistats més boniques de la literatura actual.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Gomet ens proposa la sèrie d'animació Primal.
3: Sobre la relació entre un troglodita i un dinosaure durant la prehistòria. Arrenca amb la desaparició de la família del cavernícola i a partir d'aquí veiem tot un seguit de vivències de l'home i l'animal. Entre ells no parlen, no hi ha diàlegs, només efectes sonors i música. Comencen a col·laborar per sobreviure, però aprenen a protegir-se mútuament fins que acaben creant un vincle. Una sèrie molt emocionant sobre la pèrdua, l'amistat i la supervivència. Amb una animació molt expressiva a càrrec de Jendy Tartakovsky, creador de pel·lícules com Hotel Transilvània. Té 3 temporades que es poden veure a HBO Max.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: La urbanització, tenemos una pradera muy bonita que se ha quemado toda entera. El monte que tenemos arriba se ha quemado todo. Todo lo que es el perímetro de la urbanización se ha quemado también.
6: Sabemos dónde está la cabeza del incendio. Va variando porque va avanzando muy lentamente. Nos está dejando trabajar, pero el perímetro está.
7: No es poden fer barbacoas, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això.
8: La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero a les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències.
9: És falso. A mi, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
10: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat, però estem convençuts que no són suficients perquè si no, no estaríem avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Prudència.
0: Capteniment caut i moderat de qui intueix la presència d'un perill o les conseqüències dels propis actes i mira d'evitar-ne el risc i els danys possibles. Malgrat que la situació millora, aquesta és l'actitud que demanen els bombers en relació amb els incendis que ens han mantingut en tensió els últims dies. Prudència. Els focs de Madrid i Àvila ja estan estabilitzats i el de la Vall d'Uixó no avança.
1: Escrutini.
0: Investigació profunda i minuciosa d'una cosa, d'un afer. Això és el que farà la policia amb els comptes bancaris de l'expresident Rodríguez Zapatero, de les seves filles i de la seva secretària després de l'autorització que ha rebut del magistrat responsable del cas. Aquest escrutini vol aclarir les presumptes irregularitats en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Extra.
0: Extraordinari, que està fora de l'ordre o de la regla comunament seguida, no acostumat. Segons Comissions Obreres, els treballadors fan, de mitjana, 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya. Aquestes hores, que no haurien de ser habituals, suposen un estalvi anual a les empreses catalanes de més de 600 milions d'euros.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb el Marc Presseguer.
11: Són els reials decrets que porta Pedro Sánchez del 2026, una xifra que a aquestes alçades de l'any només s'ha superat 2 vegades des de la democràcia, l'any 2012 amb la crisi econòmica internacional i el 2020 amb la pandèmia. Cal recalcar que la mitjana del gener fins al juliol és de 8 reials decrets.
1: 5.
11: Són les comunitats autònomes que ofereixen residència oficial pels seus presidents. Aquests són Catalunya, Galícia, Euskadi, Extremadura i Canàries, una dada que recorda després de conèixer que el govern de la Comunitat de Madrid va adquirir un àtic al districte de Chamberí perquè Díaz Ayuso l'utilitzi com oficina temporal.
1: 52.
11: Són les erupcions que porta el volcà Kilauea de Hawaii des de finals del 2024. És un dels volcans més actius del planeta. Aquesta nova erupció va durar 7 hores i mitja amb fonts de lava de 150 metres d'alçada. L'episodi no ha causat ferits perquè es troba dins del parc natural dels volcans de Hawaii.
1: I ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera s'hi veuen dues gandules enmig d'un parc. Estan orientades cap a una zona amb arbres, però sota de les cadires no hi ha ni un bri d'herba.
3: És una imatge de Green Park, al centre de Londres, i reflecteix la situació de sequera que es viu a Anglaterra. L'Agència de Medi Ambient Britànica ha declarat oficialment la situació d'excepcional a 7 regions, que això vol dir la meitat del territori. És el segon estiu consecutiu que es viu aquesta situació en un país on la falta de pluja no és gens comú. Des de principi d'any només ha caigut un 7% de les precipitacions habituals al conjunt d'Anglaterra. La sequera coincideix amb la quarta onada de calor que viu el Regne Unit aquest estiu.
1: I a la segona imatge s'hi pot veure la part superior d'un edifici. La imatge, presa des de baix cap amunt, mostra que l'àtic dona a diferents carrers. Té finestres molt grans i, sobretot, un terrat molt gran amb arbrets i plantes.
3: És l'àtic de 481 metres quadrats que la Comunitat de Madrid ha comprat per fer funcions d'oficina temporal de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Està situat al carrer General Martínez Campos, al cotitzat barri de Chamberí. Segons va revelar el diari El País, ha costat 6 milions d'euros i només es pot fer servir com a habitatge perquè té qualificació d'ús residencial. La terrassa té gairebé 200 metres quadrats. Díaz Ayuso, que diu que és víctima d'una campanya de desprestigi, s'ha afanyat a subratllar que s'hi faran reunions institucionals.
1: I a la tercera imatge hi veiem una muntanya que sembla de sal. També hi veiem una persona treballant. Júlia Albacar, què és això?
12: Doncs és un home treballant a les salines de Gerri de la Sal. Feia 2 anys que estaven aturades, però ara l'Ajuntament de Baix Pallars ha volgut recuperar aquest ofici tradicional del municipi, que de fet està documentat ja des del segle IX. I el que veiem aquí és el treball a una salinera on l'aigua salada passa per diverses piscines on acaba evaporant-se i cristal·litzant. La sal de Gerri de la Sal, per cert, és molt apreciada a la cuina.
1: 8 minuts i les 8. Catalunya
4: Ràdio. L'esport no fa vacances a l'estiu.
13: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
13: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
13: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
13: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
14: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
4: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià segueix actiu, però no avança.
15: A hores d'ara encara hi ha 10.000 persones que no poden tornar a casa. Antonio Rodrigo, cap de l'operatiu dels bombers.
16: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
15: Mentrestant, els focs de Madrid i Ávila estan estabilitzats i els veïns han pogut anar tornant a casa seva. Se n'ha declarat un de nou a Zamora amb 12 municipis evacuats. També de les últimes hores hi ha 2 persones detingudes pels incendis a Bordeus.
1: I també de les últimes hores, llum verda perquè la policia investigui els comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: També de les seves filles i de la seva secretària. L'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, ha constatat que Gertrudis Alcázar va comprar una casa de 132.000 euros sense hipoteca.
1: Isabel Díaz Ayuso justifica que la Comunitat de Madrid li compri un àtic a Chamberí.
15: Sí, diu que el farà servir per a reunions institucionals perquè sigui la seu del govern, perquè la seu del govern s'hi estan fent obres. La presidenta madrilenya diu que se sent perseguida.
18: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
1: Mort violenta aquesta nit per arma blanca a Sant Adrià del Besòs.
17: Va ser ahir al vespre en ple carrer. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i per ara no hi ha detinguts.
1: I ho dèiem ara a les dades. Els treballadors catalans fan 486.000 hores extres no remunerades cada setmana.
15: Ho constata un estudi de Comissions Obreres. El sindicat assegura que això permet als empresaris catalans estalviar-se 11 milions d'euros en sous.
1: I ens ha deixat Glenn Hansard, Òscar, la millor cançó per la pel·lícula Once.
17: Ha perdut la vida en un accident de moto.
19: Bon dia, continua aquest ambient de plena canícula, aquesta nova aglopada d'aire càlid, aquest pic de calor, que avui ens ha dut potser les temperatures més altes de l'episodi, amb més valors que arribin als 40 graus. En general, entre aquests 35 a 40, molts indrets del país, sobretot a l'interior, i amb una situació meteorològica de molta xafogó a tota la façana litoral, amb una jornada estable, assolellada, i aquesta matinada ja hem notat que les temperatures tiren cap amunt, amb més valors tòrrids, amb aquests 26 graus a Vinebre, també a Barcelona, 25 a Mataró, més valors pròxims als 24, tota la façana litoral. Poques nuvolades a tarda al Pirineu, poden sorgir alguns núvols poc importants, i demà les temperatures seran similars, potser baixin un parell, es notarà gens, i a més, amb més risc de nuvolades a tarda a l'Alt Pirineu.
1: Cop d'ull al trànsit a aquesta hora, Mariu García, com estàs? Bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat, ja que a l'autopista C33 hi ha un carril tallat en direcció Mollet-Girona per retirar un vehicle accidentat ahir a la nit. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià, la Ronda de Dalt des de la Vall d'Hebron. També hi ha cues a aquesta hora a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i de Bellaterra a Barberà en sentit nord, i destaquem també la Ronda Litoral amb cua de Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
20: Fins ara.
1: I fem un cop d'ull també al transport públic a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
21: Bon dia de nou. Doncs dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards d'uns 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11. I a l'R11 també un altre robatori de cable de coure en un altre punt entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de mitja hora. A l'R14, d'altra banda, el tren que va de la plana Picamoixons cap a Barcelona va 25 minuts tard.
1: Gràcies, Maria.

0: Vinga, aquesta hora sempre dediquem una cançó a qui vulgueu. La podeu dedicar a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ens envieu una nota de veu al 636-360609, 636-360609. Ens dieu com us dieu, a qui li voleu dedicar, per què, si ens ho voleu detallar, i ens dieu quina cançó, evidentment, li voleu dedicar. Tot això és el que ha fet la Gina.
1: Hola, sóc la Gina i m'agradaria dedicar la cançó de Tres Gràcies, la de Sort de tu, a la Laura, que està estudiant pel MIR, i desitjar-li moltíssima sort. Gràcies.

0: Molt bon dia a tothom i ànims amb la calor, perquè avui la calor pujarà una miqueta en comparació a les últimes 24 hores i això farà que el risc d'incendis a Catalunya continuï alt i encara pot pujar més de cara al cap de setmana. Tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal a Catalunya. De fet, ahir ja van ser unes hores, doncs home, amb algun ensurt, perquè vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però que en algun moment van fer confinar també diversos veïns. La bona notícia de les últimes hores és l'incendis de Madrid i Àvila, perquè allà sí que sabem que tècnicament estan estabilitzats. L'altra cara de la moneda és Zamora. Continuen descontrolats els incendis que es van declarar ahir i que ha fet evacuar 12 municipis, sense oblidar, evidentment, el foc de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que no avança, però continua sense control. I això també neguiteja molt, precisament, per aquestes altes temperatures que estem vivint en aquests dies. De seguida anem en directe per conèixer l'última hora d'aquests incendis, particularment els d'Àvila i Madrid i també el de la Vall d'Uixó. Per cert, que parlant d'incendis, aquesta nit n'hem tingut un no de forestal, sinó en un pis de Molins de Rei on han pres mal dues persones. De fet, dues persones que han resultat ferides greus. Tot això amb aquestes altes temperatures que marquen les últimes hores, però no només. També d'aquesta nit els Mossos estan investigant la mort per arma blanca d'un jove enmig del carrer, a Sant Adrià del Besòs. De moment no consta cap persona detinguda. I en el terreny polític, avui fa 15 dies ja de la sentència de l'amnistia, de la sentència europea de l'amnistia. Des de llavors, unes 13 persones, 13 dirigents i activistes del procés han estat amnistiats. És veritat que eren molts casos que ja estaven sobre la taula des de fa temps i, per tant, no estan directament afectats per la sentència europea, però hi ha lectures, com la que feia, per exemple, en aquest programa l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que diuen que tot això és un procés de digestió per part dels tribunals espanyols de la sentència que avui coneixíem ara fa 15 dies. En farem balanç d'aquests casos d'amnistia i els comentarem aquí al Martí de Catalunya Ràdio amb el Martín Pallín, que és fiscal i magistrat emèrit i que coneix bé aquests casos. José Antonio Martín Pallín, amb qui ens acompanyarà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de 2:15, més aviat 3, avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir, l'Assumpte Escarp i la Meritxell Benedí. Però el que dèiem, la calor. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com pinta el dijous?
1: Doncs passar calor i sobretot sempre aquests consells d'evitar les zones de màxima radiació solar, intentar gaudir de les ombres d'aquests espais que fan que aquesta calor sigui més suportable, hidratar-se molt i protegir-se del sol, en una jornada que les temperatures tornaran a estar ubicades entre els 35 a 40 graus. Com dèiem abans, pot pujar un grauet més a les zones més caloroses del Pla de Lleida, encara es podria arribar entre els 40 a 41, almenys de manera puntual, però avui destacarem sobretot l'ascens que s'espera a la zona de l'Empordà, que ahir els termòmetres van pujar poc per sobre dels 30, avui podrien pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí la calor també que s'enforteix. Hi ha avisos en aquest sentit de calor a gran part de l'interior del país i especialment amb el risc més alt a la zona de Lleida, nord de Barcelona. A la costa no és que no hagi de fer calor, també farà moltíssima calor, però sobretot més per l'aixafó que no pels valors de temperatura, que també seran alts. Amb una jornada de sol, alguns núvols baixos molt puntuals i poques nuvolades, que això és la diferència de demà. Demà sí que sembla que les nuvolades a la tarda guanyaran més terreny, sobretot al terç oest del país i a l'Alt Pirineu, on de cara al vespre podria acabar la jornada amb algunes tronades que facin que reculi poc el termòmetre, però en definitiva perdem alguns graus.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al Plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
0: Avís per navegants del Jordi Passa l'Aigua dels agents rurals. Alerta que el risc d'incendis pot empitjorar per aquesta calorada. De moment, ho dèiem ara, avui tenim 380 municipis en risc alt o extrem d'incendi forestal. De fet, ahir vam tenir 3 incendis, afortunadament tots 3 estabilitzats, però s'insisteix molt que el dia avui pot ser pitjor, que demà també, i que el cap de setmana, quan hi ha molta mobilitat, pot ser francament complicat pel risc d'incendis. Per tant, reiterem aquesta crida a la prudència que feia el Jofre Genué, precisament per aquest augment de les temperatures. Sílvia Solanes, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Insistim que la bona notícia del matí és que els 3 incendis que vam tenir ahir a Catalunya ja estan estabilitzats o, en alguns casos, fins i tot controlats.
3: Sí, n'hi ha hagut una hosta de civis a l'Alt Urgell que podria haver estat provocat per un llamp. El foc ha afectat unes 3 hectàrees de vegetació forestal en una zona de molt difícil accés. Un altre incendi a Canyelles, al Garraf, va fer confinar 3.000 veïns.
4: Uns nois que estaven fent el que no tocava, no es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
3: Era l'alcaldessa Rosa Huguet.
0: I un tercer incendi a Mas Llorenç, al Baix Penedès. Aquest està estabilitzat, però durant unes hores va haver de confinar 600 veïns, Clara Chavarría.
5: Al llarg de la tarda s'han arribat a desplegar fins a una cinquantena de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Poc després de començar les tasques d'extinció, s'ha demanat el confinament preventiu amb l'enviament d'un missatge és alert a uns 600 veïns de Mas Llorenç, Mas Arbonès i les urbanitzacions properes. Una mesura que s'ha aixecat un cop s'ha estabilitzat l'incendi. Segons els agents rurals, les flames han afectat gairebé 12 hectàrees. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per tant, aquests tres ja estan estabilitzats o directament controlats, però el que continuen aguitejant, perquè continua sense control, és el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià. Anem en directe. Alba Barbosa, com estàs? Molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat la nit, Alba?
6: A veure, doncs almenys amb condicions favorables, amb una humitat relativa de fins al 60%. Els bombers confiaven que aquesta nit fos decisiva, però també crítica per determinar l'evolució d'aquest incendi, que avui, dijous, arriba al sisè dia, continua actiu, no està estabilitzat. Ahir els bombers al vespre eren moderadament optimistes, parlaven de jornada positiva, la d'ahir, tot i que aquest incendi encara no està del tot perimetrat. Ha tingut revifades a punts com el d'Artana, i Antonio Rodrigo, cap operatiu dels bombers, explicava que durant aquesta nit ja han treballat amb 400 efectius resseguint aquest perímetre.
7: Esta noche se volverá a hacer toda la zona del perímetro con drones con cámaras térmicas para ver si hay algún tipo de pavesa, cualquier punto caliente que pudiera generar una reproducción y sobrepasar esos límites. Hasta dentro de 48 horas aproximadamente no podremos decir prácticamente nada del incendio.
6: La notícia positiva, entre cometes, és que no creixen les hectàrees afectades, es mantenen en 9.300, tampoc es mou el perímetre, és d'uns 80 quilòmetres. Ara bé, els veïns desallotjats, unes 10.000 persones, continuen sense poder tornar a casa i els bombers reforcen sobretot el flanc oest, és el que queda més a tocar del parc de la Serra d'Espadà per evitar que les flames doncs creixin cap a dins del paratge.
0: Alba, deies 10.000 persones que continuen desallotjades sense perspectives de poder tornar encara, no?
6: 10.000 veïns sense perspectives de poder tornar. Els bombers ahir deien que com a mínim fins a aquesta mitjanit. Això no vol dir que aquesta mitjanit puguin tornar, eh? És simplement a nivell organitzatiu de bombers, és que aquesta nit ho revisaran aquesta mesura d'evacuació, però no es preveu que puguin tornar aviat.
0: Alba Barbosa, des de l'incendi de la Vall d'Uixó, moltes gràcies, bon dia, fins ara. L'altra cara de la moneda són els incendis d'Àvila i de Madrid, que sí que estan tècnicament estabilitzats, tot i que s'insistia, com és habitual en aquests casos, que de cap manera no es pot abaixar la guàrdia. Anem en directe també a aquests incendis al centre de control amb el Xavi Luna i la Montse Poblet. Montse, com estàs? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Montse, com ha anat la nit?
8: Ha anat bé, ha anat bé. Els bombers han continuat treballant, s'han concentrat a rematar els punts calents que encara queden i apagant revifades que Àvila amenaçaven amb arribar a algunes vivendes. Fins a mig matí, però, no tindrem l'actualització del que s'ha aconseguit. Pedro Sánchez visitarà avui la zona cremada Àvila i quan s'hagi reunit amb els responsables de l'operatiu sabrem exactament en quin punt estem.
0: Montse, tu ahir vas ser en algunes de les poblacions més directament afectades per aquests incendis de Madrid i Àvila. Vas parlar amb veïns. Com estan? Què et van dir?
8: Estan en xoc, estan en xoc. La gent se't posa a plorar, t'ensenya les fotografies de com els hi han quedat les cases, costa que parlin. Vàrem estar sobretot a Pelayos de la Presa, és un dels pobles que el foc ha travessat i els danys que hi ha allà són majúsculs. Hi ha una vintena de cases totalment calcinades, centenars de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic destrossat, un càmping cremat, una llista molt llarga i encara no ho han vist tot. Hi ha veïns que encara no han pogut tornar a casa, s'ha de netejar, s'ha de retirar el que s'ha fet malbé i, com ens deia l'alcalde Antonio Sina Hernández, ara han de mirar d'aguantar, resoldre l'emergència i després ja pensaran com es plantegen el futur.
9: Pues ahora mismo estamos sobreviviendo, intentando que la gente pueda volver a sus hogares, los que no los han perdido, que son muchos, y ahora pues reconstruir primero las infraestructuras básicas, luz, agua, y luego habrá que pensar muy seriamente entre todos qué hacemos con el entorno natural que tenemos, porque lo que está claro es que lo que estamos haciendo no funciona.
8: Els que s'han quedat sense casa, la Comunitat de Madrid els ofereix allotjament en hotels mentre els busquen pisos de lloguer assequible perquè s'instal·lin. A Pelayo és impossible, no hi ha vivenda pública i tampoc oferta de lloguer perquè fins ara ha estat una zona molt turística i tot estava ple. Ja veurem què passa ara, si s'alliberen vivendes perquè deixen de venir visitants. A part de visitar aquest poble, varen fer un recorregut d'unes 2 hores en cotxe al voltant de les zones cremades. Jo et diria que almenys durant una hora llarga, varen veure terra cremada. Els nuclis urbans s'han salvat, però el foc ha arribat als camps, a les cases aïllades i també a les urbanitzacions, sobretot a les urbanitzacions. De fet, el miler d'evacuats de la Comunitat de Madrid que no han pogut tornar a casa són d'urbanitzacions d'aquesta zona, del pantà de Sant Juan.
0: Gràcies, Montse Poblet. Gràcies també, Xavi Luna. Una abraçada forta.
8: Fins ara.
0: És d'aquest incendi d'Àvila i Madrid, que estan tècnicament estabilitzats. La mala notícia de les últimes hores és Zamora, un nou incendi que continua descontrolat. De fet, aquesta nit ha obligat a evacuar 2 municipis més, a banda de la dotzena que ja es van evacuar ahir, i ara els bombers pateixen sobretot pel vent, que està previst que bufi a partir d'aquest dijous a la tarda i que pot complicar molt les tasques d'extinció. D'altra banda, és una notícia que hem sabut aquest matí pel que fa a l'incendi de França, el que hi ha a prop de Bordeus, a la Gironda. Aquest macroincendi, que continua estabilitzat, d'altra banda, hi ha 2 persones detingudes per causar, suposadament, aquest incendi. Veurem si es tracta d'un incendi deliberadament provocat o d'una imprudència, però sí que sabíem que hi ha 2 persones detingudes per aquest incendi, que, insistim, continua estabilitzat, però amb 220.000 persones evacuades. 220.000 persones que no poden ser a casa seva i que encara no poden tornar-hi perquè la calor extrema està generant nous focus amb una relativa freqüència. Però és que no només això, Grècia també té una onada de focs en diferents zones del país. De fet, a Grècia han mort ja 3 bombers a les feines d'extinció. I per si tot aquest panorama no fos prou complicat, ara tenim un estudi que confirma que la contaminació que genera els incendis dispara fins i tot els ingressos hospitalaris, Sílvia.
3: Sí, es tripliquen a causa de les emissions d'ozó i de les substàncies tòxiques que conté el fum i que es poden transportar a distàncies molt llargues. Així ho destaca un estudi de 2 investigadors de l'Institut de Salut Carles III que han analitzat els incendis a Espanya entre el 2013 i el 2018.
0: 3 minuts falten ara mateix per arribar a 8:45. Per cert, aquesta nit 2 persones han quedat ferides greus en un incendi, no forestal, sinó un incendi en el seu pis. 2 persones ferides greus, dèiem, a Molins de Rei. Tot això amb aquest episodi d'altes temperatures, aquest episodi de calor, que té conseqüències, com fa dies que alertem, en la salut. De fet, això ha arribat fins al punt que la Generalitat està monitoritzant els cops de calor, els desmais, les insolacions, i una de les conclusions més destacades és que aquests episodis afecten bàsicament gent jove.
10: Sorprenent, perquè per a nosaltres sempre estàvem molt focalitzats en la població vulnerable, les persones més grans, amb patologies cròniques, però hi ha un nombre important de persones, doncs m'imagino que durant la feina o bé durant l'oci fent exercici a la lliure, que potser no són tan conscients de que amb la calor tan intensa ens anem deshidratant i, bueno, i quan se volen adonar potser és ja massa tard, ja està marejat.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio Jacobo Mendioroz, que és el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, sobre la qüestió de la salut i un dels punts que deia el doctor Mendioroz, la qüestió dels treballadors. Avui, la CGT, per exemple, farà una concentració a Barcelona.
3: Sí, serà per denunciar que, segons diu, hi ha treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que no estan prou protegits davant les onades de calor. Ahir mateix, treballadors d'atenció del visitant dels voltants de la Sagrada Família, treballadors d'atenció al visitant, ja van fer vaga per denunciar condicions laborals i climatològiques extremes. Diuen que poden estar fins a 11 hores sense seure i que molts acaben en cops de calor, marejos o deshidratació.
0: I encara 2 qüestions més relacionades amb aquestes temperatures, 2 canvis relacionats amb aquesta calorada. Aquesta calor està fent que alguns turistes, que habitualment anaven a destinacions de platja de Catalunya, es repensin algunes d'aquestes destinacions.
3: La presidenta del Gremi d'Hostaleria del Maresme Costa de Barcelona, Isabel Mallol, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que hi ha famílies que busquen municipis on no faci tanta calor, tot i que alhora n'hi ha d'altres que s'organitzen per fer les vacances més tard.
11: Pot reduir, diguéssim, una mica la demanda per part de persones més sensibles, persones amb nens petits. Per una altra banda, penso que pot ajudar a allargar una mica la temporada. La mateixa naturalesa ens ve a desestacionalitzar.
3: L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona adverteix també que l'evolució de les reserves dependrà en part de si es manté la calor intensa de les últimes setmanes.
0: Les temperatures elevades i persistents, sumades també a la falta de pluja, tenen un altre efecte que ja vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. Està avançant la verema. Per exemple, a la denominació d'origen Penedès, la majoria de cellers i pagesos han començat a collir aquesta setmana.
12: Mai havíem començat tan d'hora. Estem el 30 de juliol i ja estem collint. Sempre començàvem... Més aviat que havíem començat era el 5 d'agost. Doncs aquest any ja hem pillat dins el juliol perquè és que està madur per collir. No és que tinguem ganes d'avançar-ho, no.
0: Això ho apuntava també a l'Agència Catalana de Notícies el Josep Maria Albet, que és el responsable dels escumosos clàssics Penedès dins de la denominació d'origen. Ara fa uns dies ja explicàvem que Gramona havia començat la verema fa ben bé 15 dies, per tant, molt abans del que és habitual, i això es comença a generalitzar a la comarca.

0: Escolteu, el matí de Catalunya Ràdio és un quart de nou. A banda de totes aquestes conseqüències que tenen les altes temperatures, començant pels incendis, però no només, hem d'anar a Madrid perquè avui allà l'actualitat ens deixa dos noms propis. Un d'ells és José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge que investiga l'expresident espanyol ha autoritzat la policia perquè analitzi els seus comptes, però no només, sinó els comptes de les seves filles i de la seva secretària. Resulta que, segons la UDEF, Gertrudis Alcázar, la secretària de Zapatero, s'hauria comprat una casa sense hipoteca. Una casa de 132.000 euros, diuen. Anem a Madrid, doncs, Àngels Lafuente.
1: A l'escrit, el jutge ordena analitzar els moviments realitzats en desenes de comptes de més de 10 entitats bancàries des de l'1 de gener del 2020 per Zapatero, les seves filles, Julio Martínez i diverses empreses de l'entorn societari investigat. La UDEF pretén creuar aquestes dades amb els moviments que ha detectat i que apunten a transferències de centenars de milers d'euros a Zapatero i les seves filles i que podrien constituir una trama de tràfic d'influències. Pel que fa a la secretària de Zapatero, la UDEF considera necessari investigar el seu patrimoni. Volen saber com Gertrudis Alcázar va comprar una casa per 132.000 euros, sense hipoteca, ni herències o vendes recents d'altres propietats que justifiquin la capacitat econòmica per comprar la casa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Aquest és un dels noms propis, el de Zapatero. L'altre nom propi també té, curiosament, un pis pel mig. És el d'Isabel Díaz Ayuso. Ara tenim una polèmica després que el País ahir avancés que la Comunitat de Madrid li ha comprat un àtic a una de les zones més cares de la capital espanyola.
2: Concretament,
0: espera, que no tens
2: ara sí. Ara. Concretament, a Chamberí, l'àtic té gairebé 500 metres quadrats, 199 dels quals són de terrassa. Isabel Díaz Ayuso diu que farà servir per reunions institucionals aquest àtic perquè a la seu del govern s'hi estan fent obres.
3: Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme la opinión pública encima. Es falso. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo.
2: Avui el diari El País destaca que és un pis només d'ús residencial, és a dir, que les normes municipals impedeixen destinar-lo a un ús professional. L'oposició critica aquesta operació i li demana més explicacions.
0: Aquests són els noms propis d'aquest dijous pel que fa a l'actualitat política i judicial a Madrid, sense oblidar l'amnistia, perquè avui fa dues setmanes de la sentència europea.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Aquesta era la lectura que feia aquí al matí de Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. En aquests 15 dies sí que és veritat que el Tribunal Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, ho dèiem abans. El que passa és que eren casos que tenia sobre la taula des de feia molt de temps i, per tant, la decisió no depenia del Tribunal Europeu.
2: Els casos amnistiats els últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants eren condemnes per desobediència o desordres públics. En totes aquestes interlocutòries, el Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea.
0: El Suprem sí que s'ha començat a moure, com sentíem ara, com deia la Sílvia. Tots aquests casos d'amnistia estan directament relacionats amb el Suprem, però el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, és a dir, els tribunals directament interpel·lats per la sentència del Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, de la sentència europea, Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional, aquests dos, en canvi, no s'han ni mogut.
2: No, el Tribunal de Comptes ha demanat a les parts que demostrin l'origen de les despeses del 9N i de l'1 d'octubre per confirmar si afectaven el pressupost comunitari. I l'Audiència Nacional, que hauria d'amnistiar el delicte de terrorisme del CDR, no ha fet res.
0: A Catalunya hi ha tribunals que també han d'aplicar l'amnistia. L'únic que ho ha fet després de la sentència del Tribunal de Luxemburg és l'Audiència de Barcelona, que ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. La mateixa audiència és qui també ha d'aplicar l'amnistia a l'ex número 2 d'Esquerra, Marta Rovira, que està pendent de judici per desobediència. Avui en parlarem, d'aquí mitja horeta, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb el José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem, per fer una mica de balanç de què ha passat després d'aquesta sentència de la justícia europea al voltant de la llei d'amnistia. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 9. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Bueno. 8 i 20 minuts, repassem ara els bàsics del matí amb Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet i Mireia Isar. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Una notícia d'aquesta mateixa nit que ja avançàvem abans. Tenim, malauradament, una nova mort violenta a Barcelona.
9: Els Mossos investiguen la mort d'un home per arma blanca i al vespre en ple carrer a Sant Adrià de Besòs. La Guàrdia Urbana de Barcelona va alertar que hi havia una persona ferida al carrer i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos s'han fet càrrec del cas i, de moment, no hi ha cap persona detinguda.
0: Després tenim el cas que hem explicat aquests últims dies de la dona assassinada a Barcelona suposadament per la seva parella. Avui ell, a qui van detenir ahir, passa a disposició judicial. Avui també es fa un minut de silenci aquest migdia a l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, de record a la víctima. S'ha sabut també que aquest cas, ara fa dues setmanes, els Mossos d'Esquadra havien detingut a la dona, és a dir, la víctima mortal, perquè ell l'acusava de maltractaments tant amb ell com als fills, Sàlvia Forment.
10: Els agents buscaven el presumpte autor després de localitzar la seva parella malferida al seu domicili. L'agressió es va produir en presència dels dos fills menors i la dona va morir poc després de l'arribada dels equips d'emergències. Des de Salt, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha condemnat el crim.
11: Amb una condemna rotunda del quart feminicidi que ha tingut lloc aquí a Catalunya enguany, amb un missatge de condemna rotunda.
10: En aquest cas es dona la circumstància que els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la víctima arran d'una denúncia presentada per la seva parella, el detingut. L'home l'havia denunciada per una suposada agressió contra ell i els fills en comú. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Recordem que el telèfon d'atenció a la violència de gènere és el 900-900-120, 900-900-120, línia gratuïta, confidencial, que no deixa rastre i, evidentment, opera les 24 hores del dia. Mentrestant, també s'està investigant una altra mort, en aquest cas d'un aparent accident d'un treballador de la mina de Súria, a qui li va caure sobre una roca, Roger Santaló.
12: La companyia ICL va suspendre ahir l'activitat en senyal de dol per la víctima, però el comitè d'empresa adverteix que exigirà responsabilitats si es detecten irregularitats en la investigació de l'accident. Comissions Obreres diu el mateix. Sentim Josep Rueda, secretari general d'Indústria del sindicat.
13: És cert que Iberpotas ha incrementat un sistema de seguretat que li diuen el gronatge, però estem convençuts de que no són suficients perquè si no, no estaria avui parlant d'un accident amb la que ha acabat amb la vida d'un treballador de 26 anys.
12: Fa 3 anys hi va haver un altre accident laboral mortal a la mateixa mina de Cabanasses de Súria. Un despreniment va provocar la mort de 3 persones. Arran d'aquest fet, la Direcció General d'Indústria de la Generalitat inspecciona regularment la galeria. L'última revisió va ser la setmana passada. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la premsa tenim alguna novetat del cas Andic. La terapeuta de l'amo de Mango i del seu fill va anar personalment a Collbató 13 dies abans de la caiguda mortal.
14: Ara fa uns dies una col·laboradora seva va declarar davant els Mossos que per encàrrec de la terapeuta havia buscat una ruta perquè Jonathan Andic fes una experiència extrema amb el seu pare com a part de la teràpia. El periòdico Avui explica que la mateixa terapeuta va acompanyar la col·laboradora a Collbató, tot i que en principi seria per fer una ruta diferent per un altre client.
0: 8 i 23 minuts. Notícia d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran després de 5 dies de treva, en principi no declarada oficialment.
15: Així ho ha anunciat des de la xarxa X el comandant central militar nord-americà. Assegura que es tracta d'una resposta al llançament de míssils que va fer ahir l'Iran contra bases dels Estats Units en diversos països del Golf Pèrsic. De fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ho havia advertit.
16: We're going to be hitting them very hard.
17: Els atacarem amb molta força perquè ens toca atacar-los. Saben què passarà? Ens demanen que no ho fem. Ahir a la nit ens van disparar 5 míssils i els 5 van caure a terra.
15: Alhora creix la por a una expansió territorial de la guerra a l'Orient Mitjà. Ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port mediterrani d'Egipte, al delta del Nil.
0: I també és notícia d'aquesta nit, han pujat a 28 les víctimes mortals pel terratrèmol del Japó.
9: Així ho ha confirmat el govern japonès mentre continua la recerca de supervivents. Algunes de les víctimes van ser en empreses que van registrar explosions després del sisme.
0: En 5 minuts arribarem a 8:45. El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba el seu viatge oficial al Vietnam o a Singapur. I destaquem Singapur perquè abans d'agafar l'avió de tornada, Salvador Illa l'ha posat d'exemple com a lloc plural on conviuen ètnies i persones d'origen divers, en una referència, sense fer-hi, diguem-ne, referència explícita a Vox i Aliança. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal, bon dia. Sí, des del barri de negocis i l'endemà de reunir-se amb el primer ministre, Salvador Illa creu que Catalunya ha de prendre nota d'un país tan estratègic com aquest.
19: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir.
18: Per assemblar-s'hi, ha venut les infraestructures catalanes, ha deixat clar que farà créixer l'aeroport i ha defensat la immigració.
19: Singapur és un país divers, plural,
8: ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
18: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions, però cap gran acord. Des de Singapur, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs justament, ara que parlàvem d'aquestes formacions polítiques, el Parlament podrà sancionar multes de fins a 12.000 euros als diputats que es consideri que facin discursos d'odi.
20: La reforma del reglament de la cambra que impulsen el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP s'aprovarà després de l'estiu. Pel jurista Antoni Bayona, exlletrat major del Parlament, s'haurà d'afinar molt bé la redacció sobre què és un discurs d'odi per no trepitjar la llibertat d'expressió. Són declaracions a 3CAT Info.
21: Hi ha un risc important de no marcar bé aquesta frontera. Dona aquesta sensació que potser a l'hora d'aplicar aquest criteri pot anar en perjudici de la llibertat d'expressió, per dir-ho clarament.
20: Dimarts, la mesa va amonestar públicament la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per expressions d'odi cap a altres diputats.
0: Doncs parlant de Sílvia Orriols, ha estat polèmica també a les últimes hores. Ahir l'alcaldessa de Ripoll va sortir per defensar la contractació de la seva filla com a policia, com a agent de la policia local del municipi de Ripoll. Orriols diu que ella no hi va tenir res a veure, Clara Jordan.
22: Sílvia Orriols va afirmar la designació del tribunal qualificador del concurs, però remarcava que la tria no és aleatòria en aquest tipus de procés i ha defensat la seva actuació com a alcaldessa sense cap intenció de beneficiar ningú.
23: La designació del tribunal no és aleatòria. En tots els processos que afecten la policia local, els membres sempre són tres comandaments del cos. Per tant, no hi ha hagut cap intencionalitat de beneficiar ningú, com insinua l'oposició, sinó que s'ha actuat amb la mateixa dinàmica i normalitat de sempre.
22: En una compareixença sense preguntes, l'alcaldessa de Ripoll rebutjava delegar les competències en matèria de seguretat a un altre regidor, tal com li ha reclamat Junts, que també ha anunciat que revisarà a fons l'expedient del concurs per aclarir si es va respectar el deure legal d'abstenció en aquest tipus de casos, tal com preveu la normativa. Des de Girona informa Clara Jordan pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, també, Clara. Avui el diari El País explica que el decret de nomenament de la filla de Sílvia Orriols parlava de màxima urgència i de necessitat inajornable, tot i que l'alcaldessa de Ripoll havia congelat durant 6 mesos les oposicions a policia municipal. En fi, més coses. Els mitjans digitals de Directe i VilaWeb denuncien que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades els ha obert procediments sancionadors per haver publicat informació sobre els agents de la policia espanyola, en aquest cas, que es van infiltrar en moviments independentistes, Joan Vilaplana.
24: En el cas de la Directe, 4 agents van denunciar que s'havia vulnerat el seu dret a la intimitat. El mitjà argumenta que van ocultar parcialment les cares dels agents i que només en van publicar les inicials reals. Jesús Rodríguez és un dels seus redactors.
25: El conjunt de la societat no pot permetre que s'amordassi d'aquesta manera la professió periodística, que en nom de la defensa corporativa dels poders de l'Estat es destrossi les llibertats públiques.
24: VilaWeb explica que se'ls ha obert expedient per la reclamació d'una policia infiltrada. Des del mitjà ho veuen una agressió sense precedents contra la llibertat de premsa. Les sancions podrien incloure una multa de 7.000 euros i la retirada de part del contingut publicat. Desenes de periodistes, diferents organitzacions i partits com Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han demanat l'arxivament del cas. Joan Vilaplana pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna cosa més abans d'arribar a 2:15. Els treballadors fan de mitjana 486.000 hores extres no remunerades cada setmana a Catalunya.
15: Així ho denuncia Comissions Obreres, que afegeix que d'aquesta manera els empresaris s'estalvien 11 milions d'euros setmanals. I és que el sindicat avisa que la meitat dels que allarguen la jornada ho fa sense cobrar. La secretària de Comissions, Belén López, retreu a les patronals que acusin els treballadors d'absentisme mentre estan fent tantes hores extra.
26: Aquest problema que ells diuen que hi ha, una de les primeres mesures que haurien de prendre és evitar aquestes prolongacions de jornada que són, en un cas, retribuïdes i en un ampli cas no retribuïdes, i que són un risc clar per la salut de les persones treballadores.
0: A banda d'això, són dies de conèixer resultats d'empreses. Aquesta matinada BMW ha confirmat que li han baixat un terç els seus beneficis en comparació al mateix període de l'any passat, del primer semestre de l'any, i això arriba després de la decisió que faria fora, de fer pública, la decisió que farien fora 80.000 persones per estalviar-se 1.000 milions d'euros l'any. Berlín, Jordi Regàs.
27: BMW ha anunciat que de cara al 2027 acomiadarà 8.000 treballadors a Alemanya de la seva plantilla. És un acord que compta amb el suport dels sindicats i es durà a terme amb baixes incentivades i jubilacions. Se suma així als 5.000 treballadors que dilluns va anunciar Porsche que vol afegir els 9.000 acordats ja al març. El motiu de tot plegat és l'ensorrament de les vendes al mercat xinès. Els vehicles europeus són molt cars i tecnològicament ja no són els millors. Tampoc s'escapen d'aquest fenomen marques com Mercedes-Benz. L'únic vehicle que encara lidera les vendes als països asiàtics són les furgonetes. Els turismes de la marca de l'estrella, en canvi, en l'últim semestre han patit una davallada de les vendes del 30%. 100%. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En punt 2:15, he sentit els senyals horaris. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria, què ens expliques?
9: Avui dos nous robatoris de cable de coure a la xarxa de Rodalies. D'una banda, hi ha hagut un robatori a Montornès del Vallès i això provoca retards de més de 15 minuts a les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 i també provoca alguns canvis en el recorregut dels trens. A la R2 Nord, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Sant Andreu i a l'R11 efectuen parada a totes les estacions entre Sant Andreu i Sant Celoni. A més, aquí a l'R11 s'hi suma un altre robatori de cable en un altre punt, entre Figueres i Llançà. En aquesta línia ja hi ha retards de més de mitja hora.
0: Gràcies, Maria. A les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Bon dia de nou.
1: Bon dia. Doncs encara complicades per aquest accident que hi ha hagut durant a la mitjanit, a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat, als carrils de l'autopista C33. Hi ha retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, la Ronda Litoral des de Sant Adrià i la Ronda Dalt des de la Vall d'Hebron, agreujat perquè, a més, a la Ronda Dalt hi ha un accident a l'altura de Via Júlia. També destaquem les cues a l'AP7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions i la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, bon dia de nou.
3: Hola, què tal? Bon dia.
0: Per parlar de la calor i que continua i que hem de tenir paciència, no?
3: Un dia més, sí. Bé, potser la bona notícia és que avui toca sostre. Difícilment els termòmetres aniran més enllà, al llarg dels propers dies, encara que persisteixin els valors de temperatura similars als que podem assolir avui, però almenys no anirà més tot plegat. Avui els termòmetres poden pujar fins i tot un grauet més cap al Pla de Lleida i es va arribar als 40 només a la ciutat de Lleida, de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya, però també va haver-hi algunes xarxes que van assolir els 40, per exemple, a Bossòst, a la Vall d'Aran, que és una temperatura que pot ser rècord fàcilment en aquest sector. Avui tot això es podria repetir encara i, com dèiem, al Pla de Lleida un grauet més, però destacarem sobretot l'ascens que s'espera cap a l'Empordà, comarques de Girona, que respecte ahir, que en alguns casos va pujar poc per sobre dels 30, avui pot pujar àmpliament per sobre dels 35. Per tant, aquí sí que apretarà de valent respecte ahir. I a gran part de la costa, malgrat doncs, les temperatures en quant a valors no siguin excepcionals, l'aixafogó fa que la sensació sigui també d'una calor molt i molt intensa. Hi ha avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, nord de Barcelona, amb risc alt. I bé, aquest és el tarannà avui, amb un ambient assolellat. Hi ha alguns núvols baixos, aquesta aixafogó notable a la costa, que més o menys es poden anar trencant el dia, però que poden tornar a augmentar de cara al vespre. Sempre són fenòmens bastant locals. Avui sense nuvolades a tarda, demà podrien augmentar, sobretot a l'Alt Pirineu. Pot acabar la jornada al vespre amb algunes tornades, fet que farà que doncs, es vagin perdent alguns graus. Però bé, la calor ben bé fins dimarts o dimecres de la setmana que ve, amb valors similars, està garantida.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de nou. Encara alguna cosa més que volem explicar de seguida la informació esportiva. Per les últimes hores hi ha hagut molta polèmica per la intenció de la FIFA de vendre's una part de l'organització a un capital privat i fins i tot la Comissió Europea ha sortit per criticar aquest projecte que a la pràctica implica privatitzar el Mundial.
9: El comissari de Joventut i Esport va demanar mantenir els interessos privats fora de l'esport. De fet, va avisar que examinarà si la proposta d'Infantino entra dins de les competències de la Unió.
0: I alguna coseta també de les últimes hores. Per exemple, la Fiscalia de Bolívia ha emès aquesta matinada un ordre de captura contra l'expresident Evo Morales.
5: El busquen per la seva implicació en les protestes socials dels mesos de maig i juny, que durant setmanes van aturar el país per exigir la renúncia de l'actual president Rodrigo Paz. L'acusen de delictes com aixecament armat contra l'Estat, terrorisme o associació delictiva. Morales viu des del 2024 a Trinxerat i custodiat per centenars de seguidors al seu bastió polític i sindical de Chapare, al centre del país.
0: I aquí també s'acusa, en aquest cas, el fundador de Telegram, Pavel Durov, de col·laborar amb el terrorisme. Rússia, de fet, el posa també en cerca internacional. Moscou, Cristina Solies.
6: Segons els serveis secrets russos, Durov no ha eliminat un canal de cites de Telegram on els agents ucraïnesos van entabanar almenys 46 nois d'entre 12 i 22 anys perquè cometessin actes de sabotatge i terrorisme a bencineres o vies de tren. Durov ja respost al Kremlin publicant una fotografia aixecant el dit del mig. Actualment viu a França, tot i ser d'origen rus i el seu advocat confia que París no l'extradirà perquè té nacionalitat francesa. El govern rus fa mesos que bloqueja Telegram, però no s'atreveix a vetar-lo del tot perquè és la xarxa més popular entre els ciutadans. En canvi, els serveis secrets s'han atipat que Durov no s'avingui a cooperar i han tirat pel dret, fent evident una vegada més el xoc entre els espies i els tecnòcrates russos. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I relacionat també amb la justícia, però des del punt de vista cultural, avui al Festival Grec arriba l'obra Un Julgamento, amb l'actor brasiler nominat a l'Òscar, Wagner Moura.
15: Va ser per l'agent secret i també va protagonitzar la sèrie Narcos. A partir del clàssic Dibson, un enemic del poble, Moura interpreta un home que demana un judici per una denúncia de contaminació. Una part del públic fa de jurat.
7: Mirando, juzgando, me hacen preguntas, yo las contesto y voy a tratar de contestarlos en español aquí. Y porque es una parte que es totalmente improvisada, es totalmente improviso.
15: Així ho deia Wagner Moura, l'obra representa avui i demà al Teatre Lliure, però amb les entrades ja exaurides.
0: I encara en el terreny cultural, l'obra de Modest Cuixart és el protagonista de la nova exposició de la Fundació Thyssen, que es pot visitar des d'avui al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Algunes de les peces feien molt, molt de temps que no s'exposaven, Fèlix Martín.
10: La mostra posa de costat una trentena d'obres de Modest Cuixart amb pintures d'artistes diversos de la col·lecció Thyssen des del segle XVII i fins ara. La comissària de l'exposició, Pilar Giró, hi ha buscat i ha trobat uns vincles que vol que el públic també descobreixi.
11: És una exposició, en primer lloc, per enamorar-se de la història de l'art i, en segon lloc, per descobrir Cuixart. Eclèctic, aquest Cuixart que la seva escriptura pictòrica es basa en una unitat dins de la diversitat i com ell ha après dels grans mestres per adaptar-lo a les seves necessitats conceptuals contemporànies.
10: L'exposició es va inaugurar ahir al vespre i es pot visitar des d'avui fins al mes d'octubre a l'Espai Thyssen del monestir. Des de Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Figueres, el Teatre Museu Dalí ha presentat la nova visita nocturna que fan cada estiu des de l'any 92. Es diu Dalí, nit i subconscient, i és un audiovisual que apropa la figura de l'artista, però també la del personatge de Dalí.
9: El muntatge intercala músiques amb imatges del pintor, de la seva obra i de la seva vida. Montse Aguet, directora dels Museus Dalí, a l'escena.
12: Volem que entinguin Dalí, el surrealisme, perquè Dalí va ser un referent a la cultura de masses i encara ara és un símbol d'un imaginari col·lectiu, no? Ell i la seva obra. I Dalí, aquest personatge que ha creat, que considerem que és una obra més, també estarà molt present.
0: I encara un parell de coses més, les dues de música.

Avui Kanye West actua a Madrid. És un dels pocs països on no li han prohibit l'entrada, on no l'han vetat, després de les moltes declaracions polèmiques que ha fet el raper, declaracions antisemites o lloant Adolf Hitler. De fet, va arribar a fer una cançó que es deia Heil Hitler i fer samarretes amb esbàstiques i tot això. En fi, Kanye West, malgrat tot això, actua avui al Metropolitano de Madrid. Dèiem que aquest era un dels titulars relacionats amb el món de la música que volíem explicar. L'altre és molt trist.

Frank Hansard, que ahir sorprenia la notícia de la seva mort en un accident de moto a Irlanda, d'on era ell, als 56 anys. A més, venia molt a Barcelona, havia actuat diverses vegades a la capital catalana. En fi, 5 minuts ara mateix falten per 3 quarts de 9. Anem als esports.

0: Entrevista de Fermín al Tot Costa. També ha parlat a les últimes hores un altre jugador del Barça, com és Joan Garcia, que Pau diu que vol la Champions.
1: Sí, el porter del Barça ho va explicar ahir en un acte al seu campus a Tordera mentre fa vacances.
2: Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
1: El de Sallent s'entrena pel seu compte durant les vacances per lluitar per la titularitat a la porteria blaugrana des de l'inici de la Lliga. Es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugranes de la selecció espanyola. Encara al Barça, la junta directiva es va reunir ahir sense el president Joan Laporta, que es recupera d'una arrítmia cardíaca. La junta va decidir convocar una assemblea de compromissaris a l'octubre i entre els temes a votar llavors hi haurà l'emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini de més de 200 milions d'euros.

0: I mentrestant, l'Espanyol empata.
1: El primer partit dels blanquiblaus a Anglaterra va acabar 2-2. Va ser contra el Burnley de la segona divisió anglesa, club propietat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. Van marcar Jofre a l'inici del partit i Quique García al tram final. Sentim el migcampista basc blanquiblau Urco al final del maig.
2: Esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego por eso corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la primera jornada.
1: Ahir també va empatar el Girona 3-3 contra el Castelló i el Sabadell va guanyar el Manresa per 2-1.
3: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis.es i troba el teu pròxim cotxe.

0: Estéreo t'acompanya allà on vagis. Perquè
1: l'estiu ets tu. Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, gràcies a tenir més de 200 tallers, en David n'ha pogut triar un a prop de la feina. Així li hem arreglat el parabrisa i, de passada, els problemes d'agenda.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
7: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
7: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
7: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
7: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
8: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
8: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
9: Obria l'escopeta i tancava. I crec, i aquell soroll el tinc aquí gravat.

0: claríssim.
1: Posem llum a la foscor.
2: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
3: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
4: No ho sabem.
1: I per què?
5: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem.
6: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Doncs avui a l'Àgora tenim Ignacio Rigau, Jordi Mir, Assumpta Escarp, Meritxell Benedí i tot per tu, Freddy.
8: I de moment sabem que ha parlat. Parlàvem de la calor i dels aires condicionats i tot això, no? M'ha semblat quan sentir-vos ara.
9: Sí. I altres coses.
10: Conversa diversa,
9: podríem dir-ho. Sí, sí.
8: Aquest miscel·lània. Sí, exacte. No, jo vaig preguntar, vols aire condicionat bé? Perquè ara teníem enrenyar que el tenia alt. Esteu bé, aquí?
11: Sí. Sí. Molt bé.
8: Que ara el Jordi deies que vas anar al cine i vas passar fred.
11: L'últim cop que vaig anar al cinema, pensava que sortiria amb glaçons d'allà, eh? Sí, sí, sí, sí. Això que hi havia molta gent, vaig anar, no? Aquí hi ha
9: sempre
11: molta energia.
9: Clar, Jordi, no, però nosaltres recuperem la rebaqueta al cine.
8: Bueno, jo als Estats Units, alguna vegada, jo que soc molt teatrero, jo havia arribat a anar al mes d'agost al teatre dels Estats Units amb jersey. Perquè dius allà dins ja sé que caurà.
12: Perquè no tenen cap tipus de mesura amb l'aire condicionat als Estats Units.
8: Molt bèstia.
12: Res.
8: Aviam, aquest estiu tot està passant molt de pressa i sembla que no, però han passat 15 dies des de la decisió de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Ahir fèiem una mica de recompte aquí a Catalunya Ràdio i en aquestes dues setmanes el Suprem ha amnistiat 13 dirigents activistes del procés. Tècnicament no són casos directament relacionats perquè són casos que el Suprem tenia sobre la taula des de feia molt de temps. La decisió, per tant, no depenia de la Justícia Europea, però la pregunta és si això ha fet d'accelerador o no, Sílvia.
7: Sí, els casos amnistiats dels últims dies, l'exconsellera Serret, els membres independentistes de les dues meses del Parlament, l'exalcalde de Sabadell i tres manifestants, eren tot condemnes per desobediència o desordres públics en totes les interlocutòries. El Suprem fa referència a l'aval del Constitucional a la llei d'amnistia, però ignora la sentència europea. Cas a banda són els membres del govern de l'1 d'octubre, amb Puigdemont i Junqueras al capdavant, condemnats per malversació. A Catalunya, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat els síndics de l'1 d'octubre. Té pendent també aplicar l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, pendent de judici, en aquest cas, per desobediència, i el Tribunal Superior de Justícia és qui decideix i també ho té pendent a sobre els exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
8: Així és com tenim ara mateix el panorama. Gràcies, Sílvia. Aquesta setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat de Carles Puigdemont, amb Gonzalo Boye, li preguntàvem com ho veia tot plegat, aquestes decisions. I ell venia a dir, el Suprem està paint, està en procés de digestió, en un desenllaç que ell veia inevitable.
13: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
8: A aquesta hora podem saludar el José Antonio Martín Pallín, fiscal, magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
8: Vostè creu que aquesta decisió europea està accelerant l'aplicació de l'amnistia, encara que hi hagi tribunals que no depengués directament d'això?
14: Bueno, le da un respaldo muy fuerte, porque no solamente se basa en lo que sería la doctrina del tribunal, sino que la refuerza con decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con opiniones de la Comisión de Venecia, con referencias a otros países en los que en la Constitución no está la amnistía, pero que la amnistía, que no lo olviden por lo menos los juristas, los políticos los doy ya por perdidos, es una ley orgánica que el único requisito que exige es que tenga 176 votos y que no sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Estas barreras, además de la europea, se han pasado y, por tanto, ahora no queda más que, efectivamente, la aplicación. El Tribunal Supremo nuestro se ha sacado de la manga de una forma verdaderamente grotesca e impropia de un tribunal de justicia de ese nivel, que utilizar en todo el proceso independentista catalán, las leyes, la votación, etcétera, fondos públicos, pues que es una malversación porque tenían que habérselo pagado de su bolsillo, ya lo he dicho muchas veces. Oiga, que esto no es un acto social, ni es una primera comunión, ni una boda. Es un acto político y, como es lógico, se le podrá reprochar, pero nunca se podrá considerar que se han beneficiado o enriquecido, y que es la causa por la que se oponen. Bueno, esta resolución empecinada, porque me parece un empecinamiento, pues está pendiente de ser resuelta por el Tribunal Constitucional en un recurso de amparo que creo que será favorable a su aplicación. Y quedaría ya por ver qué efectos actuales al día de hoy podría tener sobre el regreso de Puigdemont, Comín y Puig.
8: Senyor Martín Pallín, vostè creu, ara parlàvem d'aquesta amnistia que ha fet el Tribunal Suprem a 13 dirigents i activistes del procés en les últimes dues setmanes, en els últims 15 dies, vostè creu que no és casualitat, entenc bé, que el Tribunal Suprem hagi decidit això després de la sentència europea de l'amnistia? No és casualitat.
14: No li quedava más remedio, porque además hace una apología de l'amnistia como institución destinada a normalizar las relaciones, la convivencia, las relaciones políticas, la convivencia ciudadana. Creo que es un bien público que nadie puede rechazar, pero se han encastillado, como he dicho, en la malversación. Y claro, no les quedaba más remedio oponerse a la aplicación, a la desobediencia o a los desórdenes públicos. Sería, vamos, ir en contra de el propio texto de la ley de amnistía y del contenido de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, ya digo, queda ese fleco y, repito, en mi opinión, en un país equilibrado, en el que el Tribunal Supremo no fuera beligerantemente político de una manera injustificada, irracional y en contra de la ley, en todo caso, las penas por malversación podrían ser entre 4 y 6, entre 2 y 6 o 4 y 8, depende, pero creo que con todos los razonamientos que dan tanto en su momento la ley de amnistía en el preámbulo como el Tribunal Constitucional, como el Tribunal de Justicia, sería lo normal en un país con un respeto a las normas del Estado de Derecho que esas tres personas pudieran venir y esperar en libertad a ver cuál es la resolución definitiva del Tribunal Constitucional.
8: I vostè creu que el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional estan allargant el procés per no aplicar l'amnistia? Estan allò, xutant la pilota endavant, per que diríem en futbol?
14: Sí. I bueno, jo crec que quasi roza en algo que està en el Código Penal y que es el retardo malicioso en la administración de justicia. O sea, yo no puedo entender, respeto la opinión personal de cada uno de sus miembros sobre la amnistía y sobre el proceso independentista, pero ellos son, ante todo, miembros de instituciones públicas como el Tribunal de Cuentas, o ni más ni menos que del Poder Judicial, y por tanto no tienen, no pueden justificar esa, lo ha dicho, la patada adelante como en el rugby. No, mire usted, eso lo deja usted para las charlas de café, pero en una resolución judicial usted tiene que respetar lo que dice el sistema, que en este caso ha entrado en su integridad, es decir, Tribunal de Justicia español, Tribunal de Justicia europeo y aval de otras instituciones como el Consejo de Europa, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Yo no sé qué otras otros apoyos o justificaciones, y además el fin es un fin de utilidad pública, como es restaurar la y favorecer la convivencia. Y algo que ahora, curiosamente, creo que es interesante, el señor Feijóo ha dicho que es el momento de pasar página. Bueno, yo creo que el señor Feijóo, aparte de palabras más o menos metafóricas, pues debe explicar a la opinión pública española en qué consiste pasar página. En dejar a Puigdemont, Comín y Puig eternamente, o bueno, mejor dicho, eternamente no, hasta que resuelva el Tribunal Constitucional en el extranjero, decir que la amnistía no es aplicable y, por tanto, hay unas secuelas importantes que serían la inhabilitación para dedicarse a la política. Vamos, que lo explique. O sea, yo no quiero extenderme más, pero que el señor Feijóo tiene la obligación, como político que pretende ser presidente del gobierno, de explicarnos qué entiende por pasar página.
8: Señor Martín Pallín, un día más, muchísimas gracias, que tingui molt bon día.
14: Bon dia, gràcies.
8: El José Antonio Martín Pallín, fiscal i magistrat emèrit del Suprem. A fi, fa 15 dies d'aquesta sentència. En aquesta sentència, això, el Suprem ha amnistiat 13 dirigents i activistes del procés, i ens fèiem aquesta pregunta, si això és casualitat o no. Ignacio.
12: A veure, no,
8: tu que
12: no
8: coneixes el món.
12: No és casualitat, i jo crec que fins a cert punt la resolució de les qüestions prejudicials del TJUE ha ajudat a resoldre el que jo crec que eren dubtes jurídiques molt legítims que s'havien presentat legítimament davant del tribunal o davant, diguem, de l'organisme competent. Una altra cosa és que el temps de tramitació hagi estat molt llarg. Coincideixo amb l'opinió del senyor Martín Pallín respecte de l'ordre de detenció. Podria haver-hi una altra etapa de normalització, diguem-ne, jurídica, judicial, política i social, si es deixés sense efecte l'ordre de detenció, no significa que s'arxivés o s'amnistés a Puigdemont, i en qualsevol cas Puigdemont pogués defensar-se aquí a Espanya, que és el que ha de fer, dins d'un primer un procés d'instrucció i, en tot cas, després un procediment penal. A mi el que sempre m'ha semblat també molt anòmal és també aquestes dues velocitats que s'han establert o es van establir respecte dels procediments penals. Així tenim Junqueras indultat i encara l'espera també de l'amnistia respecte de la malversació, i després tenim a altres càrrecs com poden ser Comín o Puigdemont, que mai van ser jutjats i encara estan tècnicament o amb, diguem, efectes judicials, fugats en cerca i captura. Respecte de les, diguem, l'última peça que falta, que és la de la malversació, com deia també el senyor Martín Pallín, estem a l'espera del que digui el Tribunal Constitucional. I no deixen de ser encaixos que semblen ja força resolts, més enllà de l'opinió política que a mi mereixen, semblen força resolts per el propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea i pel propi Tribunal Constitucional, que va dir, com deia el senyor Martín Pallín, que això no deixa de ser una llei orgànica emesa per aprovada per l'òrgan constitucional adient, que és el Congrés dels Diputats, que té afectació sobre uns fets penals. A mi, políticament, em sembla molt problemàtic. Legalment, els encaixos sembla que van ser incorrectes. La redacció de la llei podria haver estat millor, sens dubte. Havia de ser més precisa? Sí. No podia ser més precisa? Això també és veritat. Però sembla que tot...
8: Per què no podia ser més precisa?
12: Perquè, al cap i a la fi, estàvem parlant d'una llei que havia d'amnistiar a tot un col·lectiu de gent indeterminat, divers, però no? Determinable, yeah. Que havia participat d'una manera o d'una altra en el procés independentista. I això anava des del pobre noi que va ser detingut als aldarulls d'Urquinaona fins al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Clar, havia de ser una llei massa... Era una llei massa ambiciosa en aquest sentit.
8: I els policies de l'1 d'octubre.
12: I els policies, i tant. I els funcionaris, i els càrrecs mitjans. O sigui, era una llei massa ambiciosa en aquest sentit. A partir d'aquí, jo crec que els encaixos s'han de fer esperar dins els temps judicials, que crec que tots els encerts són raonables.
8: Mm. Assumpte, com ho veus tu?
9: No, jo, a veure, jo, escoltar el Martín Pallín sempre és un gust, perquè a més ho explica molt bé, no? A mi m'ha agradat molt allò quan ha dit, no, escolti, aquesta gent va fer un acte polític, no un acte social, no estàvem fent una comunió, diguéssim, i per tant, els actes polítics també es tracten com a tal, no? Jo crec que sí que ha accelerat, és a dir, escolta, tu tens allà, tothom arrossega els peus, en un moment determinat, ja la sentència, bueno, però acabar-ho de fer, doncs mira, abans de vacances... Però és que darrere d'aquests pendents a l'amnistia hi ha persones, eh? Hi ha persones que alguns d'ells han estat a la presó, hi ha persones en què continuen, diguéssim, pendents, a part del president Puigdemont, que potser és la figura més així, jo, el jove, havia parlat mil vegades amb ell al Parlament i sempre amb aquest patiment o en aquesta espasa de Mocles a sobre. Per tant, jo crec que ha dit tres coses molt importants, no?, el professor Martín Pallín, que és, home, la sentència... d'alguna manera dona un recolzament molt important a una llei que la llei ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats, aquesta era la voluntat del legislador i els tribunals l'han d'aplicar i a més està avalada per tothom, Tribunal Constitucional i per tant, i no l'apliquen igual que han fet amb altres lleis, eh? I ho estem veient alguns tribunals espanyols. El tema de la malversació, que dius, ja s'ha enconat aquí i no, ningú entén exactament per què, i m'ha agradat molt aquest punt que fa, no? Diu, si fos un país mínimament normal i tingués un tribunal normal, que això vindria aquest debat, no?, sobre sí. Què fa el Consejo General del Poder Judicial, etcètera, no s'entendria que un tribunal vagi en contra d'una llei legalment... Deixa'm, agradar molt el retardo malicioso. Ho explica molt bé una cosa que jo crec que fa molt temps que està sobre la taula, que és la reforma de la justícia realment i de allò que ens vam deixar de fer durant la transició.
8: Mm-hmm. Meritxell.
0: Jo crec que la llei d'amnistia i el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que fa és recordar-nos que els conflictes polítics es resolen en l'àmbit polític i no oblidem que el que ens trobem que ha d'amnistiar la llei d'amnistia és un acte eminentment polític, com ha dit l'Assumpta, que és l'intent de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. I com ens organitzem i qui decideix com ens organitzem i quin futur volem tenir a Catalunya, no? El 155 va ser un error, els judicis van ser un error i és un error de la democràcia espanyola. Sí. Llavors, quan Martín Pallín parla de que sembla que en un país equilibrat el Tribunal Suprem no aniria en contra de la llei i que en un país que respectés l'estat de dret això no passaria, es refereix a la democràcia espanyola i sembla mentida que els independentistes de vegades haguem de ser més responsables en relació a la democràcia espanyola que no pas els propis espanyols, no? I que recordem que el poder polític no es pot emancipar de la democràcia i que s'han de respectar les sentències. Jo crec que és un pas important, crec que estem caminant cap a la desjudicialització de la política i cap a tornar a situar el conflicte polític en el lloc que li toca i esperem que abans de marxar de vacances es resolgui tot, no només amb comptagotes i deixant pel setembre les peces grosses que el Tribunal Suprem li agrada tenir ben controlades.
8: Jordi.
4: 107.2 FM.
10: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars. Les 9:05, bon dia.

Castell Jutjats ja ha començat a celebrar la seva festa major i ha estrenat una nova fotografia històrica. La imatge de grans dimensions data dels anys 50, s'ha instal·lat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu i mostra la font que hi havia a l'indret de Cadeixa Enrere. El programa continua amb cinema a la fresca ahir al vespre i amb teatre i ranxeres avui dijous, mentre que demà començarà el gruix principal d'actes. Un incendi de vegetació ha afectat dos decibis al voltant del pic de Salori aquest dimecres. El foc va començar en una zona difícil d'accés i amb un fort pendent a més de 2.000 metres d'altitud. S'hi van desplaçar 6 dotacions terrestres i 2 helicòpters dels bombers de la Generalitat amb el suport d'efectius d'Andorra. Nova activació de refugis climàtics de la Seu i de la gratuïtat de la piscina per infants i gent gran. Des d'ahir fins que s'acabi la nova onada de calor, els menors de 12 anys i els majors de 65 poden accedir de franc a l'espai aquàtic a partir del migdia. A la capital urgellenca ja va tornar a arribar ahir abans d'ahir els 37 graus, una dada que es preveu que repeteixi almenys fins demà. Els bombers rescaten una parapentista que havia desaparegut a Organyà. L'avís s'havia rebut dimarts al vespre. La recerca va continuar al llarg de la matinada i, finalment, ahir al matí la van localitzar la dona sana i estalvia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat la millora de la zona de joc infantil de la plaça del Firal. L'actuació permetrà incrementar la seguretat de l'espai amb un nou paviment amortidor i la renovació d'alguns elements per als infants. El pressupost és de 32.500 euros. Canvis en l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Seu durant l'agost. Aquest mes vinent el servei funcionarà de dilluns a divendres al matí i no obrirà la tarda ni els dissabtes al matí. Al setembre reprendrà els horaris habituals. Ajornada la gravació d'un videoclip del cantant Macuca a l'hotel La Glorieta. La data prevista inicialment, que era demà divendres, s'ha descartat a causa de la nova onada de calor. L'enregistrament es farà al setembre i s'informarà de nou del nou dia als inscrits amb prou antelació.

0: El sindicat de Gredigerc ha presentat una esmena a la totalitat contra el plater d'energies renovables de la Generalitat. L'entitat denuncia que el pla pot provocar la desaparició de fins a 300.000 hectàrees de sòl agrari productiu i que, en conseqüència, posa en risc la sobirania alimentària de Catalunya i el relleu generacional al sector primari. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions d'aturada que han fet desenes d'ens locals. Un dels que ho ha fet més recentment és el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I els esports, al Parc del Segre ha acollit aquest dimecres al vespre una benvinguda a Miquel Trevé, Mònica Dori i Núria Vilarrú després de la seva reeixida participació als campionats del món 2026 d'eslàlom que han tingut lloc a Oklahoma City. Poques hores abans, Mònica Dori havia ofert una roda de premsa en què ha valorat el salt qualitatiu de la medalla de plata als mundials d'eslàlom. La palista del Cadí Canaquia, que es mostra molt contenta pel subcampionat obtingut i espera confirmar aquesta bona evolució a les dues últimes proves de la Copa del Món a Versor Mangui a la Seu d'Urgell. I el temps, com dèiem fa un moment, una calor que no afluixa. Avui es pot arribar novament a una màxima de 38 graus a la Seu. I demà sí que a la tarda podria haver-hi ruixats que podrien ajudar a refrescar l'ambient.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Castelljutat ja està de festa major. La celebració va començar dilluns a la nit amb la tradicional plantada del Pi i dimarts va viure un altre moment especial amb l'estrena d'una nova fotografia històrica de grans dimensions que s'afegeix a les altres que s'han instal·lat al llarg dels darrers 6 anys en carrers i places de la vila. En aquesta ocasió, l'ona s'ha col·locat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, que actualment acullen el consistori municipal i el local de la comissió de festes. Concretament, és a l'inici del carrer de Sant Sebastià i és que la foto permet tornar a observar la foto de la font del costat del Safre que hi havia en aquest indret de Cadesa Enrere i que, tal com s'hi pot veure, datava de l'any 1928 i estava construïda en pedra. La instantània en qüestió es va captar cap a final de la dècada de 1950 i també serveix per recordar el passat de Castellciutat com a enclavament militar, perquè apareixen un grup de joves soldats i de veïns del poble. Entre ells hi ha els germans Quimet i Jordi Gomà, i precisament Quimet Gomà, que recentment ha celebrat el seu 90è aniversari, ha estat present a l'estrena i s'ha mostrat emocionat per veure's reflectit en aquesta imatge de quan era jove i estava fent el servei militar al poble mateix. El programa d'actes va continuar ahir a la nit amb cinema a la fresca i avui també a les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre arribarà l'esperat teatre de festa major. Enguany la companyia local Castell City presenta el muntatge titulat A l'armari i al llit, el primer crit, un cop més marcat pel bon humor, i a més i com a novetat, després del teatre es podrà gaudir d'un concert de ranxeres en viu amb el grup Mensajeros de México. N'han parlat Ari Parra i Jean Miguel Sanz, membre de la comissió de festes.
2: Pues no ho sap ningú perquè és sorpresa. L'únic que ens han dit és que serà superdivertit i això, que ens conviden a tots a venir perquè ens asseguren rialles.
3: I aquest any també repeteixen gent del poble i gent dels voltants que porten molt temps preparant-s'ho i segur que ens faran passar una bona estona.
2: Sí, això és una novetat i tenim moltes ganes de poder ampliar el programa amb coses així.
3: Animem a tothom a que pugeu de la Seu, que passarem una bona estona després del teatre. Veniu al teatre i després fem unes ballaruques.
2: I tant.
0: El gruix principal d'actes serà a partir de demà divendres, quan la festa començarà a la nit de 9:45 amb el sopar popular, que arriba a la 31a edició, i tot seguit a 11:45 tindrà lloc el pregó de festa major, que enguany oferirà l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal del Urgell. A la mitjanit començarà el ball amb el duet Làser, i entremig del ball, a l'una de la matinada, es farà la ballada de l'esquerrana nocturna, i en plena matinada arribarà ja el Castell Sona, enguany amb el concert del grup d'Erte Blond i la sessió de DJ Rabat.
3: Com cada any, sí. Sopar, tota la plaça s'ajunta aquí plena de gent de gom a gom.
2: Ens ho passem superbé, superfamiliar també, que està convidat tothom també.
3: I després continuem amb el pregó de festa major, que aquest any va càrrec de Carles Gascón. I així acabem el sopar i comencem la vetllada de la nit amb els concerts.
2: Ah, va, ja, un rato.
3: Doncs el primer grup que tocarà serà Duo Làser, que ja han vingut
2: sí,
3: alguns anys.
2: Ja de confiança.
3: I seguirem amb l'Esquerra Nocturna a la una de la nit, que és molt important que participeu.
2: Sí, també necessitem molta gent que així es doni a conèixer aquest ball.
3: I s'ha de practicar per diumenge, perquè si no s'oblida.
2: Els Dirty Blunt també vindran i després seguirem amb DJ Rabat.
0: Dissabte, jornada patronal de Sant Feliu, l'activitat començarà a la tarda a 4:45 amb els inflables per la canalla instal·lats a l'escola de Castellciutat a càrrec de Ruta Cap Ventures. Més tard, a les 6 hi haurà una sessió de Xcat i Dents al local social i a la mateixa hora, ahir fins als 8 de vespre, es podrà veure una exposició de motos clàssiques amb l'Associació Clàssiques Castellciutat. A partir del mitjanit començarà el ball de festa major. Al llarg de la matinada hi haurà les actuacions del conjunt Atrium i el grup de versions Campi Qui Pugui, les sessions de Pere Poma i DJ Julibert. A la nit s'acabarà el Nova Menjada Popular i diumenge a les 9 del matí començarà ja l'activitat. A les 11 hi haurà missa solemne a l'església parroquial de Sant Feliu. A les 2 del migdia l'acte més tradicional identificatiu de la festa, la ballada de l'Esquerrana i la Marsellana, amb la música a càrrec de Pep Lisandre i Elias Porte. I des del comissió de festes fa una crida més per sumar el màxim possible de balladors i balladores i mantenir així la tradició. A la tarda hi haurà jocs per la canalla i com a novetat una ballada de sardaners amb la cobla Ciutat de Solsona. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, ha tornat a activar les mesures especials per onada de calor, que inclouen com a decisions més destacades l'habilitació de refugis climàtics en edificis públics i l'accés gratuït a la piscina municipal per a infants menors de 12 anys i per a gent gran majors de 65 anys. És la quarta vegada que es posa en marxa el dispositiu especial per calor aquest estiu. Pel que fa als refugis climàtics operatius, des del consistori recorden que en cas que sigui necessari, tothom qui vulgui pot accedir a diversos edificis municipals que disposen d'aire condicionat en els seus horaris d'obertura habitual són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, l'Espai Armengol i el mateix edifici consistorial. També es pot accedir a altres espais públics climatitzats, com són el Sant Hospital i el Consell Comarcal. L'Ajuntament també recomana fer ús d'espais sense aire condicionat, però en zones d'ombra, on es pot gaudir de la fresca, concretament el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal. A la piscina, els menors de 12 anys i els majors de 65 hi poden accedir de franc aquests 3 dies a partir de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. En el cas dels infants i han d'anar acompanyats d'una persona major de 18 anys i podrà entrar sempre i quan no s'arribi al límit oficial de cabuda de la instal·lació. En aquesta nova activació, aquesta gratuïtat es mantindrà fins que es mantingui oficialment la situació de calor anunciada per Protecció Civil. Les indicacions, a més, pel govern també recomanen tant a institucions com a particulars de tenir especial vigilància dels col·lectius que més poden patir la calor. Entre aquests han esmentat persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, persones amb discapacitat física o psíquica o limitacions de mobilitat o que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure o tinguin malalties cròniques. I és que després del cap de setmana passat amb les temperatures a la baixa, diumenge Bellesta no es va passar dels 28 graus, aquest començament de setmana el termòmetre s'ha tornat a enfilar ràpidament. Dimarts al migdia l'Observatori de Meteoseu a la zona del Parc de Bombers ja va assolir els 37,4 graus, a la mateixa hora s'assolia 36 graus a Organyà, 35,5 a Oliana o 31,8 a Alinyà, i a la resta del Pirineu cal destacar les màximes que hi va haver, recordem, abans d'ahir, a Sant Romà de Vell amb gairebé 38 graus, Trem amb 36,7, la Pobla de Segur amb 36,5, Solsona amb 36,3, Viella amb 35, el Pont de Suert amb 34, Sort amb 34 també, a Guardiola de Berguedà amb la mateixa dada i a ja 1.200 metres d'altitud, Puigcerdà amb 32. La previsió del Meteocat, que detallarem més àmpliament d'aquí un moment, apunta que aquesta calor intensa continuarà a com mínim avui i demà, tot i que demà a la tarda poden arribar ruixats dispersos, que poden ser localment intensos i que poden ajudar a reduir aquestes temperatures màximes, que, per cert, ahir van deixar una dada gairebé inèdita a la Vall d'Aran, amb una màxima de 40 graus a Bossòst. I tot coincidint amb aquest context, els bombers de la Generalitat han treballat les darreres hores en l'extinció d'un incendi de vegetació que ha afectat 3 hectàrees a Os de Civís, a l'àrea del Pic de Salòria. Les tasques es van veure condicionades pel fet que la zona afectada és un indret de difícil accés i amb un fort pendent situat a més de 2.000 metres d'altitud. Recordem que el cim és a uns 2.800. El cos d'emergència es va informar ahir a la tarda que l'avís del foc s'havia rebut cap a 2:45 del migdia en una zona bàsicament de pi negre i vegetació de sota bosc, però amb un accés molt difícil per aquest fort pendent. està dins el terme municipal de les Valls de Valira i a poca distància tant del Pallars Sobirà com d'Andorra. Del lloc dels fets s'hi van desplaçar a 6 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris dels bombers de la Generalitat amb el suport del grup d'actuacions forestals i també dels bombers d'Andorra que hi va aportar 3 helicòpters. A causa del fort pendent de la muntanya, en aquell punt els efectius del GRAF van haver de ser transportats amb helicòpter. L'indret forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Les primeres investigacions apunten que el foc hauria estat originat per un llamp que havia caigut prèviament. Poc abans de les 7 del vespre, els bombers van informar que ja havien aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi. I d'altra banda, aquestes darreres hores, els bombers també han fet un rescat en aquest d'una parapentista que havia desaparegut dimarts al terme municipal d'Organyà. A l'avís de la desaparició es va rebre dimarts passat a les 9 de la nit, després que persones pròximes a l'aficionada van advertir que no tenien notícies d'ella, després que durant el dia havia estat practicant parapent a la zona. Arran de l'avís es van mobilitzar efectius del GRAE, de la Seu i del grup caní de recerca, amb el suport de drons dels grups especials i dotacions terrestres, i també hi van donar suport efectius dels bombers d'Andorra. La recerca va continuar al llarg de tota la matinada i finalment va donar resultat ahir al matí quan la dona va ser localitzada sana i estalvia. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Seu ha aprovat el projecte d'obres per millorar la zona de joc infantil al de la plaça del Firal. És a la confluència dels carrers Montorull i Serradora. Actualment aquest espai disposa d'una àrea de joc amb un tobogan i diversos balancins sobre un paviment de sauló, a més de bancs al voltant i una font. El nou projecte preveu la renovació de la zona de joc, que s'instal·larà un paviment de seguretat de suro sobre base de formigó armat amb l'objectiu d'oferir una superfície més segura pels infants. L'actuació també inclou la incorporació de nous elements de joc. L'objectiu de l'Ajuntament amb aquesta obra és, expliquen, continuar treballant en la millora i adequació dels espais públics destinats al lleure infantil, prioritzant la seguretat i la qualitat dels equipaments. L'obra té un pressupost d'uns 32.000 euros. I amb l'arribada del període estival, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'OAC, de l'Ajuntament de la Seu adapta el seu horari habitual durant el mes d'agost per adequar-se a la reducció de demanda que hi ha en aquestes dates. Concretament, entre l'1 i el 31 d'agost, l'OAC obrirà portes de dilluns a divendres al matí, de 9 a 2. Durant aquest període, per tant, no s'oferirà atenció a les tardes de dilluns i dijous, ni tampoc els dissabtes al matí, però a partir de l'1 de setembre ja es recuperarà aquest horari ordinari habitual. També s'ha recordat des de l'Ajuntament que la seu electrònica continua operativa les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any per si es vol fer tràmits per via telemàtica.

Aquests dies hem estat comentant que el cantant andorrà Macuca prepara la gravació d'un nou videoclip a l'hotel La Glorieta. Doncs bé, l'organització ha comunicat les darreres hores que finalment la gravació, que estava prevista per aquest divendres, s'ha ajornat. Des de l'organització han explicat que a causa de l'arribada aquesta setmana, com acabàvem de dir, d'una nova onada de calor, a la quarta d'aquest estiu, han decidit cancel·lar la data que havien previst inicialment, que era demà a la tarda. L'enregistrament corresponent a la nova cançó titulada Happy s'ha de fer a la piscina de l'hotel La Glorieta, tocada al nucli urbà de la Seu, però tenint en compte que es tracta d'un espai a l'aire lliure amb l'objectiu de garantir el benestar de tothom i evitar inconvenients tècnics de gravació i il·luminació també, finalment han acordat canviar la data de la producció. Han avançat que amb tota probabilitat es farà ara el començament de setembre. Des de l'entorn del cantant andorrà han agraït el suport de totes les persones que ja s'havien apuntat per prendre part en la gravació del videoclip, pel qual calculen que necessitaran al voltant d'un centenar de participants. Alhora han avançat que els inscrits els tornen a avisar amb unes setmanes d'antelació per poder organitzar de tot com cal i gaudir d'una jornada fantàstica. També han aprofitat per demanar disculpes per les molèsties que s'hagi pogut causar i l'ajornament per agrair la comprensió i implicació de tota la gent que s'ha ofert ja a participar-hi.

0: Pirineu.
1: Un quart i mig de 10 joves agricultors i ramaders de Catalunya, GERC, ha presentat una esmena a la totalitat als projectes Plater que el Departament de Territori vol implantar arreu de Catalunya, principalment per incrementar el nombre de plaques solars i molins de vent. Segons denuncia l'organització agrària, aquest pla d'energies renovables de la Generalitat posa en risc la sobirania alimentària de Catalunya i també el futur dels joves agricultors a l'hora de poder treballar a la terra. Cisco Esquerda, responsable d'Agent de Rodal i Transició Energètica de GERC, ha posat de manifest el malestar del sector i de molts altres sectors del país per aquest pla Plater.
2: Per nosaltres el que fem és una esmena a la totalitat que es deixi sense efecte aquest plàter i tornem a començar de nou i d'una altra manera, no? Podríem acabar amb això renovable, sí, però d'aquesta manera no, que és un vell com les nuclears i com tantes coses, no? Però jo crec que amb el territori s'està actuant tan malament i de fa tant temps que la gent pues, està cansada i totes les propostes que ens fan, la gent pues, se hi tira que no. A grans trets, nosaltres el que veiem és que aquest plàter xoca directament amb la llei d'espais agraris, que és anterior a la llei de renovables, el que passa que no s'ha desenvolupat el reglament, per tant ha passat davant la llei de renovables a la llei d'espais agraris. Integrades, produccions ecològiques, tot aquest tipus d'agricultura de qualitat la protegeix i aquest plàter passa pel damunt d'aquesta llei destrossant-ho tot i poder posar plaques a tot arreu. Llavors també posa en risc la sobirania alimentària, s'està parlant de 300.000 hectàrees que estan possibles per posar aquestes energies renovables i el que no pot ser és que tot això és terres agràries, no? Quan veiem que no prioritza, que Plater no prioritza prou a les, diuen, terres artificialitzades, zones artificialitzades, que és polígonos industrials, cases, zones urbanitzades, magatzems, granges, la mitjana de l'autopista, les vores de l'AVE, això s'hauria de prioritzar i quan estigui això ple, pugui posar en zones que no siguin aquestes, no?
1: Aquest rebuig total del projecte s'afegeix a les peticions de retirada o les al·legacions que han fet desenes d'ens locals. És el cas del Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell, que divendres passat va demanar que es paralitzi totalment el plàter i es torni reformulada de la baix. Consideren que la tramitació s'ha fet amb molt poca transparència i dificulten la participació dels afectats, tant d'institucions locals com de particulars. A més, els batllers alt urgellencs han denunciat, tal com fa GERC, la pèrdua de terrenys agrícoles fèrtils, que la mesura pot provocar especialment greu per comarques amb poc sòl agrari disponible com és l'Alt Urgell. Darrerament també hi han presentat delegacions on han demanat directament la retirada un gran nombre d'ajuntaments i de consells comarcals d'arreu de Catalunya, entre ells els més recents, el del Solsonès i el del Berguedà, a més del Consell General d'Aran. GERC ha volgut posar de manifest doncs, aquest malestar generalitzat que ha aflorat en l'obertura del període de delegacions al Plater arreu del país i consideren que per molt que es consideri necessari el desplegament de les energies renovables està ple d'incongruències i riscos i per això diversos sectors, incloent-hi ajuntaments, consells comarcals, diputacions i cambres agràries, hi han presentat a delegacions massives.
2: I aquest plàter no ho contempla, no contempla les línies de molt alta tensió, no contempla bateries, que és el futur, i és el que seria, el que acabaria de no trinxar el territori. Si es pogués fer unes bateries, una zona de bateries en la zona eòlica, en la zona solar, no caldria fer tants parcs. Per què? Perquè s'acumularia aquesta energia. ¿Vale? I el que veiem és això. Allí on hi ha una especulació d'una futura, una línia de molt alta tensió que ve de dos o tres projectades, veurem quines farà, però aquesta ja està feta, ja està tothom a la zona del terme Lleida, de Vinatesa, ja està molta gent, nosaltres tenim terres allí, volem fer finques més grans, amb uns bons arrendaments, perquè és terra molt bona, terra de regadiu, consolidada, doncs no podem arribar, per què? Perquè els han promès l'oro i el moro i s'esperen a que hi hagi una cosa més concreta. Veurem el que s'arriba a fer, perquè veiem que darrere hi ha empreses que sí que són conegudes, però al revés. No són conegudes, però van subarrendant el projecte, el van passant d'una empresa a l'altra i no sabem qui realment hi ha darrere. També el propietari no se'n fia massa fins que ho vago damunt de la taula, per tant, el que dius, aquest temps és or, i per amb ells, pels joves, diguéssim, és ara quan de fer.
1: A més, com sentíem ara, GERC denuncia que la situació d'incertesa normativa i la manca de definició ha provocat ja un primer efecte negatiu per la pagesia, especialment pels joves. Un fenomen d'especulació latent des que es va aprovar la llei de renovables l'any 2029. A Cisco Esquerda, acompanyat del seu fill Cesc, ha alertat que ara molts propietaris de terres mantenen els terrenys en espera de projectes solars promoguts per agents externs i que els pagesos troben que no poden igualar aquestes ofertes i cada cop tenen més dificultat per trobar terra. Ho explica Cesc Esquerda.
0: És bastant difícil trobar terres perquè venen aquestos a casa nostra, al nostre territori, i ens foten uns arrendaments altíssims, tot i que tot és una farsa perquè no han fet cap parc solar ni res, i nosaltres pues, anem allí i clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen. És una miqueta costa bastant d'anar a arrendar terra i agafant i comprant, és igual, perquè...
1: Un altre punt que Jarque ha criticat durament és que, malgrat les promeses polítiques que s'havien fet de deixar els regadius fora del pla, el cert és que el text presentat pel Departament de Territori no ho contempla i permet instal·lar plaques en aquestes terres fèrtils. Tampoc s'ha fet l'anàlisi d'afectacions agràries ni el mapa agrobiològic i, sobretot plegat, també denuncien que estan sorpresos pel fet que s'hagi exclòs justament el Departament d'Agricultura en l'elaboració del document clau d'afectacions agràries i que s'hagi fet de manera unilateral per part del Departament de Territori. Des de Jarque que acaben reclamant per tot plegat una revisió profunda del model actual i que, sobretot, que si els grans nuclis de consum, que són les ciutats, necessiten produir energia, que aquesta es produeixi ben a prop d'aquestes ciutats, en lloc de les zones agràries, en lloc de trinxar el territori rural amb grans línies d'evacuació.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

A 9:15 ampliem notícies amb les que trobem a la premsa. El diari Andorra es fa ressò d'aquest incendi que dèiem ahir a Os de Civís i d'altres temes, com per exemple l'empresonament a Andorra de dos joves per una violació a una menor que es va produir el gener al pas de la casa i de la qual a més en van gravar imatges íntimes. Els acusats ja han entrat a la presó de la Comella. El diari Andorra també destaca que un error informàtic ha aturat temporalment les exportacions a Andorra. La incidència del sistema de tramitació T2 impedeix ara mateix les vendes fora de la Unió Europea.

El PP explica que el govern d'Andorra ha mantingut una nova trobada amb la Sagrada Estat de la Santa Seu del Vaticà per tractar la qüestió de la despenalització de l'avortament. S'emmarquen els contactes que mantenen les dues parts per avançar en la recerca d'una solució compatible amb el marc institucional d'Andorra. El PP també explica que el Ministeri de Salut d'Andorra crearà una tarifa específica per la primera visita mèdica i apujarà fins als 31 euros la dels metges de capçalera. La regulació entra en vigor l'1 de setembre i busca afavorir la captació i retenció de professionals i reforçar l'atenció primària.

Segre explica que l'Ajuntament de Viella vol impulsar un pla urbanístic que inclou fins a 108 pisos de renda lliure i 108 més, la mateixa quantitat de protegits, en un sector prop de Betren, que no s'ha desenvolupat mai, on estaven previstes 75 cases unifamiliars.

Roger explica que la manca de pluges de les darreres setmanes posa els ramaders del Pirineu contra les cordes pels problemes que ja comencen a tindre per alimentar el bestiar. Les dades de la meteo que constaten un període sec que ha batut rècords de dies sense precipitacions. I a la mañana es fa ressò de la detenció d'un home per conduir ebri i sense permís de conducció amb una excavadora per una vorera a Pardinyes. L'incident es va produir ahir.

Obrim l'agenda recordant, com dèiem fa un moment, que continua la Festa Major de Castellciutat. Avui, teatre de Festa Major a partir de les 10 de la nit amb la companyia local de teatre i després concert en directe de Rancheres. Això a partir de les 10 de la nit. Totes aquestes activitats divendres, demà, a 2:15 de la nit, sopar popular al Plaça de l'Arbre, 2:15, pregó de Festa Major amb Carles Gascón, a la mitjanit ball amb Duet Lasser, a la 1 ballada a l'Esquerra Nocturna, 2:15 de la matinada a Castellsona amb els conjunts d'Irtiplana i DJ Rabat i després menjar de popular. A 4:45 de la tarda, inflables a l'Escola de Castellciutat amb Rutac Adventures, a les 6 exposició de motos clàssiques, a les 6 també escatidents al local social, a la mitjanit ball de Festa Major, actuaran al llarg de la matina dels conjunts Atrium, Campi Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert. Diumenge a les 9 del matí, a 7:00 de tocada de collons, a les 11 del matí, missa solemne a l'església de Sant Feliu, a les 12, Esquerran i Marsellana amb Pep Lissandri i Elias Porter, a les 5 de la tarda, jocs per la canalla, a la plaça dels Caramelleires, sardanes a la plaça de l'Arbre, novetat d'enguany, a 8:15 del vespre amb la cobla Ciutat de Solsona, i a les 10 de la nit, desmuntatge de l'estructura i tallada del pi. També estan de Festa Major a Oliana. Els actes comencen avui amb la trobada, amb una trobada de coordinistes a les 6 de la tarda, a 9:45 de la nit, Aquario Bec Nocturn, i a 9:45 de... i també a la nit, Festa Jove. Divendres a les 7 de la tarda, repic general de campanes, sortida dels elements i figures del seguici festiu, a 8:15 arribada del pregoner de la corporació local, a 10:45 de la nit, correfoc amb els diables dels bolígrafs d'Oliana, a les 11 ball amb Cafè Trio, de Parlament a la mateixa hora començarà l'orinada de fest, i ja de matinada a 2:15 de la matinada concerts amb la Tropical i DJ Moncho a la plaça de l'1 d'octubre. La Festa Major d'Oliana continuarà dissabte amb diverses activitats: al migdia jocs d'aigua, a la tarda trobada gegantera, a cercavila pels carrers d'Oliana, a les 9 de la nit sopar popular, a 11:45 ball amb l'orquestra Rosaleda, a les 10 música electrònica, i ja de matinada el grup de versions Les Fogues d'Alcatraz i sessions de DJ. I diumenge al matí, processó solemne Eucaristia al migdia, pedalada popular a les 7 del vespre, a 9:15 del vespre concert amb l'orquestra Selvatana, a les 11 Castelldefocs, a la plaça d'Octubre, i al mateix lloc, a partir de 11:45 de la nit, balla amb l'orquestra Selvatana. Taller de còmic per a joves del Casal Municipal, aquest divendres a les 10 del matí a la Biblioteca Sant Agustí. Tercera nocturna de Montanissell, caminada de Nargó a Montanissell, dissabte a 6:45 de la tarda des de la plaça del Raval de Coll de Nargó. Concert d'Adrián Linares i Juan de la Rubia a Organyà, inclòs en el FEMAP, dissabte a 8:00 del vespre. I diumenge, 29 edició de Josa, País de Qatar, a Josa de Cadí al llarg del dia. També diumenge torna el Cadí Circuit Fem, la cursa de muntanya trobada d'Aristot, diumenge al matí. També diumenge al matí, sortida de reconeixement d'espècies vegetals i els seus usos a la Casa dels Parcs dels Pirineus. Això i més ho teniu al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí. El Parc Olímpic del Segre ha viscut aquest dimecres al vespre una acte de benvinguda a Miquel Travé, Mònica Dori i Núria Vilarrubla per la seva excel·lent participació als Mundials 2026 de Canoe Slalom, que s'han disputat aquesta setmana passada a Oklahoma City. L'acte era organitzat pel Cadi Canoe, que hi ha aquí l'Ajuntament de la Seu. Cal recordar que en aquests Mundials Miquel Travé s'ha proclamat campió del món en la categoria de canoa seu masculí. I a la mateixa jornada, en seu femení, Mònica Dori va aconseguir el títol de subcampiona, la medalla de plata. A la mateixa prova, Núria Vilarrubla va quedar 17a. Aquest dimecres, doncs, han rebut un reconeixement. Mònica Dori no hi ha pogut ser per motius d'agenda, però sí que ha estat el seu entrenador, Cristian Tobio, que ha recollit un reconeixement en representació d'ella. Hi van assistir un gran nombre de membres del Cadí Canoe Kayak i de persones vinculades al piragüisme a la seu, que van completar la jornada amb una foto de grup. Avui, al programa que retenim entès, escoltarem les valoracions tant de Miquel Travé com de Cristian Tobio i també recuperarem aquest acte que es va fer ahir al vespre per aquesta classificació històrica en els Mundials d'Eslalom, aquesta victòria de Miquel Travé i medalla de plata de Mònica Doria. Mònica Dori, que no va poder ser en aquest acte, però sí que unes hores abans havia ofert una roda de premsa telemàtica en què va fer valoració d'aquesta medalla de plata. Segura que necessita una mica de temps per assumir el que ha aconseguit, i és que, de fet, és el millor resultat històric de l'equip de piragüisme d'Andorra en uns campionats del món i també el millor resultat femení del Cadí Canoe Kayak en aquesta competició. En aquest sentit, Mònica Dori ha declarat que, de moment, el que vol fer és gaudir-ho i que tot plegat ajuda a reforçar la feina feta fins ara.
1: Honestament, he necessitat una mica de temps per realment assumir-ho, perquè en el moment, amb tota la tensió que tens, és com que no m'acabava de... o no era realment conscient de lo que acabava de passar. I en realitat és una sensació molt, molt guai de poder acabar una competició així els següents dies, doncs et sents satisfet. És com que és una mica la reafirmació que estàs fent bé les coses i que tota la feina que has fet, doncs, avui, en aquell dia, ha tingut el resultat, i això realment dona una sensació de satisfacció i de confiança molt, molt gran. Llavors ara estem una mica més acabant-ho de pair, però sobretot gaudint-ho, perquè a vegades ens oblidem de fer això també, de gaudir-ho.
0: De fet, la palista del Cadí Canoe Kayak recorda que aquests Mundials no van començar gens bé per ella. El primer dia va quedar desqualificada als time trails de Kayak Cross, modalitat en la qual també aspirava al podi, i ja no va poder disputar les posteriors eliminatòries de dissabte. Doria reconegut que aquell inici la va afectar psicològicament, però després va aconseguir canalitzar aquesta frustració en les proves d'eslàlom, on va fer primer un 15è lloc en K1 i finalment aquesta medalla de plata en C1.
1: Mira, si hagués sabut que acabaria així la competició, començant com ho han començat, t'hagués firmat ja el primer dia. Però sí, evidentment, perquè al final aquesta setmana de competició, doncs, va començar una mica malament amb aquesta desqualificació amb Kayak Cross, que va ser molt, molt frustrant per mi. I el fet de poder-la acabar a dalt de tot, doncs, sí que ho fa més especial, però crec que hagués tingut un significat superespecial de totes maneres per mi, encara que no hagués passat això amb el Kayak Cross. Al final és una medalla que porto molt temps buscant, que porto molt temps volent, i el fet de poder-la aconseguir, doncs, segueix sent super, super especial.
0: De fet, Dori explica que el més important va ser saber gestionar les emocions després de l'eliminació, la prova de Kayak Cross.
1: Aquests moments són una mica, el descriuria com els més durs del que és un atleta del rendiment, sobretot els que fem més d'una categoria, perquè en molts moments com en aquest, doncs, tens una situació que no és ideal, que per mi va ser molt, molt frustrant i molt dura d'engullir, perquè la conseqüència va ser que em deixava fora de la lluita per qualsevol cosa. Llavors, per mi va ser molt, molt difícil en aquell dia, però com intento gestionar aquests moments, simplement és deixar-ho sortir tot. I vaig estar plorant molta estona després de la competició, llavors intentar deixar-ho sortir tot, i després hi ha un moment que ja intento fer el canvi de xip, preparar-me, doncs, analitzar una mica el circuit per al dia següent. Llavors, en aquell moment ja és com que ja em col·loco en la projecció del dia següent, i també m'ho prenc com una oportunitat de treure aquesta ràbia que tinc a dins, saps? Com d'aprofitar aquell següent dia per realment demostrar que estic allà i que ho puc fer.
0: Ara la cap de files de l'equip d'Andorra aspira a confirmar aquesta bona evolució fent bons resultats

0: a la seu. Llavors, l'objectiu està posat en aquestes dues competicions i el que és l'europeu i la revalidació del títol, doncs evidentment que estaré allà per treballar-ho, però quede totalment a posteriori d'aquestes dues. Ara mateix són l'objectiu és aquest.
1: Avui a l'informatiu migdia i també avança el programa Carter i mentre escoltarem les valoracions d'aquest acte de reconeixement que es va fer al Parc Olímpic del Segre.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Com ja hem avançat, continua la calor intensa, quart episodi d'onada de calor d'aquest estiu, i el Meteocat preveu per avui una màxima de com a mínim 38 graus a la Seu. Ahir a l'observatori Meteoseu de la part de zona, part de bombers, de fet, es va arribar ja fins als 39,1 graus, per tant, gairebé 40 graus en ple nucli urbà de la Seu, on abans la mínima havia estat de 15 graus. Avui les mínimes s'han mogut en general entre els 15 i els 18 graus, que és el que hi ha hagut a la Seu, i, com dèiem, avui es pot tornar a arribar fins als 38 i no es descarta que s'arribi als 40 graus a la Seu. De fet, ahir, com dèiem, hi va haver dades sorprenents com aquests 40 graus de màxima a Bossòst, al nord de la Vall d'Aran. També 40 graus a Tremp. Avui poden repetir aquesta xifra. Se n'espera 37 a Sort al Pont de Suert i ja 1.200 metres d'altitud, 34 graus a Puigcerdà. Que al llarg de tot el dia dominarà per dominar el sol, sense núvols gairebé a la vista, però sí que hi pot haver un canvi de cara demà divendres. Demà les mínimes tornaran a ser relativament altes, entre 14 i 18 graus, però al migdia el cel començarà a estar enterenyinat i creixerà en nuvolades fruit d'aquesta mateixa calor, que poden deixar ruixats, que poden ser, seran dispersos, però que poden ser localment intensos allà on caiguin. Poden caure a qualsevol punt del Pirineu i per Pirineu català també hi ha la possibilitat que caiguin aquí a la Seu, però com dèiem, seran dispersos. No està garantit que caigui pluja aquí a la Seu, però sí que ho pot fer d'altres punts de la comarca. Demà a les s'espera ja una petita reducció de les temperatures màximes, que podrien quedar-se en 37-38 graus a la Seu o 33 a Puigcerdà, i aquesta pluja de divendres pot ajudar a refrescar l'ambient de cara a dissabte, en què a la tarda podria arribar una nova tongada de ruixats. Aquest del matí ja s'ha arribat a 25 graus a la Seu, també a Organyà, i a Oliana ja s'acosten als 30. A Alinyà n'hi ha 24. A Puigcerdà 20 graus, 21 a Sort, 24 a Tremp, 19 al Pont de Suert i 26 a Viella. I al de muntanya, 18 graus al pic de Salòria, també la Tossa d'Alt, 22 graus als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 20 graus a Port del Comte, 19 a Certescan, el mateix a la Bonaigua, i 18 a Espot i a Vuitaüll. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barriós, carrer Sant Josep de Calassanç 3, i a partir de les 8 del vespre entrarà de guàrdia la farmàcia Perutxet del carrer Joaquim Viola 16.

0: Passa un minut de 3/4 de 10 del matí i això és tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dijous 30 de juliol. Tornem amb més notícies a les 10 en xarxa i a les 11 actualització de la previsió del temps. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada on diversos accidents afecten a l'AP7. Un entre Subirats i Castellví de Rosanes, on hi ha prop de 10 quilòmetres de congestió. Un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Avinyonet del Penedès, que deixa dos carrils tallats i provoca fins a 6 quilòmetres de retencions. I un altre entre Vilablareix i Sal, amb un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a la B20, a Barcelona, provoca 5 quilòmetres també de retencions directes. Direcció Nus de Trinitat. A més, també es mantenen afectacions per avaries a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar i també a la C25 a Sant Hilari de Sacalm amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, per robatori de cable a Montornès-Butano, els trens de les línies R2, R2 Nord, R8 i R11 poden registrar alguns retards. També hi ha afectacions a hores d'ara entre Figueres i Llançà per un altre robatori de cable. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95% ara a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del proper 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha desvinculat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de la relació de l'executiu amb Junts i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Sánchez ha remarcat que el govern es limita a donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que la pena és excessiva. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís dels Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per tal de trobar també l'autor del crim. I els treballadors de Grand Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme que es celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. Organitzat per la revista La Mira, el certament reconeix la trajectòria d'un professional destacat pel seu compromís amb els drets humans i també els problemes socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
5: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Es dupliquen els municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya per la nova onada de calor. Els agents rurals situen més d'un centenar de municipis en perill extrem i amplien fins a 7 els espais naturals amb accés restringit. Les autoritats alerten que el risc continuarà augmentant de cara al cap de setmana i no descarten tampoc nous tancaments, volíem dir, preventius. De fet, els bombers han donat per extingit també l'incendi forestal de Canyelles al Garraf, que aquest dimecres va obligar a confinar el nucli urbà i diverses urbanitzacions afectant prop de 3.300 persones. D'altra banda, també l'incendi de Mas Llorenç al Baix Penedès ja està controlat, tot i que 6 dotacions continuen treballant per extingir-lo del tot. I Catalunya afronta un estiu turístic de rècord amb previsions d'ocupació molt elevades als hotels, apartaments i càmpings impulsades pel turisme de proximitat i les reserves d'última hora. El sector espera una ocupació d'entre el 90 i el 95 a l'agost, 95% volíem dir a l'agost, amb un impacte especial de l'eclipsi solar del 12 d'agost a les demarcacions de Lleida i Tarragona, mentre les onades de calor estan modificant també els hàbits dels visitants. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada a l'AP7, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona, on hi ha fins a 10 quilòmetres de congestió i 2 carrils tallats per un accident. També un altre, també a l'AP7, entre Vilablareix i Sal, que deixa un carril tallat en sentit Barcelona, i un tercer entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, que deixa completament tallada la via. A més, la TP2125 està també completament tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura de Santa Oliva per un altre accident entre un camió i dos turismes. I un home moria ahir a la nit per ferides d'arma blanca a Sant Adrià del Besòs. La Guàrdia Urbana va donar l'avís als Mossos que hi havia una persona ferida al carrer. Agents de la Guàrdia Urbana van realitzar sense èxit maniobres de reanimació. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec ara del cas per tal d'esclarir les circumstàncies i també per trobar l'autor del crim. I els treballadors de Ground Force Barcelona han convocat una vaga indefinida a l'aeroport del Prat a partir del 4 d'agost. La CGT denuncia el deteriorament de les condicions laborals i de la prevenció de riscos amb plantilles insuficients, sobrecàrrega de feina i també un augment de la fatiga i l'estrès. L'aturada afectarà els serveis d'assistència a terra, facturació, embarcament de passatgers i també la coordinació de vols de diverses companyies que operen a l'aeroport del Prat. I el fotoperiodista Quim Manresa rebrà el premi Miravisions d'Honor 2026 durant la 7a edició de les jornades Miravisions de Fotoperiodisme, que se celebraran del 23 al 25 d'octubre a Juneda. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts us parla Aleix Godinho. Castellciutat celebra la Festa Major i estrena una nova fotografia històrica. La imatge de grans dimensions data dels anys 50 i s'ha instal·lat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu. Mostra la font que hi havia a l'indret dècades enrere i és una tradició arrelada ja al nucli de Castellciutat. El programa continua amb cinema a la fresca ahir dimecres i amb teatre i ranxeres avui dijous, mentre que divendres començarà el gruix principal dels actes. I en un episodi d'una nova onada de calor, nova activació de refugis climàtics de la Seu d'Urgell i de la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. Des d'avui dimecres i fins que s'acabi l'onada de calor, els menors de 12 anys i els majors de 65 anys poden accedir de franc a l'espai aquàtic a partir del migdia. Aquest dimarts la capital urgellenca ja ha tornat a arribar als 37 graus, una dada que es preveu que repeteixi almenys fins aquest divendres. I els bombers rescaten un parapentista que havia desaparegut a Organyà. L'avís s'havia rebut el dimarts al vespre i la recerca ha continuat al llarg de la matinada i finalment ahir al matí es va localitzar la dona sana i estàlvia. Canvis en l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Seu d'Urgell durant l'agost. Aquest mes vinent el servei funcionarà de dilluns a divendres al matí de 9 a 14 hores i no obrirà la tarda ni els dissabtes al matí. Al setembre es reprendrà els horaris habituals. Hi ha ajornada la gravació d'un videoclip del cantant Macuca a l'hotel La Glorieta. La data prevista inicialment aquest divendres s'ha descartat a causa de la nova onada de calor. L'enregistrament es farà al setembre i s'informarà del nou dia als inscrits amb prou antelació. JARC presenta una esmena a la totalitat contra el plater d'energies renovables de la Generalitat. El sindicat agrari denuncia que el pla pot provocar la desaparició de 300.000 hectàrees de sòl agrari productiu i que posa en risc la sobirania alimentària i el relleu generacional al sector primari. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions d'aturada que han fet desenes d'ens locals, entre ells el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I en comarques veïnes, Gerri de la Sal torna a produir sal després de 2 anys d'aturada a les salines. L'Ajuntament ha destacat que la recuperació era una prioritat i s'ha fixat l'objectiu de comercialitzar aquest producte molt especiat dins del món culinari. I en esports, Mònica Dòria valora el salt qualitatiu de la medalla de plata als Mundials d'Slàlom. La palista del Cadí Kayak Cross es mostra molt contenta pel subcampionat de canoa obtingut a Oklahoma City i espera confirmar aquesta bona evolució a les 2 últimes proves de la Copa del Món a Ver-sur-Mer i a la Seu d'Urgell. El club urgellenc organitza una benvinguda a Dòria i a Miquel Travé per celebrar els seus èxits. Aquesta benvinguda va tenir lloc ahir al Parc del Segre, on l'alcalde urgellenc i també el club van rebre tant Miquel Travé com Mònica Dòria. La falta de pluges posa els ramaders del Pirineu contra les cordes. No poden alimentar el bestiar. Les dades del Metocat constaten un període sec que ha batut rècords de dies sense precipitacions en comarques com la Terra Alta, però també la Segarra. La falta de pluges comença a posar contra les cordes del Pirineu. Estan molt preocupats si la situació no canvia i no podran alimentar el bestiar i hauran de suplementar l'alimentació dels animals. Adverteix així Joan Guitart, coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos. El problema afecta especialment les vaques i ovelles que pasturen en règim extensiu. Després d'algunes setmanes de precipitacions insuficients en nombrosos punts de la serralada, l'herba que habitualment oferia una postal de prats verds presenta actualment un color més aviat groguenc. Aquest és un problema amb el que es troba la Unió de Pagesos i, en general, el del sector ramader de l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
4: I ara passem a la previsió meteorològica de la nostra ciutat, l'Alt Urgell i el Pirineu, a mans de Néstor Gómez. Bon dia, Néstor.
5: Bon dia. Continuem sota aquest domini de la intensa calor que ens ha d'acompanyar durant aquesta jornada. Ja la vàrem tenir ahir amb màximes de 39 graus a punts de la Seu d'Urgell, a Montferrer al voltant dels 38 graus, i val a dir que aquesta temperatura encara pot pujar una miqueta més al llarg d'avui. Màximes a l'entorn dels 39 graus a la Seu, dels 40 cap a Oliana. Temperatures, doncs, altíssimes que tindran continuïtat durant els propers dies, si bé, possiblement, de cada diumenge podran baixar una miqueta i més que baixaran de cara a la setmana entrant. Tot i així, amb un temps que serà assolellat, amb alguna nuvolada de tarda, preferentment cap als Pallars, on no descartem algun ruixat, a casa nostra menys probable, però no descartable, sobretot avui i possiblement una mica demà. A partir ja de dissabte i diumenge el temps tornaria a estabilitzar-se. Però com dèiem, aquests dies, dijous, divendres, dissabte i diumenge, han temperatures molt per sobre del que són normals per aquestes dates.
4: Doncs com bé diu Néstor Gómez, algun ruixat, però igualment una calorada intensa que tindrem durant aquests dies. Cuideu-vos molt i, sobretot, seguiu els refugis climàtics a la web de Ràdio Seu, però també de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Fins aquí l'avançament informatiu de les 11. Tornem a les 12 amb un nou avançament informatiu i properament amb el carretera i manta càrrec d'Ignasi Cervera. Així doncs, que tingueu molt bon dia i gràcies per escoltar-nos un dia més.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de dona la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda de la Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: un cop més per la vostra participació i un altre cop disposats a donar premis i a gaudir d'aquest estiu al vostre costat. Doncs Carretera i Mental fan possible un dia més a la producció Pep Garell, qui us parla Ignasi Cervera, i el control tècnic tenim l'Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, un dia més, i bon dijous a tothom.
0: Molt bé, com va tot?
1: Doncs molt bé, ahir vaig fer un break, ja va veure que no hi era, i bueno, a refrescar-se una mica, que va bé. I,
0: home, doncs sí, la veritat, perquè
1: aquests dies fa molta calor.
0: Aquesta calor no dona treva aquest any. A veure com serà l'agost. Doncs aquí a Ràdio Sau, Carretera i Manta, ja sabeu que sempre mirem d'estar de celebració, i avui ho estarem més que mai, perquè hem de parlar d'una celebració que va tenir lloc ahir al vespre i que té a veure, a més, justament amb un dels nostres patrocinadors. Ja sabeu que Carretera i Manta és possible gràcies al patrocini de Caditours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000. Amb nou, doncs bé, ahir el Parc Olímpic del Segre va ser escenari d'un acte molt emotiu de benvinguda a Miquel Travé, Mònica Dòria i Núria Vilarrubla, que han participat als campionats del món d'eslàlom i que ho han fet, a més, aconseguint uns resultats històrics pel Cadí Canoe Kayak. Com ja hem dit durant aquests dies, Miquel Travé s'ha proclamat campió del món d'eslàlom, que no és poca cosa, tot el contrari, és el més semblant a guanyar una medalla dels Jocs Olímpics, de fet, a nivell de prestigi. I, a més, el mateix dia, Mònica Dòria va aconseguir la medalla de plata en la categoria C1 femenina. En aquesta prova també va participar Núria Vilarrubla, que va quedar 17a. Ahir se'ls va fer un reconeixement i avui, a la segona part del Carretera i Manta, podrem escoltar aquest acte de reconeixement, i no només això, sinó que us oferirem una breu entrevista en exclusiva amb Miquel Travé, explicant-nos ja les seves primeres impressions després de proclamar-se campió del món, i també hem pogut conversar amb Cristian Tobio, l'entrenador de Mònica Dòria. Per temes de gent de Mònica Dòria no va poder ser-hi ahir en aquest acte, però sí que hi era en representació d'ella el seu entrenador Cristian Tobio, que també ens farà aquesta valoració d'aquesta gran experiència que han viscut en aquests mundials a Oklahoma City, que han precedit a més l'organització aquest any vinent dels mundials aquí a la seu. Serà això d'aquí poc més d'un any. Aquest any ja hi haurà també Copa del Món. Doncs moltes coses interessants per explicar avui. Protagonista del piragüisme al Parc Olímpic del Segre, a la part central del Carretera i Manta, perquè la primera, com sempre, està dedicada a vosaltres. I els dilluns tenim una secció que doncs ens agrada molt, i és aquesta que es diu Fem Poble, en què cada dijous proposem d'endevinar un poble del Pirineu i després n'expliquem unes quantes dades interessants. Això serà de seguida, que obrirem el telèfon, i a més us pot permetre guanyar. Encara estem repartint invitacions pel retaule de Sant Armengol. Per tant, avui en podem repartir una altra invitació doble. Si la voleu guanyar, ja ho sabeu, la millor manera és agafar el telèfon al 973-36-06-17, ja sigui el fix que tingueu a casa, o el mòbil, o com sigui, i marcar el telèfon i participar. Ja sabeu, el premi s'ho val, i si pel que sigui no us va bé anar al retaule, doncs tenim d'altres premis directes per oferir. Ja ho sabeu. Dit això, fem una pausa i de seguida ens hi posem. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: El valor valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més,

0: amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs a 10 minuts per les 12 ens hi posem ja amb el concurs. Ja està obert el telèfon al 973-36-0617 i avui és dijous i, per tant, els dijous a Carretera i Manta fem poble. Doncs divulguem un poble del Pirineu que us proposem d'endevinar i podeu guanyar, com dèiem, tenim diversos premis directes que seguim donant. Recordem que encara tenim per repartir tasses de la novetat d'aquest any, una fantàstica tassa de Ràdio Seu, un regal molt útil i que, de fet, nosaltres mateixos ja n'hem agafat alguna perquè ens ha encantat, la veritat, com ha quedat el disseny que ens han fet aquest any. I si voleu guanyar-la, podeu trucar al 973-36-0617, però també tenim aquests dies algunes invitacions per repartir pel retaule de Sant Ermengol, invitacions dobles. Les representants del retaule començaran la setmana que ve, però ara ja tenim l'ocasió d'aconseguir alguna invitació per les representacions que es faran, ja ho sabeu. 973-36-0617, telèfon obert, ja està a punt, i estem buscant un poble del Pirineu. A partir d'aquí, és qüestió que truqueu i que mireu d'endevinar-lo, i si voleu ens podeu fer alguna pregunta, i d'aquesta manera potser ens apropem més ràpidament a la resposta. De fet, aquests últims dies ha passat que, doncs, fruit de les preguntes que ens heu fet, la resposta ha arribat més ràpid, així que val la pena. 973-36-0617, Carretera i Manta, amb el suport, entre altres, de Cadí Tours, i Cadí Tours, que segueix oferint, per cert, viatges força interessants, viatges, escapades, sortides a la platja i un llarg, etc. I una de les més immediates que està oferint, i ens imaginem que hi deuen quedar poques places, és per gaudir d'un dels centres d'atenció d'aquest estiu i que ara sí està a punt d'arribar. Estem parlant, evidentment, d'aquest eclipsi solar total que hi haurà el 12 d'agost vinent. Cadí Tours organitza aquell dia una sortida per aprofitar per visitar el Museu Casteller de Valls, amb experiència immersiva i moderna, després veure l'eclipsi de sol, perquè en aquella zona serà una de les que es veurà millor, i un sopar i tornada cap a la Seu. Això serà, recordem, el 12 d'agost. El 23 d'agost organitzen un viatge a Montserrat, emblema de Catalunya, amb un paisatge natural únic. I més endavant també viatge a la Rioja de 4 dies. El setembre, aquest viatge a la Rioja s'ha coincidit amb la Festa Major. El setembre, escapada de 3 dies al Maresme. Per cert, aprofitem per recordar que Cadí Tours segueix organitzant cada diumenge sortides a la platja, a Salou, i més endavant el 13 de setembre una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei, i viatges més lluny, com per exemple el de París i els Castells de Loira el 15 de setembre, Bulgària el 28 de setembre, Galícia a l'octubre ja, o bé a una estada a Benidorm en plena tardor per gaudir de la platja quan aquí ja comença a fer fred. Això i molt més a Cadí Tours, carrer Major 77, i al telèfon 973-35-0235, i també una via que un mitjà que actualment doncs també té molt èxit és a través de WhatsApp. Podeu contactar amb Cadí Tours a través del número de WhatsApp 616-009-159, i també evidentment la pàgina web caditours.com. Vinga, va. Doncs dit això, el que estem esperant és les vostres trucades al 973-36-0617, perquè estem buscant un poble del Pirineu i estem oferint una invitació pel retaule de Sant Ermengol, que val la pena. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Amb qui parlo? Dolors, digues.
1: Vale. A veure, és al nord o al sud?
0: Si és des d'aquí la Seu, vols dir, no?
1: Sí.
0: Doncs és cap al nord.
1: Fórnols.
0: No és Fórnols.
1: Vale,
0: gràcies, Dolors. Mira, ja sabem una cosa més. Des d'aquí la Seu estan, com es diria en aquests casos, aquest poble que estem buscant està més al nord de la Seu. 973-36-0617, 973-36-0617. Doncs el telèfon de Ràdio Seu que ja està obert. De moment ja sabem una cosa, ja que ens heu fet la pregunta, doncs aquest poble està més al nord que la Seu. Això és el que podem dir de moment. 973-36-0617. Amb aquesta dada podeu trucar i podeu seguir provant sort o fent-nos preguntes. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
2: Pots estimar-hi-ho?
0: No és estimar-hi-ho, Juani.
2: Gràcies.
0: Estem buscant un poble, recordem, d'aument sabem que estem buscant un poble del Pirineu i que aquest poble, des d'aquí la Seu, està més cap al nord. Això és el que sabem de moment. 973-36-0617. A partir d'aquí, doncs, anem rebent trucades i a veure si d'aquesta manera ens anem apropant a la resposta, perquè ja sabeu que aquí les preguntes no només les fem nosaltres, sinó que també les podeu fer vosaltres, en aquest cas per mirar d'endevinar quin és avui, concretament, aquest poble que està estem buscant. 933-6-06-17, de moment sabem, arran d'aquesta pregunta que ens heu fet, que és un poble del Pirineu i que des d'aquí la Seu està més cap al nord, que està més al nord que la Seu. Senyora, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, podria... Espera, que et volia preguntar.
0: A veure.
1: Si és cap de municipi.
0: És cap de municipi, efectivament.
1: Sí. Ah, ara ja m'ha fumut.
0: Ah, vaja. Pensava que ho posava més fàcil.
1: No, Josa i Tuixent.
0: No, no és ni Josa ni Tuixent.
1: Vale.
0: Gràcies. Bé. En aquest cas hauria de ser Tuixent, perquè és el cap de municipi de Josa i Tuixent, que per cert, no n'hem parlat encara, però n'hem de parlar aquests dies. A Josa, aquest diumenge ja s'hi celebra un clàssic ja de l'estiu, com és Josa, País de Càtar. És una jornada per recordar el passat Càtar d'aquesta població i parlem també en les pròximes hores. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, hola, Juani.
0: Hola, Juani, digues.
2: Podria ser Bescaran?
0: No és Bescaran, Juani.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Doncs estem buscant un poble del Pirineu i de moment el que sabem és que està més al nord que la Seu. Des d'aquí la Seu, mira, encara cap al nord, cap amunt. 973-36... mirant el mapa, vaja. 973-36-06-17. Podeu seguir-nos fent preguntes, si voleu, com ja heu fet, i d'aquesta manera potser ens apropem més ràpidament a la resposta. Repetim el que hem dit, eh? De moment sabem que és un poble del Pirineu i que està més al nord que la Seu. 973-36-06-17, 2 minuts i mig per les 12. Encara tenim temps de seguir rebent trucades i recordem que estem oferint una invitació doble pel retaule de Sant Ermengol. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
1: A veure, cava?
0: No és cava.
1: Vale.
0: Gràcies. No és cava aquesta població que estem buscant i que, bé, de fet, ara estic mirant el mapa, em sembla que cava està més cap al sud de la Seu, en contra del que pugui semblar, perquè està ja cap al peu del Cadí. 973-36-06-17, les 11:57 minuts, quin és aquest poble? Repetim el que hem dit, de moment és un poble del Pirineu, i que està més al nord que la Seu. 973-36-06-17, quina és aquesta població que estem buscant? A veure si surt la resposta. Endavant, sí, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
2: És de la comarca de l'Urgell o no?
0: No és de l'Alt Urgell.
2: Va ser Bausen?
0: Bausen? No és Bausen, Juani.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies. No és Bausen, aquesta població que estem buscant. I ja sabem una cosa més. Aquest poble no és a la comarca de l'Alt Urgell. És un poble del Pirineu, però aquesta vegada no és aquí, a l'Alt Urgell. 973-36-06-17, ja sabem una cosa més. A veure si d'aquesta manera ens anem apropant. També sabem, cosa important, que és un cap de municipi. Això ja ajuda a descartar molts altres pobles més petits. En aquest cas es tracta d'un municipi, d'una població que dins de la població hi ha el seu propi ajuntament. 973-36-06-17, les 11:59 minuts. Doncs seguim rebent trucades, ja sabem unes quantes coses d'aquest poble. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia. A veure, la Dolors.
0: Dolors.
1: Isòvol.
0: No és Isòvol.
1: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. No és Isòvol, tampoc, aquest poble que estem buscant. D'home, ja sabem una cosa més, i és que no és a l'Alt Urgell, i vinga, aquesta dada ja la donem nosaltres mateixos. El que podem dir és que és a una comarca veïna, per no complicar-ho més, no cal que busqueu més lluny, no és a l'Alt Urgell, però sí que és en una comarca veïna. 973-36-06-17. Doncs vinga, va, encara tenim marge per rebre alguna trucada més abans d'arribar a les 12 del migdia. Anirem pel butlletí, però just després del butlletí i d'uns bons consells dels nostres patrocinadors ens hi tornem a posar ja amb el concurs. Vinga, va, una última trucada abans de les 12. Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Fanny.
0: Digues, Juani.
2: Pots ser en Serall?
0: No és en Serall.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Amb això, de moment ho deixem aquí. Notícies i de seguida tornem al concurs. Fins ara.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 12 del migdia. Us parla Aleix Godinho. Castellciutat celebra aquests dies la seva festa major i estrena una nova fotografia històrica. La imatge de grans dimensions data dels anys 50 i s'ha instal·lat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, tot mostrant una font que hi havia a l'indret dècades enrere. El programa continua amb cinema a la fresca ahir dimecres i amb teatre i ranxeres avui dijous, mentre que divendres començarà el gruix principal d'actes. I en una nova onada de calor que viu el nostre país, nova activació de refugis climàtics de la Seu d'Urgell i de la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. Des d'ahir dimecres i fins que s'acabi l'onada de calor, els menors de 12 anys i els majors de 65 anys poden accedir de franc a l'espai aquàtic a partir del migdia. Aquest dimarts, la capital urgellenca va tornar a arribar als 37 graus, una dada que es preveu que es repeteixi almenys fins aquest divendres. Canvis en l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Seu d'Urgell durant l'agost. Aquest mes vinent el servei funcionarà de dilluns a divendres al matí de 9 a 14 hores i no obrirà la tarda ni els dissabtes al matí. Al setembre es reprendran els horaris habituals. I ahir dimecres, Joc de Cartes Estiu estrena la temporada amb tres restaurants de l'Alt Urgell. La Taverna del Codina de la Seu ha guanyat el premi d'aquest capítol, en què també hi han participat el Casino de Peramola i Misèria i Nobilitat d'Oliana. L'espai s'ha emès a TV3 aquest dimecres a la nit. Ajornada la gravació d'un videoclip del cantant Macuca a l'Hotel La Glorieta. La data prevista inicialment aquest divendres s'ha descartat a causa de la nova onada de calor. L'enregistrament es farà al setembre i s'informarà del nou dia als inscrits amb prou antelació. Joves agricultors i ramaders de Catalunya presenta una esmena a la totalitat contra el plater d'energies renovables de la Generalitat. El sindicat agrari denuncia que el pla pot provocar la desaparició de 300.000 hectàrees de sòl agrari productiu i que posa en risc la sobirania alimentària i el relleu generacional al sector primari. Aquest rebuig total al projecte s'afegeix a les peticions d'aturada que han fet desenes d'ens locals, entre ells el Consell d'Alcaldes de l'Alt Urgell. I en comarques veïnes, Gerri de la Sal torna a produir sal després de 2 anys d'aturada a les salines del Pallars Sobirà. L'Ajuntament ha destacat que la recuperació era una prioritat i s'ha fixat l'objectiu de comercialitzar aquest producte molt apreciat dins del món culinari. La falta de pluges posa els ramaders del Pirineu contra les cordes. No poden alimentar el bestiar. Les dades del Meteocat constaten un període de sec que ha batut rècords dels dies sense precipitacions en comarques com la Terra Alta i la Segarra. La falta de pluges comença a posar contra les cordes del Pirineu. Estan molt preocupats si la situació no canvia, no poden alimentar el bestiar i hauran de suplementar l'animació dels animals. Adverteix així Joan Guitart, coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos. El problema afecta especialment les vaques i ovelles que pasturen en règim extensiu. Després d'algunes setmanes de precipitacions insuficients en nombrosos punts de la serralada, l'herba, que habitualment oferia una postal de prats verds, presenta actualment un color més aviat groguenc. Aquesta és la reivindicació d'Unió de Pagesos a l'Alt Pirineu i Aran. I en esports, Mònica Doria valora el salt qualitatiu de la medalla de plata als Mundials d'Slàlom. La palista del Cadí Kayak Cross es mostra molt contenta pel subcampionat de canoa obtingut a Oklahoma City i espera confirmar aquesta bona evolució a les dues últimes proves de la Copa del Món, a Bern-sur-Mern i a la Seu d'Urgell. El club urgellenc va organitzar ahir una benvinguda a Doria i a Miquel Travé per celebrar els seus èxits al Parc del Segre. Ahir va ser rebut per l'alcalde de la ciutat, també pel club urgellenc, i així se'ls va guardonar amb aquesta activitat. Així doncs, Mònica Doria i Miquel Travé celebren els seus èxits a la Seu d'Urgell. També cal destacar que ja està extingit l'incendi de vegetació a Os de Civís al voltant del pic de Salòria. El foc va començar en una zona de difícil accés i amb un fort pendent a més de 2.000 metres d'altitud. S'hi van desplaçar 6 dotacions terrestres i 2 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb el suport d'efectius també del govern d'Andorra. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem amb el Carretera i Manta d'Ignasi Cervera, en què podeu guanyar multitud de premis i un viatge que se sortejarà a finals d'aquest estiu. I també després amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar-nos i per escoltar Ràdio Seu.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Són les 12 i 9 minuts. Aquí tornem a ser a Carretera i Manta després de posar-nos al dia del que tindrem a l'informatiu de la una, i tenim ganes de seguir donant regals. Estàvem buscant aquest poble del Pirineu, ja en sabíem algunes coses, i podeu tornar a marcar, si voleu, al 973-36-06-17. Està a la vostra disposició. De moment sabem que és un poble del Pirineu, que no és a l'Alt Urgell, però sí en una comarca veïna, i que és cap de municipi. No sé si havíem donat alguna dada més encara, però amb aquestes dades, si voleu, podeu trucar-nos i també, simultàniament, podeu fer-nos alguna pregunta, a veure si d'aquesta manera ens apropem més a la resposta. 973-36-06-17. Estem buscant, recordem, un poble del Pirineu que us pot permetre guanyar una invitació doble per al retaule de Sant Ermengol, per anar-hi vosaltres i amb qui vulgueu que us acompanyi. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: A veure, és de la Cerdanya?
0: No és a la Cerdanya.
1: Vale, bueno, dic sort.
0: Sort? No, no és sort, tampoc.
1: Vinga.
0: Gràcies, doncs ja sabem una cosa més. No és a l'Alt Urgell, tampoc és a la Cerdanya, però sí que és en una comarca veïna de l'Alt Urgell. Per tant, doncs, ara ja ho tenim una mica més delimitat. També sabem que és cap de municipi. Per tant, no cal que busqueu pobles més petits. Aquest el nom del poble, coincideix també amb el poble nom del municipi del qual forma part. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Això, en aquest és un poble i també és un municipi. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Jordi.
0: Jordi, digues.
2: Esterri de Cardós?
0: No, no és Esterri de Cardós, Jordi.
2: Molt bé, doncs fins ara.
0: Gràcies, fins ara. Doncs, d'home, sabem que no és a l'Alt Urgell, tampoc és a la Cerdanya, però sí que és en una comarca veïna. 973-36-06-17, les 12 i 11 minuts, volem dir, una comarca veïna d'aquí de l'Alt Urgell, esclar. 973-36-06-17, les 12 i 11 minuts. Estem buscant aquest poble del Pirineu i ja en sabem unes quantes coses, que és, també sabem que és cap de municipi, que el nom del poble coincideix amb el del municipi, i tenim una nova trucada. Sí, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, no, me'n digues.
1: És del Pallars Jussà?
0: No és del Pallars Jussà.
1: Vale, doncs et dic la Vall de Cardós.
0: No és la Vall de Cardós.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més, i amb això ja ho estem delimitant bastant, eh? No és ni l'Alt Urgell, ni la Cerdanya, ni el Pallars Jussà, i és un poble d'una comarca veïna de l'Alt Urgell. Per tant, doncs, ara la cosa ja està bastant definida. 973-36-06-17, i és un poble del Pirineu, no cal que busqueu més avall. 973-36-06-17, les 12 i 12 minuts. Doncs seguim aquí, al 107.2. Quin és aquest poble que estem buscant? També en sabem que és cap de municipi, per tant, amb totes aquestes pistes, creiem que ja ens apropem una mica més a la resposta, i com sempre, quan l'hagueu endevinat, doncs explicarem quatre coses interessants sobre aquest poble, aquest bonic poble que hem triat avui, que tots els que triem són ben bonics. Nova trucada, sí, l'agafem. Hola, bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues. Com, perdó?
3: Queralps.
0: No, no és Queralps.
3: Vale. No és de la comarca del Ripollès, aquest?
0: No és del Ripollès.
3: Vale, merci.
0: Gràcies. Recordem que una de les dades que hem donat és que no és... perdó, a veure si ens aclarim. És un poble d'una comarca veïna de l'Alt Urgell. Per tant, no seria el cas del Ripollès, que no està molt lluny d'aquí, però no tampoc tan a prop. 973-36-06-17, les 12 i 13 minuts. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: A veure, és del Pallars Sobirà?
0: És del Pallars Sobirà, efectivament.
1: Bueno, pues què direm? Tírvia.
0: Tírvia, no és Tírvia, Dolors.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs vinga, a veure si estem ja bastant a prop, creiem, de la resposta, perquè sabem que és el Pallars Sobirà, sabem que és cap de municipi, i a més ja ens heu dit uns quants municipis, alguns municipis del Pallars Sobirà, per tant, uns quants ja els hem descartat. Quin és aquest poble i municipi, en aquest cas també, del Pirineu que estem buscant i que ara ja sabem que és el Pallars Sobirà? Endavant. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Jordi.
0: Hola, Jordi, digues.
2: Pot ser sort?
0: No és sort.
2: Molt bé.
0: Gràcies. No és sort aquest poble i municipi també del Pallars Sobirà que estem buscant. No és en aquest cas la capital d'aquesta comarca que dèiem. Quin és aquest poble que estem buscant avui i que després n'explicarem quatre coses? Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: Podria ser Soriguera?
0: No és Soriguera.
1: Bueno.
0: Gràcies. No és Soriguera, un dels municipis, de fet, i pobles del Pallars Sobirà, més a prop d'aquí de l'Alt Urgell, de fet és on hi ha el port del cantó, però no és Soriguera aquest poble i municipi negres també que estem buscant. 973-36-06-17, doncs ja queden poques opcions, a veure si apareix la resposta ben aviat. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Fanny.
0: Digues, Juani.
3: Pot ser Vilamur?
0: No és Vilamur.
3: Gràcies.
0: Tampoc és Vilamur, població situada també en aquesta mateixa zona que dèiem ara, de Soriguera. Quina és aquesta població que estem buscant, aquest poble i també municipi del Pallars Sobirà? 973-36-06-17. A un quart d'una del migdia. Sí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Jordi.
0: Jordi, li digues.
2: Pot ser Rialp?
0: No és Rialp, Jordi. Gràcies. No és en Rialp. Va, donem una dada més. Aquest poble està situat per sota dels 1.000 metres d'altitud. Per tant, doncs, no seria a mitja volta muntanya, sinó a la vall, al fons. 973-36-06-17. Aquest poble que estem buscant, ja en sabem una cosa. Donem una dada més. No està per damunt dels 1.000 metres d'altitud, sinó per sota dels 1.000 metres d'altitud. 973-36-06-17, les 12:15 minuts. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
4: A veure, Ferrera?
0: No és Ferrera.
4: Vale.
0: Gràcies, no és Ferrera. Recordem l'última dada que hem donat, aquest poble està per sota dels 1.000 metres d'altitud. Ara ho hauríem de confirmar, però diria que Ferrera està més amunt de 1.000 metres d'altitud. 973-36-06-17, les 12:16 minuts. Quina és aquesta població i també municipi del Pallars Sobirà? Sí, bon dia.
3: Bon dia, la Fanny.
0: Juani, digues.
3: Sí, llavors sí.
0: Juani, és Llavorsi.
3: Vale.
0: Felicitats.
3: Gràcies.
0: Molt bé. Mira, vas d'insistir, oi?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs l'has buscat o ja pensaves que podia ser-ho?
3: L'he buscat i, a més, també m'ho ha enxivat una amiga, eh?
0: Ah, què vol dir que t'ho ha enxivat?
3: Sí.
0: Que podia ser-ho?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs efectivament és Llavorsi i ara en donem unes quantes dades més per confirmar-ho. Juani, vols aquesta invitació pel retaule?
3: Sí.
0: Doncs vinga, invitació doble, te l'apuntem. I, per cert, disculpes perquè hem de confirmar com l'heu de recollir, si aquí o a taquilla directament. Ens imaginem que serà directament a taquilla, però ho hem de confirmar, d'acord?
3: Ja ens ho diràs, vale.
0: Molt bé, gràcies.
3: Vinga.
0: Fins ara. Vinga. Doncs... Les 12:17 minuts. Doncs Juani Menduinyà l'ha endevinat. És, efectivament, llavors, si teníem més dades per donar, com per exemple que és a tocar tant de la carretera C13 com del riu Noguera Pallaresa, hi passen, la carretera hi passa pel mig del poble i el riu just al costat. I per què l'hem triat? Doncs perquè avui que parlarem molt de piragüisme i d'aigües braves i de tot això, resulta que llavors sí, és un nucli molt important en la pràctica d'esports de natura, especialment d'esports aquàtics aquí al Pirineu. És considerat de fet el bressol del rafting aquí al Pirineu català i als Pirineus en general. Llavors sí és on es va començar, com sol passar en aquestes coses, de manera força precària. El rafting fa... aquest any passat justament es va commemorar... aquest any, de fet, no cal... No, ha estat aquest any justament que es commemora el 40è aniversari de l'arribada del rafting, que en el seu moment va ser un fenomen perquè era una cosa totalment innovadora aquí als Pirineus, i llavors sí va ser el nucli central, l'epicentre del naixement del rafting aquí a casa nostra. De fet, actualment encara concentra aquesta petita població algunes de les principals empreses d'esports d'aventura dels Pirineus, com per exemple Rafting Llavorsí o Roc Roy, totes dues tenen la seva seu en aquesta població. Llavorsí és, com dèiem, el Pallars Sobirà, i és un dels pocs municipis d'aquesta comarca que no ha incorporat cap altre municipi en les diverses fusions que hi ha hagut al llarg de les darreres dècades de municipis. Sí que, tot i això, té tres entitats municipals descentralitzades, Arestui, Vallasca i Montenartró. En el cens de l'any passat tenia 342 habitants. Està situada... havia guanyat habitants, de fet, aquests darrers anys. Està situada a 811 metres d'altitud, a la dreta del riu Noguera Pallaresa, i també està a la confluència amb la Noguera de Cardós. De fet, en aquest punt hi conflueixen la carretera C13 amb la carretera que va a la vall de Cardós. Llavors, la Noguera Pallaresa Pallarès, de fet, canvia de direcció i va girant cap a sud-oest, i és, com diem, el punt de partida habitual de moltes de les baixades de ràfting que s'organitzen al Pallars Sobirà. Té 68 quilòmetres quadrats d'extensió i la quasi totalitat de la vall del riu de Baiasca. Té, com dèiem, algunes entitats de població menors, i de llavors sí, també podem destacar que conserva un gran nombre de noms de cases familiars. Per exemple, només algunes, per exemple, hi trobem Casa Basté, Casa Verdier, Casa Bisbe, Casa Garreta, Casa Ferrer del Camp, a Casa Nadal o a Casa Roseta de Lelo. I d'aquest del poble també en destaquem que la jurisdicció dels diferents llocs que formen el municipi no va ser homogènia. Apareixia esmentat ja l'any 1163 en unes donacions al monestir de Gerri, i tot i això ja havia estat mencionat l'any 1076. Tingué un paper defensiu important per la seva situació estratègica al llarg de l'edat de mitjana com a porta d'entrada a la vall d'Àneu i a les valls de Cardós i Ferrera. Restó i Baiasca, de la seva part, van aparèixer datades al segle XIII. Pel que fa a la història més recent, llavors sí, havia existit una farga, l'emplaçament de la qual, però, no s'ha aconseguit identificar. El 1996, en les obres de remodelació d'una casa del poble, però, va aparèixer un mall dels de treballar peces de ferro que demostraria aquest passat. El 1985 s'hi va localitzar també 148 peces de bronze, a més de material bèl·lic. I doncs són quatre punts sobre la història i les característiques d'aquest poble de Llavorsí, al peu de la carretera C13, que hem triat avui. I, com dèiem, d'aquí un moment seguirem parlant d'Aigües Braves, perquè avui dediquem aquesta part central a aquest reconeixement que s'ha fet aquest dimecres al vespre al Parc Olímpic del Segre a Miquel Travé, Mònica Dòria i Nuri Vilarrubla per la seva participació als Mundials d'Eslàlom. Recordem, Miquel Travé, nou campió del món en seu masculí, Mònica Dori, nova subcampiona en seu femení, i Nuri Vilarrubla, que va aconseguir un meritori 17è lloc. Hem pogut parlar directament amb Miquel Travé i amb Cristian Tobio, l'entrenador de Mònica Dòria, i ho escoltarem en aquest acte, en què també escoltarem les valoracions del president del Cadí Canoia Kayak, Marc Vicente, i de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, en aquest acte que es feia ahir al vespre i que avui podreu escoltar aquí a Carretera i Manta. Pausa i ens hi posem de seguida.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell, de productors i elaboradors de la comarca, té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
8: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Aquest dimecres hi ha hagut la rebuda, la recepció a Miquel Travé i a Mònica Dori, i també a Núria Vilarrubla, que han participat en els Mundials de Piragüisme d'Aigües Braves a Oklahoma City. Mònica Dori no hi ha pogut ser finalment per qüestions d'agenda, però sí que tenim el seu entrenador, el Cristian Topio, que ens pot explicar l'experiència. Cristian, bon dia.
1: Bon dia.
0: Primer de tot, acabeu d'arribar fa poques hores. Com ha estat aquesta experiència d'aquests Mundials a Oklahoma City?
1: Home, després d'aquesta cita, increïble. Això ja sabem que guanyar una medalla no és fàcil, i a sobre dos persones del Club Karim, el Miquel amb l'or, la Mònica amb el bronze, és realment difícil. És realment difícil i estem molt contents de la cita, per suposat. És una llàstima que estigués aquí, Mònica, però estic segur que li encantaria estar aquí i poder rebre a la família i celebrar-ho com estem celebrant ara mateix, però bueno, ara mateix està en un altre puesto.
0: El dia abans ja hem sentit la Mònica en una roda de premsa explicar una mica com ha estat l'experiència, però ara que tenim aquí en representació d'ella, si ens pots explicar una mica com va anar la setmana, perquè sens dubte va anar de menys a més, oi?
1: Totalment. La veritat que vam començar el dilluns amb el kayak cross, que vam tenir una falta i ens van treure fora per poder competir el dissabte amb brackets, però bueno, és una competició més, van dir, encara ens queda el K1, encara ens queda el C1, i justament això, vam remar molt bé amb K1, però justament un petit error ens va treure de la final. Però el mateix vam dir, encara tenim el C1, tenim moltes ganes d'aquesta cita, i amb el C1 pues, vam donar tota l'energia que teníem, vam acabar allà i va sortir la medalla.
0: I quines reaccions heu rebut tant des d'aquí la seu com sobretot des d'Andorra d'aquesta medalla que pel piragüisme a nivell de l'equip d'Andorra és històric?
1: Sí, molts missatges, molts agraïts, ha sigut una passada, la veritat és que la gent s'ha volcat i ens ha escrit gairebé des del moment que va sorgir. Sí, estem molt contents i molt feliços que la gent també puguin ser partícips d'aquest esdeveniment.
0: Abans hi havíeu estat a Oklahoma City per entrenar-hi. Com és aquest canal que precisament serà el subseu dels Jocs de Los Angeles?
1: Pues el canal ha canviat una mica des que vam estar. Al principi, quan vam estar, era un canal una mica estrany, difícil, amb moviments una mica raros, però després el van començar a canviar i cada vegada era més estable i, bueno, veré bastant més fàcil de navegar. I res, el canal és bastant canyero, és amb molts rulos, moltes onades, però el que sí que serà és que aquest no serà el canal dels Jocs Olímpics, serà el del costat. Uh-huh. Aquest només el fem servir per al Mundial.
0: És a dir, tenen un altre canal al costat.
1: Sí, tenim un altre canal al costat que fa com una mica de curva, que encara no està acabat, que segurament s'acabarà a partir del final del 2027, que aquest serà el canal olímpic de Los Angeles 2028.
0: Sí, perquè pel que hem pogut veure les imatges de televisió, és un canal nou de trinca, envoltat d'autopistes i en un entorn molt diferent del Parc del Segre.
1: Sí, allò és una ciutat així a lo gran, i just al mig han ficat un canal amb tot de carreteres pel costat i poca cosa més, Sí que hi ha molta activitat, però molta activitat turística, perquè hi ha molt rafting, hi ha una onada per poder surfejar, hi ha els dos canals aquests que fan servir per rafting i per piragües, però sí, no és el mateix que per del Segre, un costat així tot natura, verd, allò és tot ciment.
0: I la Mònica havia explicat abans de la competició que el que li havia sorprès més és que tenia molt cabal, molta quantitat d'aigua, oi?
1: Sí, baixem molta aigua. La veritat és que per poder moure aquell canal s'ha de baixar moltes aigua. Tenen com 6 bombes o 7 bombes. És una passada. És americà. És tot a lo gran. És literalment tot a lo gran.
0: Molt bé, i ara la temporada no s'ha acabat. Queden algunes competicions, especialment la Copa del Món, que tindrem justament aquí a la seu. Com afronteu aquestes últimes proves?
1: Pues igual que el Mundial, és la competició més important, però bueno, tenim París, tenim la Copa del Món de la Seu, que és a casa, i sabem el que ens agrada aquí a la Seu, i després a l'Europeu, a Iberia. Entenem també revalidar el nostre títol de campions d'Europa de l'any passat.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents, no sé si volies afegir alguna cosa més.
1: No, moltes gràcies per aquest esdeveniment, per aquesta celebració, i res, gràcies.
0: Correcte, doncs Cristian Tobio, felicitats, i pots transmetre també la nostra felicitació a la Mònica, que li vagi molt bé a final de temporada.
1: Ho faré. Moltes gràcies. Molt agraïts.
0: I ara sí tenim l'ocasió de parlar amb Miquel Travé, acaba d'aterrar fa poques hores aquí a casa nostra. Miquel, molt bon dia i moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
0: No sé si es pot ja assumir el que significa, el que s'ha aconseguit, ser campió del món.
2: Bueno, a poc a poc. Jo crec que encara no ho acabo d'assimilar, però a poc a poc ho aniré fent i crec que és algo gran, però fa falta interioritzar-ho bé.
0: Vam tenir cosa de veure perquè es matia per televisió com va ser aquesta competició i especialment la jornada de divendres en què va arribar aquesta medalla d'or.
2: Bueno, va ser intensa. La veritat és que ja portava 3 dies de competició a darrere. El dia anterior havia quedat 6 en caiac, que ja era un gran resultat, però bueno, al final la modalitat principal meva era la canoa, sabia que ho podia fer bé i van ser uns dies molt calorosos, vam gestionar bé molt bé l'energia, el temps que passàvem al sol, al canal preparant la competició, però bueno, crec que ho vam fer bastant bé i va ser un dia molt intens i més després de guanyar, que va ser una bogeria a nivell de missatges per respondre felicitats, de trucades i de fotos a fer. També em va tocar el control d'antidopatge, així que vaig estar bastant ocupat.
0: Com havies plantejat la competició, la prova, després de ja haver-hi entrenat prèviament?
2: Bueno, la veritat és que haver-hi anat al març a preparar-ho ens va anar molt bé, ja vam poder fer un reconeixement del canal i al final vam anar 2 setmanes abans de que començés el Mundial per poder-nos acabar d'adaptar tant al jet lag com a la temperatura i al clima d'allà, que feia bastanta calor, i crec que ho vam fer tot bastant bé per adaptar-nos i vam estar també cuidant molt la dieta, així que ens va anar molt bé.
0: I sorties dels primers a la final, això creus que et va anar malament o et va afavorir?
2: Bueno, no diria que em va anar malament ni que em va afavorir, sé que jo havia de fer la meva feina, o sigui que un cop ja he fet lo meu ja no depèn de mi, depèn dels altres, així que jo vaig deixar la meva feina feta aviat i els altres doncs al final no es va donar que m'adelantessin, així que vaig poder guanyar.
0: Ara, pel que queda de temporada, quins són els principals reptes que tens?
2: Bueno, al final això per classificar-se pels Jocs Olímpics del 2028, això acaba de començar, era la primera competició que comptava de nou, així que les 2 següents Copes del Món també seran molt importants, una a París, on es van celebrar els Jocs del 24, l'altra aquí a la Seu, a casa, i tota la temporada de l'any que ve, així que ens hem de quedar ben concentrats amb els objectius clars de voler arribar als Jocs del 2028, i això només acaba de començar.
0: Com és aquest canal d'Oklahoma City, que aquesta nova construcció, quines diferències té, i pel que estem acostumats a veure aquí al Parc del Segre, quines diferències té?
2: Bueno, sí que és bastant diferent, el van fer fa uns 10 anys, i al final és un canal diferent del que estem acostumats aquí a la Seu, és un canal artificial també, tot va de bombeig, l'aigua del riu no hi entra, és com un circuit tancat, i a part d'això, a dins del canal, en lloc d'haver-hi pedres i rocs, hi ha blocs de plàstic, i els blocs de plàstic estan distribuïts per fer els moviments d'aigua que ells volen, i aquests blocs es poden modificar de posició per anar adaptant i millorant el canal segons com ve.
0: I en el recorregut que vam veure que hi havia alguna zona que era especialment difícil, oi?
2: Sí, hi havia alguns llocs delicats, però bueno, jo sabia que era capaç de fer-ho, que havia de mantenir la concentració. Vaig executar de la millor forma que vaig saber. Evidentment no existeix la baixada perfecta, així que no puc dir que va ser perfecta, però va estar molt bé, així que sí, jo vaig fer la meva feina i els altres doncs van cometre alguns errors que em va ajudar a guanyar.
0: Ens han comentat que aquest canal, de tota manera, no serà el que es farà servir pels Jocs de Los Angeles, oi? Que serà al costat.
2: Exacte, allà n'hi ha 2 que ja estan construïts els 2, un a la dreta i un a l'esquerra, baixen en paral·lel, i per temes d'organització van dir que utilitzaríem el de la dreta, llavors ara no el tenien preparat encara perquè va ser una notícia, una decisió d'última hora, però bueno, si en principi no competirem amb el mateix exactament, però serà la mateixa instal·lació tot igual, l'únic que serà un canal amb una distribució diferent dels plàstics.
0: Molt bé, i ara ja queden aquestes últimes proves, una d'elles aquí al Parc del Segre, precisament amb ganes ja que arribi aquestes finals aquí a la Seu.
2: Sí, tinc moltes ganes, la veritat és que ara tinc moltes ganes ja de que arribin aquestes competicions, em trobo amb confiança, em trobo bé, em trobo fort, així que s'haurà de mantenir la concentració, seguir treballant fort, però amb ganes de que arribi.
0: Doncs és Miquel Travé, com dèiem, nou campió del món de Seu, de slalom, que avui ha tingut aquesta rebuda aquí al Parc del Segre. Miquel, moltes gràcies i felicitats.
2: Merci. Radio Seu.
3: Els nostres representants al Mundial d'Oklahoma d'aquest 2026. En primer lloc, doncs, m'agradaria, bueno, doncs, agrair-vos a tot la vostra presència aquí, acompanyar-nos aquest dia tan especial i comptar amb la presència del Miquel, si pot vindre aquí, que és el gran protagonista, crec, de la tarda. Un fort aplaudiment. Gràcies, Miquel. Bé, jo, sense més, començo l'acte. Voldria que el senyor alcalde ens digués unes paraules.
4: Molt bona tarda a tothom. Avui ho fem aquí a Parc del Segre, que al final també és la casa de tothom, és la casa de l'esport i és la casa del club Cadí Canoe i la casa d'esportistes de base i esportistes d'elit com en Miquel Travé, al qual donem l'enhorabona en nom de tota la ciutat, perquè ens fa molt orgullosos de que una persona de la comarca, no de la Seu, d'Adrall, però sí de la comarca i de fet, doncs, amb tanta relació amb la Seu, no ens hagi pogut ser campió de canoa allà a Oklahoma, a la Copa del Món. Per tant, enhorabona, Miquel, perquè això és un èxit que és teu, evidentment, però també és èxit de la Seu i èxit del territori. Moltes felicitats, com sempre, també al club, que sense el club no hi hauria persones com el Miquel i com la Mònica i altres persones, doncs, que fan bons papers cada cop que hi ha competició. Per tant, felicitats, Miquel, ara sí que se sent bé. Però bueno, si no cal que repeteixi. Felicitats, club, també, i felicitats a tothom que fa possible que el Miquel estigui aquí, als seus pares, a la seva família, als entrenadors, a totes les persones del club que sempre hi són, els voluntaris, aquí veig molta gent que sempre hi són quan es fa una competició, i per tant, moltes gràcies a tothom, enhorabona, i per molts anys puguem celebrar novament, doncs, èxits del Miquel, èxits també d'altres esportistes del club i de la Seu i de la comarca, i bueno, al final, doncs, brindarem amb una mica de cava pel teu èxit. Enhorabona i un fort aplaudiment, sisplau.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo vull ser breu. Crec que els protagonistes avui són el Miquel amb la seva medalla d'or, la Mònica, que recordem que ha sigut subcampiona del món, la Núria, que no sé si arribarà en breu. Jo només quatre paraules. Ara fa 2 anys estàvem celebrant aquí el 60 aniversari, estàvem escrivint un llibre, una pàgina més del llibre de la història del club. Són 60 anys d'història, 60 anys de molts, bueno, molts reptes, molts logros i moltes experiències, i crec que amb aquesta setmana, doncs, el Club Cadí, amb el Miquel, ha escrit una pàgina en majúscules amb aquest campionat del món. Enhorabona. Enhorabona a la Mònica, també. Enhorabona a la Núria, que també és un exemple de superació. Molt bé, Núria, un aplaudiment per la Núria. Pues, com deia també, pues, que la Núria és, pues, un exemple clar del treball, de la perseverància, una persona que també sap pues, compaginar la seva vida familiar amb la vida esportiva, per tant, un referent també. I bueno, no, com a club només dic que sou, pues, un orgull pel club, és una satisfacció que ens doneu, el fet que sigui aquests èxits d'estar representants del club, que aquí darrere hi ha molta gent, ja ho sabem, que hi ha molta història, hi ha molts entrenadors, hi ha molts col·laboradors, molts voluntaris, moltes famílies que fan que tot això sigui possible, i només demanar-vos que sigueu el referent, que sou el mirall on es reflexen els joves, els futurs piragüistes, club arreu del món. Jo no voldria ser molt, com diria jo, no? I que, bueno, pues res, que el Club Cadí és un club que té salut, que és un club que en aquest moment som dels més, estem representats arreu del món, que ens coneixen arreu del món, que no us enganyaré si us dic que he tingut felicitacions de clubs d'arreu del món per la representació, per l'èxit que hem tingut. Per tant, enhorabona a tothom, enhorabona als palistes. Permeteu-me que em desmelena una mica. Visca el club, visca el piragüisme i visca la mare que us va parir a tots.
2: Bueno, jo tampoc tinc molt més a dir de lo que ja han dit. Agrair-vos a tots que heu vingut a aquesta rebuda. La veritat és que jo estic encantat d'haver pogut escriure una pàgina més de la història del club, i bueno, la veritat és que han sigut uns anys bons i dolents que ha costat arribar aquí,
5: però bueno, ha sigut a base de molt treball, de molta feina, i que no tot són roses, que també hi ha moments que costa passar, però bueno, la veritat és que penso que ara mateix amb el club, amb la de joves, la de nois joves que hi ha, tal com estan competint, tal com estan creixent, crec que ens espera un futur bastant, bastant bo, i bueno, intentem obrir pas per poder seguir aquests passos. Al final la Núria fa vora 10 anys va fer una medalla amb el Mundial, i el Lito ja n'havia fet fa vora 15, una miqueta més. Bueno, la veritat és que s'ha anat obrint pas, i jo crec que és important el que deia el Marc, intentar ser referents perquè els petits es vegin reflexats i puguin créixer i perseguir els somnis, sigui a nivell de competició, sigui a nivell de remar, sigui a nivell recreatiu, però disfrutar-ho, i la veritat és que crec que és molt important.
6: Gràcies. No vull afegir gran cosa. Crec que una fita com la que ha aconseguit el Miquel és algo molt important. I sí, medalles n'hi ha moltes, però medalles en mundials no n'hi ha tantes. I guanyar un mundial és una fita en la que emmirallar-se, i que és un bon moment per celebrar-ho, Miquel. No et tallis. I res, que la salut del club segueixi creixent.
3: Hi ha algun representant de la Mònica per aquí? El Cristian. Vinga, Cristian. Bueno, la Mònica no hi és, doncs el Cristian està en representació seva, el seu tècnic. Vale? Però res, felicitats a tots. Felicitats a tots els que ens vau estar allà com a tècnics. També tinc aquí el Jordi Cadena, que també, bueno, enhorabona. L'Amèric estava també com a àrbit de la competició, i no sé si em descuido algú més. Som tanta gent del club que dic que estem a les competicions internacionals que se me'n va la memòria. Enhorabona a tothom.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de peu

0: De l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
1: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs molt bé, mig quart per l'una del migdia. Avui aquesta part central del Carretem ha estat dedicada al Parc del Segre i aquest reconeixement a Miquel Travé, Mònica Dori i Nuri Vilarrula, però seguim endavant perquè ens queden uns minuts i encara podem fer bateria de preguntes i la recuperem allà on la vam deixar ahir, que era preguntant, doncs, com es diu la directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Justament l'hem entrevistat aquesta setmana. Com es diu l'actual directora del Parc Natural Cadí-Moixeró? 973-36-06-17. Més qüestions. A quina ciutat se celebra cada any el festival de cinema més famós de França? Quina ciutat acull cada any el festival de cinema més conegut de França? 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. Nova trucada. Endavant, Sila, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: El festival de cinema...
0: Sí.
1: Serà Canes.
0: És a Canes, exacte. Moltes gràcies. Doncs sí, aquesta bonica ciutat de la Costa Blava que acull cada any aquest, el Festival de Canes. 973-36-06-17. Hem demanat també com es diu la directora del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquí precisament hem entrevistat aquesta setmana. I nova trucada. Sí, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: Es diu que era el Tor.
0: Que era el Tor, correcte.
2: Vale.
0: Molt bé, i seguim provant a veure si vau estar atents a aquesta entrevista, perquè ara el que preguntem és quin animal invasor ha estat notícia... de quin animal invasor ha parlat que ara el torn en aquesta entrevista, que està afectant especialment els boscos de tota la zona prepirinenca, d'aquí de casa nostra, també aquí dalt d'Urgell. Com es diu aquest insecte, aquesta espècie invasora, que és, darrerament està afectant molt els boscos del prepirineu i que amenaça d'expandir-se també aquí a la seu. 973-36-06-17, les 12:55 minuts. Més qüestions. Quin invent xinès va servir per revolucionar segles enrere la navegació mundial? Quin invent van fer els xinesos que va revolucionar la navegació mundial segles enrere? 973-36-06-17. Vinga, aquesta és bona. Quants ossos té aproximadament el cos humà? Quants ossos té aproximadament el cos humà? Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
1: L'animal aquest que va parlar és l'arna del boix o la papallona.
0: Sí, ja ho has dit bé, ja, la papallona del boix, exacte.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és la papallona del boix, aquest insecte que aparentment sembla molt pacífic però que està fent una autèntica destrossa en els boscos de casa nostra i que, efectivament, com deia la cara al tor, s'hi ha de posar remei. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Joan,
0: novament digues.
1: El cos humà té 206 ossos.
0: 206 ossos, la xifra exacta ens has donat. Molt bé, moltes gràcies. Doncs sí, demanem una xifra aproximada, però es va donar l'exacta. Ni més ni menys que 206 ossos. De vegades, si ho pensem fredament, és un miracle que la maquinària del cos com arriba a funcionar de bé i com hem de valorar quan ens funciona tot bé. Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, soc la Neus Trenc.
0: Neus Trenc, digues.
3: L'invent xinès podria ser la brúixola.
0: És la brúixola, exacte.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Seguim aquí al 107.2. Més qüestions. A quina població, aquesta de plena actualitat, a quina població d'aquí de l'Alt Urgell hi ha hagut un incendi de vegetació fa poques hores, aquest dimecres mateix? Sembla que afortunadament està controlat, però la veritat és que ha provocat un bon ensurt perquè... A més, és una zona a nivell natural força sensible. 973-36-06-17. A quina població de l'Alt Urgell hi ha hagut un incendi fa poques hores, aquest dimarts al migdia? De fet, es va detectar... dimecres, volem dir. De fet, es va detectar poques hores, poc després que acabéssim el programa d'ahir. Ja en vam parlar en el seu moment. Endavant, sí, hola, bon dia.
3: Hola, torno a ser...
0: Neus, digues.
3: Aquesta de l'incendi, a Os de Civis.
0: A Os de Civis, exacte. Moltes gràcies. Fins ara. I, a més, ha estat ben a prop del pic de Salòria. Vinga, una d'història recent. Quin any va caure el mur de Berlín? Potser molts de vosaltres ho recordeu, perquè la veritat és que en el seu moment va causar molt d'impacte. Quin any es va produir la caiguda del mur de Berlín per part de la mateixa ciutadania de Berlín, que va ser qui es va encarregar d'enderrocar-lo? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Més preguntes. Quina és la... quin port de muntanya comunica tradicionalment la vall de l'Avança amb el Berguedà? 973-36-06-17, 973-36-06-07, i quin actor interpretava el paper d'Indiana Jones, que segur que heu tornat a veure moltes vegades per televisió? Endavant, Sila, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: Aquesta del mur de Berlín, el 1989.
0: 1989, correcte. Vale. Moltes gràcies. I hem demanat fa un moment quin actor interpretava el paper d'Indiana Jones, de fet, un dels papers que el va fer més famós. Endavant, sí, bon dia.
4: Hola, sóc
0: Neus. Neus, digues.
4: L'actor, el Harrison Ford.
0: Correcte, Harrison Ford. Moltes gràcies. Doncs sí, és Harrison Ford que feia aquest paper i que fa pocs anys encara va voler tornar-lo, li van oferir de tornar-lo a fer i ho va tornar a fer amb un Indiana Jones ja més, una mica més envellit, però encara en plena acció. 973-36-06-17. Doncs som ja arribant a les a la una del migdia i, per tant, de moment ho deixarem aquí. No sense abans un cop més donar-vos les gràcies per la vostra participació. Seguim sumant trucades, seguim sumant punts, i de vegades ho donem per sabut, però hem de recordar que totes les trucades que feu al final de l'estiu entren al sorteig d'un viatge ofert per Caritas, o sigui que val la pena totes aquestes trucades. I a més dels premis que anem donant ja durant tot l'estiu. Ja som a 30 de juliol, de seguida arriba l'informatiu a migdia. Moltes gràcies per seguir-nos.

0: casa del matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la casa del matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
5: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
6: La 1 i 3, bon dia. Castellciutat ja està celebrant la seva festa major i, tot coincidint amb aquesta cita, ha estrenat una nova fotografia històrica. La imatge de grans dimensions data dels 150 s'ha instal·lat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu i mostra la font que hi havia a l'indret dècades enrere. El programa continua amb cinema a la fresca i a la nit, i avui hi ha teatre i ranxeres, un concert de ranxeres aquesta nit, mentre que divendres començarà el gruix principal d'actes.
5: Titulars.
6: Ho repassem a l'informatiu que té aquests altres temes. Nova activació de refugis climàtics de la Seu d'Urgell i de la gratuïtat de la piscina per infants i gent gran. Des d'ahir fins que s'acabi l'onada de calor, els menors de 12 anys i els majors de 65 anys poden accedir de franc a l'espai aquàtic a partir del migdia. A la capital urgellenca va assolir ja ahir els 39 graus, una dada que es pot repetir avui i també demà divendres. Canvis en l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Seu durant l'agost. Aquest mes vinent, el servei funcionarà de dilluns a divendres al matí de 9 a 2 i no obrirà la tarda ni els dissabtes al matí. Al setembre es repetirà els horaris habituals. Joc de cartes estiu ha estrenat la temporada amb tres restaurants de l'Alt Urgell. La taverna del Codina de la Seu ha guanyat el premi d'aquest capítol, en què també hi han participat el Casino de Peramola i Misèria Nobilitat de Liana, l'espai s'ha més a TV3 aquesta nit passada. Ajornada la gravació d'un videoclip del cantant Makoka a l'hotel La Glorieta. La data prevista inicialment, que era aquest divendres, s'ha descartat a causa de la nova onada de calor. L'enregistrament es farà al setembre i s'informarà del nou dia als inscrits amb prou antelació.

L'incendi dels decibels evoluciona favorablement i els bombers confien de poder donar-lo per controlat avui al migdia. El foc es manté estabilitzat després de la feina conjunta que han fet els bombers de la Generalitat amb els d'Andorra. S'hi treballa avui amb les mateixes dotacions.

0: I els esports al Parc del Segre ha acollit aquest dimecres al vespre la benvinguda a Miquel Travé, Mònica Dòria i a Núria Vilarrubla, en reconeixement pels seus resultats als campionats del món d'eslàlom. Recordem que Travé s'ha proclamat campió de seu masculí i Dòria ha estat subcampiona de seu femení. I nou esportistes andorrans representaran el Principat en quatre disciplines als Jocs del Mediterrani. L'atletisme serà l'esport amb més representació i entre els participants hi haurà dos atletes que han estat en Jocs Olímpics, Pol Moya i Nahuel Carabanya. També hi seran Duna Vinyals i Ariadna Fenés, a més d'Eloi Viella. I el temps, com dèiem, amb aquesta nova onada de calor que pot deixar valors a prop dels 40 graus si no és que s'hi arriba a la seu d'altres poblacions del Pirineu. De fet, algunes d'elles ja van arribar als 40 ahir mateix.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: La notícia del dia.
0: Castellciutat ja està de festa major. La celebració va començar dilluns a la nit amb la tradicional plantada del Pi i dimarts es va viure un altre moment especial amb l'estrena d'una nova fotografia històrica de grans dimensions que s'afegeix a les altres que s'han instal·lat al llarg dels darrers 6 anys en carrers i places de la vila. En aquesta ocasió, la lona s'ha col·locat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, precisament, que actualment acullen el consultori municipal i el local de la comissió de festes. Concretament, és a l'inici del carrer Sant Sebastià i és que la foto permet tornar a observar la font del costat del safreig que hi havia en aquest indret dècades enrere i que, tal com s'hi pot veure, datava de l'any 1928 i estava construïda en pedra. La instantània en qüestió es va captar cap a final de la dècada de 1950 i també serveix per recordar el passat de Castellciutat com a enclavament militar. De fet, hi apareixen un grup de joves soldats i de veïns del poble, entre ells hi ha els germans Quimet i Jordi Gomà. Precisament Quimet Gomà, que és el segon de la foto, recentment ha celebrat el seu 90è aniversari i ha volgut ser present a l'estrena d'aquesta reproducció. S'ha estat emocionat de veure's reflectit en aquesta imatge de quan era jove i de quan justament estava fent el servei militar al jove al poble mateix. Oriol Auger, portaveu de la Comissió de Festes de Castellciutat, parla d'aquesta nova foto històrica.
3: Una altra nova fotografia històrica aquí al costat d'on hi ha el consultori mèdic, que és on hi havia una antiga font, també coneguda, diuen, com la font del safareig, que hi ha una imatge que hi ha quatre soldats, cinc soldats, i bé, és per recordar un lloc on hi havia una font pública que ara no hi és. I l'hem ficat just al costat perquè la perspectiva de veure la gent pugui compartir. I per això és important també reflexar-se amb els balcons i les parets que hi ha darrere per situar-se exactament on era la font. La façana de la paret de darrere, que té els mateixos balcons, es veu la mateixa pedra, la portalada de calcadena, la portalada de darrere. I bé, és una miqueta jugar amb l'ull i intentar veure on estaven situats aquests personatges.
0: Aquesta fotografia s'afegeix a les altres que s'han estat instal·lant els darrers anys i també als diversos murals artístics que s'han impulsat amb la participació de destacats artistes d'art urbà. Oriol Auger explica que, de fet, amb tot plegat ja s'ha pogut crear una ruta per visitar tots aquests murals i fotografies i que a l'entrada al poble, des d'un codi QR, es pot accedir a tots aquests indrets.
3: Sí, aquest projecte vam iniciar amb el Covid, juntament amb els murals, per indicar una miqueta espais que havien quedat en desús o s'havien oblidat i reivindicar una miqueta per això, una mica la memòria que porta a molts espais del poble que no coneixem i la gent més jove encara coneix menys, no? I d'aquí, doncs, si preguntes a la gent gran, doncs, de tota la vida hi havia un safareig, hi havia una font, hi havia una altra font, i ara la veritat és que fonts ja tenen una altra estètica, més urbana, no? És no tan font de pedra que maca i, bueno, la veritat seria molt guai poder conservar una font de 1928. De fet, sota el Canti, el mural del Canti, hi ha una petita faristol amb una placa i un QR, que si l'escanegeu podeu veure totes les fotos històriques i tots els murals que hi ha repartits al poble i fer una ruta a peu.
0: El programa d'actes va continuar ahir a la nit amb una sessió familiar de cinema a la fresca, a l'aparcament de Cal Duat, i avui també a les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre arribarà l'esperat teatre de Festa Major. Enguany, la companyia local Castell City presenta el muntatge titulat A l'armari al llit al primer crit, un cop més marcat pel bon humor, i a més, i com a novetat, després del teatre, es podrà gaudir d'un concert de ranxeres en viu amb el grup Mensajeros de México. N'han parlat Ari Parra i Jana Miguel Sanz de la comissió de festes.
4: Pues no ho sap ningú perquè és sorpresa. L'únic que ens han dit és que serà superdivertit i això, que ens conviden a tots a venir perquè ens asseguren rialles.
5: I aquest any també repeteixen gent del poble i gent dels voltants que porten molt temps preparant-s'ho i segur que ens faran passar una bona estona.
4: Sí, això és una novetat i tenim moltes ganes de poder ampliar el programa amb coses així.
5: Animem a tothom a que pugeu de la seu, que passarem una bona estona després del teatre, veniu al teatre i després farem unes ballaruques.
4: I tant.
0: El grup principal d'actes serà a partir de demà divendres. La festa demà començarà a 2:15 de la nit amb el sopar popular, que arriba a la 31a edició. Tots aquests a 2:15 tindrà lloc el pregó de festa major. Enguany lo faré de l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. A la mitjanit començarà el ball amb el duet Làser. Entremig, a la 1 de la matinada, es durà a terme la ballada de l'Esquerrana Nocturna, que va començar fa 16 anys, i ja en plena matinada arribarà al Castell Sona enguany amb el concert del grup Dirty Blonde i la sessió de DJ Rabat.
5: Com cada any, sí. Sopar, tota la plaça s'ajunta aquí plena de gent de gom a gom.
4: Ens ho passem superbé, superfamiliar també, que està convidat tothom també.
5: I després continuem amb el pregó de Festa Major, que aquest any va càrrec de Carles Gascón. I així acabem el sopar i comencem la vetllada de la nit amb els concerts.
4: Ah, va, ja, un rato.
5: Doncs el primer grup que tocarà serà Duo Làser, que ja han vingut alguns anys.
4: Sí, ja de confiança.
5: I seguirem amb l'Esquerrana Nocturna a la 1 de la nit, que és molt important que participeu tots.
4: Sí, també necessitem molta gent que així es doni a conèixer aquest ball.
5: I s'ha de practicar per diumenge, perquè si no s'oblida.
4: Els Dirty Blonde també vindran i després seguirem amb DJ Rabat.
0: Dissabte, que és la jornada patronal de Sant Feliu d'agost, l'activitat començarà a 4:45 de la tarda amb els inflables per la canalla instal·lats a l'escola de Castellciutat amb producte Adventures, i més tard a les 6 hi haurà una sessió d'escati dance al local social i paral·lelament de 6 a 8 una exposició de motos clàssiques amb la participació de l'Associació Clàssiques Castellciutat. Després de sopar, a partir de la mitjanit, arribarà el ball de Festa Major. Al llarg de la matinada actuaran el conjunt Atrium, el grup de versions Campi Qui Pugui i sessions de P de Poma i DJ Julibert.
5: Sí, hi ha la tradicional exposició de motos clàssiques, que ara són un grup que estan creixent un munt, hi ha moltíssima participació. És molt maco de veure aquí la plaça s'emplena de motos i després...
4: Sí, de gent de tot arreu, a més, i que és maco de veure també.
5: Molt recomanable. Recalco que a la mateixa hora que les motos clàssiques també hi ha el Shakti Dance, que va a càrrec d'una veïna del poble i que ajunta la ioga amb la dansa i és molt recomanable. Qui vulgui provar coses noves, veniu amb roba còmoda
4: i a ballar i a estirar-se, que és una novetat.
5: Doncs començarem el ball de Festa Major amb Trio Atrium, també gent que ja han vingut diversos anys, i continuarem amb...
4: Un grup de versions,
5: sí.
4: Que es diu Campi Qui Pugui.
5: Campi Qui Pugui.
4: I després P de Poma i DJ Julibert ens faran un duel que també promet ser molt divertit i que ens ho faran passar superbé.
5: I entre concert i concert, entre grup i grup, vindran els Trastocats, que són un grup de batucada, que portaran de ben segur l'energia, ens permetran canviar...
4: I ens animaran moltíssim.
5: Exacte.
0: Per acabar diumenge al matí hi haurà, entre altres actes, la missa solemne a l'església parroquial de Sant Feliu i l'acte més tradicional identificatiu, la ballada de l'Esquerrana i la Marsellana, amb la música càrrec de Pep Lisandre i Elias Porter. Des de la comissió de festes fan una crida un any més per sumar el màxim possible de balladors i balladores i mantenir així la tradició. A la tarda hi haurà jocs per la canalla i, com a novetat, una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona.
4: A les 4:30 tornem a tenir jocs per la canalla aquí a la plaça de l'Arbre i això, que també prometen fer divertir un rato als nens.
5: I seguirem aquest any amb una novetat, no tindrem habaneres, sinó que hem canviat i farem sardanes a la plaça de l'Arbre. Us recomanem també molt a venir, creiem que pot funcionar molt bé, tenim moltes ganes d'aprendre i de ballar sardanes i farem una gran rotllana.
0: I seran sardanes en viu, perquè actuarà la cobla de Ciutat de Solsona.
5: Sí, exactament.
0: I amb això, bé, ja arribem. Doncs són els actes previstos a la Festa Major de Castellciutat. Oriol Auger anima a gaudir-la amb civisme perquè la festa ajuda a fer poble.
3: En comunitat, poble i alhora també que és una festa que estem organitzades amb voluntaris i que al final fa que el treballar voluntàriament també faci molt poble, no? Sí, és veritat que l'Ajuntament de la Seu ens ajuda amb alguns aspectes tècnics i organitzatius, però el gran volum de feina organitzativa són tot voluntaris.
0: Podeu consultar el programa de la Festa Major de Castellciutat a l'apartat d'agenda del nostre web radiosap.cat i els nostres perfils a xarxes socials, i podeu trobar ja una selecció d'imatges dels actes que hi ha hagut.
2: Les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, ha tornat a activar les mesures especials per onada de calor, que inclouen com a decisions més destacades l'habilitació de refugis climàtics en edificis públics i l'accés gratuït a la piscina municipal per a infants menors de 12 anys i per a gent gran majors de 65 anys. És la quarta vegada que es posa en marxa el dispositiu especial per calor aquest estiu. Pel que fa als refugis climàtics operatius, des del consistori recorden que en cas que sigui necessari, tothom qui vulgui pot accedir a diversos edificis municipals que disposen d'aire condicionat en els seus horaris d'obertura habitual. Són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, l'Espai Armengol i el mateix edifici consistorial. També es pot accedir a d'altres espais públics climatitzats, com són el Sant Hospital i el Consell Comarcal. L'Ajuntament també recomana fer ús d'espais sense aire condicionat, però que sí que permeten estar a la fresca, com el claustre El Racionero, el Parc Olímpic del Segre o el Poliesportiu Municipal. Pel que fa a la piscina, els menors de 12 anys i els majors de 65 hi poden accedir de franc aquests dies a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Els infants han d'anar acompanyats d'una major de 18 anys. S'hi podran entrar sempre i quan no s'arribi el límit oficial de cabuda de la instal·lació, i es manté la mesura mentre continuï aquesta nova onada de calor. Les indicacions emeses pel govern també recomanen tant a institucions com a particulars de tenir especial vigilància dels col·lectius que més poden patir la calor. Entre aquests s'han esmentat majors de 75 anys en suport familiar, persones amb discapacitat física o psíquica o limitacions de mobilitat, persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure i persones amb malalties cròniques. Ahir, l'Observatori de Meteoseu a la zona del Parc de Bombers ja va marcar una màxima de 39 graus, de fet, de pràcticament 40, i al llarg del dia també hi va haver temperatures molt elevades a la resta del Pirineu, que ara repassem. El dia anterior ja s'havia superat en molts casos els 35 graus i ara ja s'han superat amb escreix. Per exemple, segons les dades del Meteocat, ahir al migdia, l'Observatori de Bellestar es va arribar al migdia a 36,4 graus, mentre que Organyà marcaven 38,3, i en el cas d'Oliana, a la mateixa hora, més o menys aquesta hora del migdia, 37,8 o 33 a Alinyà, que és ja a 1.200 metres d'altitud. El mateix passava a Puigcerdà, però les més altes van ser un cop més a la Conca de Tremp, amb, per exemple, 38,9 graus a Tremp, i també a la Pobla de Segur, 38,1 a Sant Romà de Vella. Però ahir hi va haver una dada sorprenent, i és que a la part més baixa de la Vall d'Aran, concretament a Bossòst, van arribar a una xifra inèdita en aquell indret de fins a 40 graus.
2: Les notícies de la Seu.
0: I al marc d'aquesta nova situació de calor extrema, com ja vam avançar ahir, hi ha hagut un incendi que ha afectat a l'entorn d'Os de Civís, al voltant del Pic de Salòria. Els bombers van rebre l'avís ahir a 2:15 del migdia, més o menys aquesta hora, doncs, a més de 2.000 metres d'altitud. Recordem que el cim del Pic de Salòria és a uns 2.800. Ha afectat una zona de pinegre i vegetació de sotabosc dins el terme municipal de les Valls de Valira i a poca distància tant del Pallars Sobirà com d'Andorra. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers, i van rebre el suport del GRAF i dels bombers d'Andorra, que hi van aportar 3 helicòpters. Precisament els helicòpters van ser necessaris per traslladar-hi els efectius del GRAF a causa de la dificultat per accedir-hi. No hi podien arribar els camions i va caldre treballar tant amb els helicòpters com amb eines manuals. Les darreres informacions que han facilitat aquest migdia els bombers de la Generalitat indiquen que el foc ja està estabilitzat des d'ahir al vespre i que ara segueixen treballant-hi per tenir controlat el perímetre, que ha estat d'unes 3 hectàrees, i evitar possibles revifades. La primera investigació apunta que l'origen del foc hauria estat, amb tota probabilitat, un llamp que havia quedat latent fruit de les tempestes del cap de setmana passat. I més conseqüències d'aquesta calor, perquè la cantant Macuca ha anunciat que s'ajorna la gravació d'un videoclip que tenia prevista per demà divendres a la tarda a l'hotel La Glorieta. Ja n'havíem parlat aquí a Ràdio Seu. Des de l'organització han explicat que a causa de l'arribada d'aquesta setmana d'una nova onada de calor, com dèiem, la quarta d'aquest estiu, han decidit cancel·lar la data que tenien prevista inicialment. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Paco, que ha fet aquesta convocatòria per gravar el videoclip d'aquesta cançó que sentim de fons i que es titula Happy. Ha planificat de fer aquesta gravació a la piscina de l'hotel La Glorieta, a tocar doncs del nucli urbà de la Seu, però tenint en compte que es tracta d'un espai a l'aire lliure i amb l'objectiu de garantir el benestar de tothom i evitar inconvenients tècnics de gravació i il·luminació, finalment han acordat canviar la data de la producció, han avançat que amb tota probabilitat serà al començament de setembre. Des de l'entorn del cantant andorran han agraït el suport de totes les persones que ja s'havien apuntat per prendre part en la gravació del videoclip, per al qual calculen que necessitaran al voltant d'un centenar de participants. Alhora han avançat que els inscrits se'ls tornarà a avisar amb unes setmanes d'antelació per poder organitzar de tot com cal i gaudir d'una jornada fantàstica. També han aprofitat per demanar disculpes per les molèsties que això s'hi ha pogut causar i per agrair la comprensió i implicació de tota la gent que s'ha ofert a participar-hi.

0: L'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell adaptarà el seu horari habitual d'atenció al públic durant aquest mes d'agost. S'adequa a la reducció de demanda i a la mobilitat pròpia d'aquestes dates. Concretament, entre l'1 i el 31 d'agost, l'OAC de l'Ajuntament obrirà les seves portes de dilluns a divendres al matí, de les 9 a les 2. Durant aquest període, el servei no oferirà atenció les tardes de dilluns i dijous, com es fa la resta de l'any, ni tampoc els dissabtes al matí. A partir de l'1 de setembre sí que l'oficina reprendrà la seva activitat en l'horari ordinari habitual. Des de l'Ajuntament han recordat també que la seu electrònica continua operativa les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any per si es vol fer aquests tràmits per via telemàtica. El programa Joc de Cartes Estiu de TV3 ha encetat les seves emissions d'enguany amb un programa en què els protagonistes han estat tres restaurants de l'Alt Urgell. L'espai s'ha emès aquest dimecres a la nit. La taverna del Codina, situat a la plaça del Camp del Codina de la Seu d'Urgell, ha estat l'establiment guanyador d'aquest capítol. Els organitzadors proposaven escollir concretament el millor restaurant informal del Pirineu de Lleida. El presentador Marc Ribas li ha atorgat una puntuació global de 8,8 i n'ha destacat que ofereixen un excel·lent menú diari al bell mig de la Seu d'Urgell. Al programa hi participaven dos altres restaurants, en aquest cas del sud de la comarca. D'una banda, Misèria Nobiltà d'Oliana, que el presentador ha puntuat amb un 7,0 i ha definit com una pizzeria a peu de carretera on hi han trobat bones pizzes, però lamenta poca empatia. I de l'altre, el Casino de Peramola, que Marc Ribas ha puntuat amb un 6,6 i n'ha dit que fan una cuina informal en un casino de poble i n'assenyala que necessita reformar la cuina, però valora que, tot i ser una cuina justa, no és per desconfiar. La taverna del Codina també s'ha emportat el premi del plat estrella pels peus de porc cuinats per la Cristina, la xef del restaurant. Amb aquest vot afegit, els tres establiments han rebut unes puntuacions finals de 6,9, 6,1 i 5,6, respectivament. El lliurament del premi es va enregistrar davant la catedral de Santa Maria d'Urgell. El programa, com dèiem, es va estrenar ahir i es pot recuperar a l'apartat de 3 a la carta.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: El govern d'Andorra manté les converses i la negociació amb el Santa Seu, amb el Vaticà, per tal de trobar una via per despenalitzar l'avortament al Principat. L'executiu ha informat que el cap de govern Xavier Espot i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, s'han reunit ahir mateix amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, per donar continuïtat al diàleg institucional que ja mantenen des de fa anys. A totes dues parts han valorat positivament el clima de confiança i discreció en què s'estan desenvolupant les converses, d'acord amb la senyal en complexitat institucional, jurídica i social que envolta aquesta qüestió. El cap de govern ha aprofitat la visita per convidar el Papa Lleu XIV a visitar Andorra. La reunió s'emmarca en els contactes regulars que mantenen les dues parts per avançar en la recerca d'una solució que sigui compatible amb el marc institucional andorrà, marcat per la figura dels coprínceps. Prèviament a la trobada posen en relleu des de l'executiu que s'ha informat el copríncep episcopal sobre la celebració de la reunió i sobre l'estat dels treballs desenvolupats fins ara. I en Pirineu avui també destaquem que ja Reit de la Sal celebrarà aquest cap de setmana la seva festa del Sal i que torna a produir aquest element que justament dona nom al poble després de 2 anys d'aturada de les salines. L'Ajuntament ha destacat que la recuperació és una prioritat i s'ha fixat l'objectiu de fins i tot comercialitzar aquest producte perquè, de fet, és molt apreciat dins el món culinari. N'escoltarem valoracions en els pròxims informatius.
4: Els esports d'aquí.
0: I en els pròxims informatius també ampliarem informació sobre l'esdeveniment que s'ha viscut aquest dimecres al vespre al Parc Olímpic del Segre i del qual ja l'hem pogut escoltar íntegrament al programa Carretera i Manta. S'ha fet un reconeixement per part del Cadí Canoe Kayak i l'Ajuntament de la Seu a Miquel Travé, Mònica Dòria i Núria Vilarrubla pels resultats aconseguits als Mundials 2026 de Canoe Slalom i Kayak Cross que s'han fet la setmana passada a Oklahoma City als Estats Units. Recordem, com ja havíem informat, que en categoria C1 Miquel Travé s'ha proclamat campió del món. mentre que Dori està la subcampiona de seu femení. Per això vam rebre aquest reconeixement. Mònica Dori no va ser poder ser present per motius d'agenda, però sí que hi va ser en representació seva el seu entrenador, Cristian Tobio. Amb tots ells hi hem pogut parlar i n'escoltarem el més destacat a l'informatiu d'aquest vespre. Ja n'hem parlat també, com dèiem, aquest migdia al programa Carretera i Manta. I més competicions d'àmbit internacional, perquè Andorra anuncia la seva delegació pels Jocs del Mediterrani, que enguany es faran a Tàrent entre el 21 d'agost i el 3 de setembre. La delegació que hi portarà el Comitè Olímpic Andorrà competirà en quatre disciplines: atletisme, taekwondo, gimnàstica rítmica i petanca. La delegació, a més, estarà encapçalada per Jordi Orteu, que exercirà de cap de missió. L'atletisme serà l'esport amb més representació i entre els seleccionats hi ha Pol Moya, exmembre del Club Hoquei Cadí i que aconseguit diversos èxits per l'equip Andorra d'atletisme al llarg dels darrers anys. El mateix que passa amb Nahuel Carabanya, que va representar el Principat als darrers Jocs a París 2024. També hi seran en atletisme Duna Vinyals, Ariadna Fenés i Eloi Viella, tots ells dirigits pel tècnic Josep Carballude. En taekwondo hi competiran Nayara Linyan, entrenada per Diego Ortizoga, mentre que Berta Miquel representarà Andorra en gimnàstica rítmica sota la direcció tècnica de Clàudia López. La participació de Pirinenca a través d'Andorra es completarà amb Joan Fortes i Bruno Santman, que competiran concretament en petanca, sota la direcció del tècnic Patrick Senzier.

Obrim l'agenda, tornant a parlar del tema amb què obrim avui l'informatiu, la Festa Major de Castellciutat. Recordem, avui teatre de Festa Major a les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre, amb la companyia local del poble, que presentarà l'espectacle titulat A l'armari al llit del primer crit, i tot seguit com a novetat concert de ranxeres amb el conjunt Mensajeros de México. Tot això aquesta nit a Castellciutat. La Festa de Castellciutat, que continuarà demà a 2:15 de la nit, sopar popular, després pregó de Festa Major, que tenim Carles Gascón, ball amb duet làser, ja de matinada ballada a l'Esquerra Nocturna i les actuacions de Dirty Blonde i DJ Rabat. Dissabte, inflables a l'escola, exposició de motos clàssiques, Shakti Dance, ball de Festa Major, amb Atrium, Campi Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert, això ja a partir de la mitjanit, i diumenge, entre altres actes, missa solemne, l'Esquerrana i la Marsellana, jocs infantils, ja a la tarda, sardanes a 8:15 del vespre, amb la Cobla Ciutat de Solsona. També simultàniament, i com sol passar cada any, també és Festa Major a Oliana. De fet, la comencen avui, a les 6 de la tarda, trobada dels acordionistes, al plaça d'octubre, a 9:15 de la nit a Coerobioc Nocturn, a Festa Jove, a 7:45 del vespre. Demà divendres, a les 7, a Repic General de Campanes, a 8:15, arribada del Pregoner, Seguici Festiu, Correfoc, Ball amb Cafè Trio, Orinala de Fest, al llarg de la nit i la matinada, i ja en plena matinada, concert amb la Tropical i DJ Moncho. Dissabte hi haurà joc d'aigua al migdia, a la tarda trobada gegantera, cercavila pels carrers d'Oliana, de partir de 6:45 del vespre, sopar popular ja a la nit, ball amb l'orquestra Rosaleda i sessions de música electrònica a partir de les 10 de la nit. També ja de matinada, concert del grup de versions Los Fogadors d'Alcatraz. I diumenge hi ha la processó d'anada ofici amb la imatge de la patrona, solemne eucaristia al migdia, a les 7 del vespre pedalada popular i ja a la nit, concert i ball amb l'orquestra Salvatana. Entremig hi haurà el Castell de Focs, a tot això a la plaça 1 d'octubre. Avui, concert del conjunt Che America, repertori iberoamericà, a les 8 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Taller de còmic per als joves del Casal Municipal, també a la biblioteca. Això és demà divendres a les 10 del matí. Nova edició del Mercat La Seu Antic d'Antiguitats i Brocanter. Aquest dissabte, a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, al passeig Pasqual Ingla i plaça Joan Sans, el primer dissabte de cada mes. Nocturna de Montanissell, caminada de Coll de Nargó-Montanissell, aquest dissabte, 6:45 de la tarda, des de la plaça del Raval de Coll de Nargó. Concert de Vols Tibetans amb música en directe, dissabte a les 7 del vespre, al claustre del Parc dels Enamorats. Concert d'Adrián Linares i Juan de la Rubia, també dissabte, però a Organyà, dissabte a les 8 del vespre, i inclòs en el FEMAP. I diumenge, 29a edició de Josa, País de Càters, a la Josa de Cadí. Al llarg del dia hi haurà mercat d'artesans, animacions a l'aire lliure, exercicis de tir amb arc, l'obra El senyor Ramon de Josa i els Càters, un grup representat per un grup de veïns, i nou concurs de declamació poètica de sobre el trobador Guillem de Berguedà. També hi serà l'historiador Carles Gascón, que oferirà visites guiades. I diumenge també es reprèn el Cadí Circuit Feo, ho faran amb la cursa de muntanya trobada d'Aristot. També diumenge al matí, sortida de reconeixement d'espècies vegetals i els seus usos des de la Casa dels Parcs dels Pirineus, a les 10 del matí. Aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: ho hem dit, ahir a la Seu ja es va assolir els 38 graus, 39 graus, una temperatura que pot ser que s'iguali o fins i tot se superi avui. N'estarem pendents. De fet, la previsió del Meteocat indica que l'estació de Bellestar, on les màximes acostumen a ser un pèl per sota de les de la Seu, avui es pot arribar fins als 38 graus. 37 se n'esperen a Sort i al Pont de Suert a aquesta hora o d'aquí poca estona, i es pot arribar un augment fins als 40 a Tremp. També calor més amunt, perquè, per exemple, a Puigcerdà, 1.200 metres, s'espera una màxima avui de 34 graus. I, a més, sense núvols a la vista, però sí que poden arribar demà. Demà, al matí, el dia ja començarà amb un cel una mica més tèrbol, més entrenyinat. Les mínimes, tot i així, atenció, perquè aquesta nit seguiran sent força altes. Es mouran al Pirineu, en general, entre els 14 i els 18 graus. I demà es pot tornar a arribar, com a mínim, fins als 37 graus, tant a la Seu com a Sort i al Pont de Suert, 40 a Tremp o 33 a Puigcerdà, el mateix que avui, però aquesta acumulació de calor pot fer que a la tarda arribin ruixats que poden ser intermitents i dispersos, però que allà on caiguin poden caure amb força intensitat. Això és el que ha anunciat d'aument el Meteocat. Això podria ajudar a que dissabte la temperatura ja no fos tan forta com aquests darrers dies i que es redueixi una mica arreu del Pirineu, tot i que tornarà a imposar-se el sol al matí. A la tarda hi pot haver ruixats que poden ajudar una mica més a refrescar l'ambient. I, de moment, la darrera referència que tenim del Meteocat marca ja 35 graus de temperatura a l'Observatori de Bellestar, 37 a Organyà ja a aquesta hora del migdia, 35,5 a Oliana o 32 a Alinyà, també 32 a Puigcerdà, 35 a Sort, 36 a Tremp, 34,5 al Pont de Suert i 35,8 a Viella. I calor també a alta muntanya, perquè hi ha observatoris per damunt dels a prop dels 2.500 metres que estan superant els 20 graus. És el cas, per exemple, del Pic de Solòria. En aquesta zona, com dèiem, hi va haver un incendi. Doncs bé, el Pic de Solòria, 2.450 metres, ara mateix hi ha 21 graus. 20 graus a la Tosa d'Alt, 22 a Port del Comte, 24 a Malniu, a 2.200 metres, o 23 a la Bonaigua, a 2.200. Temperatures també, com dèiem, com veiem, desbocades igualment a alta muntanya. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Barrios fins aquest vespre. Llavors entra de guàrdia a la farmàcia Peruchet del carrer Joaquim Viola 16. Doncs és tot el que tenim per explicar en aquest informatiu migdia d'aquest dijous 30 de juliol. A les notícies, com sempre, les teniu al detall al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: act like such a big.
1: Màxim risc d'incendi en un terç de Catalunya. 17 comarques estan en alerta i 7 espais naturals tancats. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
1: Tot això a partir d'avui, però amb la previsió que serà un cap de setmana amb molt moviment. Uns acaben les vacances i d'altres les comencen. I per això les autoritats demanen la màxima prudència a tothom, especialment aquells que van al medi natural. Marta Prat.
3: Les zones que preocupen especialment són a Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on farà més calor i el risc serà més alt. Hi ha gairebé 400 municipis del país en nivell molt alt o extrem de risc de foc forestal. I Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Aquests dies que tindrem ara aquesta calor intensa i també aquest risc d'incendi forestal molt elevat, molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama.
1: Emergència a Ceuta. Les autoritats de la ciutat autònoma estan desbordades per la quantitat de migrants que travessen nedant els 3 quilòmetres que els separen del Marroc. El president de Ceuta va demanar al govern espanyol la declaració d'emergència nacional per assumir conjuntament la pressió migratòria d'aquest estiu.
3: La Guàrdia Civil de Ceuta alerta que la majoria dels que entren nedant a Espanya són menors i alguns moren en l'intent. Una situació especialment greu. Reixit Xivi, membre de la Guàrdia Civil.
5: La situació és caòtica. Estamos enfrentándonos a un drama migratorio de conseqüència imprevisible.
1: I Rússia castiga durament Ucraïna. La nit passada han caigut en diverses ciutats ucraïneses centenars de míssils i drons i hi ha hagut almenys 8 morts. Un míssil ha entrat en l'espai aeri de Polònia, soci de l'OTAN, que ha hagut de mobilitzar avions de combat. Moscou, Cristina Solias.
6: Moscou ha llançat 280 drons i una setantena de míssils contra les ciutats ucraïneses, però un dels míssils ha caigut a uns 100 quilòmetres a l'altra banda de la frontera. La defensa antiaèria polonesa ha activat les sirenes i els avions de combat, tot i que, finalment, el projectil s'ha estavellat sense provocar danys ni ferits.
1: I la guerra a l'Iran també empitjora. Els Estats Units han tornat a bombardejar el país i han atacat desenes d'objectius militars. L'Iran s'hi torna i ha atacat bases nord-americanes a Jordània.
3: Amb tota aquesta represa bèl·lica, el preu del petroli ha pujat fins als 90 dòlars al barril de Brent.
1: Justament l'encariment dels carburants i de l'electricitat han fet pujar la inflació aquest mes de juliol fins al 3,5%.
3: Un augment que també es deu a la retirada de les ajudes del govern espanyol, que va eliminar la rebaixa de l'IVA de la llum a finals de maig i les dels combustibles al juny.
1: I a la cultura, el Saló del Gaming s'amplia i vol ser el principal referent dels videojocs al sud d'Europa, això sí, sense renunciar al català. Barcelona, Montse Mas.
7: El nou certamen, fruit de la fusió del Saló Saga, el BSN Game Fest i Retro Barcelona, se celebrarà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc per projectar el videojoc català al món. David Pou de Vida, portaveu de l'esdeveniment.
8: Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge.
7: S'hi podrà jugar una seixantena de videojocs en català entre els més de 300 punts de joc disponibles.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, ens mirarem als esports amb l'Ernest Macià, perquè Ernest, el Barça femení, està pendent de fer públic el nom del fitxatge més car de la història.
9: Exacte, el traspàs més car per prop d'1,5 milió d'euros d'una davantera brasilera que juga al Manchester City. Al programa us explicarem qui és i també us explicarem el dia a dia del masculí des d'Anglaterra. El Barça masculí avui ha començat tot just a entrenar a l'equip Rafinha.

0: I ara ens mirem les carreteres. Mariluz García.
1: Bon dia, doncs queda trànsit intens a l'AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia després que han retirat un camió articulat que ha tingut un accident. També hi ha algunes cues a l'AP7 a Castellbisbal i a Bellaterra, també en sentit nord, i a les rondes de Barcelona, ronda a dalt de Pedralbes a Vallcarca, direcció Besòs, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: I ens queda el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè les temperatures s'enfilen, no? I Tomàs Molina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, però veiem canvis a curt termini. Avui un altre cop es tornaran a assolir els 40 graus en alguns punts de les comarques de Ponent, potser també en d'altres indrets, potser de les Terres de l'Ebre o fins i tot alguna zona de l'Alt Pirineu amb aquest dia de sol, però també amb nuvolades que aniran creixent al llarg de les properes hores i que, de fet, comencen a marcar una situació amb una mica més d'inestabilitat de cara a demà. Avui creixeran núvols, però en principi no hi haurà precipitació i aquests avisos de calor que continua marcant el Servei Meteorològic de Catalunya. Però demà el dia començarà amb sol, a primeres hores amb intervals amb núvols a la façana litoral, a la Costa Daurada, a les Terres de l'Ebre, també boires que seran presents sobretot cap a l'Empordà, s'aniran trencant a mesura que avanci el matí, i després de la tarda demà creixeran nuvolades. I aquí sí que hi ha el canvi, perquè aquests núvols acabaran donant ruixats i tempestes demà al vespre que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu, localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i també podran donar-se a la resta del Pirineu, en punts de muntanya de la resta del país i especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. Però, sobretot, arribarà aire una miqueta més fresquet que farà que la nit sigui de més ben dormir. Aquesta nit encara no, però la de demà serà de més ben dormir i, a més, el cap de setmana sembla que es manté aquesta situació de més inestable i, per tant, amb més ruixats, i això, com a mínim, ajudarà a apaivagar una miqueta les temperatures.
0: Doncs esperem aquestes nits que siguin de més bon dormir. Gràcies, Tomàs.
3: Molt bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Estem a les portes del primer cap de setmana d'agost i Protecció Civil fa una crida a la prudència davant l'alt grau d'activitat al medi natural que es preveu. Les altes temperatures previstes per aquests pròxims dies i la baixa humitat dels boscos catalans han fet que un terç de les poblacions del país estiguin en risc molt alt o extrem d'incendi. Cristian Roldán.
4: A hores d'ara hi ha més de 380 municipis entre els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i també s'ha tancat l'accés a 7 espais naturals. Preocupen especialment la zona de Ponent, la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, on s'estan registrant les temperatures més altes. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, recorda a 3 Catinfo que bona part dels incendis són provocats.
5: Tenim un component de risc que s'incrementa. Quanta més mobilitat hi ha, doncs més risc generem. Recordem que molts dels incendis forestals que s'inicien, d'alguna manera, sigui intencionadament o no, estan relacionats amb la mà de l'home, no? amb la nostra activitat.
4: Precisament avui el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a l'Anoia, que es va produir a principis de juliol, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest estiu. La investigació ha determinat que les flames es van originar al voral de la carretera, on es van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa. A més, també es relaciona aquest individu amb un incendi el 29 de juny també d'enguany i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona.
0: Doncs justament el foc de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i encara no s'ha pogut estabilitzar després de 6 dies consecutius que fa que crema. Avui la presència de fum a la zona dificulta les tasques dels mitjans aeris. En canvi, el perímetre de l'incendi es manté estable i un miler de veïns ja han pogut tornar a casa seva. Anem fins a la Vall d'Uixó. Alba Barbosa, bon dia.
6: Els veïns dels 6 municipis més allunyats del foc ja poden tornar a casa, però es mantenen 7.000 persones encara desallotjades. El foc continua actiu i aquest matí les feines d'extinció s'han endarrerit perquè el fum acumulat no deixa actuar bé els mitjans aeris. Tot i així, els treballs donen fruit, segons els bombers, i se centren ara en el flanc oest i en assegurar el perímetre. Fernando Pérez, director de l'operatiu d'extinció.
7: En la zona de Artana és on tenim més frente de llama i luego alrededor del perímetro es un frente diseminado que se va descolgando por las laderas y en el que estamos trabajando, que ya hemos conseguido en varios puntos pinchar para ir consolidándolo.
6: Els 7.000 evacuats no podran tornar a casa fins demà com a mínim perquè el foc continua actiu i encara sense estabilitzar. Els veïns de la Vila Vella ja tenen aigua potable i la Generalitat Valenciana en reparteix d'embotellada a aquelles poblacions on s'ha aixecat avui l'evacuació dels veïns, com detalla Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències.
8: Se está proporcionando agua embotellada a todos los municipios que van a regresar en el día de hoy a domicilio hasta que nos den unos niveles adecuados las aguas y puedan utilizar ya el agua potable.
6: El perímetre del foc no creix, es manté en 81 quilòmetres i les hectàrees afectades augmenten, però molt poc, fins a les 9.600. Avui també s'ha desconfinat la urbanització d'Onda, que encara quedava sota aquesta mesura.
0: I mentrestant, a Madrid i a Ávila s'ha aixecat l'estat d'emergència declarat per l'incendi més greu de la història de l'estat, amb prop de 77.000 hectàrees cremades. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha reiterat que el foc continua estabilitzat.
9: Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo, y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid.
0: Ara bé, tot i aquesta evolució favorable de les darreres hores, encara queden un miler de persones evacuades de la Comunitat de Madrid i ara diversos municipis comencen a afrontar els desperfectes provocats per les flames. Unitat mòbil a Pelayos de la Presa, Xavi Luna i Montse Poblet.
10: Bon dia. Pelayos de la Presa encara no té la llista completa del que ha destruït l'incendi, però les flames van envoltar totalment el poble. El nucli urbà es va salvar, però els afores i les urbanitzacions, almenys una vintena de cases estan completament calcinades, hi ha un centenar de parcel·les d'urbanitzacions cremades, l'enllumenat públic està molt afectat i la zona del pantà, un pol d'atracció de visitants, ara és una de les imatges més colpidores del desastre. El paisatge s'ha tornat negre i gris, hi ha clubs cremats i el càmping es pot dir que ha desaparegut. Toca refer-ho i l'alcalde, que ens ha atès abans de parlar amb els tècnics de la Comunitat de Madrid que han vingut a oferir suport, admetia que els que han perdut les cases ho tindran molt difícil per poder quedar-se.
11: No tenemos vivienda pública, no tenemos vivienda social, no hay una casa en alquiler porque el tema de la vivienda está complicadísimo y no hay manera de encontrar ahora mismo. Si aunque el ayuntamiento dijera, venga, vamos a buscar cuatro casas para alojar a estas familias, no encontraríamos dónde.
10: La Comunitat de Madrid s'ha compromès a buscar-los hotels mentre troben pisos de lloguer assequible on es puguin instal·lar, però aquí no podrà ser. L'altra preocupació del poble és què passarà amb el que fins ara ha estat la principal font d'ingressos d'aquesta zona, un paradís natural que treia milers d'estiuejants. L'Àngela és la perruquera del poble.
12: La gente que tiene apartamentos turísticos, que tengo clientes que tienen apartamentos turísticos, ya pues no sabemos qué va a pasar, porque es que para ver esto te quedas en Madrid o te quedas en tu ciudad.
10: De moment toca salvar l'emergència, netejar, llançar el que ja no es pot recuperar, arreglar el que es pugui i fotografiar detalladament els danys per reclamar les assegurances el que es pugui cobrar.
0: I ara ens mirem l'emergència humanitària que es viu a Ceuta. Perquè entre 250 i 300 migrants estan arribant cada dia a Ceuta nedant. Equips de rescat de la Guàrdia Civil alerten que la situació és insostenible i que molts dels que arriben o que moren pel camí són nens i adolescents. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, reclama que es declari l'emergència nacional davant un fenomen que, segons alerten, va més enllà de l'habitual repunt migratori dels estius. Les ONG posen l'accent en la falta de recursos de les zones frontereres. Cèlia Sarnades.
13: Doncs sí, estan arribant per mar molts menors i també famílies senceres, i en pocs dies s'han trobat més de 10 cadàvers d'ofegats. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta, Rashid Sbihi.
14: Están llegando adolescentes, niños, mujeres. De hecho, la gendarmería marroquí rescató estos últimos días a una familia al completo con niños menores de edad. Te voy a pasar pasa un dato que es estremecedor. Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
13: Molts dels migrants es posen a nedar des de la ciutat d'Efnidek, al nord del Marroc, amb mitjans precaris.
14: Cada uno están utilizando los artilugios de los que disponen. Hay muchos nadadores que utilizan trajes de neopreno, otros flotadores que utilizan nuestros hijos cuando los llevamos a la playa. Sí. Arrojan al mar de playa que están a unos 3 kilómetros de nuestra ciudad. Mar adentro, travesías de 4, 5, incluso 8 horas, poniendo en grave riesgo su vida y también poniendo en grave riesgo la vida de los guardias civiles que acuden a su rescate.
13: Hi ha imatges de desenes de flotadors efectivament davant les costes de Ceuta. El centre d'acolliment de la ciutat, el CETI, té 512 places, però ara acull 700 persones i centenars més s'apilonen a l'exterior. La sobreocupació als centres de menors és del 2.400%. El president de Ceuta, en una entrevista a la SER, parla d'emergència.
15: Yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda una actuación consecuente con esta calificación de emergencia a través de un mando único que garantice que esa respuesta sea enérgica, decidida e inmediata.
13: També en una entrevista a 3Cat Info, Miguel Ángel Morales, que és el director de la Fundació Sur Acoge, que agrupa 11 ONGs d'Andalusia, Ceuta i Melilla, denuncia el que ell considera el problema de base.
16: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas en una ciudad que al final no deja de ser un punto fundamental de la frontera entre Europa, la Unión Europea y África, ¿no?
13: Tant el govern de Ceuta com els equips de rescat, però, vinculen aquesta situació a la recent sentència del Tribunal Suprem que ha prohibit la devolució en calent dels migrants que arribin a Espanya nedant.
0: Doncs tota aquesta situació que es viu a Ceuta contrasta amb el discurs públic triomfalista que ha fet el rei del Marroc, Mohamed VI, coincidint amb el 37è aniversari de la seva coronació.
13: Doncs sí, Mohamed VI ha destacat les millores agrícoles, econòmiques i de protecció social al país i ha lloat l'estabilitat política i institucional del Marroc.
17: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política i institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
0: Passen 2:15, una pausa i ara mateix tornem.
2: Catalunya migdia. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
21: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 20% de descompte en una selecció de smartphones de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Catalunya migdia.
0: I ara ens mirem al món perquè Rússia ha tornat a atacar massivament Ucraïna. estat aquesta nit amb 70 míssils i 280 drons a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Ha matat almenys 8 persones, entre les quals 3 menors, i n'ha ferit més d'una setantena. Un dels míssils ha caigut en una zona deshabitada de l'est de Polònia, sense causar cap ferit. El primer ministre ha condemnat la violació de l'espai aeri, però també ha assegurat que no veu motius per pensar que Polònia fos l'objectiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. Les defenses ucraïneses han abatut 260 dels 280 drons i part dels míssils, però un dels projectils ha caigut a una casa de Kryvyi Rih i ha matat tota la família, 3 adults i 3 nens de 5, 11 i 17 anys. Al Lviv, molt a prop de la frontera polonesa, l'Oksana ha salvat la vida pels pèls. Explica que l'exèrcit rus ha fet un double tap al seu edifici, és a dir, que ha llançat un segon atac contra el mateix objectiu quan ja havien arribat els equips de rescat i bombers, una tàctica militar que sovint pot constituir un crim de guerra.
3: Érem en una habitació de casa quan els bombers van començar a apagar el foc. Aleshores hi va haver una altra explosió. Un míssil va detonar i la metralla ens va impactar. Crec que alguna cosa va esclatar mentre els bombers apagaven el foc.
1: Rússia només ha confirmat l'atac a objectius militars ucraïnesos. De moment, però, no ha fet cap valoració sobre el fet que un dels seus míssils hagi entrat a l'espai aeri de Polònia. A l'est del país han sonat les sirenes antiaèries aquesta matinada i s'han activat els avions de combat. Finalment s'ha trobat un cràter amb restes metàl·liques d'un artefacte que no ha provocat danys ni ferits.
0: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. Després d'una pausa de 5 dies, la guerra a l'Orient Mitjà s'ha reprès amb força i s'expandeix de nou ara amb un incident fins a Egipte. Jordi Baró.
22: L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que hi respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran. Amb la represa de les hostilitats, el preu del petroli va pujar ahir significativament i avui s'ha estabilitzat al voltant dels $90 al barril de Brent.
0: Doncs amb tot aquest clima bé, que aquest mes ha tornat a pujar la inflació. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. De mitjana, són un 3,5% més cars que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al mes de juny. Tot això segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Mireia Sala.
3: La represa del conflicte ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
23: Estem amb una volatilitat tremenda, fins i tot els nivells de conflicte, no? I, per tant, com hi ha volatilitat dels nivells de conflicte, també tenim una alta volatilitat dels preus dels petrolis i del gas, que és el que més influeix sobre els preus energètics, no?
3: Alhora, s'han sabut les dades de creixement de l'economia espanyola. Malgrat la guerra, manté el ritme. D'abril a juny ha crescut un 0,7% intertrimestral, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. En termes interanuals, el creixement ha estat del 2,7%, el mateix que el primer trimestre.
0: Els darrers dies han circulat continguts, sobretot a xarxes socials i també alguns mitjans de comunicació, sobre una possible nova apagada. Tot això perquè Red Eléctrica està demanant a les indústries que es desconnectin de la xarxa perquè no hi ha prou energia per tothom. D'entrada, val a dir que mai es pot descartar una apagada general com la que ja hem viscut, però sí que podem explicar que aquesta petició de Red Eléctrica no significa en cap cas que la xarxa estigui al límit, ni tan sols que ens trobem en situació d'emergència. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
24: El cert és que els dies 15 i 22 de juliol, cap a les 10 de la nit, Red Elèctrica va demanar a la gran indústria que es desconnectés de la xarxa elèctrica per enviar l'energia a altres llocs on era necessària. Els dos cops va ser perquè hi havia un pic de demanda per l'onada de calor i, a més, un dèficit puntual d'energia eòlica sumat en un dels dos dies a que Vandellós 2, la central nuclear, estava aturada per una avaria. En aquesta situació, Red Comunitat Elèctrica té diversos mecanismes per regular on va l'electricitat que s'està produint. Un d'aquests procediments és el que es va activar i que preveu demanar a les indústries que deixin de consumir com a màxim a més durant 2 hores. Això, però, no és un mecanisme d'emergència ni vol dir que la xarxa estigui al límit. És un procediment establert al qual les indústries s'hi apunten voluntàriament i, a més, les que s'hi apunten cobren, tant si se'ls demana desconnectar-se com si no. És un mecanisme dels diversos que hi ha per fer la xarxa més flexible i adaptable. Des del 2022, quan es va posar en marxa aquest sistema, s'ha activat 8 vegades. I tot i que mai es pot dir que no tornarem a viure una gran apagada, no és cert que tot plegat indiqui que la xarxa elèctrica estigui en un moment crític.
0: Hem parlat de la xarxa elèctrica i ara parlem de la fibra òptica, perquè la Diputació de Tarragona invertirà 5 milions d'euros per fer arribar la fibra òptica als municipis de les Terres de l'Ebre, que són més petits. Forma part del projecte que fa anys que s'està aplicant a la demarcació per construir les canalitzacions per les vies de la seva titularitat. Després, la Generalitat o les empreses privades fan arribar la fibra a tots els pobles. Tarragona, Manestestre.
4: El projecte beneficiarà Mas de Barberans, Tivenys, La Fatarella i Vítem. Les obres consisteixen a fer una microrasa al lateral de la calçada principal de carreteres locals on s'instal·len fins a 10 conductes pel desplegament de la fibra. La Diputació ja fa 7 anys que està fent aquest tipus de desplegament i ja hi ha invertit més de 6 milions d'euros. Iris Castell és la diputada d'Infraestructures.
5: I hem escollit en aquest sentit també pues, pobles petits, com podeu veure, en primer lloc, i un dels criteris que hi ha més gran és pues, per poder ajudar-los, no?, a que siguin també competitius i ajudar-los també en el que és el despoblament.
4: Els alcaldes de Mas de Barberans, Daniel Lleixà, i de La Fatarella, Jordi Rius, creuen que la fibra els ajudarà a democratitzar l'accés a una connexió d'internet de qualitat.
6: Portem molt de temps des del nostre ajuntament reivindicant la falta de la fibra i l'equitat també en serveis.
7: La gent que ha tornat de la ciutat cap al poble tindre la fibra òptica soterrada crec que és un servei indispensable pels municipis rurals.
4: Fins ara s'han fet 220 quilòmetres de canalitzacions. A més de les millores a les Terres de l'Ebre, la Diputació també invertirà 1 milió d'euros més en noves canalitzacions per a fibra òptica al Priorat.
0: Diversos països europeus, com ara Alemanya o el Regne Unit, pateixen una situació de sequera que, entre d'altres, està afectant els grans rius. És el cas del Rin, la via fluvial de mercaderies més important d'Europa. Juntament amb el Danubi i el Roine, són utilitzats per transportar-hi cada any al voltant de 300 milions de tones, 4 vegades el volum que mou el port de Barcelona. Els nivells baixos d'aigua posen la navegabilitat en perill i afecten la indústria més propera. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
8: Bon dia. Una franja de sorra creixent fa dies que escanya el curs de l'aigua del Rin. De moment, les barcasses encara esquiven l'obstacle, però la situació s'està complicant. El poble de Cao, per Renan i Palatinat, es mesura el gruix de la làmina d'aigua. El nivell òptim són entre 2 i 3 metres. Actualment ha caigut a 28 centímetres. Això té conseqüències greus. Markus Erdmann, cap del Departament de Navegació Fluvial d'Alemanya.
25: Ja no es pot fer la càrrega completa. Per tant, per transportar la mateixa càrrega, has de fer servir més vaixells amb càrregues més petites. Òbviament, això encareix i complica l'operativa.
8: A Múnich, les fonts públiques van deixar de rajar a mitjans de juliol. L'Ajuntament va tallar l'aigua per estalviar. Netejar el cotxe particular ja només es pot fer als túnels de rentat. Fa falta que plogui. Dominic Krause, alcalde de Múnich.
26: Per recuperar els nivells normals d'aigua amb les nostres captacions, caldria que plogués unes quantes setmanes, com a mínim una o dues de seguides. I d'això n'estem ben lluny.
8: El riu Spree, al seu pas per Berlín, també es troba per sota de la mitjana. Un 70% de l'aigua de boca de la capital s'extreu del riu, una demanda que anirà a l'alça perquè la població continua creixent. També hi ha indústria que necessita molta aigua, com la gigafactoria de Tesla a Grünheide o els projectes de centres de càlcul per a la intel·ligència artificial. Alemanya, certament, tampoc s'escapa dels múltiples impactes del canvi climàtic.
0: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, dona la raó a Pedro Sánchez i nega que el seu indult parcial sigui fruit d'una negociació política entre el govern espanyol i Junts per Catalunya. De fet, creu que indultar-la no ha estat pel líder del PSOE, plat de bon gust, Jordi Corbalán.
27: Sí, aquest matí en una entrevista a TV3, Laura Borràs ha assenyalat que el govern espanyol s'ha limitat a fer el que li va demanar el jutge que la va condemnar per prevaricació i falsedat documental i que la sentència, el mateix jutge, considerava desproporcionada la pena de presó. L'expresidenta del Parlament no considera l'indult parcial una victòria política i encara que diu que l'alleuja saber que no haurà d'entrar a la presó.
9: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez durant tots els anys que vaig ser a Madrid. És evident que jo no confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
27: Laura Borràs ha assegurat que ella no ha demanat mai l'indult i que no va participar en el procés de negociació política de la llei d'amnistia. De fet, el Tribunal Suprem va rebutjar aplicar-li l'amnistia com havia demanat el seu advocat Gonzalo Boyer.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat Singapur com a exemple de convivència per desmuntar els discursos anti-immigració de l'extrema dreta i ha defensat que aquesta ciutat-estat sigui un model a seguir per Catalunya. Illa tanca avui la seva gira pel sud-est asiàtic. Enviat especial a Singapur, Albert Prat, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha emmirallat amb aquesta ciutat-estat per defensar que Catalunya té potencial per créixer i avisa a l'extrema dreta que la immigració no és un problema.
11: Singapur és un país divers, plural, ètnicament també, amb diferents religions, diferents ètnies, i conviuen. I això no els fa dèbils, els fa forts.
10: Illa ho ha dit des d'aquí, des del rovell de l'ou de Singapur, al barri de negocis, en un fòrum empresarial, i per assemblar-s'hi ha venut les infraestructures catalanes i ha reivindicat l'ampliació del Prat.
11: No cal ser gran per ser influent. Singapur té 6 milions d'habitants, Catalunya té 8 milions d'habitants. I es pot influir. Singapur és un exemple de com un país petit en tamany, gran en ambició, és influent en el món, es fa escoltar en el món.
10: Avui el president tanca aquesta gira pel sud-est asiàtic de 6 dies amb una agenda bàsicament concentrada al Vietnam, amb moltes reunions però cap gran acord. I demà a primera hora, tan bon punt aterri a Barcelona, Illa compareixerà davant la premsa per fer balanç del curs polític.
0: Són 2:15. I ara anem a Madrid perquè el govern de la comunitat vendrà l'àtic de luxe que havia comprat com a oficina temporal per a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. També es desprendrà de 4 immobles més. Ho ha acordat el Consell de Govern, presidit per la mateixa Díaz Ayuso, i ja han posat xifres a l'operació immobiliària. Esperen recaptar 20 milions d'euros que, diuen, destinaran a pal·liar els danys provocats pels incendis. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
12: Hola, bon dia. L'àtic al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, de 485 metres quadrats, comprat per la Comunitat de Madrid i que estaria destinat a oficines, ha tingut una vida efímera. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ha decidit tancar la polèmica provocada per la seva compra i l'ha posat a la venda. Ho ha anunciat avui el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, junt amb 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya.
13: He dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros para también ayudar en la reconstrucción.
12: Uns 20 milions d'euros que el govern d'Ayuso ja ha avançat que tenen previst destinar a la recuperació de la serralada oest de Madrid per pal·liar els danys provocats pel pitjor incendi forestal a la Comunitat de Madrid.
0: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar l'últim crim masclista a Catalunya de dimarts al districte de Sant Martí de la capital catalana. La víctima de 34 anys va morir per les ferides d'arma blanca provocada suposadament per la seva parella, que van detenir hores després. Els Mossos d'Esquadra preveuen que el detingut passi demà a disposició judicial. Miquel Jarque.
14: És la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya després del minut de silenci. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
15: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge, també, davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registres, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
14: Estava en procés de separació i els dos fills de la parella rebien assistència dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra havien detingut prèviament la dona arran d'una denúncia presentada per la seva parella per una suposada agressió contra ell i els fills en comú.
0: El Servei Català de Trànsit incorporarà un nou tipus de radar amb intel·ligència artificial per detectar infraccions com ara l'ús del mòbil o no portar el cinturó de seguretat. L'aparell està en període de proves amb l'objectiu que entri en servei a partir del nou pla de seguretat viària de l'any que ve. La Roca del Vallès, Marta Vallès.
1: Bon dia. Catalunya ha participat en un estudi internacional per provar aquests nous radars amb intel·ligència artificial. Les proves s'han fet durant 15 dies a la 2 a Cornellà i 15 més a la P7 a la Roca del Vallès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica els avantatges d'aquest sistema respecte a l'actual.
2: Nosaltres tenim un sistema de detecció de mòbil i cinturó que ens permet veure només frontal, només els que s'acosten de cara. Nosaltres no tenim disponibilitat de veure què passa a la falda, si estan manipulant el mòbil a la falda. I tenim molt bona detecció a unes hores determinades del dia, que són poques, que són 3 hores. Però aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora.
1: El nou radar és un carro amb rodes, com els nous de velocitat, que es pot portar on calgui. Porta dues càmeres, una que fotografia els vehicles de lluny i l'altra que capta l'interior quan passen a la seva alçada. Les proves han donat al voltant d'un 64% de fiabilitat, però el sistema es continua millorant. De 10 països on s'han fet aquestes proves, Catalunya és el tercer on més infraccions en l'ús del mòbil i el mal ús del cinturó s'han detectat. Al migdia i en dies feiners és quan es cometen més d'aquestes infraccions. Al cap de setmana baixen. Aquí el nou sistema s'incorporarà en el pla de seguretat viària que es desplega l'any que ve.
16: Catalunya migdia.
0: 2:45. El GREC tanca la seva edició del 50è aniversari reivindicant la memòria i la comunitat. Amb 143.000 espectadors i el 71% d'ocupació mitjana en el total dels espectacles. Barcelona, Marta Vives.
17: Durant un mes s'han desplegat 96 espectacles, un 58% dels quals en català i un 44% liderats per dones en 58 espais diferents de la ciutat. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del GREC han tingut una ocupació mitjana del 96%. Entre alguns dels espectacles que han aconseguit un 100% de l'ocupació total hi ha l'inaugural, l'òpera de Tres Rals, també el de Florentina Holzinger, el concert de les Flors Prohibides o les cançons dels 50 anys del GREC, el muntatge de dansa sud-coreà Muljil o el concert de Maria Arnal i Lídia Pujol a la Sagrada Família. La directora del GREC, Letícia Martín, s'ha mostrat orgullosa d'aquesta edició.
18: Poder fer un festival que sigui amb aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara, que si no estàs, lo perdis i no podràs després tenir la sensació d'haver estat.
17: Un dels protagonistes col·laterals d'aquesta edició ha estat la calor, en especial en els espectacles a l'aire lliure. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha explicat què és una reflexió que s'han de
19: fer. Haurem de reflexionar en el futur sobre la calor, no tant per al públic, però què és els assajos i el procés de producció de l'espectacle previ a la posta en escena.
17: El pressupost del GREC d'enguany ha estat de 4 milions d'euros.
0: Convertir Barcelona en el principal referent del videojoc al sud d'Europa, però tot això sense renunciar al català. És el gran objectiu del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà la primera edició aquesta tardor. La visitat a Barcelona, la Montse Mas.
20: El nou certamen, que tindrà lloc del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona, tres fires importants del videojoc a Catalunya que ara uneixen forces per fer de Barcelona una finestra al món per al talent català. David Pou de Vida, portaveu del Saga Barcelona Game Fest.
21: Impulsem aquest projecte convençuts que la normalització lingüística també passa per espais d'oci, de cultura, d'innovació. Els videojocs són una de les principals formes d'entreteniment i de creació cultural del segle XXI i el català no es pot quedar al marge. Els visitants podran descobrir i jugar al voltant d'una 60 de videojocs disponibles ja en català, dels més de 300 punts de jocs totals que tindrà l'esdeveniment.
20: La intenció és reunir més de 20.000 visitants al voltant d'unes 80 activitats, entre trobades de negoci, proves de novetats i competicions d'esports, entre altres. La imatge del certamen porta la signatura de l'il·lustrador i dissenyador de videojocs Conrad Rosset, autor de títols tan reconeguts internacionalment com Neva o Gris.
0: Doncs dels videojocs, ara ens n'anem a l'art. Perquè el targarí Josep Minguell, un dels pocs artistes del món especialista en pintura mural al fresc, compartirà espai amb un dels grans mestres del Renaixement, Benozzo Gozzoli. Ja ha començat a treballar en el mural que s'instal·larà l'any que ve al museu dedicat a Gozzoli a la Toscana. Minguell és especialment reconegut per haver pintat més de 1.000 metres quadrats a l'església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega i té obra en diferents punts d'arreu del món. Tàrrega, Estela Bussoms.
3: L'obra que decorarà una de les parets del Museu Gozzoli de Castelfiorentino, molt a prop de Florència, serà un fresc fet amb pigments minerals que representarà precisament un pintor muralista en plena feina, una imatge gairebé inèdita. Per Josep Minguell es tracta d'un cara a cara artístic entre pintura al fresc contemporània i renaixentista que viu com un repte majúscul.
5: En aquest cas, que sigui petit no vol dir que no sigui difícil, al contrari. És una pintura que ha de ser molt més pulcra, molt més elaborada i ubicada en un lloc que té un significat molt fort dins del món de l'art i per això l'elaboració em fa por.
3: L'any passat Josep Minguell ja va pintar un mural en un tabernacle de la mateixa ciutat de la Toscana. En aquell cas, mesos després, l'obra es va arrencar amb la tècnica de l'estrapo i l'any que ve s'exhibirà a Catalunya en una exposició itinerant que passarà per Lleida, Solsona i Tarragona.
0: I el monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, al Pallars, es reobrirà al públic aquest estiu després d'anys tancat per motius de seguretat. El Departament de Cultura ha presentat un pla de restauració amb una inversió de 3,5 milions d'euros. Gerri de la Sal, Pau Rovira.
6: Les primeres actuacions previstes per a principis d'agost permetran reprendre les visites mentre avancin les obres. El projecte s'executarà en 5 fases al llarg d'uns 5 anys, condicionat, això sí, als resultats dels estudis sobre el seu estat de conservació. Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural.
7: Estem molt contents perquè significa la reobertura i la dignificació d'aquest gran espai patrimonial del nostre país, una de les joies del romànic català dels Pirineus.
6: El pla preveu consolidar l'edifici, restaurar els principals elements patrimonials i posar en valor aquest monestir, fundat l'any 809 i considerat un dels més antics de la Catalunya comtal.
0: Consternació al món del cinema per la mort de Manolo Solo.
16: El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas...
0: Ha estat als 62 anys i víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya a millor actor de repartiment per Tarde para la ira, Valeria Obareda.
22: El van nominar 4 vegades més, entre les quals per El buen patrón i una quinta portuguesa que sentim de fons. Solo va participar en 55 pel·lícules, en nombroses sèries de televisió i també en obres de teatre. La desconocida, de Gabe Ibáñez, és el seu últim treball que encara no s'ha estrenat.
0: Catalunya migdia. Ernest Macià, bon dia. Comencem els esports perquè el Barça rep la denúncia de l'Atlètic de Madrid per parlar amb un dels seus jugadors esquenes del club matalasser.
23: Sí, l'Atlètic de Madrid ha denunciat el Barça per parlar amb Julián Álvarez, jugador davanter de l'Atlètic de Madrid, que està en contracte en vigor amb l'Atlètic. La Federació Espanyola, per tant, ha d'obrir expedient al Barça, que ara té uns dies, disculpeu, per presentar al·legacions.

0: Tot plegat mentre Rafinha ja entrena la pretemporada del Barça, ahir va arribar el brasiler i avui ell i també Valde ja han fet part de l'entrenament amb el grup, alternant-ho amb treball específic i de gimnàs. Ens escolta ja des de Birmingham, des d'Anglaterra, el Ramon Salmurri, que està amb l'entrenament del primer equip, pendent també d'alguna compareixença, per exemple, del porter Stesna. Com està, Ramon? Et sentim bé, Ramon?
1: Què tal? Bona tarda, Ernest. Ara mateix el porter del Barça avui que Stensna a tenir els mitjans de comunicació, si et sembla, l'escoltem un segon.
2: There are my delivery required for the club, so I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
1: Un tec que assegura que està en forma, preparat per aquesta temporada i amb ganes de seguir ajudant l'equip.
2: But in the end, if I felt I couldn't do it anymore, I wouldn't do it. Nobody could convince me. I still feel ready to perform at a high level. I believe I can use my experience to help the team. And as I said, as long as I'm useful and helpful to the team, then...
1: I té que explicar que vol seguir ajudant l'equip a sentir-se útil i seguir ajudant la resta dels seus companys a les ordres de Hansi Flick. Un Hansi Flick que, com deies, avui a la sessió d'entrenament ja ha pogut comptar amb dos futbolistes, amb la incorporació de dos futbolistes dins del grup. Rafinha, el capità que va arribar ahir, es va incorporar ahir a la concentració de l'equip avui, ja ha començat a fer part de l'entrenament amb el grup, i també Alejandro Valde. Recordem que Valde porta pràcticament uns 10 dies fent treball específic. La idea és que pugui tenir minuts contra el Birmingham. Avui ha començat ja a fer una part de la sessió amb la resta dels companys.
0: Molt bé, Ramon, acabem de veure, per cert, una publicació Instagram de fa poca estona de Marcus Rashford amb una samarreta del Barça acomiadant-se.
1: Sí, Marcus Rashford estava cedit al Barça. Avui és dia 30 de juliol, acaba la seva sessió i finalment doncs ha acabat sortint, finalitzant la seva sessió i tornarà al seu club d'origen, al Manchester United.
0: Diu: estic molt agraït a tothom del Barça per fer que el meu temps aquí hagi sigut tan positiu i memorable. He gaudit cada moment, diu Rashford, en aquest post que, he gaudit cada moment i m'emportaré cada record per sempre. Desitjo al club el millor i a tots els seus aficionats la millor de les sorts i tots els èxits en la temporada que comença. Visca el Barça. És el que diu Marcus Rashford, que, com diem, ha fet aquest post d'Instagram penjant una samarreta amb el dorsal número 14, aquest record que quedarà ja per sempre. I per cert, Salmurri, dèiem al principi que l'Atlètic de Madrid activa la maquinària per fer embarrancar l'operació Julián Álvarez al Barça.
1: Sí, el Barça ja ha rebut aquest dijous al matí la notificació de la Federació Espanyola sobre la denúncia posada per l'Atlètic de Madrid respecte al cas Julián. La Federació Espanyola li comunica que, conseqüentment, ha d'obrir un expedient per intentar aclarir els fets. L'Atlètic de Madrid acusa el Barça d'haver negociat amb el jugador quan aquest té contracte amb el conjunt matalasser. Ara el Barça ja té constància d'aquesta notificació i properament se li comunicarà el període de dies que disposa per fer les al·legacions pertinents. T'haig de dir que l'expedició blaugrana a Anglaterra hi ha molta tranquil·litat amb les possibilitats de l'Atlètic de Madrid de que prosperi aquesta denúncia que va presentar a la FIFA i a la Federació Espanyola de Futbol.
0: Doncs sí, perquè serà la paraula de l'un contra la de l'altre, ho hauran de demostrar. En tot cas, veurem, això és un procés. Avui aquesta denúncia que ha rebut el Barça i ara les al·legacions, i per cert, Salmurri, entenc que Rafa Juste s'ha deixat veure per l'entrenament, no? El vicepresident.
1: Sí.

0: brasilera, perquè el Barça, Josep Gaia, ha pagat més d'un milió d'euros.
1: Sí, fins ara el fitxatge més car de la història del Barça era d'uns 500.000 euros per la davantera polonesa Eva Pajor, que va arribar procedent del Wolfsburg el 2024. Ara, Caroline Nicoli es convertirà en el traspàs més car del club blaugrana per 1,2 milions d'euros. A la xifra del traspàs s'hi afegirien uns variables de 300.000 euros, associats al rendiment de la jugadora, però aquests no seran fàcilment assequibles. La davantera brasilera ve del Manchester City, on ha estat una de les jugadores referents per guanyar la Lliga, marcant 10 gols i fent 5 assistències en 19 partits. Nicoli arriba procedent del Manchester City després dels fitxatges de Van Aasten, McKamey i Martina Fernández. La jugadora de 26 anys es convertirà en un dels pilars de l'atac blaugrana, després de la sortida de Salma Parayuelo.
0: Molt bé, i no tot són arribades a Can Barça, també hi ha més sortides al marge de les que ja tenim controlades aquesta pretemporada, doncs l'adeu d'Alexia Putellas, Mapi León i companyia, eh?
1: Sí, ara s'hi afegirà a la llista Julia Dragoni, que està a punt de signar pel Chelsea per mig milió d'euros més variables. Dragoni, que va arribar al Barça procedent de l'Inter de Milà l'estiu del 2023, només ha jugat 7 partits amb la samarreta blaugrana i ha estat cedida a la Roma les dues darreres temporades, on ha marcat 12 gols en 41 partits. D'altra banda, el Barça ha anunciat la possibilitat de jugar un amistós contra el Manchester City el 15 d'agost a l'estadi del conjunt anglès. Aquest seria el segon partit de pretemporada després del que es jugarà contra el Montpellier el 12 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
0: L'Espanyol va jugar ahir el seu quart partit de pretemporada i va empatar 2 al camp del Barley. L'equip de Manolo González no va mostrar la seva millor versió, però continuen invicte Sergi Andreu en aquesta preparació.
2: Sí, l'Espanyol es va avançar molt ràpid al minut 4 amb un gol de Jofre Carreras, després d'una bona pressió i una recuperació de pilota a l'àrea del Barley. El conjunt anglès, però, va igualar el partit només un minut després. El Barley va sortir millor a la segona part, només va necessitar 2 minuts per fer el segon gol després d'una errada de Riddle a la sortida de pilota. L'Espanyol va empatar el 85 amb un cop de cap de Quique García a la sortida d'un corna. El mateix Quique García reconeixia que li agrada jugar en aquest ambient anglès i que els gols l'ajuden a anar guanyant confiança de cara a l'inici de temporada.
3: Con esta afición, con estos estadios, pues la verdad es que es súper bonito. Me recuerda a viejos tiempos. Trato de ayudar al equipo, trato de ayudar en lo que se me pide, en lo que pide el míster, en ir cogiendo confianza y ir cogiendo fútbol, y en eso estamos.
2: Quique García, que és de moment amb 3 gols el màxim golejador de la pretemporada perica, el segueixen Bausa i Marcos Fernández amb 2. També vam sentir ahir Urco, que va jugar els 90 minuts i li treu ferro al resultat.
4: Bueno, esto es pretemporada, lo importante es ir ganando ritmo y que no haya lesiones, ¿no? Para, bueno, y luego, pues eso, corregir cosas y para llegar de la mejor manera posible a la final jornada.
2: L'Espanyol ha jugat fins ara 4 amistosos, 2 empats i 2 victòries. De moment, tots 4 amb rivals de categories inferiors. Tot i això, a l'equip de Manolo encara se li veuen massa dèficits i molt per millorar. El proper partit serà dissabte davant del Middlesbrough, rival també de la segona divisió anglesa.
0: Bé, Sergi, et sentim avui al Tot Costa.
2: Gràcies.
0: A partir de les 7, fins a quarts de 9 estarem, doncs, amb l'actualitat esportiva fent F5s, actualitzant com està el tema. Com està el tema a Madrid? El Madrid està esperant fa dies fer un fitxatge que no acaba de fer públic, que és el de Yann Diomandé. Una situació que continua molt activa en aquest mercat de fitxatges és aquest Madrid que no para de evidentment, rebre i donar. El nom del dia és el de Gonzalo García, que deixarà el conjunt blanc per fitxar pel Fulham.
5: Les xifres de l'operació són les següents. El Real Madrid ven el 70% del futbolista per 40 milions d'euros. Per tant, si mai el Fulham ven Gonzalo, passaran dues coses. El 30% va per al Real Madrid i, a més, els blancs es guarden una opció de compra preferencial per al davanter en cas que surti del conjunt anglès. Qui també farà les maletes amb Gonzalo és el jove del planter, César Palacios, que també marxarà al conjunt anglès, al Fulham, en aquest cas per uns 10 milions d'euros. Allà tots dos retrobaran amb Álvaro Arbeloa, el que va ser tècnic la temporada passada del Real Madrid. Pel que fa a les arribades, Yann Diomandé està a un pas de convertir-se en nou futbolista del Real Madrid. Fa dies que ho anem dient, l'acord amb el Leipzig està tancat i el jugador signarà per les pròximes 5 temporades. Més enllà de Diomandé, el gran objectiu del Madrid continua sent Rodri, el migcampista del City. És la prioritat al centre del camp, però l'operació continua sent complicada. El City hauria rebutjat una primera oferta de 55 milions d'euros i si el Real Real Madrid vol ara insistir-hi, haurà de presentar una proposta molt superior.
0: Molt bé, en el vessant estrictament

0: esportiu, Joan Fitó, hi ha un petit problema per a José Mourinho, eh?
1: Sí, en forma de lesió, Raúl Asencio, el central, estarà unes 6 setmanes de baixa després de fer-se una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, un contratemps que li farà perdre bona part de la pretemporada. D'altra banda, la Lliga ha anunciat que el tribunal ha desestimat la demanda del Real Madrid contra el repartiment dels drets televisius de la Lliga. La sentència avala la legalitat de l'acord i rebutja els arguments del Club Blanc. Ara el Madrid tindrà uns dies per recórrer aquesta decisió.
0: 8 minuts i seran les 3.
2: Catalunya migdia.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Neymar Júnior ha anunciat que no tornarà a jugar amb la selecció del Brasil.
8: El meu moment a la selecció brasilera...
9: El meu moment a la selecció brasilera crec que ja ha passat. He fet història, he sigut molt feliç i he viscut moltes coses i he deixat la sang, la vida. He lluitat sempre per la samarreta brasilera, però crec que ja no vull fer-ho més.
0: Ho va anunciar en zona mixta Oriol Corral després de la victòria del seu equip al Santos, que bé, el va classificar pels quarts de final de la Copa Sud-americana.
10: Si Neymar no tornarà a jugar amb el Brasil, és el màxim golejador de la seva selecció amb 80 gols, 3 més que Pelé, també és el màxim assistent i el segon jugador amb més partits. Neymar va jugar aquest últim partit amb el Brasil als vuitens de final del Mundial, va perdre 2-1 amb gol de penal al temps afegit del propi Neymar.
0: Molt bé, tornem al futbol de casa, perquè ahir van jugar els dos equips catalans de segona divisió, va jugar el Sabadell, que va guanyar el Manresa per 2-1, equip de la, recordem, el Manresa, equip de la segona federació i ex equip de l'entrenador del Sabadell actualment.
10: Sí, de Ferran Costa. El conjunt arlequinat, que va guanyar amb gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria del Sabadell aquesta pretemporada. Ferran Costa, el sentirem ara, valora positivament l'actitud dels jugadors.
11: Bueno, és que la victòria o no, que al final nosaltres sempre juguem per guanyar, forma part de la nostra mentalitat, del nostre ADN, seguim sumant minuts de joc, que és important. Enfront teníem un rival que fa les coses molt bé.
10: La mala notícia ha estat la lesió d'Alain, un dels nous fitxatges de l'equip.
0: Ahir també va jugar al Girona, i el Girona va jugar contra un equip de la segona divisió, del que serà la seva categoria enguany, va empatar a 3.
10: Sí, contra el Castelló. El conjunt de Quique Álvarez es va avançar ràpidament als 3 minuts de joc amb un golaç de Brian Hill de falta. A la segona meitat va anar d'haver de fer un doblet perquè havia remuntat el Castelló. Va empatar a 2 al Girona, es va posar per davant i només 2 minuts després els castellonencs van fer el 3-3 definitiu. Alejandro Francés, que va jugar a la segona meitat, parla i diu que està enfocat a fer una bona pretemporada per tornar al Girona a la primera divisió.
12: Yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
0: Aquesta és bona. El Rayo Vallecano ha tancat la porta als tècnics que enviava la Comunitat de Madrid, però no una vegada, sinó dues, per iniciar les obres urgents a l'estadi de Vallecas. Avui és el segon dia que ho fan. El club madrileny ho fa després que la comunitat li retirés la concessió de l'estadi perquè falta manteniment, bàsicament, i calen reformes.
10: Si necessita reformes Vallecas, hores. Els treballadors del club madrileny continuen netejant l'estadi, tot i no tenir la concessió, i tot això sota la supervisió del vicepresident del club. La Comunitat de Madrid va presentar ahir ja una denúncia a la Policia Nacional per aquesta negativa a l'accés dins del camp de Vallecas, que s'ha repetit avui.
0: Molt bé, i aquesta tarda les federacions que conformen la UEFA, és a dir, l'Associació Europea de Futbol, es reuneixen d'emergència per tractar el possible cas de privatització a la FIFA que intenta Gianni Infantino. Demà sabrem què en surt d'aquesta reunió. I d'altra banda, desapareix un històric del futbol italià.
10: Sí, el Brescia, on va jugar Pep Guardiola després de 114 anys d'història. La justícia italiana ha ordenat la liquidació del club per un deute de prop de 20 milions d'euros.

0: En bàsquet, l'Aleti Pivot del Barça, Torniga i Xengueli abonarà durant aquesta tarda els 900.000 euros de clàusula per quedar lliure i d'aquesta manera poder fitxar pel Dubai de Xavi Pascual, amb qui la setmana passada va tancar un acord. Ara el Barça centra a buscar dos jugadors, un 5 titular i un Aleti Pivot suplent. Això sí, el requisit és que no siguin extracomunitaris, perquè ja ho té ple el Barça el cupus de jugadors extracomunitaris. Aquest matí, per cert, hem sabut que un ex del Barça aquest any, Miles Norris, signava pel Bayern de Munic. L'exalé del Barça ha signat per dues temporades. I avui estarem pendents, és la prèvia, de les hores prèvies d'aquest europeu de natació artística, perquè demà hi tindrem molts catalans. Demà comença el Campionat d'Europa, que aquest any es fa a París, on hi participa, Josep, la selecció espanyola, amb un equip, diria que amb 7 catalans.
1: Sí, un equip ple de catalans, 7 jugadors, com bé has dit, on s'enfronten els millors especialistes del continent al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, en un campionat que durarà 6 dies. Uh-huh. Durant el campionat es faran diferents proves, masculines, femenines i mixtes, com ara individuals, duets, competicions per equips i ballets acrobàtics. El campionat d'enguany comptarà amb la participació de Rússia, 4 anys després, un dels països més guardonats de la competició, ja que World Aquatics ha decidit aixecar totes les restriccions contra els nadadors russos i bielorussos pels conflictes polítics entre Rússia i Ucraïna.
0: Ja ho vam veure en waterpolo la setmana passada, el retorn de Rússia a l'esport internacional, doncs de mica en mica és un fet, és un desglàs, un desgel, com també ho és que la selecció espanyola, doncs com dèiem, fa una estona, ara sentirem Andrea Fuentes, és molt catalana, no només hi ha 100 nedadors, és que també hi ha la seleccionadora.
2: Arribem en un molt bon nivell, no és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera, és molt més difícil, però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas en tot, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt de que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no?
1: La selecció espanyola arriba al campionat europeu com una de les seleccions destacades de la competició després d'aconseguir una de les millors actuacions de la seva història en el campionat del món del 2025.
0: Molt bé, gràcies, Josep. I acabem amb una nota també de bàsquet de fa poca estona, i és que el Panathinaikos fitxarà Silvan Francisco, base que el Barça tenia lligat al febrer, que va optar doncs per canviar i marxar a França, a l'Asvel, però els problemes econòmics del club francès han fet que el Panathinaikos, abonant 500.000 d'euros, se'l pugui quedar. I perquè us feu una idea de fins a quin punt està pujant el bàsquet a nivell europeu, aquest jugador guanyarà 3.5 milions d'euros bruts anuals. Estem parlant de 3 anys, per tant, pràcticament 10 milions. El jugador ja és Atenes. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2, aquí, a Catalunya Ràdio.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
4: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
3: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic.
5: Apondo!

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

ni superiors. Som iguals en drets i valors. No se't tanca amb menys preu ni opressió. Volen respecte i llibertat d'expressió. Són dones i homes de coratge, de força, de lluita i de saviesa. Són persones amb un missatge.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt a l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, un dels més greus a Catalunya. Des que ha començat l'any, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc. Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per l'home de 58 anys, detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim, el de Carme. Ho ha dit l'alcalde de la Pobla, Antoni Mabres, en una entrevista a 3Cat Info.
2: Nosaltres, a nivell polític, ja ho hem parlat, sí que tenim intenció de fer-ho, tot i que hem passat l'expedient als serveis jurídics de l'Ajuntament de la Pobla, en aquest cas, per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
1: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. Tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe, on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. A més, també relaciona aquest individu amb un incendi interior el 29 de juny d'aquest any i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia. Més notícies amb Clàudia Serra.
3: Les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina superen ja els 9.800 exemplars. L'última setmana, entre els agents rurals, els Mossos d'Esquadra, les societats de caçadors, els equips de control cinegètic i el grup especial de prevenció d'incendis forestals, han capturat 429 senglars, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dins de la zona del risc, durant l'última setmana, només un animal ha donat positiu. Si se sumen els exemplars eliminats a tot Catalunya des de principis d'any, la xifra escala fins gairebé els 26.600 exemplars.
1: Els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll defensen en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les escollides és la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. Davant la polèmica generada, asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Des del Departament de Secretaria de l'Ajuntament de Ripoll apunten que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció i deixen clar que no han rebut cap mena de pressió i que han actuat amb independència i discrecionalitat tècnica. Lamenten també que s'hagi posat en dubte la integritat i professionalitat dels funcionaris que han intervingut en el procés i destaquen que la seva actuació s'ajusta a la imparcialitat exigible i que els òrgans de selecció estan formats per personal funcionari de carrera que actua sota principis d'honestedat i rigor tècnic. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar amb força l'Iran mentre el règim de Teheran ha intentat atacar objectius militars nord-americans a Jordània. L'exèrcit nord-americà assegura haver bombardejat aquesta nit dotzenes d'objectius militars iranians en un atac que hauria fet 3 morts a les files de la Guàrdia Revolucionària. El règim de Teheran ha promès que respondrà i fins ara ha disparat 5 míssils contra Jordània que han estat interceptats i un contra Kuwait que ha fet un mort, treballador d'una companyia xinesa que ha quedat afectada. La guerra s'ha reactivat i s'amplia cap a Egipte, on ahir un dron va impactar sobre un vaixell nord-americà en un port del país, un atac del qual no s'ha confirmat l'autoria. L'altre escenari nou és l'Iraq, on els Estats Units i l'Aràbia Saudita han fet atacs conjunts contra aliats de l'Iran.
1: Brussel·les ha obert avui la convocatòria per crear les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aspira a acollir-ne una. Les candidatures es podran presentar fins al 12 de novembre i la Comissió Europea preveu anunciar les guanyadores a principis de l'any que ve. L'executiu comunitari destinarà 10.000 milions d'euros per construir 7 grans centres d'intel·ligència artificial arreu d'Europa en col·laboració amb els estats i companyies privades. Els esports amb Jordina Tarré, bona tarda.
5: Bona tarda, el Barça es tornarà a entrenar aquesta tarda a Birmingham de cara a l'amistós de pretemporada que els enfrontarà demà l'equip local, l'equip de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio i Esport 3. Valde i Rafinha han fet una part de la sessió matinal amb el grup, per cert que avui Rashford ha tancat la seva etapa al Barça. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club laurana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Tots dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents. El Barça femení, pendents de l'anunci en les properes hores del fitxatge de la davantera del City, Caroline Nicolli. La brasilera serà el fitxatge més car de la història del Barça femení, ja que el traspàs costarà el 1,5 milions d'euros. En bàsquet, i segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Barça de bàsquet, Tornike Shengelia, abonarà durant el dia d'avui la clàusula per quedar lliure i fitxar pel Dubai, que entrena Xavi Pascual. I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
6: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
7: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bona tarda, són les 5 i 6. Castellciutat ja està de festa major. La celebració va començar dilluns a la nit amb la tradicional plantada del Pi i dimarts va viure un altre moment especial amb l'estrena d'una nova fotografia històrica de grans dimensions. S'afegeix a les altres que s'han instal·lat al llarg dels darrers 6 anys en carrers i places de la vila. En aquesta ocasió, l'ona s'ha col·locat a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, que actualment acullen el consultori municipal i el local de la comissió de festes. És a l'inici del carrer Sant Sebastià i és que la foto permet tornar a observar la font del costat del safreig que hi havia en aquest indret de Cadesa Enrere i que, tal com s'hi pot veure, datava de l'any 1928 i estava construïda en pedra. La instantània en qüestió es va captar cap al final de la dècada de 1950 i també serveix per recordar el passat de Castellciutat com a enclavament militar. El programa d'actes continua avui. A les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre arribarà l'esperat teatre de festa major. Enguany la companyia local, Castell City, presenta el muntatge titulat A l'armari al llit al primer crit, un cop més marcat pel bon humor i, a més, com a novetat, després del teatre es podrà gaudir d'un concert de ranxeres en viu amb el grup Mensajeros de México. El grup principal d'actes serà a partir de demà, quan la festa començarà a 2:15 de la nit amb el sopar popular. Després, el pregó de festa major, a les 2:15 de la nit, serà en guany a càrrec de l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal. A la mitjanit començarà el ball amb el duet Láser. Entremig del ball, a la 1 de la matinada, es durà a terme la ballada de l'Esquerra Nocturna i després les actuacions del grup Dirty Blunt i la sessió de DJ Rabat. Dissabte hi haurà a la tarda activitats com inflables per la canalla, l'escola, a una sessió de Shakti Dance al local social i Parlament, una exposició de motos clàssiques. A partir del mitjanit hi haurà el ball de festa major i actuaran successivament el conjunt Atrium, el grup de versions Campi Qui Pugui, P de Poma i DJ Julibert. Diumenge hi haurà el missa solemne, el ball de la Marsellana i l'Esquerrana i ja a la tarda jocs per la canalla i una ballada de sardanes amb la Pobla Ciutat de Solsona. La línia d'autobús regular entre Andorra i la Seu d'Urgell amplia freqüències i incorpora millores tecnològiques per reforçar la mobilitat transfronterera. Ho ha anunciat avui el govern andorrà. La línia ha superat els 268.000 viatges l'any 2025 i duplica els viatges ja respecte del 2023, des que es van començar a aplicar les mesures plantejades pel govern andorrà. Actualment, les empreses operadores ofereixen 29 freqüències de dilluns a dissabte i 13 els diumenges. A partir de l'1 d'agost, les expedicions de dilluns a dissabte passaran a ser ja 32, amb una freqüència de pas cada mitja hora. La primera sortida en direcció a la Seu des de Caldea serà a les 7 del matí i la darrera a 10:45 de la nit, mentre que des de la Seu la primera expedició surt a les 6 del matí i l'última a les 10 de la nit. Organyà ja ha presentat avui la 30a Fira del Llibre del Pirineu, que se celebrarà els dies 4, 5 i 6 de setembre. En aquesta edició, les noves homilies seran escrites i llegides per l'escriptora Maria Mercè Roca i pel delegat diocesà de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri. Aquesta edició serà especial perquè commemorarà les 3 dècades de l'esdeveniment que s'ha consolidat com gran punt de trobada de la literatura pirinenca. Tot coincidint amb aquesta 30a edició, la Fira incorpora diverses novetats que reforcen la voluntat de fer créixer l'esdeveniment i acostar-lo encara més a la ciutadania. El més destacada és el nou format de la jornada sobre la situació del català. Enguany porta per títol Una llengua que canta i professionals i persones creadores de música en català es trobaran a la sala Xarta per debatre. I els esports al Parc Olímpic del Segre ha viscut aquest dimecres al vespre un acte de benvinguda a Miquel Travé, Mònica Dori i Núria Vilarrubla en reconeixement pels resultats obtinguts als campionats del món 2026 de canoes slalom i caiac cross que s'han disputat aquesta setmana passada a Oklahoma City, als Estats Units. L'homenatge organitzat pel Club Cadí Canoe Caiac va comptar amb la presència d'un grup nombrós de membres i col·laboradors de l'entitat i va ser presidit per l'alcalde del Seu, Joan Barreda, i el president del Cadí Canoe Caiac, Marc Vicente. En aquesta edició, Travé s'ha proclamat campió del món d'eslalom en categoria seu masculí, mentre que Dori ha estat subcampiona de seu femení, categoria en què Núria Vilarrubla va acabar 17a. D'aquesta manera, Travé i Dori han aconseguit els que ja són els millors resultats històrics dels equips espanyol i andorrà, respectivament, en uns mundials. Tots dos també han participat el dia abans a la prova, havien participat el dia abans a la prova de CAU, en què van obtenir una 6a posició per a Travé i una 15a per a Dori. I el temps, amb una calor que continua desfermada, aquest migdia les temperatures s'han tornat a enfilar amb força, arribant, en el cas de la Seu, fins als 38 graus. 39 han assolit a Organyà i 38,5 a Oliana, mentre que Tremp, tal com marcaven les previsions, s'ha arribat fins als 40 graus. N'hi ha hagut 34 a Alinyà i també a Puigcerdà i 36 a Sort, entre d'altres valors, tots ells, quasi tots ells, per sobre dels 35 graus. Una situació que encara es mantindrà demà com mínim fins al migdia. Demà el dia ja començarà una mica més entrenyinat, cosa que pot fer que baixi molt poc les màximes, que poden ser de 37 graus a la Seu o 39 a Tremp, i és que a la tarda aquesta mateixa calor pot generar nuvolades que derivin en tempestes, en ruixats que seran dispersos però que poden aparèixer a qualsevol lloc del Pirineu i per Pirineu i que localment poden ser intensos. Aquesta nit vinent encara serà calorosa, amb mínimes d'entre 15 i 18 graus, i de cara a dissabte la darrera previsió del Meteocat indica que baixarien una mica. Encara es mantindrà la calor intensa, però aquesta pluja ja ajudarà a rebaixar una mica aquesta calor extrema. Per dissabte s'espera a la Seu una mínima de 17 graus i una màxima de 35. És tot moment, més notícies a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-3606-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Serveix una de Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Pilar Hereu Freixa, vídua de Vicenç Manresa Corts. La missa funeral és demà divendres a les 5 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vallet, Anatori, Sant Esteve. Demà de les 10 del matí a 2:15 del migdia. Repos en pau, Pilar Hereu Freixa.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Bona nit.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bev Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
6: Ràdio Seu, 107.9.
7: M'he equivocat tants cops

0: Què passa, penya? Sou de festa, sou de gresca o de donar la nota? Soc Macuca i busco talent pel pròxim videoclip del nou single Happy.
1: Si sou joves d'entre 0 a 100 anys, d'Andorra o la Seu, i teniu bon rotllo i no us avergonya res, et volem a tu! Veniu amb la vostra disfressa, sols o en colla, extravagant o hortera, o amb el teu millor banyador. No et quedis fora de la videoparty d'aquest estiu i vine a passar-ho en gran. I després, un aperitiu.
0: Des de Castell Ciutat farem el videoclip més top de Catalunya. Més info i inscripcions a l'Instagram @macucamusic. A fondo!

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. Castellciutat ja està de festa major. La celebració va començar dilluns a la nit amb la tradicional plantada del Pi. Dimarts va viure un altre moment especial amb l'estrena d'una nova fotografia històrica de grans dimensions que s'afegeix a les altres que s'han instal·lat al llarg dels darrers 6 anys en carrers i places de la vila. En aquesta ocasió, la lona s'ha col·locat justament a la façana dels antics estudis de Ràdio Seu, que actualment acullen el subconsultori municipal i el local de la comissió de festes. Concretament, és a l'inici del carrer Sant Sebastià i és que la foto permet tornar a observar la font del costat del safareig que hi havia en aquest dret de quedar s'enreda i que, tal com s'hi pot veure, datava de l'any 1928 i estava construïda en pedra. La instantània en qüestió es va captar cap al final de la dècada de 1950 i també serveix per recordar el passat de Castellciutat com a enclavament militar. I és que hi apareixen un grup de joves soldats i de veïns del poble i entre ells hi ha els germans Quimet i Jordi Gomà. Precisament Quimet Gomà, que recentment ha celebrat el seu 90 aniversari, està present a l'estrena i s'ha mostrat emocionat de veure's reflectit en aquesta imatge de quan era jove i en aquell moment estava fent el servei militar al poble mateix. Oriol Ogec, portaveu de la Comissió de Festes, parla d'aquesta nova foto històrica.
1: Una altra nova fotografia històrica, aquí al costat d'on hi ha el consultori mèdic, que és on hi havia una antiga font, també coneguda, diuen, com la font del safareig, que hi ha una imatge que hi ha quatre soldats, cinc soldats, i bé, és per recordar un lloc on hi havia una font pública que ara no hi és. I l'hem ficat just al costat perquè la perspectiva de veure la gent pugui compartir. I per això és important també reflexar-se amb els balcons i les parets que hi ha darrere per situar-se exactament on era la font. La façana de la paret de darrere, que té els mateixos balcons, es veu la mateixa pedra, la portalada de calcadena, la portalada de darrere. I bé, és una miqueta jugar amb l'ull i intentar veure on estaven situats aquests personatges.
0: Aquesta fotografia s'afegeix a les altres que s'han penjat en diferents indrets de la ciutat al llarg dels darrers 6 anys i, simultàniament, també s'han anat impulsant diversos murals en façanes de la vila, en diferents cases particulars, i actualment tot plegat ja forma una ruta artística que es pot seguir mitjançant un codi QR que hi ha instal·lat, que es pot consultar a l'entrada del poble.
1: Sí, aquest projecte vam iniciar amb el Covid, juntament amb els murals, per reivindicar una miqueta espais que havien quedat en desús o s'havien oblidat i reivindicar una miqueta per això, una mica la memòria que porta a molts espais del poble que no coneixem i la gent més jove encara coneix menys, no? I d'aquí, doncs, si preguntes a la gent gran, doncs, de tota la vida hi havia un safareig, hi havia una font, hi havia una altra font, i ara la veritat és que fonts ja tenen una altra estètica, més urbana, no? És no tan font de pedra que maca, i, bueno, la veritat seria molt guai poder conservar una font de 1928. De fet, sota el Canti, el mural del Canti, hi ha una petita faristola amb una placa i un QR, que si l'escanegeu podeu veure totes les fotos històriques i tots els murals que hi ha repartits al poble i fer una ruta a peu.
0: El programa d'actes continua avui. A partir de les 10 de la nit a la plaça de l'Arbre arribarà l'esperat teatre de Festa Major. Enguany, la companyia local Castell City presenta el muntatge a l'armari al llit al primer crit, un cop més marcat pel bon humor, i a més, com a novetat, després del teatre es podrà gaudir d'un concert de ranxeres en viu amb el grup Mensajeros de México. Ara hi parla Jana Miguel Sanz, membres de la comissió de festes, parlant del teatre de Festa Major d'aquesta nit.
2: Pues no ho sap ningú, perquè és sorpresa. L'únic que ens han dit és que serà superdivertit i això, que ens conviden a tots a venir perquè ens asseguren rialles.
3: I aquest any també repeteixen gent del poble i gent dels voltants que porten molt temps preparant-s'ho i segur que ens faran passar una bona estona.
2: Sí, això és una novetat i tenim moltes ganes de poder ampliar el programa amb coses així.
3: Animem a tothom a que pugeu de la Seu, que passarem una bona estona després del teatre, veniu al teatre i després fem unes ballaruques.
2: I tant.
0: El gruix principal d'actes serà, però, a partir de demà. La festa de demà començarà a 2:15 de la nit amb el sopar popular, que arriba a la 31a edició, i a 11:45, pregó de Festa Major. Aquest any, com a protagonista, l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal. A mitjanit començarà el ball amb el duet Láser, i entremig del ball hi haurà l'esquerra nocturna, i ja de matinada el concert del grup Dirty Blanc i la sessió de DJ Rabat.
3: Com cada any, sí. Sopar, tota la plaça s'ajunta aquí plena de gent de gom a gom.
2: Ens ho passem superbé, superfamiliar, també, que està convidat tothom, també.
3: I després continuem amb el pregó de Festa Major, que aquest any va càrrec de Carles Gascón. I així acabem el sopar i comencem la vetllada de la nit amb els concerts.
2: Ah, va, ja, un rato.
3: Doncs el primer grup que tocarà serà Duo Láser, que ja han vingut alguns anys.
2: Ja de confiança.
3: I seguirem amb l'Esquerra Nocturna a la una de la nit, que és molt important que participeu.
2: Sí, també necessitem molta gent que així es doni a conèixer aquest ball.
3: I s'ha de practicar per diumenge, perquè sí, si no s'oblide.
2: Els Dirty Blunt també vindran i després seguirem amb DJ Rabat.
0: I dissabte, jornada patronal de Sant Feliu, l'activitat començarà a 4:45 de la tarda amb inflables per la canalla, a l'escola, a les 6, sessió de Shakti Dance al local social i a la mateixa hora, exposició de motos clàssiques a càrrec de l'Associació Clàssiques Castellciutat. A partir de la mitjanit, el Ball de Festa Major englobarà durant tota la matinada les actuacions del conjunt Atrium, el grup de versions Campi Qui Pugui, les sessions de Pere Poma i DJ Julibert.
3: Sí, hi ha la tradicional exposició de motos clàssiques, que ara són un grup que estan creixent un munt, hi ha moltíssima participació, és molt maco de veure aquí la plaça s'emplena de motos i després
2: sí, de gent de tot arreu, a més, i que és maco de veure també.
3: Molt recomanable. Recalco que a la mateixa hora que les motos clàssiques, també hi ha el Shakti Dance, que va a càrrec d'una veïna del poble, i que ajunta la ioga amb la dansa, i és molt recomanable. Qui vulgui provar coses noves, veniu amb roba còmoda
2: i a ballar i a estirar-se, que és una novetat.
3: Doncs començarem el ball de Festa Major amb Trio Atrium, també gent que ja han vingut diversos sí, anys, i continuarem amb
2: un grup de versions, sí, que es diu Campi Qui Pugui, i després Pere Poma i DJ Julibert ens faran un duel que també promet ser molt divertit i que ens ho faran passar superbé.
3: I entre concert i concert, entre grup i grup, vindran els Trastocats, que són un grup de batucada, que portaran de ben segur l'energia, ens sí, permetran canviar...
2: I ens animaran moltíssim.
3: Exacte.
0: La festa es completarà diumenge, entre altres actes hi haurà la missa solemne i la tradicional ball de l'Esquerrana i la Marsellana, amb la música per part de Pep Lisandre i Elias Porter. Un cop més, la comissió de festes fa una crida per sumar el màxim possible de balladors i balladores i mantenir la tradició. Finalment, diumenge a la tarda hi haurà jocs per la canalla i, com a novetat, una ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona.
2: A les 4:30 tornem a tenir jocs per la canalla aquí a la plaça de l'Arbre i això, que també prometen fer divertir un rato als nens.
3: I seguirem aquest any amb una novetat, no tindrem habaneres, sinó que hem canviat i farem sardanes a la plaça de l'Arbre. Us recomanem també molt a venir, creiem que pot funcionar molt bé, tenim moltes ganes d'aprendre i de ballar sardanes i farem una gran rotllana.
2: Amb molta pena, doncs, tocarà tallar el pi, desmuntar l'estructura que ha fet portar tots els grups i tot de Festa Major, o sigui...
3: A les 10 també us animem a estar, és un moment molt bonic, i a desmuntar l'estructura es necessiten mans,
2: sí,
3: així que,
2: igual que muntar,
3: els més valents que tinguin encara una mica d'energia,
2: total,
3: que vinguin a la plaça.
2: Necessitem ajuda.
0: Oriol Ogé afegeix que la festa ajuda a fer poble i remarca que es fa bàsicament amb la col·laboració de voluntaris.
1: A fer comunitat, poble i alhora també a, que és una festa que estem organitzades amb voluntaris i que al final fa que el treballar voluntàriament també fa que és molt poble, no? Sí, és veritat que l'Ajuntament de la Seu ens ajuda amb alguns aspectes tècnics i organitzatius, però el gran volum de feina organitzativa són tot voluntaris.
0: Podeu consultar els actes de la Festa Major, el de Castellciutat, al web radiosau.cat/agenda, on també hi ha d'altres actes. Per exemple, avui mateix, a la Seu, al Pati de la Biblioteca Sant Agustí, hi ha un concert del conjunt Che America, de repertori iberoamericà, i al mateix lloc, demà al matí, taller de còmic per a joves. La línia de bus transfronterer entre la Seu d'Urgell i Andorra torna a ampliar les seves freqüències per iniciativa del govern andorrà. Avui s'ha presentat les novetats que s'introdueixen a partir d'aquest dissabte. Des d'ara, entre setmana, hi haurà 3 noves expedicions, de manera que es passarà dels 29 fins als 32 desplaçaments de dilluns a dissabte, amb una freqüència de pas cada 30 minuts des de la Seu. La primera expedició sortirà a les 6 del matí, l'última a les 10 de la nit. I des de la terminal andorrana, Escaldes-Engordany, davant de Caldea, la primera sortida serà a les 7 del matí, l'última a 11:45 de la nit. Pel que fa els diumenges i festius, les freqüències també augmentaran en 3. Es passa de 13 a 16 expedicions diàries. A més, el servei també funciona els dies de Nadal i Cap d'Any, dates en què fins ara no operava. La primera sortida des de Caldea els diumenges i festius a les 8 del matí i l'última a les 11 de la nit, i des de la Seu començarà a les 7 del matí i s'acabarà a les 10 de la nit. El nou model estableix una freqüència regular d'un autobús cada hora pels diumenges i festius, cosa que porta indicant més coherència i facilita la planificació dels desplaçaments. La millora de l'oferta encara es vol ampliar a partir de l'1 de setembre, també ja ha passat l'agost. El grup IFE incorporarà un vehicle addicional de dilluns a divendres i això permetrà augmentar encara les freqüències de 32 a 40 per sentit. Es tracta de vehicles híbrids i adaptats. Les noves expedicions des de Caldea seran a 8:15 del matí, 9:15, 11:15, 4:15, 5:15 i així continuant fins a 9:15 de la nit. Des de les seus s'afegiran sortides també a 3:15, cada hora a les 6, les 8, les 10, les 2, les 4 i les 6. I fins l'última a 9:15 del vespre. Es continua incentivant així, es vol continuar incentivant així, explicant al govern la cultura del bus i impulsant una mobilitat més sostenible. I demà parlem a fons de la Fira del Llibre del Pirineu, perquè celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen serà d'aquí un mes, el 4, 5 i 6 de setembre, i s'ha presentat avui a Organyà, que l'acollirà un any més després que el 2003 va agafar el relleu de Martinet. Des del consistori Ganxo celebren que en aquest temps l'han consolidat com a punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país. S'ha avançat ja alguns detalls, com per exemple que aquest any les homilies noves seran a càrrec de l'escriptora Maria Mercè Roca i del delegat diocesà de Patrimoni Cultural de Bisbat, Josep Maria Mauri. També s'ha anunciat que es reforçarà la jornada que es dedica al començament de la fira sobre la situació actual del català. Aquest any se centrarà en la música en català i ja no es farà a la sala Xart, sinó a l'escenari central de la plaça de l'Església. A més, l'obertura dels estants de llibreries i editorials ja serà divendres a la tarda i una tercera novetat és que s'incorpora un nou espai escènic en què hi actuaran alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus. També s'ha avançat que es farà un reconeixement a Ramon Besora i que hi haurà concerts de l'Opau de Pons i Judit Nederman. El programa Joc de Cartes i Estiu de TV3 ha encetat les seves emissions d'enguany amb un programa en què els protagonistes han estat 3 restaurants de l'Alt Urgell. L'espai es va emetre ahir la nit i el cert és que ha generat força rebombori. La taverna del Codina, situat a la plaça del Camp del Codina de la Seu, ha estat l'establiment guanyador d'aquest capítol en què els organitzadors proposaven escollir el millor restaurant informal del Pirineu. El presentador Marc Ribas li va atorgar una puntuació global de 8,8 i en va destacar que ofereixen un excel·lent menú diari al vell mig de la Seu. El programa i participaven 2 altres restaurants, en aquest cas del sud de la comarca. D'una banda, Misèria Nobilta, d'Oliana, que el presentador apuntava amb un 7 i que va definir com una pizzeria a peu de carretera on hi van trobar bones pizzas, però lamenta poca empatia. I de l'altra, el casino de Pere Mola, que Marc Ribas apuntava amb un 6,6 i va dir que fan una cuina informal en un casino de poble i que necessiten reformar la cuina, tot i que valorava bé la tasca que fan. La taverna del Codina també s'ha emportat el premi del plat estrella pels peus de porc cuinats per la Cristina, la xef del restaurant, i amb aquest vot afegit, els 3 establiments van rebre unes puntuacions finals de 6,9, 6,1 i 5,6 respectivament. I pel que fa a l'última hora de l'incendi que hi va haver ahir a Os de Civís, a la zona del Pic de Salori, els bombers de la Generalitat han informat avui que continuen les tasques d'extinció. El foc continua estabilitzat, com ja estava ahir a aquesta hora, i ara s'està fent tasques de rematar i detecció de punts calents i també descàrregues amb bombarders. De moment hi segueixen treballant 5 dotacions. I a no molta distància, a Farrera, al Pallars, aquest migdia els bombers han estat alertats d'una represa del flanc dret de l'incendi que hi va haver el cap de setmana passat. Per això hi han desplaçat 2 avions de vigilància i 6 dotacions terrestres. L'incendi, però, ja està controlat des de dilluns. A tot plegat, recordem que a data d'avui el risc d'incendi és extrem a tot el sud de l'Alt Urgell. Això inclou Oliana, Peramola, Coll de Nargó i Bassella. I també s'ha situat en risc extrem, atenció, aquestes darreres hores, a la Seu i a tot el seu entorn. Això inclou els municipis de les Valls de Valira, Montferrer, Castellbó, Ribera d'Urgellet i a la Sisser, que en tota aquesta zona, com dèiem, hi ha risc extrem a data d'avui i es manté el risc molt elevat a la resta de la comarca, bàsicament al Barirà i al centre de la comarca. També hi ha risc extrem a la pràctica totalitat del Pallars Jussà i del Solsonès i risc molt elevat en diversos punts del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà, de l'Alta Ribagorça i del Berguedà. Hi ha risc alt a la Cerdanya i al nord del Pallars Sobirà, fins ara de moderat, i només es manté moderat ara mateix a la Vall d'Aran, tot plegat fruit de la forta pujada de temperatures i de l'ambient extremadament sec que hi ha aquestes darreres hores. I entrem ja als esports. El Parc Olímpic del Segre ha viscut un acte de benvinguda a Miquel Travé, Mònica Dòria i Nuri Vilarrubla en reconeixement pels resultats obtinguts als campionats del món 2026 de canoes, l'Alumi Kayak Cross, aquesta setmana passada a Oklahoma City, als Estats Units. L'homenatge, organitzat pel Club Cadí Canoe Kayak, va comptar, ahir per l'Ajuntament de la Seu, va comptar amb la presència d'un grup nombrós de membres i col·laboradors de l'entitat i va ser presidit per l'alcalde de la Seu, Joan Barrena, i el president del Cadí Canoe Kayak, Marc Vicente. En aquesta edició, Travé, recordem, s'ha proclamat campió del món d'eslàlom en categoria seu masculí, mentre que Dòria ha estat la subcampiona de seu femení, categoria en què Nuri Vilarrubla va ser 17a. D'aquesta manera, Travé i Dòria han aconseguit els que ja són els millors resultats històrics dels equips espanyol i andorrà, respectivament, en uns mundials. Tots dos també havien participat el dia abans a la prova de K1, en què van obtenir una 6a posició per a Travé i 15a per a Dòria. Miquel Travé agraïa aquesta rebuda i el Parc del Segre.
4: Agrair-vos a tots que heu vingut a aquesta rebuda. La veritat és que jo estic encantat d'haver pogut escriure una pàgina més de la història del club i bueno, la veritat és que han sigut uns anys bons i dolents que ha costat arribar aquí, però bueno, ha sigut a base de molt treball, de molta feina i que no tot són roses, que també hi ha moments que costa passar, però bueno, la veritat és que penso que ara mateix amb el club, amb la de joves, la de nois joves que hi ha, tal com estan competint, tal com estan creixent, crec que ens espera un futur bastant bo i bueno, intentem obrir pas per poder seguir aquests passos. Al final la Núria fa vora 10 anys va fer una medalla amb el Mundial i el Litos ja n'havia fet fa vora 15 una miqueta més. Bueno, la veritat és que s'ha anat obrint pas i jo crec que és important el que deia el Marc, intentar ser referents perquè els petits es vegin reflexats i puguin créixer i perseguir els somnis, sigui a nivell de competició, sigui a nivell de remar, sigui a nivell recreatiu, però disfrutar-ho i la veritat és que crec que és molt important.
0: A la introducció de l'acte, Joan Barrera va recordar que el Parc Olímpic del Segre és la casa de l'esport i de tothom, tant d'esportistes de base com d'elit, que hi conviuen, i en nom de l'Ajuntament i de tota la ciutat va felicitar Miquel Travé i Mònica Dòria per les medalles i el Cadí Canoe Kayak per la feina que fan.
5: I és la casa del Club Cadí Canoe i la casa d'esportistes de base i esportistes d'elit com el Miquel Travé, al qual donem l'enhorabona en nom de tota la ciutat, perquè ens fa molt orgullosos de que una persona de la comarca, no de la Seu, d'Adrall, però sí de la comarca i de fet, doncs, en tanta relació amb la Seu, doncs hagi pogut ser campió de canoa allà a Oklahoma, a la Copa del Món. Per tant, enhorabona, Miquel, perquè això és un èxit que és teu, evidentment, però també és èxit de la Seu i èxit del territori. Moltes felicitats, com sempre, també al club, el club que sense el club no hi hauria persones com el Miquel i com la Mònica i altres persones, doncs, que fan bons papers cada cop que hi ha competició. Per tant, felicitats, Miquel, felicitats, club, també, i felicitats a tothom que fa possible que el Miquel estigui aquí, als seus pares, a la seva família, als entrenadors, a totes les persones del club que sempre hi són, els voluntaris, aquí veig molta gent que sempre hi són quan es fa una competició i, per tant, moltes gràcies a tothom, enhorabona, i per molts anys podem celebrar novament, doncs, èxits del Miquel, èxits també d'altres esportistes del club i de la Seu i de la comarca.
0: El seu torn, Marc Vicente, va recordar que el Cadí Canoe Kayak ja suma més de 60 anys d'història i que aquesta setmana passada a Miquel Travé ha escrit una nova pàgina d'aquesta història. Vicente també felicitava Mònica Dòria pel subcampionat i Núria Vilarrubla pel seu exemple de superació. El president va manifestar que són un orgull pel club i un referent per les noves generacions.
6: Ara fa 2 anys estàvem celebrant aquí el 60 aniversari, estàvem escrivint un llibre, una pàgina més del llibre de la història del club. Són 60 anys d'història, 60 anys de molts, bueno, molts reptes, molts logros i moltes experiències. I crec que amb aquesta setmana, doncs, el Club Cadí, amb el Miquel, ha escrit una pàgina en majúscules amb aquest campionat del món. Enhorabona. Enhorabona a la Mònica, també. Enhorabona a la Núria, que també és un exemple de superació. Pues, com deia, també, pues, la Núria és pues, un exemple clar del treball, de la perseverància. Una persona que també sap pues, compaginar la seva vida familiar amb la vida esportiva, per tant, un referent també.
0: Vicente, de fet, ha explicat que actualment el Cadis és un club respectat a nivell no només estatal, sinó també internacional, tal com ho demostra les moltes felicitacions que han rebut des d'arreu aquests darrers dies.
6: I, bueno, no, com a club només dic que sou pues, un orgull pel club. És una satisfacció que ens doneu, el fet de que en sigui aquests èxits d'estar representants del club, que aquí darrere hi ha molta gent, ja ho sabem, que hi ha molta història, hi ha molts entrenadors, hi ha molts col·laboradors, molts voluntaris, moltes famílies que fan que tot això sigui possible, i només demanar-vos que sigueu el referent, que sou el mirall on es reflexen els joves, els futurs piragüistes, club arreu del món. I jo no voldria ser molt, com diria jo, no? Vull dir que, bueno, pues res, que el club Cadí és un club que té salut, que és un club que en aquest moment som dels més, estem representats arreu del món, que ens coneixen arreu del món, que no us enganyaré si us dic que he tingut felicitacions de clubs d'arreu del món per la representació, per l'èxit que hem tingut. Per tant, enhorabona a tothom, enhorabona als palistes.
0: Del Separ, Núria Vilarrubla ha destacat la importància que suposa aconseguir una medalla d'or als Mundials.
7: Una fita com la que ha aconseguit el Miquel és algo molt important, i sí, medalles n'hi ha moltes, però medalles en Mundials no n'hi ha tantes, i guanyar un Mundial és una fita en la que emmirallar-se, i que és un bon moment per celebrar-ho, Miquel. No et tallis. I res, que la salut del club segueixi creixent.
0: En una entrevista per a Ràdio Seu, que hem emès avui el programa del Carreter i Manta, Miquel Trevé ha explicat com va ser la final, que defineix com a molt intensa i que arribava ja després de 3 dies de competició.
8: Bueno, a poc a poc. Jo crec que encara no ho acabo d'assimilar, però a poc a poc ho aniré fent, i crec que és algo gran, però fa falta interioritzar-ho bé. Bueno, va ser intensa. La veritat és que ja portava 3 dies de competició a darrere. El dia anterior havia quedat 6 en caia, que ja era un gran resultat, però bueno, al final la modalitat principal meva era la canoa. Sabia que ho podia fer bé, i van ser uns dies molt calorosos. Vam gestionar bé, molt bé, l'energia, el temps que passàvem al sol, al canal preparant la competició, però bueno, crec que ho vam fer bastant bé, i va ser un dia molt intens, i més després de guanyar, que va ser una bogeria a nivell de missatges per respondre felicitats, de trucades i de fotos a fer. També em va tocar el control d'antidopatge, així que vaig estar bastant ocupat.
0: Trevé ha comentat també com ha vist aquest canal d'Oklahoma, que ja coneixia, una instal·lació que d'aquí 2 anys serà la subseu de Piragüisme d'Eus Barbers als Jocs de Los Angeles 2028.
8: Bueno, sí que és bastant diferent, el van fer fa uns 10 anys, i al final és un canal diferent del que estem acostumats aquí a la seu, és un canal artificial també, tot va de bombeig, l'aigua del riu no hi entra, és com un circuit tancat, i a part d'això, a dins del canal, en lloc d'haver-hi pedres i rocs, hi ha blocs de plàstic, i està distribuït. Els blocs de plàstic estan distribuïts per fer els moviments d'aigua que ells volen, i aquests blocs es poden modificar de posició per anar adaptant i millorant el canal segons com ve. Sí, hi havia alguns llocs delicats, però bueno, jo sabia que era capaç de fer-ho, que havia de mantenir la concentració. Vaig executar de la millor forma que vaig saber. Evidentment no existeix la baixada perfecta, així que no puc dir que va ser perfecta, però va estar molt bé, així que sí, jo vaig fer la meva feina, i els altres doncs van cometre alguns errors que em va ajudar a guanyar.
0: Mònica Dori no ha pogut ser en aquest acte per qüestions d'agenda, però sí que hi era el seu entrenador Cristian Tobi. El tècnic ha agraït el reconeixement i no ha dubtat a qualificar d'històrica la medalla de plata obtinguda en Seu, tant pel Cadí com especialment per l'equip de la Federació Andorrana. A més, ha recordat que precisament la setmana de competició no havia començat gens bé, perquè Dòria va ser eliminada dels time trials de caia cross, però que aquest malestar el van saber canalitzar per aconseguir el millor resultat possible en Seu.
9: Home, després d'aquesta cita, increïble. Això ja sabem que guanyar una medalla no és fàcil, i a sobre dos persones del Club Cadí, el Miquel amb l'or, la Mònica amb el bronze, és realment difícil, i plata, perdona, és realment difícil, i estem molt contents de la cita, per suposat. És una llàstima que estigués aquí, Mònica, estic segur que li encantaria estar aquí i poder rebre a la família i celebrar-ho com estem celebrant ara mateix, però bueno, ara mateix està en un altre lloc. Totalment, ja que vam començar el dilluns amb el Kayak Cross, que vam tenir una falta i ens van treure fora per poder competir el dissabte en brackets, però bueno, és una competició més, van dir encara ens queda el K1, encara ens queda el C1, i justament això, anàvem més o menys, vam remar molt bé amb K1, però justament un petit error ens va treure de la final. Però el mateix vam dir, encara tenim el C1, tenim moltes ganes d'aquesta cita, i amb el C1 pues, vam donar tota l'energia que teníem, vam acabar allà i va sortir la medalla.
0: A més, Tobio remarca que aquesta medalla de plata ha tingut força repercussió a Andorra i han rebut moltes felicitacions.
9: Sí, molts missatges, molts agraïts, ha sigut una passada. La veritat és que la gent s'ha volcat i ens ha escrit gairebé des del moment que va sorgir. Sí, estem molt contents i molt feliços que la gent també puguin ser partícips d'aquest esdeveniment.
0: El tècnic de l'equip Andorra també ha donat detalls de com és el canal d'Oklahoma.
9: Pues el canal ha canviat una mica des que vam estar. Al principi quan vam estar en un canal una mica estrany, difícil, amb moviments una mica raros, però després el van començar a canviar i cada vegada era més estable i, bueno, veré, bastant més fàcil de navegar. I res, el canal és bastant canyero, és amb molts rulos, moltes onades, però el que sí que serà és aquest no serà el canal dels Jocs Olímpics, serà el del costat. Uh-huh. Aquest només el fem servir per la Copa, per al Mundial.
0: És a dir, tenen un altre canal al costat.
9: Sí, tenim un altre canal al costat que fa com una mica de curva, que encara no està acabat, que segurament s'acabarà a partir del final del 2027, que aquest serà el canal olímpic de Los Angeles 2028.
0: Podeu trobar imatges d'aquest acte d'ahir als nostres perfils i xarxes socials. I un apunt més d'esports per comentar que Andorra ha anunciat la seva delegació de nous esportistes pels Jocs del Mediterrani, que estan previstos del 21 d'agost al 3 de setembre, que aquesta vegada es faran a Tàrent. L'equip andorrà prendrà part en quatre disciplines, la més important, l'atletisme, en què hi haurà la presència un cop més de Pol Moya, l'atleta, exmembre del club hockey a Cadí, que ha aconseguit diversos èxits per l'equip andorrà, compartir equip amb Nahuel Carabanya, representant Andorra als darrers Jocs de París 2024, amb Duna Vinyals, Ariana Ferrés i Eloi Vila Viella, tots ells dirigits pel tècnic Josep Carballude. En taekwondo hi haurà Nayara Liñán, entrenada per Diego Ortigoza. En gimnàstica rítmica hi haurà Berta Miquel, dirigida per Claudia López, i també hi haurà representació en petanca amb John Fortes i Bruno Sandman, dirigits per Patrick Sensier. I acabem amb el temps i amb notícies d'última hora. Dades que ens han arribat fa molt poca estona, perquè ja hi ha les màximes d'avui i han estat disparades al Pirineu. El Meteocat ha destacat els 41 graus a què s'ha arribat a Tremp. S'ha superat els 40 que es preveia i s'ha arribat a 41, i també 41 graus, gairebé 40,8, a Solsona. Hi ha hagut 37,5 a Viella i al Pont de Suert, i a la Seu al migdia s'havia arribat ja 39 graus. Mirem de confirmar aquestes dades. En tot cas, la calor desbocada. El Meteocat apunta que avui la calor haurà tocat sostre. Demà espereu que el dia ja comenci més ennuvolat. Es pot arribar, tot i això, a la Seu demà encara fins a 37-38 graus. La nit, hi ha un avís perquè la nit serà força càlida, amb mínimes al Pirineu en general entre els 16 i els 19 graus. Però demà aquesta mateixa calor generarà tempestes, pot generar tempestes, seran ruixats dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol lloc i que allà on apareguin poden ser intensos. Per tant, doncs, atenció a aquesta possibilitat de ruixats de cara a demà a la tarda, i que repetirà dissabte amb la mateixa situació, calor al migdia però possibilitat de ruixats de cara dissabte a la tarda. Fins aquí les notícies, l'informatiu a vespre. Gràcies per escoltar-nos.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

Serveis Funerari Sant Esteve en Altona Cronològica. Lamentem comunicar la defunció de Pila Hereu Freixa, vídua de Vicenç Manresa Corts. La missa funeral tindrà lloc demà a les 5 de la tarda a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vella Tanatori Sant Esteve, demà divendres, de les 10 del matí a 2:15 del migdia. Repos en pau, Pila Hereu Freixa.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
6: Doncs sí que sembla que l'Espanyol necessita encara alguna peça més en aquest mercat de fitxatges.
7: Sí, sí. Un central com a mínim segur, perquè han marxat centrals i ara mateix només hi ha, com aquell que diu del primer equip, Cabrera i Riedel. I que Quique García hagi de continuar sent l'home gol de l'Espanyol, que de fet és el màxim golejador en aquesta pretemporada quan té ja 36 anys. Bé, és veritat que ha de tornar a Puado, però en Roberto li hem de demanar més a Roberto. Bé, aquest Espanyol que està en rodatge, Monchi té molta feina per fer encara, segurament sortirà algun jugador i n'hauran d'arribar uns quants encara, com a mínim un parell o tres segur que arribaran, i per tant veurem. L'Àlex Ávila ha entrevistat avui, has estat amb Jofre Carreras, oi que sí, Àlex?
6: Exacte, amb en Jofre, que ahir va ser titular, han fet un treball al marge, un treball de recuperació aquest matí, mentre que els que sí que han treballat més intensament han estat els que ahir van ser suplents, i en Jofre, doncs això, que ha repassat una mica el partit d'ahir, ha destacat una mica la intensitat que s'ha trobat amb un equip anglès com el Burnley, una intensitat que també es trobarà en el que queda de pretemporada, perquè l'Espanyol només a partir d'ara jugarà amb equips britànics, el Middlesbrough i el Coventry, abans de rebre el Llevant, i per tant, bé, aquest punt d'intensitat, el físic, i sí, bé, és cert que tampoc s'ha mullat en aquest terreny del mercat de fitxatges, tampoc esperàvem una altra cosa, però sí que ha destacat que a nivell defensiu li falta un puntet a l'equip.
7: Mira, justament això.
8: Que igual que l'atac és de tot l'equip, la defensa també, al final el futbol és un esport col·lectiu, sí que és veritat que, bueno, que potser els errors d'ahir van ser una miqueta individualitzats, però ja et dic, al final és l'equip que defensa bé, si es porten jugadors o no, no és la meva feina, al final ja hi ha gent que treballa per això, nosaltres ens hem dedicat a fer la nostra feina al camp, llavors, bueno, crec que òbviament tot l'equip ha de millorar en defensa, ha de millorar en atac, estem a pretemporada, llavors crec que hi ha temps, que estem aquí per això, que l'equip s'ha de fer fora en defensa.
7: Doncs Jofre Carreras, en declaracions a TV3, entrevistat per l'Àlex Ávila avui, aquesta tarda, dissabte, Àlex, us podrem també veure a Esport 3 amb el partit de l'Espanyol contra el Middlesbrough, em recordes l'hora?
6: a partir de les 4 de la tarda.
7: Molt bé. Fantàstic, fantàstic, Àlex. Sí. Gràcies. Bona tarda.
6: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
7: Avui amb una mica de retard i ja ens disculparà el Marc Güell.
9: No passa res.
7: Marc, ens reclamen des d'Anglaterra, noi.
9: No passa res, escolta.
7: No hi puc fer res.
9: No ho entenem perfectament.
7: Vinga, va, a dos quarts us hi poseu. I avui, amb quins arguments?
9: Doncs mira, molt pendents d'aquesta situació a Ceuta, on aquestes últimes hores s'ha intensificat l'arribada de persones. Arriben des del Marroc i, sobretot, ho fan nedant. L'última hora és que el govern espanyol ha decidit enviar-hi l'exèrcit per fer front a aquesta crisi. Uns 60 efectius donaran suport als agents de la Guàrdia Civil que estan desbordats. També Brussel·les segueix amb lupa tota aquesta situació, acaba d'oferir suport al govern espanyol. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, que és director de la Fundació Suracoge, que agrupa diverses ONGs, ens ha explicat que els falten recursos.
10: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
9: Avui al Catalunya Vespre també explicarem que el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme, a la comarca de l'Anoia, a principis de mes. I suposo que també esteu al cas de l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso.
7: Sí.
9: Avui hi ha hagut un gir en aquesta història, perquè ahir vam saber que el govern de la Comunitat de Madrid li havia comprat aquest àtic de luxe. Avui, després de les crítiques, el govern madrileny ha decidit doncs posar-lo a la venda amb altres immobles, un total de 4 més. Calculen que amb aquesta operació ingressaran 20 milions d'euros i diuen que els destinaran a la lluita contra els incendis forestals que també estan afectant a aquella zona.
11: Molt bé. Quina jeta.
7: Vinga.
11: 200 metres de terraza tenia el pisito.
9: Exacte.
12: Un petitet.
7: Gràcies, Marc.
11: És que...
12: Bona tarda.
7: Després.
13: Nosaltres, a nivell polític...
14: Pop-up Vespre.
7: Pop-up amb el Fitó, que destaquem d'aquesta primera hora.
15: Doncs mira, hem sentit Stensna, que ha parlat des de l'estaix del Barça, el Salmo amb màniga llarga, bona temperatura a Birmingham. Demà el Barça juga el primer amistós, el farem en directe aquí a Catalunya Ràdio, 8:45 contra el Birmingham, i sobretot no marxeu perquè ara toca bàsquet, d'aquesta segona mitja hora toca bàsquet, perquè Ricky Rubio seguirà un any més a Badalona.
7: De seguida en parlem amb el Xavi Balleseros i amb l'Ernest Macià, que ja el tenim a l'estudi. Abans, però, tanquem la carpeta futbol, ho fem parlant dels partits que van jugar ahir i de la pretemporada del Girona i del Sabadell.
14: Tot costa, amb Sergi Andreu.
7: Són les 8:05 de la tarda. Francesc Ripoll, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
7: Dos equips catalans que tindrem aquest any a segona divisió, el Girona i el Sabadell, que han tingut partit aquestes últimes hores.
16: Sí, van jugar ahir tots dos. El Girona, per exemple, que va empatar a 3 contra el Castelló. Brian Hill va avançar els gironins amb un gol de falta als primers minuts. El Castelló va capgirar el marcador abans del descans. A la segona meitat, un doblet de Benat tornar a avançar el Girona i a la recta final els visitants van acabar fent el gol de l'empat, un partit amb moltes baixes, Sigankov per un procés víric, Morata i Justin per molèsties musculars, i Porto, Gazzaniga i Esprilla encara en el procés de recuperació de les seves lesions.
7: El Girona, que continua amb la planificació de la plantilla.
16: Sí, és cert que encara falten arribades, falten sortides, però un jugador amb qui sí que es compta és Alejandro Francés. El defensa està centrat a fer una bona temporada i vol tornar a primera amb el Girona. De fet, ho deia ell mateix ahir.
17: Bueno, yo estoy enfocado aquí, la verdad que es una ciudad que me han tratado siempre súper bien, me han acogido, al final es una ciudad muy bonita y bueno, al final también el club, ¿no? La gente, cómo te trata, el trato que tenemos aquí es diferente a otros clubs y bueno, la verdad que estoy muy contento y yo ahora estoy focalizado sobre todo en hacer una buena pretemporada e intentar llegar lo mejor posible a la temporada, que es lo más importante.
16: El proper partit del Girona serà aquest dissabte a les 8 del vespre a Montilivi contra l'Arsenal. Les entrades estan exaurides, per tant, si algú tenia pensat en Montilivi,
7: no podrà ser-hi, però
12: com tindrà... mínim per la tele, que el farem per TV3.
16: Ara, ara.
7: Bé, això és dissabte, dia 1, a quina hora ho feu? Autet?
13: A les 8, si m'equivoco.
16: 8 al vespre.
7: Crec que sí. Vespre, eh?
13: Ho he dit bé, no?
7: Ripoll, i el Sabadell què fa?
16: Mira, hi va guanyar per 2-1 al Manresa, gols d'Escudero i Miguelete. Primera victòria de l'equip de Ferran Costa aquesta pretemporada, i així valorava l'entrenador Ferran Costa el partit i també la pretemporada que està fent l'equip.
18: Estic satisfet amb la feina que està fent l'equip. Sabem que, com deia abans, que tenim molta feina per endavant, però la línia de treball està sent bona, i a partir d'aquí serà no és una cosa que ara mateix m'alarmi, ens queden molts passos per donar a nivell de treball, a nivell de mercat també, i tranquil·litat.
16: Per cert, que el Sabadell ha fet oficial avui un nou fitxatge. Davanter Gaston Vallès, procedent del Tenerife.
7: Va estar a l'Espanyol,
16: sí, va a la temporada 23-24, l'any que l'Espanyol estava a segona.
7: És uruguaià, em sembla, oi?
16: Sí.
7: Sí. I... El tens vist, Autet, o què?
13: No, ara m'has fet recordar tu.
7: Sí, sí. L'any que l'Espanyol va estar a segona.
13: Me'n recordo, l'he vist.
7: El va fitxar aquell estiu l'Espanyol pel filial, va jugar a la segona part de la temporada.
13: No va ser titular indiscutible, eh?
7: No, gens.
13: Va tenir aparició en segones parts, etc.
16: Sí, de fet, aquest any ha jugat a Primera Federació amb el Tenerife, per tant, ara escala una categoria. Demà nou partit del Sabadell. Ell va jugar ahir, juga demà també, en aquest cas contra l'Interescaldes Andorra.
7: Molt bé, gràcies, Ripo.
16: Adéu.
7: Escolta, abans d'acomiadar-vos, Sabadell, Girona, Girona, Sabadell, entenc que són dos projectes diferents a segona, perquè un, amb la permanència en tindrà prou, l'altre d'optar alguna cosa més que és el Girona.
13: Exacte, sí, sí, amb l'energia i l'embranzida de l'equip de Ferran Costa, el Sabadell, per veure si pot tenir una temporada. Jo crec que encara falten jugadors, si també alguna sortida, per tant, veurem com acaba el mercat. I el Girona, que sí que l'he pogut fer una mica més, i he vist un parell de partits, doncs té bona pinta amb aquesta aparició també com a novetat d'aquí Calabres de la banqueta. Jugadors que també s'han d'aclarir moltes situacions, sobretot de sortida, i evidentment d'entrada, perquè, per exemple, les centrals encara falten mínim, crec que, un parell de centrals, per tant...
7: Però bé, el Girona, dius, eh?
13: El Girona, això, sí, perdó, sí, sí, amb l'equip d'aquí Calabres. Per tant, jo penso que sí, bona perspectiva dels dos equips, jo penso, aquesta temporada.
11: Són dos maneres de ser-hi. Uns és la il·lusió d'estar a segona, i l'altra és lo de volen sortir d'aquí quan abans,
7: sí,
11: millor.
7: Sí, exacte.
11: I són dos maneres de ser-hi. A veure si el Girona... bueno, pues se rehace una miqueta i no...
13: Exacte.
11: I no es posen depressius.
13: I accepta, sí, bé aquesta exigència de tornar a pujar i d'estar dalt. És que el Girona, sí, està dalt, per tant, això s'ha d'assumir.
7: Mm-hmm. Gemma Herrero, Gerard Autet, moltíssimes gràcies.
11: Un plaer. I bones vacances.
7: Si no ens veiem, que no ens veurem, perquè
13: demà de vacances.
7: Me'n vaig, i demà mateix.
13: Molt bé, molt bé.
7: Molt bon estiu, bones vacances.
11: Bones vacances.
7: La tornada segur que sí que ens veurem.
13: Exacte.
7: Vinga, va.
19: Costa.
20: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
19: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
20: I se't transmet el fred a la mà?
19: Suposo.
20: Oh.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: I'm liking this American boy, American boy.
24: Tot Costa.
27: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
7: Voluntat de ser-hi, pertinença a una causa, compromís... D'aquesta manera, Ricky Rubio ha anunciat, podem dir-ho així, Ernest, la seva bona tarda.
28: Com estem?
7: La seva continuïtat amb el Joventut de Badalona per una temporada més. Era una qüestió que teníem allà, pendent, i que finalment, pel goig de tota la gent del món del bàsquet i especialment els aficionats de la penya, doncs tindrem Ricky Rubio per una temporada més.
0: Una temporada més vestint de curt. Quan va acabar la temporada passada, que entraves al vestidor i podies parlar amb els jugadors, amb el Ricky, ja li brillaven els ulls, però ell sempre ha intentat aguantar la resposta fins a finals de juliol l'any passat, 25, aquest any el 30. Suposo que perquè, evidentment, ho havia de consultar amb la família, això és el que deia, i suposo també doncs, perquè volia negociar certes coses amb el club i això era una posició de força a la negociació. És la meva lectura, eh? No sé si només ha sigut un tema familiar, jo crec que no només. Però ja jugarà, ja tenim clar, i jugarà al costat de la Provítola, que a mi em sembla doncs, una parella explosiva.
7: Sí, mira, deixa'm saludar el Xavi Ballesteros, home de bàsquet, periodista a l'Esportiu, col·laborador del Tot Costa i amic del programa. Xavi, com estàs?
1: Bona tarda, Sergi.
7: Això que deia ara l'Ernest, què pot haver empès a Ricky Rubio, tu que el coneixes bé, a continuar un any més a la penya?
1: Aviam, jo aquí apuntaria dues coses. La primera, he parlat aquest matí amb ell i dic, hòstia, el Sergi Andreu demà comença sense ser Ricky, si pots, digue-ho ja, no? Que seria un detall, no?, per ell. Per tant, una bona forma d'agafar vacances.
7: T'envio una ampolleta de vi demà.
1: Sí, fora bromes, jo crec que hi ha una situació, i això és opinió personal, eh? Ricky Rubio ja sabia que continuaria jugant un any més, ja sabia que continuaria jugant a la penya, fins i tot quan van sortir especulacions sobre Panathinaikos, evidentment són clubs que tenen Eurolliga i són clubs que li poden pagar 3, 4, 5 vegades més del que cobrarà aquí, perquè Ricky, si es queda aquí, que és el mateix que va passar l'any passat quan va tornar, no és per una qüestió econòmica. Per tant, una miqueta en la línia del que està explicant l'Ernest, i estic molt d'acord, la continuïtat de Ricky no anava lligada en si volia jugar o no, si volia estar a la penya o no, que això podia haver estat un factor important, però tal i com va acabar, amb les sensacions, amb la felicitat d'haver recuperat aquell Ricky màgic, era una cosa de que Ricky, Sergi, va molt més enllà del que serà jugador. Per tant, el paper de Ricky en la penya no és simplement de a la pista jugo i ja està. No, no, ell la implicació va a tots nivells, va a implicació de club, vol implicar-se en moltes més coses i hi ha una cosa que està clara, que hi ha una propietat aquí, que són els de Grifols, els de Scranton, el grup inversor, que evidentment han posat uns diners i són els que manen, no? Però en tot això, en aquest període que s'ha anat allargant, com dèieu, del juliol, aquí hi ha una sirena ronsa que durant la temporada també continuarà amb altres situacions, perquè jo crec que el futur de Ricky, quan deixi de jugar, també es continuarà vinculat a la penya, no? I per tant jo crec que ell està cimentant i posant doncs, pas a pas a situacions per aquest futur, no?
0: És a dir, una mica la línia, no?, d'anar a l'accionariat, no?, de poder, no sé si fer el que fa Marc Gasol a Girona en el mateix nivell, però sí involucrar-se en ser
1: sí,
0: part.
1: Sí, seria un bon exemple, amb la diferència que Marc Gasol doncs, es va formar en el Barça, i és cert que en el Girona ha estat capdalt per portar-lo a l'ACB i fer un club potent, no només masculí, sinó també femení, un referent, sinó que Ricky és que s'ha format aquí, no? S'ha format a Badalona, s'ha format en el club, té l'ADN de formes de planter, sap el que representa la penya i té tots els condicionants, crec jo, tots, per poder fer molt bé les coses. Obrirà en breu la fundació de Ricky Rubio a Badalona en un lloc doncs, cèntric amb molta capacitat i amb molt de futur. Per tant, el que dèiem, no només és bàsquet, sinó que va molt més enllà amb la implicació en Badalona, no? Sí, sí. I, per tant, crec que això és una cosa que per la penya pot estar molt orgullosa de tenir la sort, en majúscules, perquè si no fos així, doncs Sergi, hauríem estat tot l'estiu amb l'Ernest dient, d'aquí té oferta perquè en Ricky en el fons pot jugar on sigui ara mateix, podria jugar on vulgui pel nivell que està.
7: Us ho anava a preguntar.
1: I en canvi la penya no ha patit entre cometes perquè ell vol estar aquí, no? Clar, que una persona vulgui estar amb tu i és el millor, i a sobre no condicionem els diners, clar, a partir d'aquí jo crec que tot el que pugui venir és positiu.
7: Condemnats no? A posar-se d'acord. I ara anava a preguntar-vos, des d'un punt de vista estrictament esportiu, corregeix-me, Ernest, són 35 anys, crec.
15: 35, sí. En farà 36 sí. Ara a finals d'any.
7: Ah, és del 90, per tant, eh? Sí, és un jugador que encara li pot donar molt a la penya.
0: Home, a veure, sí, Ballesteros.
1: No, perdona, jo l'únic que deia és que la Provítola, que diria que també és del 90, diria. Sí. Per tant, l'únic condicionant és què passarà amb les lesions, no? Que a Enric li han respectat tot l'any, en el Lapro s'ha perdut un 53% de partits aquest any, per tant, són jugadors que han tingut lesions importants, i que, evidentment, el fet de jugar una competició com la FIBA Champions League, que no és l'Eurolliga, l'exigència és menor, però les lesions no van lligades amb molts partits, o pocs, que també, sinó amb com estiguin, no? Per tant, jo crec que, ostres, ho deia l'Ernest, el Fitó, de fet, té la samarreta de Ricky i la continuarà tenint, no?
15: Sí, tant.
1: Perquè és que són dos jugadors que són màgia, vull dir, és que anar a veure el joventut, més enllà de que guanyin o perdin, saps que si es posen a jugar, hosti, et pots divertir molt, no?
7: Sí, sí, anaves a dir, Ernest?
0: Mira, jo l'altre dia a TV3, en un acte de la Fundació i el conseller d'Esports, el Ricky va dir que volia deixar un llegat a la penya. Bé, ser copropietari d'un club de bàsquet no és anar a guanyar diners, mai.
7: El Marc Gasol... Sí, hi ha més sentiment que una altra cosa.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que la majoria d'empreses de l'IBEX 35 guanyen més diners que o tenen més rendibilitat que qualsevol club de bàsquet. Tony Parker ho sap, Marc Gasol també ho sap, no és fàcil.
7: Sí.
0: Sol no podrà anar, necessitarà evidentment el grup inversor al costat si vol fer algú potent, però jo crec que ho fa per sentiment, perquè s'estima la penya i perquè sí que vol fer un projecte, i evidentment estem en un moment en què el bàsquet europeu, amb la possible arribada de l'NBA, almenys, jo no sé si bombolla, però sí que hi ha una mica de mar de fons de que hi haurà molta inversió de diners i que hi ha clubs que s'han d'anar posicionant en aquest ecosistema, fons d'inversió americans, europeus, que volen invertir en els clubs. La penya i ha rebut alguna oferta d'algun fons d'inversió per créixer. Aleshores, en aquest context, si vas de la mà de Grífols, vas més tranquil, i el Riqui, insisteixo, si fa això no és per guanyar diners, perquè no els guanyarà, sinó perquè realment s'estima la penya, punt. Un club de bàsquet, i sobretot en un context de bombolla com el que estem, amb clubs que venen de països on hi fiquen calés a punta pala, evidentment, si vols competir, t'has de gastar tants diners, i és un casino, perquè no saps si gastant els diners guanyarà res.
7: Sí, sí.
0: I, per tant, és una cosa que s'ha fet molt de seny. Marc Gasol ho està fent molt bé a Girona, no fa créixer més del que pot el club, de mica en mica. Aquest any ja entraran en competició europea, però per baix de tot. S'ha de fer així, però es fa per sentiment.
7: Vinga, Xavi, breument, per anar acabant, què et sembla que aquesta penya d'aquesta propera temporada, amb el retorn també de la Pro Vítola, el mateix Ricky, tot el que ha de venir?
1: Bé, aquí només queden dos moviments, que és el 2 i el 4, que a més, Sergi, estaven lligats. Per tant, aquests dos jugadors, allò d'efecte dominó, no? Si Ricky deia que sí, executats, per tant, el faran públics en breu, perquè eren dos jugadors, que un és un 2, que és extracomunitari, per tant, americà, i el 4, que pot ser comunitari, i això deixaria oberta la porta, per tant, deixaria una plaça d'extracomunitari lliure, perquè recordem que hi ha una situació de Jabari Parker, que té contracte amb el Partizan, que Jabari ha dit que es vol quedar, que el problema dels diners no seria, i que està clar que si el Partizan li dona molts diners, doncs podria ser una opció complicada, perquè evidentment això no es desencallaria ara i podria ser d'aquí 3 mesos, però amb la possibilitat que hi pogués haver una plaça lliure d'extracomunitari. I l'última cosa que et dic, Sergi, és que molt important avui i demà, pendents de les proves que se li faran a Ante Tomic, per saber com va l'evolució de la lesió que va tenir, per saber si podrà començar la temporada o no, que això també condicionarà el joc interior.
7: Molt bé, Xavi. Perfecte. Xavi Ballesteros, gràcies. Una vegada més per ser-hi. Ernest, abans d'acomiadar-te, has explicat avui en aquesta casa que Schengeli abonava, no sé si ho ha fet ja, la clàusula per poder marxar a Dubai.
0: Sí, entre aquesta tarda i demà.
7: I demà, ara,
0: sí, no, això s'abona i ja ho té firmat amb Dubai, ja té l'acord amb el Barça. Hi havia un tema, que és que el Barça, em sembla que li volia carregar l'IPC, vull dir que, evidentment, com Ter Stegen, cadascú intenta tirar cap a la seva banda perquè ja que s'han de separar, doncs la veritat és que doncs, cadascú ja perd els sentiments aquests que deia en Rubio. Sobre el tema Panther, que aquesta tarda ha sonat per tot
7: sí,
0: arreu.
7: Sí, què passa amb Panther?
0: De moment, tranquil·litat, de moment.
7: Val. No marxa, vols dir? No
0: hi ha cap notificació ni del jugador ni de la gent, per tant, de moment tranquil·litat, però clar, és tot tan volàtil que no sé què dir-te, però de moment no.
7: Gràcies, Ernest.
0: Vagi bé.
24: Tot costa, amb Sergi Andreu.
7: Demà comencen els europeus de natació a París. La primera disciplina que veurem serà la natació artística, on participarà la selecció espanyola amb un equip carregat de catalans i catalanes. Els millors especialistes del continent s'enfronten al Centre Aquàtic Olímpic de Saint-Denis, a París, en un campionat, el de la natació artística, que durarà 6 dies, des de demà i fins al dia 31, des de demà, dia 31, fins al dimecres que ve, que serà 5 d'agost. Durant el campionat es faran diferents proves masculines, femenines, femenines i mixtes, individuals, duets, ho podreu seguir tot, com sempre, a l'antena de Catalunya Ràdio. Aquesta setmana hem anat a veure Andrea Fuentes, la líder d'aquest equip espanyol. Amb ella hem parlat de tot plegat. Som al costat de l'entrenadora i la seleccionadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, l'Andrea Fuentes. Hola, Andrea, com estàs?
2: Hola, què tal?
7: Ens heu ensenyat bona part de l'entrenament i la sensació és que hi arribeu molt bé. No sé, t'hem vist valorant amb un 10 la major part de les proves que heu fet. Bon nivell, no?
2: Sí, arribem a un molt bon nivell. No és el mateix fer les acrobàcies aïllades que dintre de tot el cardio, que és la rutina sencera. És molt més difícil. Però si aïllada la pots fer amb 10, clar, t'apropes al màxim al 10 quan ho fas amb tots, no? Però ja està, la qualitat d'aquest equip en acrobàcia ha pujat moltíssim, fins al punt que podem treure 10 en totes les acrobàcies, aïlladament. Ara falta que ho fem amb tota la rutina, no? A poc a poc, perquè és un equip que amb acrobàcia no estava bé fa un any i mig. O sigui que estem millorant moltíssim. Gràcies al Víctor Cano, no?
7: Andrea, com gestioneu el favoritisme que té l'equip espanyol i tot l'impacte mediàtic que heu generat en aquests últims anys?
2: Sí, la veritat és que a vegades ens diuen, no sortiu tant com al futbol, però jo estic, i tot l'equip, estem superagraïts del tracte que tenim per ser un esport en el que realment no és el futbol, no ens enganyem, ni el bàsquet, i que estem tinguent molta atenció, estem creant... Quan vaig arribar aquí amb el Víctor, vam dir, no anem només a treure bons resultats, sinó anem a crear una marca especial de valors, d'inspirar una mica més enllà, perquè això t'omple molt més i et dona gasolina per molts més anys. I és molt més important, perquè l'altre molt bé, sí, per tu, però anem a fer alguna cosa més, no? I crec que ho estan aconseguint com a equip i que per això està creant tanta tensió, no? Perquè hi ha alguna cosa més enllà dels resultats. Sí.
7: Parla'm una mica de l'aposta en el duet de l'Iris Tió i de la Lilú Lluís, que l'any passat van fer or en el duet lliure en els campionats del món. És una aposta guanyadora, eh?
2: És una aposta brutal com a duo. Fa molts anys que Espanya no té un duo tan potent i la veritat és que estem en plan molt orgullosos de portar aquest duo. És un duo que també ha tingut les seves crisis internes al principi d'any després de Singapur i que ara s'han unit d'una manera increïblement, saps, en plan puzzle perfecte, perquè són molt diferents entre elles i han sabut trobar com alimentar-se una de l'altra de la millor manera, com per créixer en els ambients en què l'altra no és tan bona, no? I ara estan mega motivades i tenen una coreografia que només elles poden fer. La veritat és que estem com molt orgullosos de portar això a l'europeu, a veure com va. És la possibilitat d'or més gran que tenim, així que ja por ello.
7: I escolta'm, com gestioneu el físic de l'Iris Tió perquè faci totes les coreografies?
2: Clar, la Iris fa més coreografies que mai i l'hem preparat moltíssim. L'altre dia vam fer la setmana de màxim volum, ella va arribar a fer 7 sencers, que és una burrada, en un dia. I el dia més difícil que té l'europeu farà 3 proves, que són les més dures juntes, que sincerament han fet a l'horari fatal, però bueno, que l'hem hagut de preparar i l'altre dia em va dir, ostres, estic tranquil·la perquè sé que avui he fet el triple del que em toca un dia allà i ho he aguantat, no? Llavors, si tu fas l'entrenament molt més dur del que serà la competició, saps, vas amb la calma interna de que et prepares, no? Així que hem mirat molt també mentalment que ella estigui bé perquè ella és la que més pressió té, externa. I al principi d'any pues, era difícil perquè tenia molts compromisos a fer i clar, hi ha molts entrenos que els havia de recuperar sola després, que no és fàcil. Llavors, gestionar això ha sigut difícil, però la veritat és que estic superagraïda de tenir una persona com la Iris amb aquest caràcter tan humil i ambiciós a la vegada.
7: On sí que hi ha canvis és en el duet mix, que queda aquesta vegada més repartit, em sembla, oi?
2: Un cadascun, sí, perquè el Jordi també és important que participi i que tots els nois del país vegin que hi ha lloc per tothom i que el Denis també necessita recuperar-se i repartir, perquè el Denis ha tingut el seu repte personal amb la seva operació d'ombro i el Jordi amb la cadera, doble cadera. Llavors ens hem repartit els duos entre els dos, així és que el lliure, com que va ser medalla d'or al Mundial, sí que m'ha apretat una mica el Denis en aquest sentit perquè pugui arribar a temps de fer-ho amb la Iris, que també és un potencial or, sabent que el Denis no està al 100% de recuperat, però que està molt bé per lo que ha viscut aquest any i que no tenim pressa perquè ell té plans molt més enllà de fer un duo mixte o un solo masculí, que és ser el primer home que entri als Jocs Olímpics, així que hem volgut fer l'operació ara per no retrasar-la més i poder estar preparat per l'any que ve, que és quan toca.
7: Acabo, una cosa que pot passar desapercebuda des de fora és el mèrit col·lectiu de l'equip, no? Com és important per tu que l'equip doncs vegi que els premis són col·lectius i no individuals, com podria passar?
2: Bueno, tu, jo és que he disfrutat moltíssim veient la selecció espanyola de futbol, amb com cada vegada deien, no, és que somos 26, no? De que els altres em fan bo a mi perquè estic entrenant amb ells i si ells estan al nivell, jo milloro, no? Doncs aquí està passant el mateix des de fa temps, no? De que potser no nedaràs aquells 3 minuts, però estàs fent que tot l'equip amb la competència interna sana, no d'enveja, que això ha sigut difícil al principi d'any també, aconseguir, és el que més m'ha costat amb aquest equip i encara hi ha problemes, en què admirem el company, no ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat, perquè altres països no tenen aquesta persona, no? I també el bo que ha sigut de veure que cada un dels membres tenia alguna cosa que aportar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme, perquè al final és ego, al servei de l'equip. I això és el que més he treballat aquest any, que crec que és el més important de fer en un equip, no? Que puguem aprendre un dels altres i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
7: Andrea Fuentes, molta sort i gràcies.
2: Gràcies.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
7: Gran discurs el de l'Andrea Fuentes, la seleccionadora entrenadora de l'equip espanyol de natació sincronitzada, que demà entrarà en acció els europeus que es faran a París. Arribem a 8:45. Fitó, amb alguna cosa que t'hagi...
15: És l'Amco Vičić, te'n recordes, Vičić?
7: L'àrbitre de la final del Mundial.
15: L'àrbitre de la final, sí. Es retira. Avui s'ha pronunciat després d'aquesta final. Ha dit que Leo Messi va tenir un comportament adequat en aquella final, després de tot el rebombori de la polèmica amb els argentins, de la intenció de Messi amb Cucurella, doncs que va tenir un comportament adequat.
7: Molt bé. Doncs molta sort en aquesta nova etapa de la seva vida a l'àrbitre, l'eslové Slavko Vincic. Res, 30 segons i ho deixem aquí. Arribem a 8:45. Gràcies a tots, gràcies al central, i tenim la Conchi Vecino. Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el gran Sam Silva. Producció per la Rita Pinyol i l'Alba Monclús. Tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. També agraïment infinit a tots els companys d'Esport 3. A través del canal podeu veure'ns cada dia de dilluns a divendres a partir de les 7. Demà hi tornem, demà és divendres, ja acabem la setmana i acabem el mes de juliol. Més esports demà a partir de les 7. Adéu-siau.
4: Vale, molt bé, gràcies a tots. Adéu-siau.
5: Màxima alerta a Ceuta. El govern espanyol hi envia l'exèrcit per fer front a l'arribada de milers de persones. Bona tarda, són 8:45.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
6: ¿Cuántas horas llevas en el mar?
8: Más de cuatro horas.
6: ¿Cómo estás?
8: Muy mal. Yo, dos.
6: ¿Dos horas?
8: Sí.
5: És el testimoni d'alguns dels joves que en aquestes últimes hores han arribat a Ceuta, sobretot nedant. La imatge d'una crisi migratòria que s'agreuja encara més. Per això una seixantena de soldats donaran suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. Tot i la mobilització de l'exèrcit, de moment el govern espanyol descarta declarar l'emergència nacional, com demana el govern saudí. Sí que hauria acordat amb el Marroc retornar el més aviat possible els migrants que han entrat il·legalment. Brussel·les també s'ho mira amb lupa i ja ha ofert ajuda a l'executiu espanyol. De seguida ho ampliem i posem context. A les portes del mes d'agost i, per tant, de molta mobilitat per les vacances d'estiu, el risc d'incendi a Catalunya continua sent molt alt. Protecció Civil reclama prudència i recorda que la majoria de focs són provocats. Precisament avui el jutge ha enviat a presó un home de 58 anys acusat de provocar 3 incendis a l'Anoia. L'últim, el de Carme, va cremar 450 hectàrees. L'alcalde, Marc Sánchez, no s'ho explica.
9: També ens ha de fer reflexionar com a societat, com hi ha persones que són capaces de cometre aquests actes i trinxar, per dir-ho així, o perpetrar aquestes accions sobre un territori que inicialment tothom s'ha d'estimar, no?
5: En aquest Catalunya Vespre també passarem per Madrid, on les crítiques han fet el seu efecte i el govern de la Comunitat de Madrid ha posat a la venda l'àtic de luxe que havia comprat per a Isabel Díaz Ayuso en una de les zones més cares de la capital espanyola. Ara diu que destinarà els diners de l'operació a la lluita contra els incendis. I d'aquí una estona també explicarem com Barcelona vol convertir en el... es vol convertir en el referent del videojoc al sud d'Europa i a la vegada promoure l'ús del català en aquest sector. És el repte majúscul de la fusió de diverses fires en una sola que es farà a l'octubre. I quan faltin 5 minuts per les 9, arribaran els esports. Francesc Ripoll, bona tarda.
10: Bona tarda.
5: Avui esports marcats pel boicot d'Europa al Mundial.
10: Sí, la UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de l'organisme dirigit per Infantino de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats.
5: I el temps. Dani Ramírez, bona tarda.
11: Bona tarda.
5: Tenim un avís de calor nocturna, bona part de les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Per tant, què ens espera les pròximes hores i demà?
11: Molta calor, ho acabem de dir, perquè fins i tot de nit puja una mica la temperatura. Comarques de Ponent, Terres de l'Ebre, també el Baix Camp, i aquesta tarda el Meteocat ha incorporat també la Vall d'Aran, on avui han arribat a 37 a Viella, i és probable que no baixin de 19 o 20 de mínima. Per tant, en molts sectors a l'interior, aquesta nit tropical per sobre dels 20 graus, i a la costa o al sud, cap al delta de l'Ebre, nit tòrrida per sobre dels 25 o fins i tot 27 de mínima, que és el que pot passar a la ciutat de Barcelona. Calor nocturna i de dia també, comarques de Ponent, de Lleida, valls del Pirineu, Prepirineu, per sobre d'aquests llindars de calor extrema. Per tant, es repetiran aquests valors que hem tingut avui, o fins i tot una mica més altes. Avui hem arribat a 41 graus a Lleida, a Tremp, a la Pobla de Segur, a Solsona, i també a Calldetenes i a Massalió, Matarranya. 40, per exemple, a Organyà, 33 a Barcelona, 37 a Girona, 31 a Tarragona. Demà sol i a la tarda una tempesta. El Pirineu, punts de Ponent, també cap als ports, Terra Alta, i localment poden ser intenses amb una mica de pedra.
5: Doncs demà, d'aquí 24 hores, n'estarem pendents d'aquestes pluges. Dani, bona tarda.
11: Bona tarda, vagi bé.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen 4 minuts de 9:15. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria a Ceuta i la Unió Europea diu que segueix de prop la situació i ofereix ajuda a Espanya. Els últims dies, milers de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc. Aquesta és l'última hora, aquesta mobilització de l'exèrcit, perquè el govern espanyol sí que ha denegat la petició de les autoritats de Ceuta que demanaven activar l'emergència nacional. Clàudia Serra, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la majoria de totes aquestes persones han arribat a Ceuta nedant.
2: Sí, moltes persones ho han fet nedant, utilitzant mitjans precaris com flotadors. Molts són joves, tot i que també hi arriben famílies senceres. D'altres no ho aconsegueixen i perden la vida en l'intent. Rashid Zvi és portaveu de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil a Ceuta.
3: Llevamos 30 cadáveres en este 2026, solo 11 en este último mes de julio. Ayer aparecieron 3 y este fin de semana pasado aparecieron 4. Y muchos de esos cadáveres son niños.
2: Tant els centres d'acollida d'adults com els de menors estan col·lapsats i centenars de migrants esperen als voltants en campaments improvisats. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONGs Suracoge, demana més recursos.
4: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería de estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Ara posarem context a tota aquesta crisi migratòria. De moment, el govern de Ceuta ha vinculat aquesta situació a una sentència del Suprem.
2: Sí, una sentència recent que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arriben nedant. Tot i això, Gemma Pinyol, experta en migració de la UPF, ho matisa.
5: Però això no vol dir que aquestes persones no puguin ser expulsades després.
6: No és una devolució immediata, sinó que és una devolució que seria una expulsió que ha de tenir el seu procediment normatiu i d'establiment.
2: El maig del 2021, Ceuta ja va viure també una situació excepcional amb l'arribada sobtada d'uns 10.000 migrants.
1: Com dèiem, fins ara la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional. Joan Vilaplana, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Però des de l'oposició ho han sol·licitat a l'executiu.
7: Sí, la Moncloa argumentava la seva negativa al·legant que la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les possibles causes per activar aquesta emergència nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho ha demanat en un vídeo a les xarxes. Ha demanat aplicar aquesta emergència nacional i també ha reclamat la mobilització de l'exèrcit i que es tanquin les fronteres. El cap de l'oposició també ha afirmat que la situació posa en risc la sobirania nacional d'Espanya i les fronteres de la Unió Europea.
8: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello tenemos que recuperar el control ya.
7: Vox també ha reclamat la intervenció de l'exèrcit i el tancament de la frontera amb el Marroc. Sumar, en canvi, aposta per reforçar l'acollida a Ceuta i rebutja les devolucions de migrants. Fons del Ministeri de l'Interior asseguren que Espanya i el Marroc han acordat implementar mesures per repatriar el més aviat possible tots els migrants que han entrat il·legalment a Ceuta.
1: Gràcies, Joan. I ho acabem de saber. Demà Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria. Ho farà acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Dèiem que hi posaríem context perquè aquesta situació a Ceuta coincideix amb un moment especial al Marroc. És la commemoració del 37è aniversari de la coronació de Mohamed VI. És una celebració que el monarca ha aprofitat en un discurs retransmès pels mitjans per lloar la situació del país.
9: En un context regional i internacional marcat per nombroses convulsions i múltiples tensions, l'estabilitat política institucional constitueix un bé escàs i un actiu de valor incalculable. Avui l'estabilitat és la variable clau en l'equació del desenvolupament del Marroc i és també el capital estratègic que constitueix motiu d'orgull per al país.
1: El cas és que el Marroc rep ajudes multimilionàries de la Unió Europea a canvi de fer de gendarme de la frontera, però experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen que la situació geogràfica de Ceuta i Melilla les fa molt vulnerables a les tensions geopolítiques amb els països del nord d'Àfrica, Ignasi Abad.
10: Sí, de fet, el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha sortit al pas per negar evitar que el que està passant a Ceuta tingui res a veure amb la visita que Pedro Sánchez va fer el 20 de juliol, fa poc, per tant, a Algèria, país amb qui el Marroc està enfrontat per la qüestió del Sàhara Occidental. El ministeri assegura que la relació amb Rabat és excel·lent i, de fet, Sánchez va fer un gest conciliador fa 4 anys quan va admetre que el Sàhara Occidental pugui ser una província autònoma marroquina. Tot i així, el règim alauita ha convertit la migració en una eina de pressió, com ha explicat a Catalunya Ràdio José Miguel Morales, director de la Federació d'ONGs Sur Acoge.
4: Ahí habrá que ver hasta qué punto la vida de las personas migrantes no está sirviendo a la política internacional como moneda de cambio para las relaciones internacionales, incluso para que algunos países y algunos gobiernos, sobre todo algunos gobiernos, usen esa capacidad que tienen de activar o no las rutas migratorias para exigir que la Unión Europea desembolse cantidades millonàries de fondos públics per a la repressió de les migracions.
10: Segons Morales, al marge de la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix la devolució en calent dels migrants que arribin nedant, en l'actual repunt migratori a Ceuta hi poden haver influït altres factors, com ara la regularització migratòria recent a Espanya i l'efecte distorsionador de les xarxes socials entre els joves dels països d'origen.
1: Cinc minuts i arribarem a 3:15. El jutge ha enviat a la presó sense fiança l'home de 58 anys detingut dilluns, acusat d'haver provocat 3 incendis forestals. L'últim, el de Carme, a la comarca de l'Anoia, és l'incendi que hi va haver a principis de juliol i que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona. De fet, Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquest és el segon incendi més violent registrat a Catalunya aquest any.
2: Sí, tot i que l'home ha negat els fets, la policia havia identificat el seu vehicle al voral de la carretera on es va originar el foc. A més, diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe on els Mossos van trobar 27 encenedors i material incendiari. Els ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, afectats per l'incendi, es plantegen presentar-se com a acusació particular i demanen endurir la llei en aquests casos. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres, i el de Carme, Marc Sánchez.
11: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
12: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el Codi Penal i, clarament, hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
2: A més, també relaciona aquest individu amb un incendi anterior, el del 29 de juny d'aquest any, i un altre que va produir-se el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona de l'Anoia.
1: Ens ho deia fa un moment en Dani Ramírez. Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor amb temperatures superiors als 40 graus i amb el risc d'incendi encara molt elevat. La temperatura màxima registrada avui l'han patit sobretot a Lleida i malgrat que a partir de demà els termòmetres no pujaran tant, el risc de foc al bosc es manté molt alt a un terç del país. Oriol Pujada, bona tarda.
13: Què tal, bona tarda.
1: On ha fet més calor avui?
13: Doncs, com deies, Lleida Ciutat. Els termòmetres han arribat aquí a 41,3 graus, però s'han superat els 40 a d'altres ciutats com Tremp, Solsona, la Pobla de Segur o Alcarràs. Pel que fa al risc d'incendi, de cara a demà, en el nivell màxim del Pla Alfa hi haurà 95 municipis i en el nivell 3, que suposa un risc molt alt, n'hi haurà 248. Globalment, són una quarantena menys amb risc molt alt respecte al que hi havia avui. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho han estat avui. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet una nova crida a la prudència i demana informar-se abans de fer activitats a l'aire lliure. Són declaracions a 3Cat Info.
14: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una guspira, que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
13: Des de Protecció Civil recorden que la majoria d'incendis són provocats per l'activitat humana.
1: I si ens fixem en el País Valencià, els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% de l'incendi de la Vall d'Uixó després d'una jornada positiva, la sisena, des que va començar aquest incendi. El foc ha cremat ja pràcticament 9.600 hectàrees. Avui ja han pogut tornar cap a casa 1.800 veïns més.
2: La bona evolució del foc ha permès aixecar l'ordre d'evacuació dels pobles d'Alfondeguilla, Xóvar i Suera. Els veïns fa 5 dies que van haver de marxar de casa. Malgrat que aquest matí encara hi havia zones de l'incendi, incendi. Amb molts punts calents, els bombers han aconseguit neutralitzar-les per evitar revifades importants. Ho ha explicat el cap de l'operatiu, Fernando Quindelán.
15: Y hemos conseguido enfriar una gran parte del incendio, esos perímetros,
16: de manera que el flanco oeste, que ha sido siempre el que más nos ha preocupado por la posible evolución, por su potencial y por su temperatura en el fondo, pues ha quedado bastante bien consolidado. No obstante, tenemos algunas zonas donde necesitamos trabajar, perimetrar, consolidar y enfriar. Por lo tanto, esperamos que esta noche sigamos haciendo esta labor.
1: Més coses. Un jutjat de Barcelona va denegar fa dues setmanes la petició de la Fiscalia per apartar els dos fills menors d'edat de la dona morta aquest dimarts al districte de Sant Martí de Barcelona a mans de la seva parella. El pare havia denunciat la dona per maltractar-lo a ell i als fills, i el Ministeri Públic, per protegir-los, va demanar una ordre de protecció que el jutge va denegar, Oriol.
13: Sí, la Fiscalia demanava separar els fills de la mare i buscar un allotjament per a aquesta dona. El magistrat va rebutjar-ho i la Fiscalia va presentar un recurs que, per cert, encara no s'ha resolt. Dimarts, l'home va apunyalar la dona al pis on vivien i on també hi havia els dos menors. Va fugir en cotxe i després es va entregar als Mossos d'Esquadra. La víctima, que estava en procés de separació, és una dona de 34 anys i és la quarta dona assassinada per violència masclista aquest any a Catalunya. Aquest migdia s'ha fet a Barcelona un minut de silenci en suport als familiars. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, ha condemnat el feminicidi.
17: Cada feminicidi, sens dubte, és un fracàs col·lectiu d'una societat que no ha aconseguit acabar amb una violència masclista. Primer missatge també davant aquells que neguen l'existència de la violència masclista, una dada. Des de 2012 que tenim registre, 163 feminicidis a Catalunya. Que davant la violència masclista l'equidistància no val, no? És una realitat, és una greu vulneració de drets humans.
13: En casos de violència masclista, cal trucar al telèfon 900-900-120.
1: I el Tribunal Superior de Justícia avala el desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona i desestima, per tant, el recurs presentat per 11 ocupants. La sentència conclou que no es van vulnerar drets fonamentals i que es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat social dels afectats.
2: El Tribunal considera que el procediment es va ajustar a la normativa i que l'Ajuntament va activar les actuacions necessàries per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Ho ha celebrat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
18: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos da la razón y dice que el ayuntamiento hicimos las cosas como correspondía. Hacer las cosas como corresponde es ayudar a las personas que lo merecen, pero no darles el mínimo apoyo a aquellos que crean problemas de delincuencia, de incivismo con el resto de vecinos.
2: Les representants legals de les persones desallotjades asseguren que esgotaran totes les vies legals i que recorreran la sentència davant el Tribunal Suprem.
0: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
20: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
19: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: A Madrid, la polèmica per l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso s'ha tancat ràpid. L'endemà que es fes pública la compra d'un pis de luxe per part del govern autonòmic, el mateix executiu ha decidit posar-lo a la venda, un àtic que s'havia comprat com a oficina temporal per la presidenta madrilenya. El Consell de Govern assegura que destinarà els diners de la venda a pal·liar els danys provocats pels incendis. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
21: Ni oficina ni habitatge. L'àtic comprat per la Comunitat de Madrid al barri de Chamberí, una de les zones més cares de Madrid, ha tingut una vida efímera. El govern de Díaz Ayuso ha volgut apaivagar la polseguera aixecada per aquesta compra i l'ha posat a la venda. Ara, diu el conseller i portaveu de la presidència de la comunitat, Miguel Ángel García Martín, servirà per pal·liar els efectes dels focs.
22: Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio.
21: A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més propietat de l'administració madrilenya, que calcula ingressar uns 20 milions d'euros per tota l'operació. Uns diners que es destinaran, diuen, a la recuperació de la serralada oest de Madrid.
1: Avui també hem sentit l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que nega que l'indult parcial que li ha concedit el govern espanyol sigui el resultat d'una negociació entre el PSOE i Junts. En declaracions a 3CAT Info, Borràs assenyala que l'executiu de Sánchez s'ha limitat a fer el que li han demanat els jutges.
3: Segur que no ha estat plat de gust per ell, perquè efectivament jo no vaig investir Pedro Sánchez. No confonc l'indult parcial amb una reparació i ni vull ni puc considerar que sigui una victòria política el que és un alleugiment personal.
1: I els serveis jurídics de l'Ajuntament de Ripoll han defensat avui en un comunicat el procés de selecció de la policia local en què una de les persones escollides ha estat la filla de l'alcaldessa Sílvia Orriols. El grup municipal del PSC a Ripoll apunta que hi veu un cas clar de nepotisme. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
5: Davant de la polèmica, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament asseguren que el procediment s'ha tramitat seguint escrupolosament la normativa vigent d'accés a l'ocupació pública i que s'han respectat els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en el procés de selecció sense cap mena de pressió. També justifiquen el procés d'urgència per les necessitats del servei i la falta de personal operatiu. En canvi, des del grup municipal del PSC a Ripoll ho consideren un cas de nepotisme evident i en un comunicat reclamen accés íntegre a l'expedient de selecció urgent d'una plaça d'agent interina. Des de Junts, ahir ja es va demanar a Orriols que delegui les competències de seguretat a un altre regidor per evitar conflictes d'interessos.
1: Crònica del món. Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna. Però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Moscou, que no ha valorat l'incident, ha matat una desena de persones amb els bombardejos a Kiev i altres ciutats ucraïneses. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
6: Ni el Kremlin ni l'ambaixada russa a Polònia s'han pronunciat.

0: La pàgina econòmica l'encapçalem avui amb una xifra. Cada català va gastar l'any passat 2.131 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera de casa. Ho diuen les dades de l'informe sobre el consum alimentari que publica el Ministeri d'Agricultura, Roger Santaló.
1: Sí, exacte. Aquesta xifra representa que són 66 euros més que el que hi havia l'any anterior, que el que havien gastat els catalans l'any anterior. Catalunya, de fet, és la segona comunitat que fa més despesa per habitant, només per darrere de Navarra. I s'ha de dir que, però que, malgrat que vàrem consumir més, vàrem fer més despesa, també vam comprar menys, uns 620 quilos per càpita d'aliments i begudes, 7 menys que el 2024. L'estudi del Ministeri també diu que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya, on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
2: No es que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
0: Doncs bé, parlant de preus, segueixen pujant. De mitjana, són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia al juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça com a conseqüència de la represa dels atacs al Pròxim Orient. El que no recent de la guerra és el creixement de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any. I a aquesta hora també us expliquem que els Mossos investiguen el sabotatge de boies en una zona de petites cales de la Costa Brava, entre Palamós i Mont-ras, i sospiten que ho han fet els responsables de barques recreatives que volen arribar a la platja. Girona, Fèlix Martín.
3: Aquesta setmana han vandalitzat una quinzena de boies, les van foradar i enfonsar de forma intencionada. Els Mossos d'Esquadra tenen clar qui hi ha al darrere. Ha concretat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima dels Mossos.
4: Ho atribuïm a gent que està disconforme en que es senyalitzin aquestes zones de bany i que volen entrar amb les embarcacions fins a la mateixa platja. Sabem que l'Ajuntament de Palamós presentarà denúncia.
3: Ja fa 2 estius que alerten d'accions similars. Saltar-se la senyalització de les boies i arribar amb vaixell fins a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
5: Catalunya Vespre.
6: C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 ans, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans.
0: El Festival Grec ha tancat l'edició del 50è aniversari amb 143.000 espectadors i un 71% d'ocupació mitjana i un pressupost de 4 milions d'euros. Repassem les dades amb la Marta Vives.
7: 96 muntatges que s'han vist en 58 espais diferents a la ciutat. Un 58% han estat en català i un 44% liderats per dones. De tots ells, els que s'han fet a l'amfiteatre del Grec han tingut una ocupació mitjana del 96%. La directora del Grec, Letícia Martín, s'ha mostrat així de satisfeta.
8: Aquests resultats que a tots ens fan molt, molt feliços. Hem arribat a tenir una sèrie d'espectacles que realment han donat aquesta sensació de festival, de coses que només passen ara.
7: Al llarg d'un mes han passat pel Grec artistes i companyies internacionals de primer nivell, com Florentina Holzinger, Sung Kim Her, Hove Schechter i Wagner Moura, que aquesta nit presenta la seva versió d'Ibsen al lliure. Més enllà de les xifres, però, els muntatges a l'aire lliure preocupen per...
9: Es preocupa la calor. És a dir, haurem de reflexionar en el futur sobre la calor.
7: Xavier Mercè, regidor de Cultura, ha assegurat que és un tema que hauran d'abordar en un futur molt immediat.
0: Ser el referent dels videojocs al sud d'Europa i promoure el català al mateix temps. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat al Saga Barcelona Game Fest. És la nova fira que es farà del 9 a l'11 d'octubre a Montjuïc, Marc Ruiz.
10: El nou esdeveniment neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i Retro Barcelona. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'esports i proves de novetats. La comissionada d'ús social del català a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Salicru, remarca la importància del sector dels videojocs jocs per promoure la llengua.
11: Perquè només podrem viure en català als carrers de Barcelona si podem viure també a l'àmbit digital i només revertirem el descens de l'ús de la llengua entre la gent més jove si ens en sortim fomentant la presència en els seus àmbits de socialització.
10: La mostra ocuparà un espai de 14.000 metres quadrats i té la intenció d'atraure més de 20.000 visitants. Comptarà amb la participació de delegacions del Japó, Portugal,

0: Portugal i la Xina, així com centres universitaris i escoles especialitzades en videojocs. Més enllà dels desenvolupadors de jocs indie, dels quals Barcelona és un centre important a nivell europeu, els organitzadors volen atraure gegants com Sony o Nintendo en les pròximes edicions. El cartell de la fira el signa l'il·lustrador Conrad Roset, dissenyador de videojocs d'èxit internacional de l'estudi nòmada com Gris o aquest que sona Neva.
1: Esports fins a les 9 amb en Francesc Ripoll i avui uns esports que estan marcats per aquest boicot d'Europa al Mundial.
2: Sí, la UEFA ha anunciat en un comunicat que tant l'entitat com les 55 federacions que la conformen no participaran en cap competició de la FIFA després de la proposta de la Federació Internacional de crear una filial per comercialitzar els seus esdeveniments, com per exemple el Mundial. Hi ha hagut una reunió telemàtica amb les federacions i s'ha acabat redactant un comunicat llarg i extens en què s'anunciava aquest boicot. L'organisme s'oposa al pla i diu que significaria travessar una línia vermella. Les properes competicions FIFA, el Mundialet de Clubs l'any 2029 i el Mundial de Futbol l'any 2030. Veurem
1: si... Hi ha temps, eh?
2: Sí, són molts anys i a mi se'm faria estrany no veure en aquest cas equips i seleccions europees no participant en aquestes competicions.
1: Però de moment és aviat encara, no? Sí, per parlar-ne i a veure què acaba passant.
2: Queden uns quants anys. Hem tingut ja les primeres reaccions a aquest comunicat. El comissari europeu d'esports, Glenn Mikalev, i l'Associació d'Aficionats d'Europa han aplaudit aquesta decisió.
1: Més coses. Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge de pretemporada del Barça per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
2: El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Les qüestions fiscals del jugador que estaven endarrerint l'acord han quedat definitivament resoltes i està previst que aquesta tarda s'acomiadi dels companys per abandonar aquest vespre la concentració de l'equip. La seva sortida ve marcada també per la posició de Hansi Flick, que considera que la presència d'un jugador com Ter Stegen pot alterar l'ecosistema del vestidor. Avui Ter Stegen no s'ha entrenat. Novetats, Rafinha i Alejandro Valde, i qui ha entrenat és Stensne, un dels porters blaugranes que creu que la Champions no és l'objectiu principal.
3: I don't think it's the main one. I think,
4: no crec que la Champions sigui l'objectiu. Des del meu punt de vista, el primer és la Lliga. És on jugues més partits i has de tenir regularitat. Hi ha altres equips que aspiren a la Champions. Nosaltres som un d'ells, però queda un llarg camí.
2: Demà, amistós del Barça contra el Birmingham, equip de la segona divisió anglesa, en directe a Catalunya Ràdio. I la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat Matalassi.
1: I fem un apunt més de futbol, Francesc.
2: El Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter uruguaià de 25 anys, Gastón Vallés, ve del Tenerife.
1: I bàsquet, Ricky Rubio ha arribat a un acord per continuar un any més a la penya.
2: Sí, Ricky Rubio complirà 6 temporades a l'equip de Badalona, repartides en dues etapes. Més bàsquet, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula per quedar lliure del Barça i marxar al Dubai Bàsquet, equip entrenat per Xavi Pascual. I a més, Miles Norris també deixa el Barça per signar pel Bayern de Múnich. I un últim apunt, des de demà i fins dimecres es disputarà el Campionat Europeu de Natació Artística a París, on participarà Rússia 4 anys després, perquè els vol aquàtics han decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i belorussos pels conflictes polítics entre el país i Ucraïna.
1: Bona nit, són les 9. Principals arguments informatius. A aquesta hora el govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, però no declara la situació d'emergència nacional com havia demanat el govern de la ciutat autònoma. La Comissió Europea ha ofert suport al govern espanyol tant financer com operatiu, Roger Santaló.
5: Avui centenars de persones han entrat a la ciutat autònoma des del Marroc i se sumen a les més de 1.500 que hi han arribat en els últims dies. El centre d'acolliment de Ceuta està col·lapsat. Miguel Ángel Morales, director de la Fundació Suracoge, que agrupa 11 ONG, demana més recursos.
6: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
5: Fins ara, la Moncloa no ha declarat l'emergència nacional perquè, segons expliquen, la normativa de protecció civil no inclou els fluxos migratoris com una de les causes per activar-la. Però demà, Pedro Sánchez viatjarà a Ceuta per abordar aquesta crisi migratòria.
1: Més coses als ajuntaments de Carme, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, a la comarca de l'Anoia, afectats per l'incendi de principis de juliol, es plantegen presentar-se com a acusació particular en la causa contra el presumpte autor del foc.
5: Avui al migdia, el jutge ha decretat presó sense fiança per a l'home de 58 anys detingut dilluns acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim el de Carme. Ho han dit a 3Cat Info els alcaldes de la Pobla, Antoni Mabres, i de Carme, Marc Sánchez.
7: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
8: Les motivacions que aporten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i evidentment aquí les lleis hauran de tenir el seu paper per veure si aquests delictes, que sembla que cada vegada són més assidus, doncs com es poden tipificar el codi penal i clarament hi hagi unes conseqüències d'acord a la magnitud dels actes.
5: El foc va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles i va obligar a confinar 30.000 veïns de la zona.
1: En surt aquesta tarda al centre comercial Mataró Park. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a quarts de 7 de la tarda han rebut un avís per un incident en una joieria del centre comercial.
5: Diversos testimonis expliquen que un grup d'homes encaputxats han trencat els vidres d'aquest establiment i s'han endut joies. L'atracament ha provocat moments de tensió entre els clients del centre comercial, que en alguns casos s'han refugiat en altres botigues, tal com ha explicat aquest testimoni a 3Cat Info.
9: Bueno, doncs estàvem la meva filla i unes amigues a una botiga i de cop i volta doncs hem vist per les escales que pujaven a la planta de dalt corre molta gent i de seguida ens han tancat les portes de la botiga. I l'únic que ens deien era que per seguretat ens havien tancat a dins perquè deien que hi havia una persona amb un arma.
1: Demà és divendres, és 31 de juliol, per tant, és operació sortida de les vacances d'estiu i demà serà el dia de més afluència d'aquesta operació sortida a l'aeroport del Prat.
5: Es preveuen 1.142 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una xifra que significa un increment del 5% respecte de l'operació sortida de l'últim estiu. Segons AENA, les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic segur. I atenció, si teniu intenció d'agafar un vol a Barcelona a partir del 4 d'agost, perquè està convocada una vaga indefinida del personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force al Prat, que és l'empresa encarregada d'atendre aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines, entre d'altres.
1: Per tant, demà operació sortida i coincidint amb aquesta operació sortida, també hi ha vaga a Renfe.
5: L'aturada l'ha convocat el sindicat ferroviari intersindical i vol denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens. La protesta afecta el personal de conducció i d'intervenció de Renfe Viatgers a tot l'estat. Segons la companyia, les últimes vagues convocades per aquest sindicat van tenir un seguiment inferior al 2% de la plantilla.
10: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
1: La presentació de Mala Bèstia ha estat un èxit a l'Atlàntida Film Fest que es fa a Palma. En participació de 3Cat s'ha catalogat com una revistició dels contes clàssics en clau feminista. Anem cap a Palma, Caterina Carman Jaume.
11: Explica la història d'una nina d'acollida que ho farà tot perquè l'estimin. Per la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat un exercici de trobar-se amb les parts fosques que té tothom.
12: Les bèsties normalment són dolentes, no? Quan crec que al final la pel·lícula parla d'acceptar aquesta bèstia que tenim totes a dintre i de poder-la mirar, no? De cara i poder ser conscient també d'aquestes parts obscures que tots tenim.
11: I també ha arribat Memòria de Chica, una adaptació de la novel·la d'Annie Ernaux que destapa les ferides d'una agressió sexual dècades després.
1: Revisitació, volíem dir abans, i ara ho diem bé. En fi, anem pels esports. Francesc Ripoll.
2: La UEFA ha anunciat que les seves federacions nacionals no participaran a les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Més coses, Marc-André Ter Stegen abandonarà l'estatge de pretemporada del Barça per marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalassé Julián Álvarez. I Ricky Rubio ha arribat a un acord amb la penya per seguir un any més a l'equip de Badalona, en canvi al Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Toko Shangelia pagarà la seva clàusula de rescisió per cada lliure i marxar al Dubai Bàsquet.
1: I atenció, perquè la calor es mantindrà forta fins a la mitjanit, encara amb moltes zones per sobre dels 30 graus. S'ha activat, de fet, un avís de calor nocturna a tot el Pla de Lleida, el Baix Camp, les Terres de l'Ebre i la Vall d'Aran. En fi, demà hi tornem a partir de 8:45 al Catalunya Vespre. Bona nit.
13: Catalunya Vespre, amb Marc Güell. Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
16: Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
17: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
18: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
16: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
19: Hi ha persones que habiten més un món...
16: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
21: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
22: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
23: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
16: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
21: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
16: Tot es pot parlar.
21: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat morta dins del maleter del seu propi cotxe la Isabel Bascunyana, una estudiant de Lleida de 21 anys. Són les 23:38 hores de la nit del dimecres 24 de novembre del 2004. L'última vegada que la van veure en vida va ser el dia abans, el dimarts 23 de novembre a les 10 de la nit, quan després de plegar de la universitat van a comprar un entrepà a la cafeteria Gambrinus. El Gambrinus està situat a l'illa de l'Oci, un lloc que la gent de Lleida coneix perquè hi havia els cinemes Lauren, ara tancats, i que està al costat del campus de Cap Pont. Però el cotxe de la Isabel, amb el seu cos al maleter, no s'ha trobat a la zona universitària, sinó a uns 2 o 3 quilòmetres de distància al barri de la Bordeta. La Isabel estava coberta amb una bossa de plàstic industrial de color negre, marca Dino. A sobre de la bossa s'hi van trobar 11 fragments d'empremtes, com si algú hi hagués posat les mans per aplanar el plàstic i deixar el cadàver ben tapat. Portava la roba posada al revés i al coll, i tenia un drap nuat que va servir per estrangular-la. L'autòpsia també ha determinat que hi havia semen a la vagina de la Isabel. Els investigadors han interrogat més de 100 persones i una setmana després han detingut Gilberto Antonio Chamba Jaramillo com a principal sospitós del cas. Chamba Jaramillo és el vigilant del pàrquing on la Isabel aparcava normalment el cotxe al costat del campus universitari. 3 dels 11 fragments d'empremta trobats a la bossa li corresponen a ell, però ell nega tenir res a veure amb el crim. El jutge n'ha decretat presó provisional. Les empremtes són un primer indici, però en cap cas una prova definitiva i concloent. La bossa industrial la podia haver agafat algú altre, després que ell la toqués. S'ha de continuar investigant la bossa i seguir altres pistes. Falta el resultat de l'anàlisi i de la pols que es van trobar als pantalons de la Isabel, el registre de trucades que es van fer des del seu mòbil i l'anàlisi de les mostres d'ADN que Chamba Jaramillo no va tenir cap inconvenient de facilitar a la policia.
2: Bona nit, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les persones són el que semblen? Un encarregat de pàrquing amable pot violar i assassinar una noia de 21 anys? Per què un home tracta així una dona? Podrem posar llum a la foscor? Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: Gilberto Antonio Chamba Jaramillo ha declarat davant el jutge que no coneixia la Isabel Bascunyana, que mai ha estat amb ella i que no l'ha vista mai. Però el jutge en decreta presó provisional i Chamba Jaramillo ingressa al centre penitenciari de Ponent enmig d'un ampli desplegament mediàtic.
4: Gilberto Antonio, veí de Lleida, de 43 anys i nacionalitat equatoriana, ha passat a disposició judicial aquest matí. La jutge de guàrdia ha decretat la presó provisional sense fiança. L'únic detingut per la mort de Maria Isabel Bascuñana ha declarat durant 4 hores. S'ha declarat innocent i ha dit que no coneixia la noia. Segons l'advocada del presumpte assassí, la jutge no els ha fet saber els motius que l'han dut a decretar presó, a banda de l'alarma social i el perill d'evasió de l'acusat.
5: Hi ha secret de sumari, no coneixem cap de les proves que l'han imputat. Hem tingut que fer una defensa sense proves. Ells han escoltat la seva declaració, ell s'ha declarat innocent. No coneix a la noia.
4: Segons l'advocada, l'acusat ha esgrimit una coartada ja que ha dit que es trobava amb companys de feina i ja ha avançat que demanaran les diligències corresponents davant del...
2: La por s'havia estès per Lleida. Una estudiant de 21 anys assassinada de forma brutal era un crim terrible com per passar-ne pàgina de seguida. Però que una setmana després hi hagi un detingut a la presó no vol dir que estigui tot resolt i que la investigació s'aturi. Cal demostrar l'acusació amb proves irrefutables, proves que de moment no es tenen. I cal seguir estirant tots els fils possibles. A hores d'ara, la policia només té com a prova indiciària la coincidència de les empremtes de Chamba Jaramillo amb algunes de les empremtes que hi havia a la bossa industrial que cobria el cos de la Isabel. Els investigadors continuen endavant amb les indagacions i el dimecres 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, passarà una cosa sorprenent. Just una setmana després de la detenció del vigilant del pàrquing dels cinemes Lauren, a la comissaria de Ponent reben una notificació que fa saltar totes les alarmes.
6: I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge.
2: Que algú s'aixequi a les 3:40 del matí per fer un informe i enviar-lo al cos de Mossos d'Esquadra vol dir que era una cosa que no podia esperar i que alguna cosa grossa passava. Una cosa que pot donar un gir inesperat a la nostra història, però ja hi tornarem. Teníem pendent l'anàlisi de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel. El dijous 16 de desembre del 2004, la policia agafa una mostra de la pols que hi ha al pàrquing del cinemes Lauren i, juntament amb els pantalons de la Isabel, ho porten a analitzar. El 4 de maig del 2005, els investigadors lliuraran el resultat al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida, el que porta el cas.
6: El que vam fer és que vam sol·licitar als forenses que ens tornessin la roba de la víctima per establir la viabilitat que les restes de pols i de terra que havien trobat en la roba eren restes de similars característiques a la pols que es localitzava en una zona concreta del pàrquing. Vale? I la pericial va sortir bona, és a dir, que eren compatibles amb dues. El que passa és que, el que diem sempre, no? Quan tens una prova molt potent, molt d'una prova de càrrec que és indubtable, totes aquestes esdevenen proves perifèriques. Però aquestes proves perifèriques són a vegades molt importants quan no tens una prova principal de càrrec, no?
2: Atenció al que diu el sotsinspector Mesalles. L'anàlisi de les mostres de pols havia donat un resultat positiu, és a dir, hi havia una compatibilitat clara entre la pols trobada als pantalons de la Isabel i la pols del pàrquing del cinemes Lauren. Fixeu-vos que diu que les dues eren compatibles, però en cap cas conclou que la coincidència era plena. O sigui, que tampoc estem davant d'una prova de càrrec indubtable que pugui incriminar sense dubtes Chamba. Estem davant d'una d'aquestes proves que se'n diuen perifèriques, com ens explica el sotsinspector. Però seguim endavant amb la investigació. Recordeu que 3 dies després de la mort de la Isabel, els Mossos ja havien demanat amb caràcter urgent el registre de trucades del telèfon mòbil de la Isabel, que, per cert, encara no s'ha trobat? Doncs 27 dies després, i això que era urgent, la companyia facilita les dades a la policia.
6: Hi ha dos aspectes aquí que són curiosos. Un és que ella ens arriba un registre de trucades que ens facilita la companyia telefònica d'ella, on ens dona un règim de trucades que no té res de normal. D'entrada no té res de normal, sinó que parla amb persones que ja ens havien dit abans en aquestes entrevistes o declaracions que havien parlat amb ella per telèfon, i més o menys ja havien dit l'hora. Per tant, s'adequa I aquí no trobaven res estrany.
2: Els investigadors no troben res estrany en el telèfon de la Isabel. Però recordeu que el nòvio, a qui hem anomenat Ivan, però que no es diu Ivan, havia dit que la Isabel tenia trucades estranyes? Trucades que a vegades es mantenien en línia i d'altres que es penjaven? Els Mossos, doncs, comencen l'anàlisi exhaustiu de totes les trucades i, posteriorment, demanen dades d'alguns telèfons que apareixen als registres. Però no és fins al 12 de gener del 2005, 19 dies després que la companyia hagi facilitat el registre de trucades, que hi ha un element que els crida l'atenció.
6: Va venir un dia el Vicenç i ens va portar la factura d'aquesta... I això va ser el gener, si no recordo malament. I ens va portar la factura del telèfon d'ella. I aquí hi havia, sí que era important, perquè hi havia un número de telèfon d'aquests de pagament suplementari, un 807, i clar, això no ens havia sortit, la companyia no ens havia facilitat aquest número de telèfon conforme s'havia trucat des del telèfon de la Isabel. I era molt important perquè la trucada era, si no recordo malament, a les 23:27, 23:28 de la nit. Clar, aquella trucada és important perquè aquella trucada és en el moment en el que nosaltres cataloguem quan es va produir l'abandonament del cos en allà. A més, en una de les múltiples entrevistes i dels portafredes que es fan a la zona del crim, hi va haver un testimoni que es diu: jo recordo haver vist aquest cotxe a tal hora que estava allí aparcat. Però tant, ja tenim una persona que no té res a veure amb el cas que ens va dir que en aquella hora el cotxe estava allà aturat. Val? Vam estirar la informació i efectivament es confirmen que és un tipus de servei, doncs, de plaer sexual per telèfon. Tornem a la component sexual un altre cop, i estava clar que per l'estona que truca aquesta trucada era una trucada per confondre la policia, era una trucada per desviar l'atenció policial, perquè era una trucada d'un minut, dues trucades d'un minut. D'acord? Vam contactar amb l'empresa propietària d'aquest servei, que la veritat és que molt bé, van funcionar molt bé, ens van donar tota la informació, ens van dir inclús qui va ser l'operadora que va atendre aquesta trucada. Ens va reconèixer que va parlar amb un tio que li va dir que trucava des de Lérida.
2: Una trucada a un 807, un servei de plaer sexual per telèfon que s'havia fet quan la Isabel ja era morta. Per dificultar la tasca policial, diu el sotsinspector Mesalles. Veurem com acaba aquesta trucada. Però tornem al Gilberto Chamba. La policia havia comprovat que era factible cometre el crim al pàrquing de l'Illa de l'Oci, conduir fins al barri de la Bordeta i tornar als cinemes Lauren a peu o en taxi abans d'acabar el torn i d'haver de passar per l'oficina a deixar les claus a mitjanit. L'assassí de la Isabel va tenir sort perquè les càmeres de gravació que hi havia en aquest recorregut no van mostrar cap imatge del cotxe Nissan Sunny en el seu desplaçament des de la zona universitària fins al carrer Ignasi Bastús del barri de la Bordeta, on es va trobar aparcat el vehicle. Però Chamba no va tenir tanta sort. Ara veureu per què.
6: Quan ingressa a presó, clar, com et pots arribar a imaginar, els mitjans de comunicació, era un cas força mediàtic, i van cobrir, doncs, l'entrada i sortida del detingut al jutjat, no? I va passar a disposició el dia 4 de desembre, i jo diria que va ser el mateix dia 4, a la tarda, que un periodista de Madrid va trucar aquí a la comissaria i va dir, es va identificar i va dir que era el monstruo de Machala, que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. A partir d'aquí contactem amb aquest senyor, amb aquest periodista, ens informa, i el que fem és, doncs, informar el jutge.
2: Un periodista ha reconegut Chamba com el monstre de Machala. Però qui és aquest monstre de Machala? Això de monstre no augura res de bo. Primer, situem-nos a Machala. Lídia Oriols, bona nit.
7: Bona nit, Carles.
2: Què és Machala i què hi té a veure amb Chamba?
7: Machala és una ciutat portuària de l'Equador. És coneguda com la capital mundial de la banana. Viu essencialment de l'exportació d'aquesta fruita arreu del món. Chamba va arribar a Machala quan era un adolescent, després que la família decidís marxar de la ciutat equatoriana de Loja, on va néixer. A Machala, Champa va fer estudis mitjans i va anar a la mili a fer de soldat. Va viure la guerra de Paquixa, un breu conflicte entre el Perú i l'Equador. Passada aquesta etapa i després d'un breu temps fent de camioner, Champa farà de taxista.
2: Champa Jaramillo ha viscut molts anys a la capital mundial bananera, doncs. Un periodista l'ha reconegut a la televisió i assegura que és el monstre de Machala. I recordeu que quan els Mossos li van preguntar pels tatuatges que duia a la mà, uns tatuatges típics de presó, de molt baixa qualitat, Champa es va mostrar incòmode i no en va voler parlar. Què hi ha darrere aquells tatuatges? Ja abans que el periodista truqués a la comissaria de Ponent, als investigadors els havia arribat una altra informació.
6: A través d'una dona que ens ve a dir que una persona que treballa en la seva empresa en la neteja, que resulta que és que era l'actual companya sentimental d'ell, li havia reconegut que ell havia estat a la presó a Equador per haver matat noies. I això, aquesta dona, quan encara no l'havien passat a disposició, el teníem aquí detingut, ens ho va explicar.
2: Noies assassinades. Què amagava Champa Jaramillo? Era cert que havia matat dones a l'Equador? Si us recordeu, havíem explicat que el 8 de desembre del 2012, festa de la Immaculada, a la comissaria de Ponent reben una notificació important. Una notificació que deixarà tothom glaçat.
6: Nosaltres ja havíem sol·licitat a Interpol la informació, però això és lent. En aquest cas, jo me'n recordo de... crec que és el dia 8 de desembre, que és festiu, d'estar aquí al despatx, i vam rebre la informació d'Interpol. I, a més, estava assignada a les 3:40 de la matinada, a Quito, per part de la Interpol Quito. I l'explicació era senzilla, i és que per part del conseller d'Interior nostre es va posar en contacte amb el Ministeri d'Interior espanyol i es van activar els recursos internacionals per confirmar això. I algú a les 3:40 del matí es va aixecar a fer un informe per enviar-nos al cos de Mossos d'Esquadra. I després ho van passar, òbviament, al jutge. Confirmant que, si més no, havia matat a 8 dones i una en grau de temptativa. Acompanyades, algunes d'elles, no sé si totes, amb agressió sexual. Només va complir 8 anys de presó.
2: 8 dones violades i mortes, i només 8 anys de presó. Era de la manada d'Equador? Fetes totes les comprovacions i després d'haver arribat la confirmació de la Interpol Quito, no hi ha cap dubte. Gilberto Antonio Champa Jaramillo és el monstre de Machala. En la seva etapa com a taxista a Machala va matar 8 dones. Lídia.
7: 8 dones entre el maig de 1988 i el març de 1993. Les va assassinar al seu vehicle. Totes van ser estrangulades i violades. Eren majoritàriament estudiants i universitàries. La més petita de totes només tenia 14 anys. A la ciutat de Machala encara ressonen les seves paraules quan va ser detingut. Va dir textualment: quan elles agonitzaven, els feia l'amor dins el cotxe. Esgarrifós, es va guanyar a pols el sobrenom del monstre de Machala.
2: Però que hagi matat 8 dones a l'Equador no vol dir que s'hagi demostrat també que ha matat la Isabel Bascuñana. Per la manera com les va matar i per la manera com va ser assassinada la Isabel, amb un modus operandi molt similar, tot fa pensar que sí. Però encara no hi ha cap prova concloent. Els investigadors no volen que se n'escapi i necessiten una prova que l'incrimini definitivament, una prova que encara no ha arribat. Com és possible que un assassí de 8 dones hagi arribat a Lleida tan tranquil? S'escaparà també ara del suposat assassinat de la Isabel?
3: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Els investigadors han confirmat que Gilberto Champa Jaramillo és el monstre de Machala. Com hem arribat fins aquí i què vindrà a partir d'ara? Repassem-ho, Lídia, i continuem.
7: El jutge decreta presó provisional per a Gilberto Champa Jaramillo el 4 de desembre de 2004, després d'haver passat 72 hores detingut a la comissaria de Ponent. L'atestat policial és molt extens. S'han de reflectir totes les diligències practicades i els Mossos esgoten el termini legal abans que el detingut passi a disposició judicial. Mentre Champa Jaramillo està empresonat de manera preventiva al centre penitenciari de Ponent, la investigació continua. L'anàlisi de les mostres de la pols que es va trobar als pantalons de la Isabel i les mostres de pols recollides al pàrquing dels cinemes Lauren, on treballa Chamba, és positiu. Però atenció, aquest positiu és una compatibilitat clara, però no conclou en cap cas que la coincidència sigui plena. Més elements. Un mes després de l'assassinat de la Isabel, els Mossos d'Esquadra reben el registre de trucades que es va fer amb el telèfon de la Isabel. Els investigadors no hi veuen res de normal, però el 12 de gener del 2005, el germà de la Isabel, el Vicenç, els facilita la factura de Telefònica i hi ha un element que els crida l'atenció. S'ha fet una trucada a les 23 i 28 minuts, el dia 23 de novembre, el dia de l'assassinat de la Isabel, a un número eròtic de tarifació addicional, 1-807. La trucada té una durada de 6 minuts. Mentre continuen les diligències, als Mossos també els arriben diferents informacions. Una dona els va veure i els explica que una companya de feina li ha dit que la seva parella sentimental li havia reconegut que havia estat a la presó a l'Equador per haver matat noies. El company sentimental d'aquesta dona és Chamba Jaramillo. I el dia que el vigilant del pàrquing passa a disposició judicial, el 4 de desembre de 2004, un periodista de Madrid el veu per la tele i el reconeix. El periodista truca a la comissaria i l'identifica com el monstre de Machala. Explica als Mossos que ell havia investigat els crims d'aquest individu al seu país. Els Mossos d'Esquadra ja havien demanat informació a la Interpol i el 8 de desembre, a les 3:40 de la matinada, a la comissaria de Ponent, reben la confirmació que Chamba Jaramillo és el monstre de Machala i que havia matat 8 dones a l'Equador entre el maig del 1988 i el març del 1993, estrangulades i violades.
2: A principis de gener, la policia rep una altra visita inesperada a la comissaria.
6: Ens apareix una altra noia, que és una noia que me'n recordo com va estar parlant amb ella, tremolava, perquè havia tornat a néixer, aquesta noia, perquè jo crec que ella va ser la candidata inicial a això. ¿Vale? Ella el que explica és que era un dilluns al vespre i queda per anar al cinema amb un amic i queda la darrera sessió. Però ella entra sola al pàrquing i entra amb el seu cotxe. És un pàrquing que és gratuït per a la gent que va al cinema. I quan entra ja manté un contacte amb el Chamba. És a dir, Chamba la veu com és. I ell li fa alguna pregunta en què anava, no sé si era que a quina sessió anava o a quina hora acabava o alguna cosa així.
2: L'Anna ha anat a veure la policia quan ha llegit tota la informació a la premsa. Mentre va estar a l'exèrcit equatorià i com a xòfer, Chamba havia adquirit certs coneixements bàsics de mecànica i tenia especial interès per ajudar persones amb problemes a l'aparcament, persones que no podien arrencar el cotxe. És per això que s'havia comprat un miniquit de mecànica, amb un cable d'arrencada i altres eines per poder socórrer els clients del pàrquing que s'hi trobaven. Homes i dones. Sembla que tenia voluntat d'ajudar. I que preguntés a la noia a quina sessió anava i a quina hora acabava, podia respondre ben bé només a la seva manera de ser amable i educat. Després veurem què passa amb l'Anna i per què tremolava. Però fixem-nos ara en l'atestat policial del 10 de gener del 2005, el mateix que inclou la declaració d'aquesta noia. També s'hi recull un episodi amb una prostituta. La policia ha reconstruït la vida de Chamba i observa una denúncia per un afer amb una prostituta a la zona del Dalmau de Lleida. El Dalmau és el nom d'una gasolinera i, a la vegada, d'una zona de la sortida de la ciutat per la Nacional 2, direcció Saragossa, on s'hi trobaven prostitutes. En aquesta zona també hi ha un antic hostal anomenat Jamaica. Els agents localitzen la prostituta perquè els expliqui què havia passat un any abans. La sentència ho recull així.
1: En día y hora no determinados del verano de 2003, Gilberto Antonio Chamba Jaramillo se dirigió con su vehículo Ford Escort blanco a los alrededores del Hostal Jamaica, sito en la salida de Lleida por la Nacional 2, con el propósito inicial de contratar los servicios de una prostituta. Allí contactó con Juliana Madalina Onel, de nacionalidad rumana y en situación de irregularidad en España, con la que, previo pago de una cantidad convenida, concretó el mantener relaciones sexuales. Así logró que Juliana Madalina subiera al vehículo. Lo condujo a un lugar próximo, oscuro y solitario, apartado de la carretera, y lo estacionó. Con las ventanillas subidas, se situaron en la parte de atrás del automóvil y Gilberto Antonio Chamba solicitó a Juliana que se despojara de la ropa y se desnudó por completo, a excepción de un cordón blanco que llevaba atado a la cintura, y se situó encima de Juliana, agarrándola por el cuello. Como no consiguiera una erección, pidió un cambio de postura. Agarró nuevamente a Juliana por el cuello, situando el dedo pulgar bajo la nuez. Oprimía tan fuertemente que Juliana comenzó a tener dificultades para respirar y le decía: ¿te pasa algo? ¿Me estás asfixiando? El acusado le dijo que no pasaba nada y continuó con su acción. Ante ello, Juliana, muy asustada por lo que sucedía y tratando de escapar, asió los testículos de Gilberto Antonio, logrando que este disminuyera la presión que ejercía sobre el cuello, al tiempo que logró abrir la puerta del vehículo con intención de huir. Si bien el acusado la sujetaba por las piernas con la finalidad de introducirla nuevamente en el vehículo, consumar el acto sexual y simultánea o seguidamente acabar con su vida a través del estrangulamiento. Juliana gritaba y pedía socorro, logrando alertar a Nicoleta Chinaru, otra prostituta que, estando con un cliente, acudió al lugar con su compañía y el vehículo de este, situándose delante del coche de Chamba, lo que evitó que el acusado llevara a cabo su propósito.
2: Tenim les empremtes, les mostres de pols, les trucades telefòniques, el testimoni de la prostituta i el més fort. Sabem que és el monstre de Machala. Havíem explicat que li havien agafat mostres d'ADN. El resultat arriba a principis d'abril.
1: La saliva del acusado, que se obtuvo con su consentimiento, manifiesta coincidencia de perfil genético con el semen que se encontró en el cuerpo de la víctima. Ello fue acreditado con el informe pericial del Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona.
2: La prova definitiva i concloent ha arribat. Els investigadors no en tenen cap dubte. Chamba Jaramillo pot ser acusat formalment de l'assassinat de la Isabel Bascuñana. L'ADN és irrefutable, però no tot s'acaba aquí. Encara tenim moltes coses per explicar, i algunes de molt sorprenents. En el capítol anterior havíem sentit la seva advocada, Teresa Collado. La lletrada confiava que les proves d'ADN confirmessin allò que deia el seu client, que no coneixia la Isabel Bascuñana, que no havia estat mai amb ella, ni l'havia tocada, ni l'havia vista mai. Però els resultats confirmen tot el contrari. Poc abans de començar el judici, la lletrada renuncia a defensar el monstre de Machala per motius personals. L'audiència de Lleida es veu obligada a designar un nou advocat. El judici contra Chamba se celebrarà enmig d'una gran expectació mediàtica, gairebé 2 anys després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana.
8: Com el sapeu, no, el judici?
9: Doncs amb ganes de que acabi, perquè han passat gairebé 2 anys i és un plaç molt llarg per un fet tan terrible. Doncs, com diu les pancartes que hem ficat aquí, una condemna exemplar, i sobretot que la gent prengui consciència del fet horrorós que ha passat en aquest cas, que li ha passat a ma germana com li pogués haver passat a qualsevol altra noia de la nostra ciutat o del nostre país. Vull dir, ens preguntem com pot ser que un assassí en sèrie d'aquest tipus estigui convivint entre nosaltres i pugui fer el que ha fet.
2: Gilberto Antonio Chamba s'asseu al banc dels acusats el 19 d'octubre de 2006 enmig de la indignació de la família i dels ciutadans de Lleida i de tot el país. Una pregunta flota a l'ambient. Com va poder entrar el monstre de Machala a Espanya? Com va poder amagar el seu historial? Com va aconseguir permís de residència i autorització de treball?
1: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: Centrem-nos ara en el judici contra Chamba. Teresa Collado, la seva advocada, ha renunciat a defensar-lo. La defensa recau en un advocat del torn d'ofici, Lluís Aldomà, designat per l'Audiència Provincial de Lleida. El lletrat Aldomà, veient què li queia a sobre, fa mans i mànigues per no haver de defensar el monstre de Machala, i l'endemà mateix de ser designat per l'audiència, fa un escrit en què intenta deslliurar-se'n a partir de les seues conviccions ètiques, morals i de consciència. La resposta que rep és curta i clara. L'audiència diu que les seues raons no són causa justificada. Sense cap més tipus d'explicació. Però l'advocat Aldomà no es dona per vençut i 15 dies després presenta un recurs d'alçada i insisteix en els seus arguments.
10: Les inicials conviccions ètiques i morals de l'advocat assignat a l'escrit de data 26 d'abril de 2006 pel caràcter afrontós i violent dels fets delictius objecte d'acusació, unides a les proves que consten a l'expedient examinades per aquest lletrat el dia 16 de maig de 2006, antecedents penals, reportatge fotogràfic, declaracions, testimonis, proves ADN, fluïts de l'acusat al cos de la víctima, han fet que el propi lletrat recurrent tingui la plena creença de la culpabilitat de l'acusat, circumstància que fa que li sigui impossible d'assumir una defensa amb un mínim de correcció sense produir indefensió al justiciable.
2: Aldomà no rep cap resposta i es veu abocat a defensar, sí o sí, el monstre de Machala. Molt a contracor, el lletrat visita a la presó el seu client imposat per preparar la defensa i decideix utilitzar els arguments del mateix Chamba. 120 periodistes de 28 mitjans diferents van escoltar aquell dijous 19 d'octubre del 2006 com Chamba explicava al jutge que ell no havia violat ni matat la Isabel Bascuñana.
11: No l'agredió usted sexualmente.
12: No la conocía, señorita.
11: No l'agredió sexualmente. No, no la estranguló no, no, luego. Sí. No es verdad. Usted niega totalmente.
12: Niego totalmente.
11: Los hechos. Vamos a ver. ¿Cómo explica que su semen aparezca en la vagina de Isabel Bascuñana? ¿Se ratifica ya en sus declaraciones?
12: Me rectifico todo, perdón, todo lo que está adentro. Hay muchas cosas. Mi abogada me abandonó, no sé por qué, por muchas cosas. Pues una mujer, vea, yo he pasado muchas cosas, no, aunque no lo quieran creer, señoría, pero hay personas atrás de esto. Me amenazaron a mi familia, hubo dinero en intermedio. Incluso la policía encontró unos libros que incluso había una nota, no, nunca lo investigó. Había cerveza marca colombiana en mi coche, como unas 10, que la recogí la última vez. La policía abandonó todo eso por una falsa llamada que hicieron por mis delitos que yo he cometido. Pero no fue que lo he cometido, sino la policía negoció conmigo para que yo me haga cargo, señor. Mi delito aquí en España es estar aquí, venir a trabajar y debo abandonar a mi familia, a mis hijos. Ese es mi delito, señor. No por lo que me acusan en este momento.
11: Vamos a ver, entonces, la explicación que usted da ahora, ya la dio en la última declaración, de por qué su semen aparece en la vagina de Isabel Bascuñana, sí. Es porque hay unas personas que le quieren mal.
12: Sí, mi señoría.
2: Chamba va explicar que el dia abans de l'assassinat de la Isabel Bascuñana va tenir una relació amb una noia colombiana que va guardar el preservatiu amb el seu semen i que tot plegat era un muntatge. Va dir que algú havia agafat el preservatiu amb el seu esperma i l'havia introduït a la vagina de la Isabel. En el seu informe final, la defensa insisteix. Diu que les proves practicades en el judici oral no poden descartar l'existència d'un muntatge fet per terceres persones. És a dir, Chamba seria un cap de turc. Segons la defensa, l'anàlisi de la pols recollida al pantaló de la víctima només llença probabilitats i tampoc es pot demostrar que la trucada final del telèfon de la Isabel a un 807 l'hagi fet l'acusat. A més, nega que Chamba tingués la intenció real de marxar de l'estat, ja que si hagués volgut, ho hauria pogut fer, i en canvi no ho va fer. Aquí, la defensa no se'n recorda del mal de panxa. La sentencia es rotunda pel que fa a la versión de Chamba.
1: Las explicaciones dadas por el procesado y la argumentación defensiva son legítimas, por cuanto tratan de exculpar los hechos que se imputan al procesado, pese a lo cual no merecen la más mínima credibilidad a la sala, no solo por la absoluta orfandad de datos o indicios en que puedan sustentarse, sino porque intrínsecamente las manifestaciones realizadas en el plenario ya adolecen de falta de verosimilitud, por cuanto en sí mismas consideradas resultan insostenibles. Parte el procesado, que ya en Ecuador fue objeto de una conspiración y se le condenó injustamente por hechos que no había cometido, y asegura que en España le ha ocurrido lo mismo con personas que no conoce ni puede aportar datos, y por hechos a los que realiza vagas referencias, y usando su derecho de última palabra, negando nuevamente que fuera el autor de la violación y del crimen, Llegó a comparar la actuación policial ecuatoriana y la española, afirmando que si la policía de su país hubiera investigado como la de aquí, no hubiera sido acusado falsamente. En definitiva, tanto las divagantes explicaciones que trató de ofrecer el procesado como los alegatos defensivos no pueden ser acogidos por la sala, dadas las pruebas concluyentes que se practicaron en el plenario y que, únicas entre sí, conducen de forma patente y segura a firmar la autoría del procesado.
2: Quin llenguatge fan servir de tant en tant? El judici, que en principi es preveia que duraria dies, només en va durar un. El tribunal en va tenir més que prou per escoltar els arguments de les parts i condemnar Gilberto Antonio Chamba Jaramillo a 45 anys de presó. 45 anys. La defensa tampoc va poder jugar la carta psicològica per rebaixar la condemna. Els informes deien que sabia perfectament què feia i què feia mal. La Lídia ha parlat amb el Vicente Garrido, criminòleg forense i psicòleg de la Universitat de València. Garrido, contractat per l'acusació particular, va visitar el monstre de Machal a la presó per fer el seu informe psicològic. I pareu bé l'orella, perquè ara sabrem què és la erotofonofilia.
13: Una qüestió important era valorar en què medida este hombre pues, presentava rasgos o característiques que pudieran ayudar a entender lo que hizo y, por supuesto, valorar si existía algún tipo de patología. Entonces, estuvimos con él un par de semanas, lo visitamos dos veces y en las entrevistas vimos ideas fundamentales. La primera es que no tenía ninguna enfermedad mental, pero sí presentaba una personalidad psicopática. La diferencia entre la psicopatía y una enfermedad mental, como por ejemplo una esquizofrenia o una depresión muy grave, es que en el caso de la psicopatía, el entendimiento, es decir, el conocimiento de lo que se está haciendo, es bueno, es racional, y al mismo tiempo no se ve impulsado por algo que supera su posibilidad de autocontrol, sino que el sujeto maneja los tiempos y con todo conocimiento hace aquellas cosas que la van a conseguir lograr sus propósitos. Es decir, como le gusta plantear a los juristas, ni su facultad intelectiva ni volitiva estaba alterada.
14: Profesor Garrido, ¿qué es la erotofonfilia?
13: Es la unión de la violación con el asesinato y implica pues que el deseo sexual se multiplica por el acto de dar muerte al mismo tiempo que se produce la violación, y es un sello distintivo de algunos psicópatas sexuales, y este hombre efectivamente lo hacía de esta manera.
14: O sea, la necesidad de sentir placer sexual uniendo violación y muerte.
13: Eso es. El placer sexual aumenta al mismo tiempo que estás violando a la mujer si la estás matando.
14: Y esto es lo que se le diagnostica a Chamba.
13: Así es, sí. Lo han tenido otros asesinos en serie. Ted Bundy, un asesino de los años 70, lo tenía. Tony King, quizá, porque él hizo una primera confesión, pero luego no ha querido hablar. Quizá también. No es muy habitual, però sí que hi ha precedents.
2: A Ted Bundy, de l'estat nord-americà de Vermont, se li atribueixen 36 víctimes. Va matar quasi tota la dècada dels 70, tot dones. Va ser executat el 24 de gener de 1989. Tony King és el britànic condemnat per l'assassinat de Sonia Caravantes al 2003 i Rocío Baninkoff al 1999. Els primers delictes els va cometre el 1986, quan amb 21 anys va estrangular i agredir sexualment diverses joves. Se'l coneixia com l'estrangulador de Holloway, on van passar els fets. Però deixem Ted Bundy i Tony King tranquils i anem al Chamba. Chamba compleix la seva pena a la presó de Quatre Camins. El van posar en un mòdul aïllat per protegir-lo de la resta de presoners, que el van amenaçar després de saber el que havia fet. Disposa del segon grau penitenciari, el més comú entre els presos, i de moment no ha gaudit de cap permís. Quan surti, no podrà acostar-se a Lleida en un radi de 100 quilòmetres en 10 anys. La seva llibertat està prevista per al 2029. Llavors tindrà 66 anys.
13: ¿Cuándo va a salir? Porque claro, no es lo mismo salir con 50 años que con 70. Los estudios sobre psicópatas, sobre todo psicópatas asesinos en serie, porque hemos de recordar que Cham había matado 8 chicas en Ecuador, por consiguiente, por desgracia, Isabel fue la novena, pues está claro que tienen una adicción a matar. Y esto complica mucho el pronóstico de reinserción. Y luego la segunda cuestión tiene que ver con la inteligencia y grado de capacidad que tengan para madurar en el tiempo. La investigación dice que aquellas personas que tienen una mejor capacidad intelectual son capaces de llegar a una especie de acuerdo consigo mismos y, en cierto sentido, darse cuenta que su exposición a un nuevo crimen prácticamente implicaría una nueva condena. Entonces, en general, estos son los dos factores que están más asociados con el peligro de reincidencia. Si eres un asesino en serie, tienes una adicción al crimen, y luego la inteligencia y la capacidad que tienes de maduración de acuerdo con el tiempo que sales en la cárcel. Si sales con 70 años, pues las probabilidades son menores que si sales con 50. En el caso de Chamba, era un hombre relativamente joven y probablemente saldrá con cerca de 60 años. Considerando que había matado en Ecuador y luego lo hizo en España, pues el pronóstico no es muy bueno. Yo, desde luego, no me fiaría, esa es la verdad.
2: Chamba acabarà la seva condemna el 2029, d'aquí poc més de 10 anys. 45 anys per la violació i assassinat d'una noia i per haver-ho intentat amb una altra dona. El tribunal va considerar provat que Chamba, que llavors tenia justament 45 anys, va abordar la Isabel cap a 2:15 de la nit el 23 de novembre de 2004, quan anava a recollir el cotxe al pàrquing del cinema Lauren. Li va tapar la boca i la va traslladar a la força al subterrani, i allà, amb la intenció de satisfer els seus instints libidinosos, va col·locar un drap blanc lligat amb un nus al voltant del coll de la noia per evitar que es pogués defensar o demanar auxili mentre la violava. Va utilitzar tanta força que va acabar amb la vida de la Isabel per asfíxia. Després va introduir el cadàver al maleter del vehicle, el va cobrir amb bosses de plàstic i el va abandonar al barri de la Bordeta. Abans us he parlat de l'Anna, la noia que podia estar la primera víctima i que va explicar als Mossos que va aparcar el seu cotxe al pàrquing perquè anava al cinema. Quan va entrar al pàrquing anava sola i Chamba li va preguntar a quina hora acabava la sessió. Doncs bé, la seva declaració va servir als Mossos per fer la reconstrucció dels fets.
6: Quan torna aquesta noia, què passa? Que ja torna amb un noi, perquè ja s'ofereix a portar-lo a casa. I quan se fiquen al cotxe, ells no veuen a ningú, se fiquen al cotxe i quan intenta arrencar, el cotxe no arrenca. I el cotxe no arrenca, era molt estrany, no? I als instants senten un soroll d'una porta i apareix ell. Apareix el Chamba, no?, amb el seu cotxe dins el pàrquing. I clar, allà es troba els dos. I llavors ell li pregunta què passa, si no s'entén el cotxe. Llavors ell li diu que obri el capó, i a l'obrir el capó ell fa un canvi d'una peça elèctrica del cotxe i ja engega, no? Què passa? Que dins de totes aquestes circumstàncies resulta que l'amic d'aquesta noia, doncs, era estudiant d'enginyeria, i ell observa una cosa estranya, diu, aquest canvi que ha fet, si el cotxe no hagués pogut entrar amb el cotxe amb aquest canvi, vull dir, hauria estat impossible, no?, que no hagués funcionat, no? El que passa que no li donen més importància, fins que detona tot en premsa, i llavors se n'adonen, i llavors venen explicant-se-ho. Nosaltres vam imputar per aquest fet a Chamba, per una tentativa d'homicidi, perquè creiem, o creiem, estem convençuts que es van donar totes les premisses perquè ell va intentar això amb aquesta noia.
2: Un mes i mig després de l'assassinat de la Isabel Bascuñana, quan es van començar a saber els detalls, l'Anna va anar a explicar la seva experiència als Mossos i tremolava perquè era conscient que amb ella li va anar d'un pèl. El crim està resolt, però es podia haver evitat la mort de la Isabel? A l'Equador, a Chamba li van caure 16 anys de presó per haver violat i matat 8 dones, però només en va complir 7 i mig. Va estar la

0: i de Amsterdam aquí, a Lleida, on tenia part de la seva família, que ja estava aquí.
1: Però encara hi ha més fets incomprensibles. Estiguem atents. En un temps rècord va aconseguir netejar el seu expedient criminal i va obtenir un passaport legal que li va permetre aterrar a Espanya. I així són les coses, per difícil que costi de creure-les. Com va poder el monstre de Machala arribar a Lleida sense que ningú s'adonés que era un assassí en sèrie? L'advocat Paco Sapena, que va defensar els interessos de la família bascunyana, no va parar de preguntar-se com va aconseguir passaport a l'Equador i va poder arribar a Espanya l'any 2000, poc després de sortir a la presó. La llei diu que has d'estar net d'antecedents penals per obtenir passaport i permís de residència a Espanya. I ell, de net, res, tot el contrari. Duia a sobre un historial de crims abominables. El nostre amic Ferran Grau, periodista que ha investigat a fons el cas, apunta té dues possibilitats.
2: A l'Equador, en aquell moment, sols podia complir 16 anys màxims de presó. Matessis a qui matessis. Ell tenia 8 víctimes, però va complir 16 anys. En lloc de 16 anys, com que li van fer una amnistia anomenada 2x1, amb, diguem-ne, abraçada també per l'Església Catòlica de la zona, compleix 8 anys. I aquí hi ha un punt fosc en tota la història, perquè aquest home surt de la presó i aquest home surt sense antecedents d'aquesta presó. Hi ha diferents teories al respecte. Una és que hagués pogut netejar el seu expedient a través d'una màfia. Resulta que hi ha evidències de màfies equatorianes del moment que et netejaven els expedients per una quantitat tan senzilla com 300 euros. I d'altres és que simplement la pròpia justícia i la pròpia policia de la zona i els ines bé fer fora, d'alguna manera senzilla, tota aquesta gent que tampoc no sabien massa bé com mantenir-la al país. Per tant, surt de l'Equador amb els papers absolutament nets.
1: Han passat 14 anys i la família, amb el Vicenç Bascunyan al capdavant, continua demanant el mateix.
3: Si sou capaços de crear l'alarma social que penso que ha de tindre aquest cas, jo penso que fareu no un favor a nosaltres, a la família, perquè la família és difícil que torni a patir per això, sinó a la societat en general, no? I és un tema ja de, no d'anar de venjança, perquè al final la venjança no serveix de res, eh? Nosaltres no tenim necessitat de venjança, el que tenim és necessitat de protecció, no nosaltres, sinó la societat en general. I si no es fa alguna cosa, per desgràcia, d'aquí un temps potser tornem a parlar d'algun altre mort. És difícil de dir, no? Però com a mínim aquesta persona hauria de tornar al lloc d'on no tenia que haver sortit mai, que és el seu país.
4: Per què matem per tenir plaer sexual? Adrià Pujol, el nostre antropòleg de capçalera. Bona nit.
5: Bona nit. Quin tema, eh? Quina entrada de tema. Jo me n'aniria, així, per fer-ho una mica fàcil, me n'aniria el senyor Sigmund Freud i aquelles dues pulsions que ell especifica, que és la pulsió de vida, o eros, de vegades també n'ha dit, i la pulsió de mort o destrucció. Dues pulsions que conviuen, que són antitètiques i que com a bon binomi ens van molt bé per entendre les coses complexes, perquè els simplifiquem. Antitètiques, deia, i que al mateix temps l'una no existeix sense l'altra. Són dues pulsions, la de la destrucció, la de la mort, la de caminar cap a la cosa inorgànica i la de viure, procrear i seguir endavant, que s'ajunten o es manifesten en aquests casos de violació amb mort de per mig. Que això porti a tenir plaer o no? Freud diria que sí.
4: Dues pulsions, una que no existeix sense l'altra, però sobta que siguin alhora, no? Què li ha de passar a la ment humana perquè per tenir plaer hagi de provocar el dolor dels altres i un dolor, en aquest cas, irreversible, com és la mort, no?
5: Sí, el que passa és que en aquests casos d'assassinats amb sexe pel mig i sexe alhora que maten, no està clar que sigui la ment qui governa en aquell moment l'acte. Ni un ni l'altre, ni l'acte sexual ni l'acte de matar. Jo crec que la ment fins i tot es pot arribar a apagar. Això no justifica res ni ningú. Això és que se li va anar de les mans, no?, que se sol dir. No, escolti, ja sabia què feia aquest senyor. Però no crec que sigui un plaer entès així com l'entén tothom que ens està escoltant.

0: que és algun altre tipus de cosa.
1: Què pot més, el plaer o la mort?
0: És que el fet de dominar l'altre, no només sexualment, sinó que perquè el pots matar, et dona el plaer de la superioritat. Però no tinc clar que sigui un plaer sexual. Sí que, una vegada més, molta escola psicoanalista diria que aquí hi ha coses de líbido, etc. Però és una cosa de superioritat, bàsicament.
1: I la superioritat també té a veure amb la repetició? És a dir, tenim un cas d'un assassí en sèrie que mata 8 dones a l'Equador amb el mateix procediment i arriba a Lleida i mata una altra. Repetició i superioritat.
0: Home, jo no conec la fitxa psicològica d'aquest senyor, però el perfil exterior, que és el de la pulsió de la mort, una vegada més, indica que si una cosa t'ha sortit bé i tu has passat bé, la repeteixes. Que aquesta cosa sigui un assassinat i una violació és abjecte. Però si a tu t'ha anat bé i t'ha agradat, doncs clar que repeteix.
1: Adrià Pujol, gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Quan expliquem crims sempre es fa molt difícil de respondre la pregunta de per què matem. Hi ha mil respostes i cada cas és diferent. Continuarem explicant casos i buscant respostes, encara que ens costi molt d'entendre com és que un home, autor de la violació i assassinat de 8 dones, pugui continuar matant impunement. En fi, encara hi ha massa foscor a la nostra societat i, sobretot, per a les dones. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Documentació, guió i entrevistes, Lídia Orriols. Adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Itàlia es planteja suspendre l'espai Schengen amb Espanya després que s'hagi agreujat la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre Antonio Tajani ha dit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per la seguretat nacional. Per això l'executiu d'extrema dreta italià vol aturar la lliure circulació de persones amb Espanya. Als Estats Units, la Casa Blanca també acaba de reaccionar a aquesta arribada de milers de persones des del Marroc. El govern nord-americà l'atribueix a les polítiques, diu, globalistes d'extrema esquerra d'Espanya. Sobre el terreny, la situació també es complica. Segons informa l'agència EFE, les autoritats marroquines han llançat gasos lacrimògens i canons d'aigua per dispersar la multitud que es concentra al voltant de la frontera amb Ceuta. Demà Pedro Sánchez viatjarà a la ciutat autònoma per abordar aquesta crisi. Aquest vespre ha autoritzat la mobilització de l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil, que està desbordada. La majoria de migrants estan arribant a Ceuta nedant. Més notícies amb en Joan Vilaplana.
2: El jutge va rebutjar una ordre de protecció per als dos fills de la dona assassinada a Barcelona dimarts a mans de la seva parella. L'agressor va denunciar ara fa 15 dies la víctima davant dels Mossos per maltractar-lo a ell i a les criatures. La fiscalia va sol·licitar al jutge que separessin els fills de la mare i del marit, però el magistrat ho va rebutjar.
1: Vox recorre al Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura perquè també condemni per tràfic d'influències David Sánchez, el germà del president espanyol, per la plaça de coordinador de conservatori de la Diputació de Badajoz, que li van fer a mida. L'audiència provincial el va condemnar per prevaricació a 9 anys d'inhabilitació per a feines al sector públic, però el va absoldre de tràfic d'influències perquè no es va poder provar si l'ordre de contractar-lo venia de dalt.
2: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país fos objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
3: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectius van violar l'espai aeri polonès.
1: I la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després de l'atac amb un dron ahir contra un port egipci a 50 quilòmetres del canal de Suez. Ningú ha reivindicat el dron que va provocar un incendi en dos vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Segons l'agència EFE, fonts de seguretat d'Egipte descarten que el dron el llancessin Israel, l'Iran o els Houthis. De fet, els rebels del Iemen s'han desmarcat avui de l'atac contra el port de Damietta. La circulació per la carretera del port de la Bonaigua no es normalitzarà com a mínim fins d'aquí un any. Territori ja ha començat les obres d'emergència per estabilitzar aquesta via afectada per moviments de terres. Al maig es va obrir un esvoranc al ferm. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Les obres força complexes consisteixen en la inserció al subsol de pilons encastats. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
5: Hi ha el que es diu una paleosia visada, un moviment profund de la muntanya, i amb aquests pilots el que estem intentant és cosir-lo, contenir-lo.
4: La primera fase de les obres s'executarà este estiu i la segona l'estiu que ve. Durant tot este temps es mantindrà el pas alternatiu a la carretera.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
6: Bona nit. La UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions de la FIFA a inversors privats. Marc-André Ter Stegen abandonarà demà al matí l'estatge de pretemporada del Barça a Anglaterra per marxar, com s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam. La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el club blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. A segona, el Sabadell ha fitxat el davanter uruguaià Gastón Valles, arriba procedent del Tenerife. I en bàsquet, Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base del Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el jugador del Barça de bàsquet, Shane Gelia, pagarà la seva clàusula per cada lliure i fitxarà pel Dubai.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: El búnquer.

0: 1880, Brussel·les, Bèlgica. En Carles somia que un dia serà president.
1: Ah! Però, home,
2: tranquils,
1: no es parla de política en aquest programa. No s'ha fet mai. I per la música jo diria que no parlarem ni d'un Carlos ni de cap homeless.
0: No. Bueno, sí.
1: Sí?
0: Sí, sí. Us podeu engalanar fort, perquè avui ens endinsarem en l'aristocràcia belga més selecta.
1: L'aristocràcia belga?
0: És que no sé si m'estaves dient, pobre, no entes la pregunta que em feies.
1: No, que dic que per la música no sí. Crec que apareguin molts de homeless
0: no,
1: a la biografia
0: no,
1: d'avui.
0: No.
1: O sigui, són rics.
0: Algun... Bé, aviam...
1: Bueno, són... és igual, no me'n facis spoiler.
0: Ell està al cantó dels rics, diguéssim. Va. Ja està.
1: Ja
0: que,
1: està.
0: Que pot aparèixer un homeless? La... Sí, pot aparèixer.
1: Sempre pot aparèixer un homeless.
0: Sí, sí, sí. Som a la mansió dels Carton de Vuillard.
1: Carton?
0: Carton. Carton de Vuillard. Una família noble que dona la benvinguda a un nou membre de la dinastia, l'Adrian. O l'Adrian.
1: Adrian!
2: Adrian!
0: El nostre protagonista d'avui. Coita'l.
1: Eh! Aquest nen, és, aquest plor, és nou, no?
0: Sí, és un...
1: És com més de...
0: Més de ric.
1: Més de ric.
0: Sí, és el...
1: Més de ric.
0: El ric plora diferent.
1: El pobre és aquell... Anem a menjar! Calla, nen.
0: Calla.
1: Hòstia, tio, acabes d'arribar, nano.
0: Hòstia. El naixement de l'Adrian és l'esdeveniment més comentat del moment. Des de la seva arribada al món que la gent no parla d'una altra cosa.
1: Ai, ha sortit raro.
0: No.
1: El niño langosta.
0: No.
1: El niño gato.
0: No, el nano ha nascut bé. És del tot normal. Però hi ha una cosa d'ell que grinyola una mica. Resulta que l'Adrian ni s'assembla al seu pare, ni tampoc a la seva mare.
1: Home, tot fos això, perquè de vegades veus els pares i dius tant de moment no s'hi sembli.
0: Una mica greu sí que ho és,
1: Jair. Per què?
0: Perquè, bueno, és que el tema és més complicat del que sembla.
1: Aviam.
0: Resulta que l'Adrian ha sortit clavat a un amic íntim de la parella.
1: Ostres. Ostres.
0: Fet que ha disparat els rumors d'infidelitat dins del matrimoni. Hi ha qui diu que l'Adrian és fruit d'un adulteri.
1: A qui s'assembla? En Toni Cruz?
0: Cuidado, que ara ve lo gros, eh?
1: Ah!
0: L'amic de qui sospita no és un home qualsevol. L'amic i possible pare de l'Adrian és en Leopold II, el rei de Bèlgica.
1: Bueno, susto primer i després et diré, també, que un rei no ho faria mai, això.
0: Ah.
1: Un rei no t'ho faria mai, això.
0: En principi, bueno, no ho sé, en Leopold II, recordeu, programa 114 de la segona temporada, escolteu-lo per saber que no convé tenir-lo d'enemic.
1: Leopold II, que era un tio que feia anar amputant braços de nens petits.
0: Correcte, sí, negres, concretament.
1: Sí, negres.
0: Això sí. Els rumors que l'Adrian és fill del rei estan prou fonamentats.
1: Aviam.
0: En Leopold és un faldiller que feia temps que rondava la mare de l'Adrian, i la semblança entre ell i el nen és tan gran que tothom dona per fet que el rei n'és el pare.
1: Ostres, tu.
0: Malgrat els rumors, qui s'encarrega de criar l'Adrian és precisament el pare no biològic. És el primer que dubta que aquell nen l'hagi engendrat ell, però tot i així se'n fa càrrec igualment. El cuida com si realment fos fill seu.
1: Doncs ben fet, perquè l'Adrian no en té cap culpa.
0: Ah, exacte.
1: Que el pare sigui un penques.
0: L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian se separa de la dona i se'n va viure a Egipte, on aconsegueix una feina com a director dels ferrocarrils del Caire.
1: Uf, ja t'ho regalo, eh?
0: Sí. Sí, perquè si aquí a l'R3 ja és complicat.
1: L'R3 del Caire...
0: L'R3 del Caire... Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és que no sé què dir-te, jo no he estat al Caire. Però tu creus que ha d'anar molt pitjor que els rodalies d'aquí?
0: Jo he vist algunes imatges de l'R3 últimament amb gent ficada allà dintre.
1: Sí.
0: Que no es poden tancar les portes de gent que hi ha.
1: És que som a un telenotícies de que la gent vagi asseguda al sostre del tren.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És que falta ben poc i no toqueu els cables de dalt.
0: I això és, tot això és des de que ens ho estan transferint, des de Madrid.
1: És que no ens haurien d'haver transferit mai.
0: No, és que em dóna la sensació que no sabem portar-ho, Anava molt més bé abans.
1: Perdona, és que, clar, a Catalunya no hi ha ningú que sàpiga com funciona.
0: No.
1: Sempre ho han fet a Madrid.
0: Ah, això ho han fet sempre des
1: això
0: de Madrid.
1: Això ho portarem nosaltres.
0: Sí.
1: Bueno, i qui? Ah, no.
0: Qui? Els dels ferrocarrils de la Generalitat. No és el mateix.
1: No pots portar el tio que porta el cremallera de Montserrat, no te'n pot portar...
0: L'R3.
1: No, és molt diferent.
0: D'entrada no entendrà ningú. L'any 1886, l'hipotètic pare de l'Adrian... Ah, ja ho he dit, això, perdoneu, que m'he despistat amb l'R3.
1: Som al Caire.
0: Estem amb el Caire, que al tio li han donat feina...
1: I que ha marxat i ha deixat el fill tirat, aquí.
0: Exacte. No, no l'ha deixat triat.
1: Com que no?
0: No, no, se l'emporta.
1: Al Caire.
0: L'Adrian se'n va amb ell, que no és el seu pare, però se'n va amb ell. El nostre amic comença una nova vida a l'Àfrica.
1: Uf.
0: L'Adrián arriba al Caire amb 6 anys. El seu hipotètic pare guanya molts diners i els inverteix a donar el millor ensenyament pel seu hipotètic fill.
1: Hipotètic queda molt lleig.
0: Sí, és veritat.
1: Prou.
0: Li direm pare
1: és el meu hipotètic pare. Escolti. No, escolti.
0: Li direm pare, de pare i fill.
1: Pare i fill, ja està.
0: Tots sabem que és fill del rei, però és igual. El petit Adrián estudia a les millors escoles d'Egipte i durant l'adolescència estudia als internats més prestigiosos d'Anglaterra. El seu pare vol que sigui un advocat d'èxit, però el nano sembla poc entusiasmat amb la idea. Ell té altres intencions. A ell li agradaria ser soldat.
1: Com que vol ser soldat?
0: Sí.
1: Però, Adrián, tens la vida solucionada. Deixa de fer el quillo, fes cas al teu pare.
0: Bueno.
1: Que el senyor que et fa de pare, el teu hipotètic pare.
0: Sí. Però què diu el gen? El gen...
1: Clar.
0: És fill d'un rei.
1: És fill d'un rei, sí.
0: Et queda algú, llavors dius, vull ser soldat. Ara no me recordo si vull ser...
1: Soldat
0: o idiota.
1: O idiota.
0: Idiota.
1: Una de les dues coses. Pot ser les dues coses.
0: També, i tant, home. I tant, i tant. De fet, crec que és un requisit. El pare també va boig per treure-li la idea del cap, però no hi ha manera. L'Adrián s'ha capficat que vol ser soldat i té decidit ser-ho peti qui peti.
1: Vinga.
0: Amb 19 anys, l'Adrián abandona els estudis i s'allista a l'exèrcit britànic.
1: Però com que... Però no era belga? Però què estic llegint jo fa rato?
0: No, sí, sí, era belga. L'exèrcit belga, però mai hauria acceptat a files un aristòcrata com ell. I menys encara havent-hi rumors que és el fill del rei Leopold. Per aquest motiu, l'Adrián s'allista a l'exèrcit britànic per assegurar-se que l'accepten. Quan ho fan, la mirada se li torna més pura i brillant que mai. Som al 1900. Després d'uns mesos d'entrenament, l'exèrcit destina l'Adrián a la guerra de Sud-àfrica, on l'imperi britànic intenta resistir l'embestida de les milícies Boers, els fills dels colonialistes instal·lats a Sud-àfrica.
1: Oh, quin merder, tu.
0: És una guerra dura, i entre els soldats que combaten al front hi ha l'Adrián.
3: Que hi ha nens!
0: Doncs no hi han de fer res. Com una guerra. L'Adrián no pateix gens. Té l'adrenalina pels núvols i s'ho està passant d'allò més bé.
1: Què dius?
0: És feliç com un anís. Li encanta la guerra i no li té por. El nostre amic és el primer a saltar les línies enemigues amb el fusell a la mà.
1: Què fa? És
3: boig. Cap allà, cap allà!
1: Cap allà, tira, veniu, veniu! I et gires i no hi ha ningú.
3: Per què no veniu?
1: El maco que vagi sol.
0: Està boig, aquest tio. Està ben grillat. I com era d'esperar, tarda ben poc a llepar fort.
3: Que
4: tal, loco? Mata l'Adrián.
1: És genial, l'exèrcit britànic, si us plau. Com és que hi ha tants andalusos? Que són gent de Gibraltar, que no s'han portat allà.
0: Suposo, clar, deu ser això. No l'han matat, eh? Però ha quedat molt mal ferit. L'Adrián rep un tret a l'estómac i un altre a l'engonal.
1: Oh.
0: No semblen els millors llocs per rebre un tret.
1: És que ha de fer molt de mal, eh?
0: Que a l'engonal hi passa alguna canonada ben parida, eh?
1: L'engonal no et fa molta cosa? Quan estàs en una baralla i estan a punt d'apunyalar-te, no et fa molta angúnia? No et fa molt que et clavin el ganivet a l'engonal? Jo és el que em tapo primer.
0: És com, on vulguis menys l'engonal,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo si hi ha una discussió em tapo l'engonal, directament.
0: Els metges li salven la vida de miracle, però queda mig invàlid.
1: Aquest susto et fa perdre les ganes d'anar a la guerra.
0: Doncs
1: això
0: mira, t'equivoques de ple.
1: Hòstia, no.
0: Quan l'Adrián recupera la mobilitat a les cames, es fot a entrenar com un boig per poder tornar a l'exèrcit com més aviat millor.
1: Forcis, que tens els punts frescos encara.
0: La valentia de l'Adrián li val uns quants ascensos. L'any 1902 el destinen a l'Índia com a tinent i en torna 6 anys després com un dels homes de més rang de l'exèrcit. Tan bon punt arriba a casa, després del trasllat ja prepara el casament.
1: Yep.
0: L'Adrián es casa amb una comtessa austríaca, la Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Babenhausen.
1: Com has dit que es diu?
0: Friedrich Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Francisca Fugger von Babenhausen. La Rosa, vaja,
1: seguiríem
0: Rosa, la Rosa, la Rosa.
1: Sí, perquè és el que s'entén millor d'aquí
0: al mig. Sí, Rosa Sabina, la Rosa.
1: Rosa Sabina, Francisca.
0: La mossa no és pas conscient del que acaba de fer. S'ha casat amb un boig enamorat de la guerra. Tan bon punt l'Adrián té l'oportunitat de tornar al camp de batalla, fa les maletes i se n'hi torna. L'any 1913 se'n va a la guerra de Somalilàndia britànica, el que seria l'actual Somàlia.
1: Somalilàndia?
0: Sí.
1: Fa molt de riure, eh?
0: És com...
1: és el país de 10 més 2.
0: Sí. A Somalilàndia.
1: Somalilàndia.
0: Bueno, l'Adrián entra a la guerra per donar-ho tot. És l'home més valent del batalló. No té por de res. Les bales enemigues li passen pel costat i ell ni parpelleja. Això sí, la seva manera de fer li torna a sortir un pèl cara. Primer li foten un tret al braç.
1: Noi.
0: I també rep un tret a la cara que li fa perdre un tros d'orella i un ull.
1: noi.
0: És que no vigila, res.
1: No, vagi, no fiquis la cara davant.
3: Està loco, l'Adrià.
1: Està loco.
0: El nostre protagonista torna a arribar al campament militar amb un peu a l'altre barri.
1: Ostres.
0: Després de quedar-se a Borni, quan li donen l'alta, el primer que fa és demanar reincorporar-se a files. Vol tornar a primera línia.
1: Altre cop, aquest tio.
0: Carregós, aquest paio.
1: És que hi ha gent que no té aturador.
0: No ho veuen, eh? I estàs allà, a primera fila, allà apuntat.
1: Sí, sí,
0: oye,
1: sí,
0: a tu no t'havien matat?
1: Sí, bueno, sí, cada cop té menys parts de cos.
0: Com que ara no s'hi veu d'un ull, això va molt bé per apuntar amb la pistola.
1: Sí que va molt bé.
0: Ja no has de picar l'ullet.
1: No.
0: Eh?
1: Ai, és que em fa mandra picar l'ullet. Doncs mira, ja està.
0: El tio, per això, amb l'ull malament, no pot afinar bé la punteria. La profunditat li falla.
1: És veritat.
0: Que és veritat, això. Si us tapeu un ull i piques sí. aigua amb un got, cuidado.
1: És molt, sí, és molt problemàtic.
0: Ara prefereix la lluita cos a cos. L'Adrián és un espadatxí excel·lent. Sempre que entra en combat, ho fa amb un pegat a l'ull, a l'estil pirata. Un dia li donen un ull de vidre per veure si li va millor, però el fot al riu perquè diu que li fa nosa. Fora.
1: No m'agrada, això.
0: L'Adrián vol que les cicatrius es vegin. Diu que les ferides de guerra no són cap vergonya. I compte perquè ara tindrà l'oportunitat de demostrar de quina pasta està fet. Fins ara ha lluitat en guerres de segona divisió, però ara ha esclatat la Gran Guerra.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta ara deu estar content, eh?
0: Què, Rosa, me n'hi vaig o què?
1: Sí, diuen que ha esclatat la Gran Guerra.
0: Ah,
1: ja li diuen així des del primer dia, sí. La Gran Guerra.
0: El 1915 l'Adrián s'embarca en un vaixell amb destinació a França per combatre el front occidental. Poc després d'arribar al front, els alemanys bombardegen la trinxera on s'amaga i un dels projectils li deixa la mà feta un xafastre.
1: Vigila, vigila. I és que aquest és el tio...
3: Ei! Ei! Ei! Que estàvem dormint, eh?
1: Aquest tio, allà on va, és el tio que no has de tenir mai al costat.
0: No!
1: Hi ha gent desgraciada.
0: Sí que
1: a la feina, ja veus,
0: ja
1: un tio que sempre té mala sort.
0: Sí.
1: Canvia la cadira.
0: Aparteu-vos. Els que tenen mala sort, se'ls
1: ja
0: se'ls ha d'ajudar?
1: No, se'ls ha d'ajudar.
0: Us heu d'apartar.
1: No, perquè, a més a més, hi ha gent que la busca.
0: Hi ha gent que
1: se'l... El tio que té mala sort a la feina, que, a més, el catalalí a l'hora de dinar, que sí. Es porta bacallà en xamfaina i l'escalfa al microones...
0: Aquest és un desgraciat.
1: Què estàs fent?
0: Què estàs fent?
1: Què estàs fent? Hi ha coses que pots evitar a la vida.
0: I tant. Una és venir.
1: Demana la baixa.
0: Demana la baixa.
1: Hi ha gent que és experta a demanar la baixa.
0: Doncs ja està.
1: Demanaré la baixa. Per què? Perquè fa temps que no la demano. Escolta.
0: Ah, no sabia que es pogués fer.
1: Sí, això que... Nosaltres no sempre som autònoms, però es veu que hi ha gent...
0: Hi ha gent que en sap, eh? L'Adrián perd 3 dits i n'hi queden un parell penjant de la... Bueno, un...
1: O sigui...
0: Molt lleig. Li queda molt malament la mà.
1: N'ha perdut 3 i 2
0: que queden
1: penjant.
0: Molt mal penjats. Ell demana als metges que li amputin els dits que li queden, però els doctors s'hi neguen. Com que no li fan cas, l'Adrián s'amputa ell mateix els dits amb les dents.
1: Per favor!
0: Quin mal. M'estic marejant.
1: Quin mal. És que... Mira que hem explicat bestieses aquí en aquest programa, però aquesta és d'aquelles que...
0: És de sensació.
1: Sí.
0: Arrencar-te els dits amb les dents...
1: No.
0: Ah.
1: Tu fer-te mal a tu mateix amb la boca és molt...
0: Cuidado.
1: Cuidado.
0: Tot el que us estem explicant està documentat,
1: sí.
0: Eh? No estem exagerant res. L'Adrián és un salvatge i s'emputa els dits a mossegades. I tot perquè es nega a abandonar la guerra.
1: Gangrena. Això és gangrena. Si no t'has rentat les dents abans, gangrena.
0: Doncs efectivament.
1: Què?
0: Que sí, que sí, que l'Adrián es deixa la mà feta un Cristo i la gangrena acaba apareixent. Ara sí que els metges han d'amputar-li...
1: Però si els dits se'ls ha amputat ell.
0: Sí, els metges li han d'amputar ara tota la mà.
1: Aquest tio tornarà a casa que semblarà Mr. Potato. A mig muntar.
0: La seva dona,
1: què et
0: no.
1: Fot? No. No sé, Josep, has tornat...
0: T'has fet alguna cosa amb ell?
1: T'has fet... El color és nou. T'has fet un bany de color?
0: Sí. Encara li falten unes quantes ferides més, eh? No hem acabat. Quan torna a casa, la marquesa austríaca se'l troba sense una mà, borni d'un ull i amb uns quants forats al cos, a més dels que ja duia. Entre el 1915 i el 1918, l'Adrián rep 5 trets més. Procedim a relatar per ordre cronològic els nous trets que porta el cos. Té bales incrustades al turmell, que això per caminar va fatal.
1: Fatal.
0: El maluc.
1: Sí.
0: A la cama.
1: Sí.
0: I a l'orella que tenia sencera. Perquè recordeu que ja va rebre un tret que se li va carregar l'orella i l'ull.
1: Sí, és veritat, com en Donald Trump. Sí.
0: Doncs ara a l'altra banda, l'altra orella. Això sense contar tot el que ja portava de la Gran Guerra, abans, d'abans.
1: Bueno,
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquest tio, si passa per sota el detector de metalls aquell de l'aeroport...
0: Bueno, se torna boig.
1: Quítese el cinturón. No, no, no, sí, no. Sí.
0: Si me quito todo el hierro que llevo, me muero. La Primera Guerra Mundial acaba quan l'Adrián té 38 anys. Ah. És jove, però es mou com un vell. L'envien a recuperar-se de les ferides a una residència d'avis. És el pacient més jove, però el que està més cascat.
1: Ostres, et guanyes el respecte dels avis d'allà, que això és gros, eh? Perquè l'avi no et respecta mai, eh?
0: Allà l'Adrián aprofita per redactar les seves memòries, on escriu...
1: Aviam.
0: Sincerament, he gaudit de la guerra. Per què la gent vol pau si la guerra és molt més divertida?
1: No està bé, no està bé, eh? No està bé, el nano no està
0: Però està bé perquè ho explica obertament i públicament, no? Que a vegades hi ha gent que potser és d'aquest tarannà i van amb un altre missatge per davant.
1: Sí, és veritat, t'explica una altra cosa. La guerra...
0: Al senyor li agrada, doncs, evita. Com us podeu imaginar, tan bon punt li és possible, l'Adrián abandona la residència i se'n torna a les files de l'exèrcit. A mitjans dels anys 20 el destinen a Polònia, on li donen una feina menys perillosa que de costum.
1: Ara, a fer informes i lluny del camp de batalla.
0: Bueno, penseu que el seu historial mèdic l'ha fet mereixedor de les condecoracions més altes de l'exèrcit. Té reservats els llocs de feina més privilegiats. Això fa que Polònia s'hi estigui 15 anys vivint una vida pràcticament de prejubilat. Qualsevol estaria content, però... Què li passa al nostre amic?
1: Ai, que se'ns avorreix.
0: S'avorreix. Per sort seva, el 1939 se li acaba la calma.
1: Home!
0: Hitler envaeix Polònia i l'Adrián torna a primera línia de foc. A davant de tot, el que li falta l'ull i la mà, davant. A hores d'ara, el nostre protagonista frega els 60 anys i està fet caldo. Però, com sempre que hi ha una guerra, se'n va content cap al camp de batalla. Ara és un militar de rang superior. S'encarrega de coordinar la defensa de les tropes poloneses contra els nazis.
1: El paio que coordina va de plom fins aquí.
0: Sí.
1: Eh? No, o sigui, no en quedarà cap de viu.
0: No dona molta confiança.
1: No.
0: Quan t'està donant les ordres un tio que li falten la meitat de les extremitats...
1: Aneu al tanto, home
0: aneu,
1: sí. No,
0: perquè, no, què ho diu, per experiència, tinent?
1: Com s'ho ha fet això, amb una grapadora a l'espatx o què?
0: Per primer cop, l'Adrián pren una decisió sensata. Plegar quan toca.
1: Bé.
0: Tan bon punt veu que Polònia està perduda, ordena la retirada dels seus homes.
1: Bé, home, bé.
0: Però la guerra no ha fet més que començar. Se'n va cap a Noruega, el següent front que cal defensar. Però... Plega ja.
1: Ostres, és que hi ha gent que no ho veu, eh? Gent que no sap quan ha de plegar.
0: Te'n diria una bona llista.
1: Sí. Sí, però... No.
0: A Noruega continuen els maldecaps. Resulta que l'abril del 1940 l'avió en què viatja rep l'impacte d'un antiaeri enemic.
1: Hòstia, noi.
0: L'Adrián s'acaba estavellant contra el terra.
1: Per la fressa, jo no sóc enginyer,
0: no.
1: Però per la fressa...
0: Ni metge.
1: Ni metge. Jo crec que ara sí que l'han rebentat.
0: Doncs no.
1: Què?
0: L'avió s'estavella enmig d'un camp, però la destresa del pilot fa que tota la tripulació sobrevisqui.
1: Lo d'aquest tio es comença a ser molt gros.
0: És curiós, eh? No, ha estat a punt de morir moltes vegades.
1: Moltes vegades.
0: Mig any després d'estavellar-se en un avió, la història es repeteix. A principis del 1941, mentre sobrevola Líbia, l'avió pateix una fallada de motors... i acaba al mig del mar.
1: Ofegat.
0: L'Adrián torna a sortir viu de l'accident.
1: Prou.
0: Ojo, eh?
1: Prou.
0: Sobreviure a dos accidents d'avió. Hòstia, nano. Home, has de perdre la por a volar, suposo.
1: Suposo que sí.
0: Perquè ja t'ho agafes com... No passa res, si cau, tranquils.
1: No, sí, tranquils, que a mi ja m'ha passat. Això ja m'ha passat.
0: T'imagines que hi ha turbulències i vas al costat d'un tio? Hòstia, tranquil. Jo he caigut dues vegades i no m'ha passat res.
1: És només...
0: És el susto.
1: És el susto. Aquell, sí que... i a més, si caiem a l'aigua... Home, si caiem a l'aigua, vostè li falta una mà.
0: Sí.
1: I nedar amb un braç és molt complicat, eh?
0: Va donant voltes
1: tot el
0: rato, eh? Si ho
1: heu provat, vas fent així.
0: El nostre protagonista acaba al mig del mar. Neda, bueno, té un braç, li falta només la mà, pobra. Fins a la costa libanesa i arriba nedant, i un cop a terra ferma, acaba detingut pels soldats feixistes italians que controlen Líbia. El detenen i l'envien a un camp de presoners d'Itàlia.
1: Jo em sap greu dir el que diré, però a hores d'ara, respecte... Però l'Adrián fa que en Salvador Fàbrega em sembli un merdes.
0: Bueno, sí, cuidado.
1: Si el recordeu...
0: Respecte a Salvador Fàbrega, sí. Capítol 144 de la quarta temporada, un heroi català i soldat de les forces especials dels Estats Units.
1: Però no han caigut de dos avions.
0: No. L'Adrián és encara més bèstia que la història del nostre Salvador. L'Adrián està a l'altura dels militars anglesos que lluiten contra els nazis amb una espasa i un arc o que neutralitzen un tanc amb un paraigua. Seguim amb el nostre amic. Dos anys després de ser al camp de concentració, el 1943, es fuga a través d'un túnel subterrani. És que no s'està quiet, és que...
3: No pot parar! Aquest sí que té TDA,
0: claro. T'ha de quedar nerviós, molt, eh? Molt, encara molt. Que sigui dels teus, eh? Vols estar quiet un rato?
3: L'acaben de tancar. Hòstia. I no fa ni allò de la primera nit de mà. No, no, anem a fer un túnel, tu. Què has de fer, tu, amb una mà?
0: Un cop fora de la presó, el nostre amic s'amaga a les muntanyes durant una setmana, fent-se passar per un pagès italià.
3: És que, no, o sigui, si els drets per fer aquesta pel·lícula els podem comprar...
0: Sí, home.
3: Fem-ho.
0: Fem-ho, fem-ho. Perquè, a més, la cosa continua. Després d'una setmana fugat, els soldats feixistes el descobreixen i el tornen a detenir. L'Adrián ha intentat dissimular, però no se n'han sortit. És una mica estrany que algú... A qui li falta una mà, sí. Un ull i una orella, que sí. Té forats de bala per tot el cos i que sí. No parla ni una paraula d'italià, sigui precisament un pagès italià. És estrany.
3: Soy italiano, eh?
0: Señor.
3: No, señor, no?
0: Sono il contadino.
3: No, l'uniforme de prestato.
0: Per sort seva, poques setmanes després de ser detingut per segon cop, el govern britànic negocia el seu alliberament i l'Adrián torna a ser lliure.
3: Home, per aquest tio has de lluitar.
0: Sí. Sí, sí.
3: L'has de recuperar, aquest home.
0: Aquella és l'última batalleta del nostre amic, però no l'últim servei militar. Un cop acabades les guerres, la seva col·lecció de condecoracions i la seva valentia el converteixen en l'home de màxima confiança de Winston Churchill.
3: Carai!
0: El nomena Sir i el converteix en la seva mà dreta. Treballa per ell fins...
3: Si us plau, home, és que estem anant a buscar l'acudit tota l'estona. Va, si us plau.
0: Treballa per ell fins que a mitjans dels 50 l'Adrián es jubila d'una santíssima vegada.
3: De collons, va.
0: Ha costat, eh?
3: Collons, tu.
0: Vols estar un rato al sofà, avi?
3: No pot, és aquell avi que no pot.
0: Aquell avi que no para. Segui, li ha dit al metge que
3: segui.
0: Que el metge li recomana a l'avi que segui.
3: Que segui, sí. Vostè no faci exercici, ja mai més.
0: Prou de caminar, ja, sisplau. Encara ens queda una altra dada interessant. Resulta que amb 70 anys,
3: sí,
0: l'Adrián torna a vorejar la mort i de la manera més simple possible. Després d'haver sobreviscut a un bombardeig, a 9 trets de bala i a 2 accidents d'avió, el nostre amic està a punt de matar-se perquè sortint de la dutxa rellisca amb la catifa del lavabo i s'esberla al cap.
3: És que el món és així de cruel.
0: Canvieu.
3: I trist.
0: Heu de canviar la banyera per plat de dutxa.
3: Sempre.
0: A partir dels 60
3: sempre.
0: Anys.
3: Sempre. A més, que t'ho fan molt barat, ara.
0: Sí. Sí. La caiguda fa que l'Adrián es rebenti 3 vèrtebres i perdi la mobilitat. Tot i així, encara tarda una bona pila d'anys a dinyar-la. El nostre protagonista viu fins al 1963, quan acaba morint plàcidament a casa seva amb 83 anys.
3: Bon avi per tenir... I home. Per arribar tu del col·le i dir-li... S'han ficat amb mi perquè m'he tanyit el cabell blau. Sí?
0: Ves a cardar-los un hòstia. Ja vinc jo.
3: Amb l'escopeta.
0: Tu queda't aquí. Vaya, quin avi, tu.
3: Aviam.
0: El voleu veure, l'Adrián Carton?
3: Com està de sencer?
0: Bueno, està...
3: De sencer com està? Digue'm un percentatge. Què li queda de cos?
0: Home, no, es veu bé, eh?
3: Sí?
0: Sí, sí que és veritat que la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
3: Ah!
0: Guaita'l, aquí el teniu.
3: Bueno, fins i tot aplaudiments abans de... No sé si demanar el vot ja o què, però...
0: Li falta un ull, va amb el pegat aquest al ull, com si fos un pirata, i la mà dolenta la té amagada dins l'abric.
3: La cara sí que és de tio amb el que no deu ser fàcil negociar una cosa.
0: No. És tio, se'l veu un tio valent.
3: Un tio ferm, eh? En fi, anem a veure si serà Adrián Carton de Biart, que té nom de vi barato. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
0: Hi ha 4 vots negatius, però s'imposa la majoria a favor d'aquest senyor. Sí que és veritat que va fer aquelles declaracions un pèl polèmiques de perquè el món vol la pau si és més divertida la guerra. És veritat, és veritat.
3: Sí, no s'avorriria ara.
0: Malgrat això, se li ha premiat la bestiesa i la bogeria.
3: Aquí premiem la bestiesa sempre, sí.
0: Fort aplaudiment per l'Adrián Carton, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta... Envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, Adrián Cartón de Biart?
1: Bé, a veure, no m'agrada... És el mateix que ha dit en Peyu.
0: Sí.
1: La frase no m'agrada, però...
0: La seva vida...
1: Ostres,
0: emocionant.
1: Jo crec que es mereix entrar perquè... Bueno, tinc molts accidents, però...
0: Sí, molts accidents. Tenen molts accidents, a sobre sí. Ens interessen, sí.
1: Ja està. Va, doncs, comencem... On és això?
2: Que t'has perdut el paper.
0: Què sí. Passa? Que ara, pla, té, ja te'n deixo un, jo.
1: Sí. Carai, no hi és el meu.
0: No hi és
1: el
0: bueno.
1: Teu. El teu,
0: bueno,
1: sisplau.
0: Sí. Agafa't aquest.
1: Més encara.
2: Molt bé. No t'ho saps tot de memòria, no?
1: No, no m'ho sé de memòria. A veure, aquí, em sembla que...
0: Aquí.
1: A veure, en el seu dia es va fer un búnquer d'en Leopold II.
0: Sí,
1: però, de tant en tant, cal refrescar una mica la memòria d'aquest personatge. No volia oblidar les bestieses que van fer. Sempre parlem dels colonitzadors espanyols, anglesos i francesos, sí. Però belgues no tenen ni un pam de nen.
0: No.
1: Des de ben petit, en Leopold somiava en un imperi belga amb Brussel·les com a capital i també en formaria en part les illes de l'oceà Pacífic, també parts de l'Àfrica, Amèrica, sí. La Xina és i el
0: que,
1: Japó. Això és el que somiava.
0: Oh, és que el belga ara el tenim una mica menys tingut, però eren putes, eh?
1: Sí, però ara la gent somia amb un patinet elèctric.
0: Home, molt.
1: Aquest noi somiava amb moltes coses, trobo.
2: Sí. Home, d'aquest imperi el que els hi ha quedat...
0: Sí, a veure, no. Sí, a Bèlgica.
2: Bueno, petit, és macos. Petit, però és petit,
1: sí,
2: vull dir, és petit,
1: sí,
2: és bufó.
1: Sí, sí, sí. També us diré que va arribar a ser molt i molt ric gràcies a una associació que va fundar, l'Associació Internacional Africana.
0: Oh, que bé que sona.
1: Ostres, sí?
0: No sona gens imperialista. Aviam què tal.
1: Va, doncs comencem. Gent de Vilanova i la Geltrú, atents a la pregunta. De què s'encarregava aquesta associació?
0: Ai.
1: Opció A, explotar tot el territori del Congo a benefici personal d'ell. Opció B, edificar escoles i hospitals a diferents territoris africans i va guanyar diners gràcies a aquests premis.
0: Sí, sí, sí.
1: I opció C, construir un aeroport al Congo per fer el país més internacional, com diu el nom de l'associació.
3: Oh, jo crec que la A, no?
2: La A.
0: La A? Serà la A?
2: Serà la A.
3: Jo crec que la A.
2: La A.
1: Anem a veure si és la A, va, som-hi.
0: Correcte! Molt bé, molt bé, molt bé. Era la A, no? Vaja sorpresa.
1: Sí. A veure, explotar el territori d'una manera ferotge, com fan tots els colons, vaja.
2: Sí, sí, sí.
1: Sense haver-hi estat mai, eh?
0: Ah.
1: No, no, Leopold II governava
0: per
1: a distància. Sí, a distància. Tenia el seu estat lliure del Congo, l'actual República Democràtica del Congo.
0: Molt lliure,
1: i
0: sí.
1: I van esclavitzar i assassinar tots els habitants nadius mitjançant una política opressiva.
2: Bueno, era el que els hi tallava les mans si no treballaven prou,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
0: Si arribava a estar a la feina, tallaven un peu.
2: No,
0: llavors,
2: sí.
0: Pla, arribava a estar.
2: Home.
1: Va morir 10 milions de nadius, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Són molts.
2: Sou així, és més de la gent que viu a Catalunya.
1: Sí. Sí. Tenia una estàtua a Anvers, que bueno, va estar 150 anys, però el 2020 la van retirar.
2: Oh, van tardar poc, eh?
1: Sí.
2: El
0: 2020?
1: Sí, sí, sí. Vinga, seguim, a veure. L'Adrián té una cosa ben curiosa, que és que va perdent parts del cos i va continuar amb la seva vida com si res.
0: Cap problema.
1: És més, continua la vida lluitant una guerra de l'altra.
2: Altra vegada la guerra.
1: Sí, molt pesant.
2: Vinga, la guerra.
1: És ben cert que l'Adrián es va convertir en una espècie de Mr. Potato, com deies tu, Jair.
0: Sí, sí.
1: Però alerta, perquè estem parlant de Mr. Potato d'una manera molt banal, però aquesta joguina té més de 50 anys i ha sigut la joguina més venuda de la història.
2: Què dius? Més que la Barbie?
1: Sí.
2: El senyor
0: Potato?
1: Sí, sí, sí.
2: És un bon dato, aquest.
1: Sí, i va tenir el primer anunci en joguines de televisions americanes.
2: Hòstia.
1: El primer, eh? Evidentment, com que és una joguina tan antiga, ha passat per diverses etapes, no? L'han fet més gran, hi han afegit accessoris...
0: Ah, sí, sempre el recordo igual, senyor Patata. I van fer la senyora Patata.
1: Oh,
0: sí.
1: I tant, també. I fills també tenia.
0: També tenia fills.
2: Patatetes.
1: Sí, sí. Ai, patatetes. Són les de picar, és per picar.
0: Les patatetes,
1: són les vermut.
0: Les patatones.
1: Doncs a veure, gent de Barcelona...
0: Aviam.
1: Us preguntaré sobre Mr. Potato. Aviam com aneu. Quina era la primera idea abans de ser el Mr. Potato que tots coneixem? Tenien una idea. Anem a veure quina era. Opció A. Havia de ser un kit de llavors amb un rasclet i unes pales de coloraines per poder plantar les patates de manera divertida.
0: Val. Sí, divertidíssim. Plantar
1: no,
0: patates.
1: No. És aquella època, també.
0: Sí, també és...
1: Opció B. Eren només accessoris i complements per poder-los clavar a les hortalisses reals que tenies per casa.
2: Ah, com uns llavis i fer aquests
1: sí,
2: llavis al
1: col·lombre.
0: I agafes un carbassó als teus pares.
2: Doncs sí. Pues això si ho comercialitzen jo ho compro, eh?
1: Ah, mira. I opció C, una joguina per acompanyar el calendari del pagès i entretenir la canalla mentre els pagesos treballaven al camp. És per una joguina per fills de pagesos.
2: Està bé.
4: No tinc ni idea.
5: Quina enfora
4: que tenen. Però em sembla que aquesta pregunta en algun moment havia sortit.
2: No sé.
4: Sí?
3: doncs amb el cor, qui no ens agradaria?
5: No sé, què us agradaria?
6: La més clàssica hauria de ser la primera.
7: Jo crec que la primera, no?
5: La primera, sí.
6: La,
5: sí.
6: La.
1: El kit de llavors, un rasclet. Anem a veure si és la.
0: Oh! Oh, no!
1: És la més... És la més divertida. És la idea que compraria en Peyu. Vendre només braços, cames, llavis, braços...
2: Home, però això és molt divertit.
1: Eh que sí?
2: Vas a l'hort i vas ficant el tomàquet uns braços i uns ulls.
1: Vas punxant i col·locar les hortalisses que tens per casa.
0: És divertit,
1: això. És joguina de pobre.
2: Hi havia una variant molt bèstia del Mr. Potato, no sé si l'havíeu vist a la vostra infància.
0: A la vida real.
2: Era com una... Tenia la forma de Mr. Potato i a la zona del cap, a dintre, i duia com llavors de gespa i llavors li regaves el cap i li creixia... I creixien els cabells que no deixaven de ser gespa, diguéssim. I llavors tu anaves tallant els cabells a mesura que creixia la gespa.
0: Ah, està molt bé, això.
1: Sí que és re. Però no hi havia cabells arrissats.
2: Això no sé si encara es comercialitza. Era ben maco, això.
1: Ja, això és maco.
0: Ho deuen haver prohibit, això, perquè la gent no es mengi la sorra.

0: Música actual per una persona que està sempre al cas de totes les músiques, de totes les notícies del cor, i cada dimecres passa pel quiosc a comprar aquestes revistes.
1: Oh, quioscos, eh? Us en recordeu? I tant, sí. Existeixen ja.
0: Avui ens acompanya una noia capaç de parlar-te tant de Laura Escanes com de Mercè Rodoreda. De fet, n'és una gran fan, de les dues. Al seu Instagram t'hi pots trobar des de recomanacions de llibres fins a consells per vestir-te.
2: De vestir-te cada dia com si et poguessis trobar en qualsevol moment el noi que més mal t'ha fet de la història, aquell professor que et va posar un zero i que va pensar que tu no eres prou bona per seguir estudiant. Has de vestir-te cada dia com si t'haguessis de creuar amb el teu pitjor enemic, perquè si no, el que et passa és que vas amb aquella samarreta d'una festa major de fa 50 anys i et creues la persona que més odies.
0: O simplement explicar de què té ganes ella de vestir-se.
2: Ara també per un diumenge per Barcelona. Tinc clar que vull anar una mica de la callo. Per tant, tirarem amb aquestes bermudes. És que... M'agradaré aquest top preciós.
1: La callo.
0: La callo, una mica de la callo. I posa la imatge després de la callo, és meravellós.
1: Qui s'aixeca al matí i diu, vull vestir-me de la callo?
0: És magnífic.
1: Però què és això?
0: També parla dels problemes reals de la gent.
2: M'ha sortit aquest granet a la barbeta i me l'he tocat, me l'he petat. Què passarà? Que estaré tota la setmana amb la marca, amb una crosta... Després em quedarà també la marca, un cop s'hagi curat. A part que em fa un mal horrorós. Què hagués passat si no l'hagués tocat?
0: Sol explicar els seus problemes sense embuts, un dels quals la fragilitat que pot tenir davant de persones com Gerard Piqué, a qui té bloquejat perquè sap que si li demana alguna cosa li dirà que sí a l'acte. També té vídeos que parla de l'amor per la llengua, ja que és filòloga catalana.
2: L'acte d'amor més romàntic que poden fer per tu és aprendre la teva llengua materna. Les llengües no són només un instrument per comunicar-se, sinó que també expliquen moltíssimes coses sobre qui som, què sentim, com expliquem el món. Tenen molt a veure amb la nostra personalitat, amb com ens construïm, no? I com construïm la nostra identitat.
0: I també fa sentències que fan enfadar la gent, perquè les diu amb el tot d'una veritat absoluta que no t'atreveixes a desmentir. Aquests vídeos solen ser acompanyats per la Berta Roca o Roger Carandell, que va perfecte, perquè es donen la raó absoluta i tu, quan acabes de veure el vídeo, te'n vas convençudíssima del que s'ha dit.
2: Noms de buenorro o de buenorra. Noms que automàticament et converteixen en un pibon. Carla. Ho hem comentat d'altres vegades.
3: Però és que estan boníssimes les
2: cables. Carla, un tipus de noia que porta cua sempre que pot, sí. I li queda fantàstic.
3: I pell finíssima, vull dir, no sé si va amb el nom o què, però les Carles és...
2: Una pell...
3: Una delícia.
2: Sí. Una delícia. Sí, pell finíssima.
0: Tenim entre nosaltres una persona espontània que se l'ha vist riure moltes vegades i que té certs problemes en controlar la veu quan s'enfada, i això fa que el seu company Roger Carandell es posi molt nerviós. Rebem amb un fort aplaudiment a la Juliana Canet.
4: Juliana, què tal?
2: Que malament sonen, no, els meus vídeos?
0: Què dius?
4: No, però això és un cop de... Després els descarreguem i tot plegat.
2: No és que estiguin mal sonoritzats. No.
0: Recull maco, aquí.
4: Has invertit en tecnologia en aquest sentit? No.
2: Molt poc, la veritat, molt poc. Però això ja ho té, la feina d'internet.
4: Ja.
2: Que la gràcia és que tota la... que sigui amateur sempre.
4: Sempre.
2: Mai et professionalitzes.
0: Ja.
4: Sí, després quan a la tele volem imitar lo d'internet i fem lo que fem a vegades.
0: Sí.
5: No, però fem-ho amb el mòbil, que quedarà com més...
4: No, fem-ho bé,
1: si
4: com ho hem fet
1: sempre. Si tens una càmera de 50.000 euros, fes-ho amb la càmera.
4: Ja veuràs, sí. Ja veuràs que quedarà més bé. Ja veuràs.
0: Ja veieu que la Juliana té les coses molt clares, però que també fa evidents els seus dubtes i els seus problemes. Un dels seus problemes va ser a l'autoescola.
1: Ai.
0: La pregunta va per la gent de Matadepera. Quin problema va tenir quan es preparava per treure's el carnet de conduir? Opció A, que el dia de l'examen va trobar-se amb una amiga i va començar a tocar el clàxon molta estona i molt fort.
4: Home, això descompta punts, eh?
0: Ah. Opció B, que el primer dia que va veure cons a la carretera va fer slàlom. I opció C, que no se'n sortia gens i es va treure el carnet a la vuitena.
6: A mi m'hagués agradat que em toquessin les altres dues, però me la sabia. Però
1: jo diria... Ja ens estem queixant, eh?
7: La B la descarto bastant.
6: És que lo de l'alum és bastant... I lo del pito també podia ser, però jo...
7: Ai, la A o la C, perdona.
6: La A o la C. És que la C és tan òbvia...
7: Sembla, sí.
6: Us deixo...
7: Digues tu. No ho sé, la C. És que difícil,
2: la C.
4: La C, eh?
0: Sí? Vinga, anem a veure si és la C.
6: És la...
5: La vuitena, Juliana.
2: A la vuitena.
0: què passa? Va ser la pràctica o la teòrica?
8: No, no, la pràctica, la pràctica. La teòrica m'ho vaig treure fàcil i després ja la pràctica se'm va encallar.
4: On vas fer l'examen?
8: A Granollers.
4: Granollers. Jo també a Granollers.
8: Sí?
4: Sí, els de Vic va haver una època quan aquí encara no es feia que baixàvem a Granollers a fer l'examen.
8: I Déu sap que difícil no és.
4: Granollers? No.
8: Al principi no. És bastant fàcil. No hi ha una plaça a Espanya, no?
4: No.
9: Ostres, però, a veure, l'examen te l'han de fer...
4: A la primera me'l vaig treure a Granollers.
9: L'examen te l'han de fer d'on tu ets.
4: D'on ets? És els carrers.
9: Vostè d'on ets? Jo... A Cardedeu?
4: Doncs la Cardedeu,
9: l'examen, ja està.
8: Jo vaig tenir molt mala sort, m'agrada dir.
0: Però, home, 8 vegades
9: és molt massa.
8: Ja no recordo ni... Una vegada em vaig posar en un carrer que estava prohibit. Les feia grosses, jo provocava.
4: Bueno, sí. I inversió econòmica importantíssima.
8: Importantíssima.
4: Perquè s'havia de pagar cada vegada,
8: sí,
4: això.
8: Sí, clar. No, això va ser la gran moneda, eh? Aquí ens ho vam deixar tots, sí. Però va valdre la pena, ara sóc una gran conductora.
0: Bé.
4: L'han encertat, la primera, no recordo ara, no m'ho he apuntat, ostres. La primera l'heu encertat?
0: Sí, la primera
4: sí,
0: i la segona.
4: I la segona.
8: No, el premi?
0: No, la tercera.
4: La segona no. La tercera sí. La primera fila i la tercera han encertat les seves preguntes. Per tant, excepte la gent de la segona fila, podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer. Vinga, aquest pack de salses que se l'emportarà...

0: aquesta.
1: Aquesta és molt fàcil, és un gran tamarracle.
0: És un clàssic.
2: Em sona un huevo, però no és un clàssic.
0: Té a veure amb el cotxe i tal, que hem parlat.
1: Com a clàssic.
0: No, un clàssic.
1: Ja és clàssic, és clàssic.
2: No la pots repetir?
0: Sí. Sí, home. Tot i que, bueno, no sé si...
1: Idea, la Juliana
3: vaig,
1: se la sap.
3: Vaig instaurar una nova normativa. Si el públic no la sap, sí. Si el convidat l'encerta, s'emporta el pack de conserves.
0: Quins nervis, per aquí!
2: Molt bé.
3: Tens a les teves mans, Juliana, una mica de ximixurri, salsa brava, allioli i romesco, que poden ser teus.
0: És el... No, seran meus, perquè aquesta cançó és de Triquell i és un clàssic, es diu Road Trip.
2: Molt bé! No l'havia sentit en el meu.
3: La Juliana Canet, la primera convidada del búnquer que s'emporta el pack de conserves Ferrer.
0: Estic molt il·lusionada, de veritat.
3: Fort aplaudiment per ella i per la Neus. Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
4: Hola, sóc en Roger. M'agradaria preguntar-li a la Juliana si seria capaç de fer un top 3 de les persones més guapes de Catalunya.
5: Roger.
6: Roger Granell sempre està conduint.
5: Sí.
6: Sempre que parlo amb ell està conduint.
7: Sempre. I aquest és un tema que nosaltres toquem molt. Ens hem discutit fins a arribar a crits.
5: Ah, sí?
7: Lo dels tops ens tira moltíssim. I top gent guapa també. Vale, top 3. Ell diu que jo sóc top 2.
5: Sí? Que estàs en segona posició.
7: Jo era top 3, però aquest estiu m'ha sentat molt bé, diu que estic radiant. I que estic
6: al top 2. Estàs molt massa i estupenda, molt bé.
5: La segona persona més guapa de Catalunya ara mateix.
7: Això és l'opinió del Roger, jo et faré un top diferent.
5: Aviam,
7: el meu top és top 1, Úrsula Corberó.
5: Sí?
6: Sí?
7: Mira, escolta, això...
5: Va a gustos, això va a gustos.
7: La meva besàvia andalusa deia que el libro de gustos està en blanco.
6: Vale.
7: És així. Top 1, Úrsula Corberó. Top 2, Anna Castillo.
6: És
7: una noia perfecta, perquè a més a més té aquest tipus de bellesa que sembla que no s'hi esforça.
5: Sí.
7: Ella es lleva així, amb una samarreta de publicitat.
6: Vale.
5: És guapa.
7: És molt mona, té aquest somriure, té aquesta veu així un punt trencada, però al mateix temps dolça, fantàstica.
5: Yeah.
7: I el top 3, potser també podem dir un noi.
5: Home, estaria bé,
7: Podem de dir un noi, va, un noi. Home, Ramon Pellicer ha de ser-hi, no?
5: Home, Ramon Pellicer, sí, estem d'acord. Ramon Pellicer va venir fa poc al programa.
7: Sí,
5: el primer capítol
7: no
5: d'aquesta temporada.
7: Sí,
5: guanya.
8: Guapíssim.
6: Guanyíssim. Home, molt bé, tot.
7: Escolta,
6: i la Diana, per què no me l'has posat, la Diana?
7: Hòstia, tens raó. No, eliminem l'Anna.
6: D'acord.
7: L'Anna Castillo és molt bona, però...
6: És que he pensat, li diràs, però... La Diana, com es diu?
7: La Diana Gómez, la nòvia del Roger.
5: La nòvia del Roger Escapa.
6: Aquí també estic amb tu.
7: És la nostra Scarlett Johansson. Perfecte. És molt bèstia.
6: És molt bona.
5: És més guapa que la Scarlett Johansson.
7: Molt més. I quan la veus a la vida real, a més té algo angelical. Sembla, és d'aquesta gent que sembla que no trepitja el terra. És com si voleia una mica.
6: I millor, perquè ella anava al xicot que...
7: Sí, ja li va veure un cap
5: molt d'alçada. És molt alt, Roger Escapa.
6: És molt alt.
7: I ella és molt baixeta.
5: Ella és baixeta.
7: Llavors ja, clar, es compensa.
5: Neus, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
6: La Laura de Barcelona ens porta una cosa.
5: Un regal. La Laura, hem de dir que porta tot el programa fent ganxet.
6: Que ja ho feia cosa...
5: ahir
8: la vam fer fora, voler marxar.
5: No,
8: va fer resistència no violenta.
5: Per què feies ganxet, Laura, mentre escoltaves el programa?
9: Jo a casa sempre, quan us escolto, faig ganxet o faig fent coses. I doncs he pensat que m'endú.
5: I això és una cosa que portes habitualment a sobre i quan t'avorreixes vas fent ganxet.
9: Sí, normalment sí.
6: I què serà?
5: El que estàs fent ara? Amb què estàs treballant?
6: Serà una bufanda?
9: És un barret.
5: Un barret estàs fent?
6: Per qui? Per tu? Per algú?
9: Per mi.
5: Per tu, eh? Un barret per tu, eh?
6: Ostres, això és meravellós, eh?
8: Aviam, perdoneu, perquè ha portat una manualitat que estic a punt de desmaiar-me. Aviam, Neus.
6: Escolta, aquestes lletres...
5: Espera, que ha fet uns posagots, també.
6: Sí.
8: Oh, no!
6: Ah, és per menjar, això.
5: Això són uns
6: estalvis.
5: Ah, això són uns
6: estalvis. No sé com es diuen.
5: És un mantell individual. No?
6: És individual.
8: Bueno, ja per començar, el que hi havia a la bossa ja ens ha fet una xapa del búnquer en feltre.
5: Ets aficionada a cosir, diguéssim. Sí. Es nota.
6: És que se'n surt, quina passada.
8: És que se'n surt de veritat. No és per... És que ho fa bé,
5: Jo no m'estic sortint de desfer aquest nus, això sí que és veritat.
8: Aquest nus, perdona,
6: i ella ha fet tot això.
7: I tu no pots dir el nus. Cadascú és bo amb el que és.
5: Exacte.
6: I aquestes lletres... Ostres, quina passada,
8: És que vam dir que aquest any no agafaríem coses de la gent, perquè no ens fiquem res més. Però ens han fet una cosa tan ben parida que ara ho hem de penjar per força.
5: Bueno, jo no puc desfer això,
6: Jo que soc pianista, deixa'm.

0: correcció.
1: Una correcció. Ostres,
2: endavant.
1: Merda.
2: Si és el fuera-fuera, que hem de dir fora-fora, no. Som molt conscients. Val.
0: Del programa que vau fer del nen superdotat a Surcoreà.
3: Sí.
0: Que no es diu Kim.
2: No es diu Kim?
0: Kim és el cognom.
2: Ah.
0: A Corea va primer el cognom.
2: Va.
1: Ens passa molt, això.
2: Ja ens passa molt. Amb els coreans, això.
1: Ens passa amb els coreans. Per això no fem gaire especials
2: coreans. I com es diu?
0: No me'n recordo.
2: Ah, perfecte.
4: És igual.
1: Vale, però...
4: La dada és la important.
1: Kim és el cognom, eh? Què passa? T'interessa molt Corea?
0: Sí.
1: Sí?
0: M'agrada molt el K-pop.
2: Ah, el K-pop.
4: La Rosalía ara ha fet una cançó amb una K-popper.
0: Sí, la Lisa, la meva cantant favorita.
4: Ara, ah, Lisa, sí. La... New Woman. New Woman, ja l'hem sentida. Ja
1: bon,
4: està,
1: bon tema, eh?
2: Ganxet i K-pop casen?
4: Sí, és qüestió d'anar tenint diferents hobbies.
2: Val.
1: Ganxet sí. I K-pop, el nou programa de TV3. Ja ho vendrem, això,
2: Home,
1: Laura, ja t'agafarem d'assessora.
2: Ho vendríem abans que altres coses, segurament. Endavant.
5: Els del búnquer potser no som líders a l'EGM, però a nosaltres ens escolta Kilian Jornet.
6: La meva carrera m'ha portat cap aquí. Per cert, sóc el Kilian Jornet, que...
2: Aquest programa acaba aquí. La trajectòria del búnquer ha sigut preciosa. Companys, hem compartit moments inoblidables, però crec que ja no es pot anar més amunt.
5: Només per això val la pena llevar-se cada matí. El búnquer, de dilluns a divendres d'una a dues a l'FM. I en podcast, perquè en Kilian ens escolti quan li vingui de gust.
7: Hola, búnquaires, què tal? Mira, que acabo de sortir de la perruqueria... I no sé per què, a mi sempre em passa que els perruquers tenen aquella mania de fer-te l'orella quan t'estan així rasurant per darrere l'orella, per les patilles i tot el que al darrere, que te l'aixafen completament, que la poden apartar, però no, ells te l'aixafen i surto amb les orelles vermelles com un tomàquet i quasi d'anar al quiropràctic perquè fot un mal de collons. I no sé si sóc l'únic que em passa o he anat a diferents perruqueries, però tots m'ho fan. Però, bueno, o sigui, els perruquers, que els sindicats s'ho diuen que han de fer això als clients o què? Perquè sóc l'únic que li passa això. Bueno, expliqueu-m'ho si a vosaltres també us passa i res, una abraçada i moltes felicitats pel programa.
2: Aquí la Juliana i la Neus són les que tenen més cabells.
4: No, però és que ens hem acopatiu vosaltres perquè us han de fer coses per aquí. Jo, com que són llargs...
1: Quin perruquer va, aquest home?
4: Ja
1: no m'ho sé mai, això.
4: Està molt fort, aquest perruquer.
2: Jo he de dir que algun perruquer sí que m'havia apretat, però jo també tinc l'orella grossa.
1: Sí, ets l'orella grossa?
2: Sí, mira. Som...
4: Sí que és veritat.
2: És veritat que...
4: Jo no m'hi havia fixat, però sí que tires d'orella grossa.
1: Però estan ben posades, no estan pas...
2: Sí, estan correctes, però el de petit es veia més, tenia el cap més petit i l'orella ja era així, quasi bé com ara.
4: Juliana, tu et fas rossa, eh? O sigui, ets rossa, però te fas més rossa encara?
8: I jo encara em faria més rossa. I a més, a mi m'encanta anar a la perruqueria perquè té aquest punt de cita, gairebé.
2: Sí.
8: A més, et fan aquell massatge que de vegades fins i tot és massa, no? És com
1: bueno,
8: barro.
1: Bueno, coneixem algú que...
8: Coneixem algú que es va enamorar, jo no m'estranya.
1: Coneixem algú que li toques massa el cap...
2: Ah, perd el cap.
1: Perd el cap, literalment, eh?
8: Jo tinc un amic que li estaven fent... que crec que és el mateix amic. Pot ser que sigui el mateix amic.
2: Aviam.
8: Li estaven fent una mica de massatge, aquest massatge guarro que et fan a la perruqueria, que toquen una mica l'orella, una mica
1: guarro,
8: coll,
1: sí.
8: Que dius, bueno,
1: que el cap acaba aquí.
8: Clar, que no tinc cabells aquí, tio.
2: Aquí la perruqueria aneu, per això.
8: I el col·lega, clar, allà amb el cap tombat cap enrere, al final diu, mira, obro els ulls i li dic, estic enamorat de tu. Clar, m'he enamorat, t'han tocat.
2: És que el cap...
4: Sí, que és el mateix.
2: Bueno, és en Roger Grandell, entenc.
8: No, què ha de ser? És l'Ernest
2: Codina. Ah,
4: l'Ernest Codina. Ja
2: fa. A veure, coneixent-los, l'Ernest Codina també s'enamora molt fàcil.
4: Molt. Aquesta cosa que m'expliquen sovint.
8: Crec que... A la que hi ha una mica de contacte físic o fins i tot hi ha només una mica de xerrera, ell es pot enamorar.
2: Jo l'Ernest Codina l'he sentit 7 o 8 vegades dir que aquesta serà la mare dels meus fills.
8: Sí. Aquest any pedrusco.
1: Doncs a veure, endavant, que la sort l'acompanyi i ara anirà més a la perruqueria.
8: Cabells.
4: Sí.
2: Ah, sí?
8: No podés molt de nínxol, però sí, s'ha posat cabells.
4: No estem al cas.
2: S'ha posat cabells a Ernest Codina.
8: Ho hem seguit.
2: Podeu seguir les seves xarxes socials.
1: Sí. No ho amaga gens.
4: Sí. No, té per què amagar-ho.
2: No.
4: Pol de Masnou té una pregunta.
1: Pol, què passa?
9: Pregunta i regal.
2: A veure, què ens portes, Pol? Mira, estava aquí, Neus.
9: Sí, jo sóc director comercial d'aquesta marca.
2: Ah, a veure.
9: I és l'única crema solar del món que protegeix de la picada de medusa.
2: Ostres! Home! Sí. Però quin nínxol de
9: mercat. Hi ha una bossa... Ui, com he aixecat. Hi ha una bossa que és Pompeyo, que té kids, perquè jo sé que ets l'únic que té fills petits.
2: Mira, l'he encertat a la primera.

0: primera, no? Ah, no, això és adults.
1: Ha de posar kids.
2: Adults.
3: Oh, no, quants, no?
1: Aquesta que hi ha tants deu ser del Peyo, que posa kids. Hi ha una que posa kids.
2: Ah, mira, aquí hi ha kids. Aquí hi ha kids.
1: Pues aquesta cosa és per Peyo.
0: Doncs la kids és meva, que els teus ja són uns jambos.
1: I les altres després us ho dic.
2: Els meus ja els considerem adults.
0: Sí, home. I això és crema solar.
1: És crema solar de qualitat absoluta, no contamina el mar, etc.
0: I te pots trobar una medusa al costat i la repela.
1: I no et detecta.
0: Ostres,
1: és com que no s'activa el seu mecanisme de defensa.
3: Fortíssim, em sembla. Vas com transparent.
4: Quines ganes de provar-ho, eh?
3: Sí.
4: Que és real.
2: Però, Pol, ens has portat molta crema. Això val 300.000 euros.
4: Sí que val molta pena, la crema.
1: La veritat és que val bastant de pasta, però feia il·lusió, l'escolto molt i...
3: Que bé.
0: Gràcies, Pol.
3: Bé, Pol!
0: Ostres, tu! Ho provarem.
2: Oh,
0: bueno,
3: jo
0: ho provarem. Ho provaré primer amb els meus fills, per si de cas.
3: Aviam.
2: Ha arribat el moment.
0: Últim minut de programa. Quatre preguntes per la Juliana abans no marxi.
2: Aviam, Juliana, ens escriuen. És més fàcil lligar en un bar o a través d'Instagram? Temps.
4: En un bar.
0: En un bar, va.
3: Més fàcil, eh? Quins són els teus vídeos preferits?
4: Del món o meus?
3: De teus, poder.
4: De meus?
3: Sí. Perquè a tu t'agrada veure't a tu mateixa?
4: A mi m'encanta, jo em miro sempre.
3: I més quan eres petita, no?
4: Ah, sí, doncs els vídeos de quan era petita.
3: Aquest va,
4: això,
3: eh?
4: És un gran hobby meu, això és cert, eh? Tardes senceres mirant vídeos meus de jo amb 2 anys.
2: Que bé tenir vídeos teus amb 2 anys.
3: Hòstia, ja, jo tampoc en tinc.
0: Jo en tenia uns amb el meu germà que eren meravellosos i els hem perdut, tio.
2: No! Sí.
0: Ens fèiem desaparèixer fent com màgia, allò de...
4: Genial.
0: Era meravellós. Imitant programes de tele...
4: Sí, bueno. Tu et devies posar tendre veient aquests vídeos.
0: Sí, sí, sí. Oh. Jo soc una persona molt sentimental,
4: bueno,
0: Juliana.
4: No ho sembla, així
0: malgrat,
4: de fora.
0: Malgrat
2: la imatge que s'ha venut.
0: Aquest aspecte. Bé, Juliana, gràcies per acompanyar-nos al búnquer aquests 2 dies. Nosaltres hi tornem, com sempre, a 1 del migdia. Al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
3: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat per demà l'ambaixador Itàlia a Espanya després que el govern italià hagi proposat tancar l'espai Schengen amb l'estat espanyol per la crisi migratòria a Ceuta. En un missatge a la xarxa X, el ministre del govern de Giorgia Meloni, Antonio Tajani, ha escrit que la immigració irregular i descontrolada és un perill per a la seguretat nacional. Álvarez ho troba impropi d'un soci europeu i retreu que faci demagògia partidista. Mentrestant, a Ceuta continuen arribant persones des del Marroc i la situació és de desbordament. Miguel Ángel Morales, director de la Federació d'ONG Suracoge, demana més recursos en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Ceuta, al igual que otros territorios, es frontera y debería estar dotada de suficientes medios y dispositivos de acogida para cuando se producen estas llegadas. Ni en los recursos para adultos ni en los recursos para menores hay suficiente dotación de plazas.
1: Demà Pedro Sánchez es desplaçarà a la ciutat autònoma acompanyat del ministre Grande Marlaska, avui ha autoritzat mobilitzar l'exèrcit per donar suport a la Guàrdia Civil. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: Catalunya ha superat el pic d'aquest nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima del dia s'ha registrat a Lleida. Els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes, però els pròxims dies, i és per això que la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa una nova crida a la prudència i demana informar-se sobre les restriccions als espais naturals. Són declaracions de 3Cat Info.
4: Molta vigilància amb qualsevol activitat que pugui generar una bus que pugui generar una ignició d'una flama a la vora de zona de vegetació, de zona forestal. En aquests moments no està permès i és molt perillós fer-ho perquè tenim una situació que pot comportar aquest risc elevat d'incendi forestal i, per tant, hem d'anar molta cura amb aquestes activitats a les proximitats d'aquestes zones.
1: El govern de la Comunitat de Madrid posa a la venda l'àtic de luxe adquirit com a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso enmig de les crítiques de l'oposició. L'operació inclourà 4 immobles més i suposarà 20 milions d'euros que, segons el govern madrileny, es destinaran a pal·liar els danys causats pels incendis.
3: Demà serà el dia de més afluència a l'operació sortida d'aquest estiu a l'aeroport del Prat. Es preveuen unes 1.150 operacions, un 60% més que el 31 de juliol de l'any passat. Fins diumenge estan previstos gairebé 3.200 vols, una mica més que l'any passat. Aena assegura que les tensions a l'estret d'Hormuz han produït un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat un destí turístic més segur. A partir del 4 d'agost, dimarts que ve, hi ha convocada una vaga indefinida del personal de terra de l'empresa que dona servei i aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France o Qatar Airways.
1: Cada català va gastar l'any passat més de 2.100 euros de mitjana per comprar menjar per omplir la nevera. Ho diu un informe sobre consum alimentari del Ministeri d'Agricultura. Catalunya és el segon territori que fa més despesa per habitant, només darrere de Navarra. L'estudi també assegura que en l'últim any els barcelonins han consumit menys en bars i restaurants. El mateix passa a tot Espanya on el consum de menjar i beure ha caigut un 2,5%. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ho justifica així.
5: No és que no nos guste comer o beber fuera de casa, pero sí que es verdad que yo creo que hay cada vez un ajuste y un equilibrio más claro.
6: Alegría verte, gorrito. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien.
1: El cinema espanyol està de dol per la mort als 62 anys de l'actor gadità Manolo Solo, víctima d'un càncer. Va guanyar un Goya com a millor actor de repartiment per la pel·lícula Tarde para la ira.
3: Va ser un actor prolífic que va participar en 55 pel·lícules, també al teatre i a la televisió. Se'l recorda en el paper de Gutiérrez Mellado a la sèrie Anatomia de un instante. El van nominar a 4 Goyas més per El bon patró i una Quinta portuguesa, entre d'altres. Una de les últimes produccions en què havia treballat va ser Aquí, basada en una novel·la de Coetze. Així en parlava Catalunya Ràdio.
8: Una cierta ligereza, una cierta sencillez de la peripecia, por así decirlo, pero peripecia cargada de contenido. Vas surfeando en tu tabla y algunas olas te salpican más y otras te salpican menos.
3: La desconocida de Gabe Ibáñez és el seu últim treball al cinema i encara no s'ha estrenat.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions estatals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i altres competicions a inversors privats.
3: El Barça en marca en Ter Stegen. Deixarà demà al matí l'estatge de pretemporada que està fent el Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: La Federació Espanyola ha obert avui un expedient disciplinari al Barça arran de la denúncia que l'Atlètic de Madrid va fer fa dies contra el grup blaugrana per haver iniciat contactes amb el davanter matalasser Julián Álvarez. Els dos clubs han de presentar la seva versió dels fets als organismes competents.
3: I el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí. El club blanc ha pagat la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros que tenia llevant.
1: I Ricky Rubio jugarà una temporada més a la penya. El base de Masnou, de 35 anys, renova amb el club badaloní després de signar 14 punts i 5 rebots aquesta temporada.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
9: 15 de gener del 2013.
0: I el número de la sort?
9: L'1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: L'estiu ets tu.
7: Catalunya Ràdio.
10: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
10: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Revolution.
12: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
13: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: Avui, de la sèrie Revolució Silicon Valley, que us oferim des de fa unes setmanes, entrevistarem a Joan Morales, el president del Casal Català de Silicon Valley, l'home que ho sap tot dels catalans i catalanes que viuen i treballen a l'epicentre tecnològic mundial. Atenció, perquè avui al Revolució coneixerem un crac mundial dels efectes especials, Fèlix Balbes, que ha treballat en pel·lícules com El Senyor dels Anells o Harry Potter. També parlarem d'una nova edició del Tech Spirit, que ja és aquí, i acabarem conversant amb la Cristina Amon, que farem un experiment per saber si la veu que escoltarem és real o intel·ligència artificial. No us ho perdeu. Com sempre, ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

0: Quan preparàvem el viatge a Silicon Valley vam comptar amb el suport d'un català que fa força temps que és allà, el Joan Morales, que és el president del Casal Català de la Badia de San Francisco. Aquesta entitat té uns 600 socis que mantenen vives moltes tradicions catalanes i que es reuneixen sovint. La majoria dels seus membres treballen a les grans empreses tecnològiques de la zona. Aquesta és la conversa que vam tenir amb ell a San Francisco.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: El tòpic diu que vagis on vagis del món hi haurà algun català, però en el cas de Silicon Valley això és ben cert. Aquí, al centre neuràlgic de la tecnologia mundial, n'hi ha molts. I per això hem vingut a parlar amb alguns d'ells que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants per celebrar la desena temporada del Revolució 4.0. Amb el president del Casal Català de Silicon Valley, Joan Morales. Som a la torre més alta de San Francisco, la Salesforce Tower, al pis 37. Tinc unes vistes fantàstiques al meu davant. Joan Morales, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Escolta, explica'm als oients que veig un pont aquí fantàstic i aquí hi ha les oficines tecnològiques més importants del món. Tenen la seu aquí.
2: Exacte. San Francisco, en una ciutat de prop d'un milió de persones, és el centre neuràlgic del nord de Califòrnia i de Silicon Valley. I és un motor econòmic increïble. Potser en els últims 50 anys aquesta zona és la zona del món que més riquesa ha creat de tota la història de la humanitat. Silicon Valley, si ho pensem, en els últims 50 anys, i San Francisco n'és la seva capital.
0: Quin titular? Això és un titular. Amb 50 anys, aquesta riquesa, quines empreses han creat? Les empreses tecnològiques, diries?
2: Moltes d'elles, exacte. I amb les diferents onades de desenvolupament tecnològic que hem tingut, des dels ordenadors personals, amb l'instrumentació, l'internet, l'internet 2.0 i ara amb la intel·ligència artificial, és a dir, una rere l'altra. Cadascuna ha durat uns 10, 15 anys i quan ja es començava a extingir el creixement d'una, n'arribava una altra. I així ja portem doncs, més de 50 anys.
0: Quants anys fa que vius aquí, Joan?
2: 2010, 15 anys ja. Passen ràpid.
0: Has agafat un accent tremendament americà. Yes. Suposo que quan vas o parles amb gent de Catalunya t'ho diuen, no?
2: Molt, exacte. Fins i tot els que viuen aquí m'ho diuen, o sigui que sí.
0: Ara on treballes?
2: Ara treballo en una empresa que es diu Klaviyo. És una empresa que cotitza al Nasdaq, uns 2.000 empleats, i ajudem empreses que venen per internet a poder doncs, crear tota la base de dades, poder mantenir totes les seves relacions, les comunicacions amb els seus clients.
0: Tens un currículum espectacular, perquè el 2010 vas treballar a HP, després a Startups, a Zoom. Déu-n'hi-do, no? Sí. Tots els catalans que veniu aquí teniu un bon currículum, teniu talent.
2: El talent que ens arriba aquí és molt potent, i sobretot la onada de catalans que ens ha arribat potser en els últims 15 anys, 10 anys, en moltes de les empreses de les que parlaven doncs, creixent tant, que han portat i han tingut la capacitat de portar el millor talent de la resta del món i entre ells els catalans. I aquí és difícil dir no a Califòrnia, no només per les oportunitats econòmiques, sinó també per la qualitat de la vida, la qualitat del mitjà, del medi ambient que tenim aquí, el mitjà natural, la qualitat de les persones. És difícil dir que no a Califòrnia.
0: És difícil dir que no a Califòrnia. Per això crec que sou 600 catalans, socis d'aquest casal de la comunitat de catalana de San Francisco. Sé que sou joves, no? Qui forma part d'aquest casal? 600 catalans?
2: Exacte, tenim gent de totes les edats, petits, mainada, i normalment ens trobem unes 6 vegades a l'any, cada dos mesos fem una trobada. La setmana passada estàvem fent una trobada per celebrar la castanyada, Sant Jordi, amb calçotades, i és l'oportunitat de tenir un tros de Catalunya a Califòrnia, i cada dos mesos ho fem possible. Fins i tot en el 2017 vam fer la trobada, jo crec, més gran que s'ha fet de catalans mai als Estats Units, on vam tenir 500 catalans aquí a Palo Alto, molt a prop d'on som, a San Francisco. Vam portar castellers de Catalunya i vam fer una trobada amb gairebé 500 catalans en un parc fent castells.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, la gran majoria de catalans que treballen i viuen a la zona de San Francisco, Silicon Valley, es dediquen al món tecnològic, no?
2: La majoria sí. I sobretot en els últims anys s'accelerarà molt més. Al principi, en els anys 90, eren catalans en diferents sectors econòmics, des de les vinyes, l'educació, distribució bioquímica, però en els últims anys la concentració de tecnologia en els últims 20 anys ha sigut molt potent.
0: Clar, avui ens escolten oients de Catalunya Ràdio Revolució, molts d'ells es dediquen a la tecnologia, i explica'm una mica, després parlem de la història de Silicon Valley, de San Francisco, perquè té aquest poder tecnològic, però com s'hi viu aquí? És a dir, la qualitat de vida, el que ens ha sorprès és una mica el nivell de salaris, no? Perquè dieu que es treballen moltes hores aquí, però, a més, no, hi ha un nivell de vida molt alt.
2: Sí. Els salaris són altíssims, però sobretot dins de la compensació de les persones aquí, l'element més important són les accions de les empreses. És a dir, normalment més del 50 o fins i tot del 70% de la compensació d'una persona són accions de les empreses. I si aquestes empreses van bé, aquestes accions es revaloritzen, les compensacions encara són més importants. I els últims anys, per una raó o l'altra, les cotitzacions de moltes de les empreses ha sigut molt forta i ha portat unes cotitzacions molt altes també.
0: Posem exemple de preus, sí. És a dir, un directiu mitjà que cobra de 100.000 a 300.000 dòlars a l'any o pot arribar a 1 milió d'euros, és cert això?
2: Un directiu mig estaria més proper quan poses tot plegat, salari i accions, passant del mig milió de dòlars, 600-700 mil dòlars. Un a l'executiu ja passaria segur del milió i mig, del 2 milions, quan és un executiu doncs, que reporta el director general de l'empresa. Exacte. Salaris entrants, per l'altre cantó, estaríem parlant de, com a mínim, sortit de la universitat, 100.000, 150.000 dòlars de salaris inicials.
0: Déu-n'hi-do. I es treballa més hores aquí que a Catalunya?
2: Jo sempre... La resposta no és tan directa. Es treballa durant més dies i més hores al llarg de tot l'any perquè fem menys vacances. Això s'ha de tenir molt en compte. Jo crec que aquí el número de vacances i entre festius que hi ha i vacances personals són menors. De totes maneres, per dia treballat, jo crec que aquí les jornades laborals són més equilibrades del que tenim allà. A Catalunya crec que moltes vegades les jornades laborals són massa intenses, es fan pauses per dinar o pauses per esmorzar massa extenses i acabes tenint un dia que, on els surts de la tarda de la feina, que és gairebé al vespre. Aquí comencem més aviat, les pauses per esmorzar o dinar són mínimes, però normalment cap a les 5 o les 6 de la tarda estem acabant. I això ens permet tenir més temps per la família en el dia a dia. Jo crec que això és un gran avantatge. Quan venen l'hora de vacances i dies de vacances en tenim menys, però en el dia a dia jo crec que un té més capacitat per estar més temps amb la família, que és una de les raons també que per mi em va ajudar a decidir aquí. Quan havia treballat a Catalunya i a Madrid o altres llocs, a les 8 acabava i sense parar. Aquí, moltes vegades, a les 6 ja puc estar amb la família.
0: Si et dic, la gent té aquí una mentalitat capitalista, molt, o també existeix espai per l'espiritualitat i pel pensament de l'individu?
2: Aquí tenim gent de totes les... de tots els orígens, i per tant tu hi trobes tot. Aquest és un melting pot, que diem aquí, de gent de tot el món, potser dels llocs dels Estats Units amb més, societats o grups de persones en més països del món i més cultures. I, per tant, tu trobes tot. I pots trobar gent que només viuen per la feina i gent que viuen doncs, amb una altra mentalitat, gent que viuen amb vocacions acadèmiques a Stanford, a Berkeley, molt importants, i gent que no. És a dir, te'ls trobes tots els extrems. És una de les coses que pot resumir els Estats Units és que tenim tots els extrems, els més positius i els no tan positius.
0: Molt bé. Si et sembla, avui parlant amb el Joan Morales, el president del Casal Català, d'aquí, de Califòrnia, de molts catalans, tu coneixes molt bé la història de Silicon Valley. Com la podem explicar fàcil? És a dir, per què San Francisco i aquesta part de Silicon Valley hi ha tantes empreses punteres en tecnologia? On diries que va començar aquesta història?
2: Potser de la forma més fàcil d'entendre seria els elements d'èxit d'aquesta zona, quin han estat, que han permès aquest cultiu de tant èxit. I són diversos. Un és el clima. Si tens un clima que no és bo, la gent arriba i pot estar, però amb el temps se'n va. Aquí la gent que arriba i el talent que arriba s'hi queda, perquè és és tan...
0: Molt bon temps.
2: Molt bon temps.
0: Hem estat al mes de novembre, he de dir, a 24 graus de temperatura.
2: Ni a l'hivern fa massa fred, ni a l'estiu fa massa calor. És a dir, molt ben mesurat. I tenim les quatre estacions. A més, com a Catalunya, tenim muntanyes, tenim la neu, tenim la costa, ho tenim tot, i molt a prop. Aquest és un element. El número dos és la bona qualitat de les institucions educatives, que han permès doncs, que sortís amb els anys molt talent de Stanford, de Berkeley, que ha sigut motor de molta de la innovació. I després el tercer que diria, i n'hi ha un quart que el segueix, el tercer seria, que és més històric, els Estats Units va ser el govern federal gran responsable de que aquí, en aquest sector, part dels Estats Units hi hagués aquest desenvolupament. I és que quan va haver-hi la Guerra Freda amb l'Unió Soviètica, doncs molta de la innovació i de la recerca militar en tecnologies, les radars, d'aviació, es va dur en terme aquí. I aquesta inversió en tecnologia per poder guanyar la Guerra Freda va tenir lloc aquí i va donar, doncs, va ser un pol d'atracció de talent. Talent que es va quedar aquí, talent que podia sortir de les universitats, universitats que podien créixer, i va ser un cicle que es anava retroalimentant. I per últim, l'últim factor que diria és que portem tants anys amb acumulació tecnològica que no només hi ha el capital humà, sinó també el capital econòmic. Les empreses que després han triomfat o els partits inversors que han triomfat amb les seves empreses es queden aquí, no gestionen empreses, però el que es dediquen és a invertir amb altres creadors, amb altres emprenedors que creen empreses aquí, que troben el bon temps, que troben l'educació, que troben un bon cultiu humà, però també poden trobar capital que financia els seus projectes i que sap com financiar projectes del risc. Clar. I els sap entendre.
0: I quins noms en destacaries de la història de Silicon Valley? Bill Gates ha tingut a veure molt en aquesta part. Steve Jobs, quins noms destacaries?
2: Steve Jobs d'aquí seria el número 1, però també, si recolem una mica abans, HP, Hewlett-Packard, Bill Hewlett, Dave Packard, potser són vistos com els grans creadors del Silicon Valley, però a partir d'allà, doncs Steve Jobs treballa a HP, de fet, és empleat i crea Apple, no? Però clar, té l'oportunitat de crear una empresa gràcies a les experiències, a les connexions i tot el cultiu que ja hi havia. I aquest cultiu, any rere any, dècada després de cada desani d'any, doncs només va creixent. Però tindríem Apple, tindríem Google, tindríem LinkedIn, tindríem Facebook, tindríem Intel, molt abans, també, amb tot el desenvolupament dels microprocessadors. És a dir, tot. La veritat és que si obres el teu telèfon i mires les aplicacions, totes aquelles aplicacions que veus pel telèfon, te les trobes quan vas conduint per aquí.

0: I ara que des de Catalunya es parla molt de la intel·ligència artificial, suposo igual que aquí, d'OpenAI, ChatGPT, com ho veieu, aquesta innovació tan forta amb la intel·ligència artificial generativa que està canviant, no?, moltes professions? Com ho veieu des d'aquí?
1: Positiu, perquè ha ajudat a recuperar San Francisco, sobretot, i la zona de la Bahia, de forma molt important. Després de la pandèmia, crec que més del 30% de les oficines de San Francisco estaven buides. Aquí el treball remot havia triomfat i havia sigut exitós. I San Francisco estava patint un declivi econòmic. Doncs, gràcies a les empreses d'intel·ligència artificial, des d'Anthropic fins a OpenAI, han permès, doncs, captar molt talent i s'han instal·lat aquí a San Francisco. Per què? Perquè tenien aquest espai que quedava disponible de la pandèmia i han pogut, doncs, portar una nova onada de creixement a tota aquesta zona. Per tant, ha sigut molt positiu econòmicament i que dona una altra vegada una onada de creixement nou per a aquesta zona dels Estats Units.
0: I des de Califòrnia, San Francisco, nosaltres ja sabeu que a Barcelona, a Catalunya, tenim el Mobile World Congress,
1: sí.
0: Està creixent també cada vegada més el talent digital a Catalunya. Des de Califòrnia són conscients del que passa tecnològicament a Barcelona, sí?
1: Sí, Barcelona és coneguda, és a dir, és difícil que tu interactuïs amb algú d'aquí i que no coneixi Barcelona. I això ha millorat molt en els últims anys, a més, ha sigut increïble. I la percepció que hi ha a Barcelona i per extensió de la nostra part del món és molt positiva. És a dir, no només la coneixen, sinó el més important és que l'estimen i diuen, i a vegades et pregunten, què fas tu visquint aquí? Tu hauries de viure allà. És a dir, és de les poques zones al món que coneixen i que els agrada més fins i tot que aquí. I el Mobile World Congress ha sigut molt positiu perquè molts professionals que viuen aquí doncs, han anat any rere any cap a Barcelona i han anat coneixent Barcelona. O sigui que visió molt important, molt positiva i molt influenciada pels grans events de fires i grans events empresarials que no només són de conferències industrials, sinó events privats que han tingut lloc a Barcelona gràcies a la potent infraestructura que tenim per events i per grans trobades internacionals.
0: Joan Morales, també sabem que molts catalans en la història de Califòrnia han tingut que veure.
1: Sí, molts.
0: Explica'm aquests catalans que han tingut
1: des dels primers exploradors que van venir, Gaspar de Portolà, tenim franciscans, molts noms catalans doncs que estan vinculats amb aquesta zona del món. És una de les coses que és molt maca i molta gent que ha arribat aquí de Catalunya i també de fora de Catalunya, d'Espanya, de totes parts. Ens trobem moltíssima gent, una gran història, una gran connexió que ha tingut Catalunya amb Califòrnia i també molta proximitat, no només històrica, sinó amb el present. Venir de Catalunya a estar a Califòrnia és molt senzill perquè molts aspectes de Califòrnia recorden Catalunya. La qualitat de les persones, la diversitat de la societat, la qualitat de les institucions educatives, la qualitat del clima que tenim, el que dèiem abans, no? Muntanya, mar, no? Moltes d'aquestes coses ens recorden i ens les trobem aquí.
0: I fins i tot tu em deies en alguna ocasió, parlàvem de tecnologia, però fins i tot a Califòrnia hi ha una part de vins, no?,
1: sí,
0: que recorda Catalunya,
1: exacte.
0: Que tu coneixes, perquè
1: exacte,
0: és la zona que vius tu, oi?
1: Exacte, vaig arribar aquí, vaig estar visquent a Mountain View, a Palo Alto, però ja quan ens estàvem esperant la segona criatura necessitàvem més espai i volíem un ritme més tranquil per les nostres filles, la Laia i l'Ela. I ens vam traslladar al nord de San Francisco, on hi tenim doncs, una zona de vinyes, molt semblant a la que trobaríem a Catalunya, que queda com a 45 minuts a una hora d'aquí, que és Sonoma i Napa. I és entorns naturals com els que tenim a Catalunya preciosos i on el gran motor econòmic és la vinya, és la restauració i que dona un contrast molt important a Silicon Valley.
0: Molt bé, per tant, escolta, hem d'anar a veure un dia també aquestes vinyes, no?
1: Vinyes
0: que
1: em
0: recorda
1: catalanes.
0: El Penedès, no?
1: Exacte,
0: sí, Penedès
1: i algunes
0: català.
1: Vinyes catalanes, Marimar Torres i altres vinyes que tenim aquí que són de catalans que s'han instal·lat aquí amb els anys.
0: Clar, ens queden uns minuts d'entrevista. M'agradaria també que em diguessis des de Catalunya, clar, es parla de Donald Trump, arancels, la política de nord-americana, com ho esteu vivint, com ho veieu? És a dir, ara mateix el poder tecnològic del teu país, Estats Units, és molt important. També teniu la competència de la de la Xina, no? I aquesta Exacte. Guerra geopolítica tecnològica, no?
1: Exacte.
0: Com ho veus tot plegat?
1: La confluència de desenvolupament tecnologia, desenvolupament tecnològic i la geopolítica mai ha estat tan important com ara. Sembla que la cursa per la intel·ligència artificial és més una cursa de país i de cursa de supremacisme de poder geopolític que no només tecnològica. És un moment molt important. També el moment que estem vivint és de bifurcació en molts dels aspectes. Vivíem en un moment, en un món on estava tot connectat. Sembla que cada cop tenim més dos sistemes. Un és el món occidental, liderat pels Estats Units, i l'altre és el món de la Xina. I després també tenim un moment on algunes d'aquestes tendències estan posant sobre la taula altres aspectes socioeconòmics, com per exemple la desigualtat econòmica, que de cop en tenim més, on alguns guanyadors estan guanyant molt amb el desenvolupament econòmic, però aquest guany s'ha de repartir millor entre la societat i és una de les coses que haurem de tenir en compte pels pròxims anys, i sobretot amb intel·ligència artificial. Si la intel·ligència artificial, doncs, genera una disrupció tecnològica tan important que perdem molts llocs de feina, com ajudem aquestes persones a que puguin tenir participació en altres sectors de l'economia? Totes aquestes són preguntes que necessitem des de l'empresa i des de la política poder resoldre.
0: Molt bé, doncs ha estat un plaer, Joan Morales. Gràcies per fer aquesta entrevista des de la Torre Més Alta de San Francisco, on som avui en oients, a la Salesforce Tower. Veureu les imatges a través també de les xarxes socials, a LinkedIn, a Instagram. Veureu també el Joan. Un lloc fantàstic, preciós, i som aquí, amb Catalunya Ràdio, al Revolució 4.0, on la tecnologia ara és el lloc més important del món, San Francisco. Gràcies, Joan, per aquesta xerrada tan fantàstica. Moltes gràcies.
1: Un plaer. Tech Talks.
0: Segur que molts teniu clar a quina pel·lícula pertany aquest fragment.
2: Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas.
0: El Senyor dels Anells, un clàssic de la ciència-ficció. I per què l'hem posat? Perquè de seguida conversarem, atenció, amb una persona que coneix molt i molt bé aquesta pel·lícula, tant que va formar part de l'equip que la va fer. I és que el currículum del nostre convidat és dels que et deixa bocabadat. Fèlix Balbas, què tal, com estàs?
3: Molt bé, gràcies.
0: A veure, El Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, X-Men i moltes més. El Fèlix és un referent a la indústria de l'animació, els efectes visuals, el cinema. Fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria.
3: Sí.
0: Escolta, has estat a quines pel·lis has estat? Explica'm.
3: Bueno, ja has dit més o menys tu, no? Les primeres dues de El Senyor dels Anells, abans havia fet unes quantes però menys famoses, com el Flapper o Small Soldiers, no sé com es diu en castellà, perquè sempre parlàvem anglès en aquells moments, però sí, després he començat amb les sagues, no? les primeres dues pel·lis de Senyor dels Anells, la segona, tercera, quarta i quinta de Harry Potter, allà era a Londres, El Senyor dels Anells era a New Zealand, Nova Zelanda.
0: Sí.
3: I després uns anys vaig tornar a Nova Zelanda per Avatar, un any, i després tornar a Londres per John Carter, mainly, i després vaig venir aquí en el 2012.
0: Molt bé, fa uns 30 anys que estàs en aquesta indústria i suposo que quan entres en una gran superproducció canvien els mitjans, no? Hi ha espai a la creativitat, però explica'm una mica, tu ets director del grau d'animació d'efectes especials de la SAIE Campus Barcelona, què és el que fas? Quins efectes? Després entrarem, que me'ls expliquis tots. Quins efectes fas i com els fas?
3: Bueno, la meva especialització és al voltant dels personatges i dels monstres.
0: Monstres?
3: Creatures. Els anglesos li diuen, o sigui que estava cada vegada que hi havia un monstre o la necessitat d'algun personatge virtual, digital, que s'havia de crear per una pel·li, pues jo era un especialista d'això.
0: Ah, sí. I llavors, per exemple, anem a escoltar Harry Potter.
4: Tres escuelas tendrán que competir.
5: Me encanta cuando hacen eso.
4: En una serie de pruebas mágicas.
5: Quería
6: gustaría proponerte que fueras mi pareja para el baile de esta noche.
7: Félix Balbas, a veure, Harry Potter, que la meva filla ho mira molt, jo també. Quins són els personatges que has fet?
3: Bueno, jo vaig a començar amb el Basilisco de la segona pel·li, que és una serp gegant mitològica. I després, la tercera pel·li, pues, el meu breakthrough, no? El que m'ha fet guanyar premis, que és el Hipogrifo, no? Hipogrif, no?
7: I recordem als oients que no l'han vist, que com és?
3: És un animal mitològic que és mig cavall, mig àguila. Uh-huh. O sigui, un cavall amb ales i el pico. Mm? I res, va guanyar molts premis i va ser bastant famós, diguéssim, no? I va ser pues, una mica un altre punt important de la meva carrera. Després altres dos Harry Potters després, una per una responsable de tota una seqüència sota el llac, un llac d'Escòcia, on hi havia diversos monstres mitològics també, i després la quinta amb uns centauros en un bosc. I res, i diverses coses més després.
7: Com són? Com es fa? Amb intel·ligència artificial? Com es fan aquests efectes? Es pot explicar?
3: No, la intel·ligència artificial és algo que ha viscut molt de la narrativa dels que intenten guanyar-hi diners, no? Amb la intel·ligència artificial són una sèrie... El que ens esperem en el nostre sector específic és una nova generació de programes, de softwares, que tindran pues, aquest co-pilot, no? Aquesta pre-trained... part del software que ens ajudarà a ser més ràpids, etc, etc. Però en realitat és viu més de memes que de res.
7: Clar. Però els teus alumnes que es volen dedicar a aquest món, tu els expliques com es fas? És a dir, aquesta tecnologia es pot explicar quan creu? O hi ha una part de secret també d'aquests personatges?
3: Bueno, és que per aconseguir realitzar-los l'important és saber què vols obtindre, quin és el resultat final que vols, no? Després les eines són eines i les tècniques es poden traspassar i canvien i evolucionen, o sigui que al final no hi ha una manera sola de fer monstres de qualitat, no?
7: A veure, explica'm el dia a dia, és a dir, veure primer el dibuixo, no sé, com ho fas? Primer el dibuixes, després dic vull un monstre, però després com fas aquest monstre? Perquè és el que no entenc.
3: Faig un exemple, el Hipogrifo, no? Per parlar d'algú concret.
7: Sí.
3: Vam rebre una sèrie de dibuixos de l'Hipogrifo quan volava, quan estava sentat, quan estava de peu, quan estava més cavall que àguila i viceversa. I després nosaltres el que fem és modelar aquest objecte en 3D, en el món 3D, no? I en començar a posar-li ossos perquè es pugui moure, una mica com el titellaire quan agafa l'escultura de fusta i li trenca, li talla els braços, els dits i després passa el fil perquè es pugui moure, doncs més o menys igual, però en 3D. I després et dones compte, per exemple, que els dibuixos, quan vola, té unes ales que tenen una llargada de no sé quants metres i quan està tancat és molt més petita. Llavors tens complicacions tècniques que has de replicar en el món, etcètera, etcètera. Llavors vas afegint capaç.
7: I quan es tria en fer un monstre que surt a una pel·lícula de Harry Potter feta avui, per aquest català que visita el Revolució 4.0, quan es triga? Es triga 15 dies, un mes, 6 mesos?
3: Mesos, sí, mesos.
7: Mesos, perquè l'altre dia nosaltres vam visitar Pixar l'altre dia amb el Lluís Llobera, que suposo que coneixes.
3: Coneixo, sí.
7: Em va dir que ells no feien servir l'IA, però clar, em explicava que estava 3 segons treballant una setmana, 3 segons, que se'm va fer eterna a mi.
3: Sí,
7: i vosaltres també, quan trigueu?
3: Bueno, pues jo, sempre per ser específic, imagina't, quan vaig anar al Senyor dels Anells, la primera peli, hi havia un cave troll, no? El troll de la cava, aquest que mata el Frodo, en la primera pel·lícula, que estava mig fet. Vam fer un screening, no li va agradar a ningú, i vam tornar a fer-ho de zero, i això eren ja un resultat de mesos, i jo vaig estar uns quants mesos més per tornar a fer-ho, o sigui que calcula com a mínim 6 mesos per fer el cave troll, que és un monstre. I després s'ha d'animar, moure, s'ha d'il·luminar, etc, etc. Hi ha diverses fases. És un recorregut molt llarg del que passa des del dibuix fins a la imatge final. Hi ha molta gent involucrada.
7: Els alumnes que tens, què els hi dius? Aquí hi ha indústria o tots, si volen treballar d'això, han de marxar fora?
3: El que fem... No, aquí hi ha molta indústria en Espanya, tinc que dir. I és el país europeu que està creixent molt més que altres des de fa anys. anys, ja, o sigui, això és bastant clar. Hi ha molta indústria més independent, més projectes mitjanament petits o mitjans, la gran indústria de Hollywood, etc, etc. El model econòmic ja és una mica, està tornant una mica vell, no? I llavors les coses estan modernitzant, i amb el fet de que el treball en remot ja és oficialment acceptat per tot arreu, inclòs en la nostra, doncs podem treballar tranquil·lament des de casa a qualsevol projecte.
7: I us he de felicitar perquè un curtmetratge, Baile con la Muerte, està preseleccionat als Premis Goya. Sí, explica'm la història.
3: Sí, sí, sí. Pues, tenim una iniciativa que es diu Brother Lab, que és una entitat independent del campus, que el que fa és promocionar, cedir els drets d'explotació als estudiants que ho han creat, no?, el curtmetratge, el que sigui, i després els ajudem a moure'l a través de festivals i fires, etc, etc. I en aquest cas, pues mira, hem tingut la sort de que un dels nostres projectes, Baile con la Muerte, ha estat preseleccionat pels Goya, i estem esperant així, finger crossed, a veure què passa. Crec que és el 8 de gener, que diuen quins són els 5 finalistes, però bueno, allà estem.
7: No, estàs orgullós, no?, de la teva trajectòria. Aquí què li diries ara? Algú que es vulgui dedicar a aquest sector i que arribi a fer, doncs, això, personatges pel Senyor dels Anells, Harry Potter, Avatar, no?, que són pel·lícules mundialment conegudes.
3: Bueno, jo aniré una mica contracorrent. En lloc d'apuntar a treballar per algú altre, invertir en la creativitat pròpia. Nosaltres, de fet, en el grau, el que fem és apostem molt a crear contingut, no? O sigui, tota la part de preproducció, que és la part inicial, la part on comencem a desenvolupar idees i visualitzar-les de cara a possibles inversors o col·laboradors també, pues inventar-se personatges, històries, mons, i visualitzar-los i intentar crear aquests mons de zero, no? Aprendre a crear-los és una altra història, això està clar, i és el que ensenyem, però també apuntem molt a la creativitat singular.
7: Molt bé. Per tant, Fèlix Balbas, escolta, t'hem conegut, aquest director de grau d'animació i efectes de la Salle, que ha fet, per exemple, els monstres del Senyor dels Anells, no? Alguns de Harry Potter, d'Avatar. Mm-hmm. Per acabar el teu somni, quin és? Fer algun monstre especial d'alguna pel·lícula?
3: No, m'agradaria participar en una idea meva també i veure els projectes dels estudiants produïts. Això sí que m'agradaria molt.
7: Molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats. Ara quan ve, no?, vegi Harry Potter i els monstres, pensarem tu, no, Fèlix?
3: Bueno, sí.
7: T'ho diuen això els amics, els fills o no?
3: Quan vegis monstres, la meva filla ja sap que jo faig monstres i sempre em prenen pèls.
7: No? I què diu? Papa, fas monstres, no?
3: Sí.
7: Però potser no li fan por els monstres a la teva filla.
3: No, que va. No? De fet, és un més crítica que jo, quan mirem algú que tingui monstres a dintre, ja em poso això no està animat gaire bé, o el compositing no és adequat, i té 15 anys.
7: Que bo. Molt bé, doncs m'ha agradat molt aquesta història, perquè no la coneixia. Felicitats i gràcies per venir al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè el talent a vegades no es veu amb cares, no? Però quan veiem una pel·lícula mundial, doncs aquesta tecnologia s'ha fet per un català que viu aquí a Barcelona i treballa, i per tant ens ha fet molta il·lusió descobrir-te.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Gràcies.
8: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Segons un estudi de la Universitat Nord-Americana de Dartmouth, la IA pot respondre a enquestes simulant que és un humà qui ho fa. Per tant, a partir d'ara, les enquestes polítiques, comercials o de qualsevol altre tipus, veurem quina validesa tenen perquè poder haver estat respostes per chatbots més que per ésser humans. Estem entrant en terrenys molt i molt complexos. Ens preguntarem, és real o és IA? Oients, aquesta pregunta ens la farem molt i molts cops a partir d'ara, i que sí, Cristina Mont, directora de la Vínia. Ai, benvinguda al Revolució.
1: Hola, què tal? I tant, si ens la farem, sí, constantment.
0: Clar, no, és que no sabrem si és veritat o ho ha fet una intel·ligència artificial, no? És possible descobrir com a mínim o sospitar si un text o una veu, una imatge, poden haver estat fetes, Cristina, mia o no? Saps?
1: Aviam, cap pista és infal·lible, realment. Es tracta d'anar subant senyals i decidir si ens ho creiem o no o què en pensem. Per tant, hauríem de revisar també, segons cada tipus de contingut, que anem a buscar.
0: Clar, però jo crec que, clar, ens poden colar moltes coses. Anem a fer un exemple, no? Anem a llegir o anem a jugar una mica, Cristina, a veure com ho fem. Comences tu a llegir un text?
1: Vinga, fem dos textos. En llegeixo jo un,
0: sí?
1: I tu llegeixes l'altre. I a partir d'aquí decidim.
0: Val, comences tu?
1: Doncs mira, avui aprenem amb exemples molt simples com sospitar si text, veu o imatge poden estar generats en via i què podem fer per verificar-ho abans de compartir res.
0: Val, ja llegeixo el text bé. La secció d'avui es focalitza en estratègies per detectar contingut escrit per intel·ligència artificial i la fiabilitat dels recursos d'avaluació que tenim actualment a disposició. Clar, ara què
1: opines? M'has de dir quin dels dos l'ha fet la IA i quin dels dos és real.
0: La Cristina ha fet aquest guió, i un text l'has fet tu i l'altre la IA.
1: Exactament.
0: M'has posat una mica complicat.
1: Tu m'has complicat, però també és una mica la gràcia perquè a més té truco, ara en parlarem.
0: Doncs escolta...
1: Si vols els podem tornar a llegir.
0: A veure, anem, perquè també l'oient opini. Torna a veure.
1: Vinga, llegeixo el text A. Avui aprenem amb exemples molt simples com sospitar si text, veu o imatge poden estar generats en via i què podem fer per verificar-ho abans de compartir res.
0: Ja veure el B, llegeix el B, ara tu.
1: La secció d'avui es focalitza en estratègies per detectar contingut escrit per la IA i la fiabilitat dels recursos d'avaluació que tenim actualment a disposició.
0: No ho sé.
1: Difícil,
0: no ho sé, què dic?
1: Va, aposta.
0: A veure, doncs, què dic? És que no ho sé. Què dic, el primer per tu o el segon per IA?
1: Al revés.
0: Ah! El primer IA?
1: El primer IA. Però, com et comentava...
0: Però és que és impossible.
1: És impossible. I té molt de truc, perquè, clar, amb textos tan curts encara és molt difícil, a vegades podem veure algunes tendències, ara parlarem què podem buscar, però sobretot un tema important que hem anat repetint en aquesta secció és que, al final, nosaltres som qui li demanem a la IA que faci alguna cosa. Per tant, amb això influïm molt en la resposta. Com més treballem el prompt o més exemples li posem, per exemple, de com escrivim nosaltres, més difícil és detectar si el resultat final és IA o no. Clar, en aquest cas jo l'he induït a dir certes coses, no? Llavors, en canvi, després jo m'he esforçat a fer un text doncs més tècnic, si vols, o que quedés una mica més elaborat. Al final, algunes claus quan analitzem text és, d'entrada, si queda molt bonic però no concreta, no? A vegades fonts o noms que dius és sospitós, m'està dient coses però no... Està molt bé la idea, però és molt general. Després, utilitzar connectors així en cadena, posar-ne molts, que quedi com una redacció massa perfecta, no? A més, d'altra banda, en conclusió... Clar, tu com a humà pots imitar això, per això et deia que al final tenia truc una mica aquest apartat, eh? Però sobretot, en aquest cas també, la part important seria veure doncs, aquestes afirmacions sense data, sense font, no? Un estudi professional, aquest tipus de coses. És bastant exagerat.
0: Déu-n'hi-do. Anem a veure, ara prenem nota i passem a la veu, sentim els talls que ens proposa la Cristina, a veure si els ha fet una veu real o una intel·ligència artificial.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI. El detonant ha estat Sora 2, l'eina d'intel·ligència artificial generativa de vídeo de la companyia, que ha començat a produir clips animats amb un estil inconfusible.
0: A veure,
2: és
0: l'Eduard que treballa amb tu a la Vínia. Salutacions, Eduard, jo també el conec. I ara, clar, hem de saber...
1: Ara hem sentit un tall, ara hauríem de sentir l'altre tall.
0: No sabem si la veu és la veu d'ell o de la IA fent d'Eduard, seria?
1: Exactament. Val. Si és l'Eduard clonat, el que jo li he fet dir alguna cosa... Sí, avui t'estic posant difícil. difícil
0: avui. A veure,
1: avui.
0: I ara tornem a escoltar l'Eduard. A veure, Eduard, segon tall.
2: Ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
3: Sora 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, gairebé màgica. A partir d'un text, prompt, genera vídeos de fins a 20 segons, a 1080p, amb so i una estètica que recorda l'anime. Aquesta capacitat
0: jo crec que ara l'encertaré. La segona és intel·ligència artificial i la primera era Eduard.
1: Correcte.
0: Ah! He guanyat, perdona, aquí. No, però saps per què? Perquè es nota una mica més metàl·lic. A veure si podem, amb la Gisela. Tornem a tirar un moment a 3 segons de la primer.
2: El Japó ha intensificat la seva ofensiva legal contra OpenAI.
0: Aquest és l'Eduard.
2: El detonant ha estat
0: Sora 2. I ara mireu la diferència, eh? Una mica més robòtica.
3: Sora 2 va ser presentada a finals de setembre de 2025. La seva premissa és simple, gairebé màgica. A partir d'un text...
0: Jo ho he detectat perquè se sentia una mica més robòtica, no, Cristina? Tu com ho haguessis detectat, per exemple?
1: Aquesta és una. També hem de destacar, aquí vaig tenir una mica de dubte, eh? En aquest cas, per fer la comparativa, vaig agafar una persona real i li he clonat la veu, l'Eduard, que comentàvem ara, no? Perquè fos com més evident la comparativa, perquè si llegia jo alguna cosa o algú conegut contra una veu totalment sintètica, doncs, clar, potser era més evident. Però en el cas de l'Eduard, clar, ho he fet amb una clonació amb molt poc material de l'Eduard, i aquí és on vull arribar. Al final, nosaltres podem sospitar, no? Com parlàvem amb el text, perquè hi ha alguna cosa que delata. A vegades, quan, per exemple, en català canvia d'accent de sobte mig a la frase, o diu algunes coses amb, no, que seria d'una variant dialectal diferent, veuries diferents varietats, doncs aquí són coses que podem detectar. Però és cert que en general, amb temes d'IA, doncs busquem quan hi ha sempre un to molt igual, quan les S són molt perfectes o molt netes, també entonacions que no acaben d'encaixar amb el contingut. Això ens pot passar com a humans també, al final, però bueno, són aquest tipus de coses que poden delatar. I un altre tema és també fixar-nos en respiracions, aturades, dubtes a la veu. Clar, aquí també ho he passat, la veu de l'Eduard estava gravada en la redacció i després al clonar la veu és molt neta. Llavors, això també, no? Si veus respiracions, si veus aquest tipus de coses, però és veritat que cada vegada la IA és més bona imitant tot això. Per tant, és molt important entendre que cada vegada hi ha més ens intenten enganyar més sovint, no? I si ho volen intentar, és relativament fàcil que ens enganyin.
0: Com has clonat la veu? Podríem saber, l'aplicació és secret o ens ho pots dir?
1: No, és secret, no és secret. A mi l'he fet amb Eleven Labs, però...
0: Amb Eleven Labs.
1: Sí que és la part de pagament, però la més simple, diguem-ne. O sigui, hem clonat la veu de l'Eduard amb un paràgraf ben bé. Quan tu vols clonar una veu de forma professional, has de gravar molta estona d'aquella persona, moltes entonacions. Llavors sí que seria bastant més difícil detectar la diferència.
0: El proper repte també et proposo que agafis un tros del Revolució i puguis clonar, no, la nostra veu.
1: Vaig estar a punt. Però pensar, ostres, no tinc el permís.
0: Clar.
1: Ho podria fer, i més, entre tu i jo, diguem-ne, que t'escric un WhatsApp.
0: Jo donaré el permís. Clar.
1: Al final vaig pensar, mira, millor no fiquem de moment...
0: No, per veure si noten, no?
1: Clar, ho farem.
0: Si és la Chantal Real, escolta...
1: O ja delegues el programa.
0: Delego el programa amb una intel·ligència artificial que no es noti, eh?
1: Perfecte.
0: I jo...
1: Farem el test la propera vegada.
0: Estic
1: i a veure
0: en un
1: què.
0: Altre lloc i no cal que vingui a
1: treballar. Farem la intradeta. Per tant, molt atents tots, i sobretot, abans de compartir coses a xarxes o allò, xats del WhatsApp, no?, que comencem a viralitzar contingut, fixem-nos bé d'on ve, intentem investigar una miqueta abans de fer gran la bola d'alguna cosa que no sabem si és real.
0: Com sempre, Cristina Mon, aprenent amb tu sobre intel·ligència artificial cada vegada que vens al programa. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Aquesta setmana es farà una nova edició del Tech Spirit, un esdeveniment ja del tot consolidat a Barcelona. El món tecnològic es concentrarà durant 2 dies en un sol espai, i això vol dir que hi haurà una concentració de talent i energia emprenedora espectacular. Contenta de saludar Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, que és qui organitza el Tech Spirit i ja és un vell conegut també del Revolució perquè hi ha vingut diverses vegades. Què tal, Miquel? Com estàs?
4: Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per la invitació.
0: Molt bé. Miquel, a veure, què passarà important dimecres i dijous que ve a la Llotja de Mar de Barcelona, 10-11 de desembre. Explica'ns el Tech Spirit del 2025.
4: Doncs el que fem és celebrar la 6a edició d'un esdeveniment que va sorgir d'un moviment, podríem dir, d'una eclosió en un moment determinat fa ja 6 anys. Uh-huh. I que en el fons és el que s'organitza, són 2 dies de contingut, molt enfocat a la tecnologia i al sector tecnològic, aquest cop amb una vessant una mica més especial, tenint en compte tota la onada que estem vivint i l'impacte de la intel·ligència artificial, i que pretén obrir el que és l'ecosistema local i connectar-lo internacionalment i de manera global, també.
0: Clar. Deies, Miquel, recordem que va néixer, me'n recordo, de manera improvisada durant la pandèmia, el 2020, ara fa 6 anys ja d'aquesta pandèmia, i quanta gent en total, quanta gent lligada a l'ecosistema emprenedor tecnològic per a veieu reunir també?
4: Mira, ara mateix tenim registrats vora 7.000 persones, val? Per tant, calcula que en vindran 5.000. És un bon número de gent.
0: Molt bé. I a més, recordem també Dual Work, One Tech Spirit. Heu triat aquest lema perquè voleu posar el focus en...
4: No, bàsicament estem parlant ara mateix no només a ni a Barcelona, ni a Catalunya, ni a l'Estat, ni a Europa i és al món. S'està parlant molt de tecnologies duals i malgrat no és un concepte nou el tema de la dualitat, sí que és veritat que les tecnologies duals responen a alguna cosa més dual, que és la societat és dual. Estem vivint moments on la ètica confronta la tecnologia, on la soledat confronta la societat com a conjunt.
0: Evidentment, això, sí.
4: Les tecnologies duals han de donar resposta a una necessitat creixent de, podríem dir, defensa, encara que sigui complicat dir-ho depèn en quin context, i també ha de tenir un servei civil, i per tant, el conglomerat de tot, hem pensat que

0: treballaven moltíssim, ara segueixen treballant moltíssim, però es dediquen més a la família, cosa que també reflecteix en com han evolucionat els seus projectes. Respecte als projectes, alguns han crescut, els altres han desaparegut, cosa que és absolutament normal i orgànic dintre del que és l'ecosistema, i a més aquests han reforçat nous projectes, cosa que és com l'evolució lògica de les coses.
1: Clar. A més, tinc entès, atenció, previstos 150 ponents, quins temes es parlaran? Perquè veig a la llista David San Martín, de Nothing, Elsa Ponset, autora i filòsofa, també hi ha Rob Cassidy, Wallapop. Explica'm algunes d'aquests grans gurus, emprenedors que ho han fet bé. També hi ha l'Elisabet Bou, col·laboradora d'aquest programa. Bueno, digue'm qui hi haurà.
0: Doncs mira, has mencionat a la senyora Ponset, que ens parlarà d'ètica i intel·ligència artificial, com no pot ser d'una altra manera, i per tant ja començarem parlant de dualitat. Val? Parlarem de ciutats i marques, en aquest cas parlarem del cas de Barcelona i el cas de la ciutat d'Oporto. Tindrem, com bé has mencionat, tindrem a la Eli i el seu cosí, que és l'Andrés Bou.
1: El cosí no conec, Miguel.
0: Els hauries de conèixer perquè és un dels... L'Andrés és un dels cofundadors de Social Point, que és un dels grans casos d'èxit de l'ecosistema, juntament amb l'Horacio Martos, i ara amb dos, després d'haver tingut èxit amb les seves companyies prèvies, en tenen nous projectes. La Eli Kala AI, intel·ligència artificial, i l'Andrés al Lab House. I, per tant, tindrem els dos cosins parlant dels nous projectes, és a dir, que bàsicament sembla que van néixer per crear coses noves. Aleshores, què més tindrem? Parlarem del futur de la medicina, on la robòtica, la genòmica, la medicina personalitzada i la tecnologia en general tindran un paper molt important. En aquest cas ho fem en col·laboració amb Biocat. Part de la vocació del Tech Spirit, quan es va crear, és col·laborar amb moltes entitats i és com està implementat. Tindrem herois locals com la Carla Gómez de Tecker, que és robòtica, o el Gerard Caelles de Splice Bio, que és més aviat temes de medicina personalitzada, disseny de medicaments amb teràpies avançades. Tindrem el Pep Martorell, tindrem uns clàssics, però que sense ells és molt difícil generar un esdeveniment que et parli de tecnologia d'una manera potent. Pues tindrem el Pep Martorell, ara In Vivo, abans al Barcelona Supercomputing Center, tindrem el nou codirector del BCC, que és el Christian Canton, que ens explicarà com està enfocant la nova etapa del BCC. Tindrem el Jorge Juan Fernández, que és el director d'innovació del Clínic, un dels responsables de l'ampliació del Clínic al començament de la Diagonal. Tindrem molts.
1: Una llista, molts d'ells han passat, coses. També, pel Revolució 4.0. Dime qué haces entre viernes y el resto de tu vida, porque no tengo planes, no vemos. També hi serà Israel Olaya de Google, veig aquesta llista. Miquel Martí, tu que també estàs a prop dels emprenedors, et diries que Barcelona i Catalunya està vivint un bon moment si pensem en emprenedoria? Hi ha talent, hi ha inversions, hi ha suport institucional. Què ha canviat del 2017 al 2026? Tu com veus l'emprenedoria en aquests moments?
0: Jo et diria que ara mateix el suport institucional és elevat, molt més elevat del que era inicialment, és a dir, s'ho han cregut. Per la part més del sector públic, tant a nivell d'Ajuntament com de Generalitat com de l'Estat espanyol, i més en el context europeu, hi ha una nova realitat, que es vol sobirania tecnològica, i això vol dir desenvolupar coses a Europa, no només fer-les servir. I, per tant, per aquí és un avantatge, crec que pot ser un avantatge competitiu per Barcelona, que és capaç de treure talent i companyies gràcies a la marca i a l'ecosistema que cada cop és més madur.
1: Clar. Gràcies, Miquel Martí. Felicitats també per la vostra feina i que vagi molt bé. Molta sort.
0: Moltes gràcies. Estàvem on volíem estar, però només queden
1: fotos que no sé borrar. I ara jo què faig? Oients, acabem el programa. Una frase de Marie Forleo, emprenedora digital nord-americana, i és aquesta. La clau de l'èxit és començar abans d'estar a punt. Revolution. People that won't change the Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Espanya tanca la frontera amb el Marroc a Melilla per intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. La mesura es produeix en plena crisi migratòria a l'altra ciutat autònoma espanyola al continent africà, Ceuta, on s'ha mobilitzat l'exèrcit per contenir el flux de milers de persones que intenten creuar la frontera nedant. Almenys una quinzena han mort en els últims dies. El PP vincula la crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. En un comunicat publicat aquesta mateixa nit, Alberto Núñez Feijóo reclama la declaració de situació d'interès per la seguretat nacional. Abans, en un vídeo publicat a les xarxes hores abans, el líder del PP s'expressava en termes similars.
2: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
1: El ministre italià d'Exteriors, Antonio Tajani, ha proposat tancar l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta, cosa que no ha agradat gens al seu homòleg espanyol, José Manuel Álvarez, que ja ha convocat per aquest divendres l'ambaixador d'Itàlia a Espanya. Notícies, Oriol Pujador.
3: El jutge envia a presó sense fiança l'individu acusat d'haver provocat 3 incendis forestals, l'últim al municipi de Carme, a l'Anoia, un foc que va cremar 450 hectàrees forestals i agrícoles a principis de juliol i que va obligar a confinar 30.000 veïns. L'acusat nega els fets, però la policia va localitzar el seu vehicle en el punt de la carretera on va començar el foc i diversos testimonis asseguren haver-lo vist llançant objectes encesos des del cotxe. Diversos ajuntaments es plantegen presentar-se com a acusació particular. Ho han dit a 3 Cat Info els alcaldes de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, i el de Carme, Marc Sánchez.
4: Hem passat l'expedient als serveis jurídics per veure quines possibilitats tenim i per poc que puguem ho farem.
5: Les motivacions que porten una persona a calar foc al bosc no te les expliques des del seny i, evidentment, aquí les lleis hauran de tenir el seu paper.
1: Un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els fets han passat aquest dijous a la tarda al carrer Colomers del municipi. Malgrat que el SEM ha mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. És la 9ª víctima mortal en piscines a Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. En aquest mateix període han perdut la vida 15 persones per ofegaments a les platges i 5 més en el bany d'aigües interiors.
3: Polònia condemna la violació del seu espai aeri durant un atac massiu de Rússia contra Ucraïna, però no hi veu motius per pensar que el país sigui objectiu de Moscou. Així s'ha expressat el primer ministre Donald Tusk després de visitar aquest dijous el cràter de 10 metres de diàmetre que el míssil ha deixat en una zona deshabitada.
6: Avions de combat ucraïnesos van monitorar i van intentar destruir els míssils que es dirigien cap a la frontera polonesa, seguint-los fins a la mateixa frontera. No hi ha motius per pensar que Polònia fos l'objectiu, però dos d'aquests objectes van violar l'espai aeri polonès.
1: L'Aràbia Saudita ha anunciat aquest dijous la creació d'una coalició internacional per garantir la seguretat al Mar Roig en les rutes comercials i de subministrament energètic després de les recents atacs de rebels del Iemen contra vaixells saudites. A l'aliança hi participen una quinzena de països. D'altra banda, la Lliga Àrab alerta dels intents d'ampliar la guerra a l'Orient Mitjà després del llançament d'un dron contra un port egipci dimecres. Ningú ha reivindicat l'atac que va provocar un incendi en 2 vaixells, un dels quals propietat dels Estats Units. Barcelona vol convertir-se en el referent del videojoc al sud d'Europa i promoure l'ús del català en el sector. És el gran repte del Saga Barcelona Game Fest, la nova macrofira que se celebrarà del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc.
3: La mostra neix de la fusió del Saló del Gaming Saga, el BCN Game Fest i el Retro Barcelona, i té la intenció d'atreure més de 20.000 visitants. La primera edició preveu més de 80 activitats que inclouen trobades de negoci, competicions d'e-sports i proves de novetats, i tot sense renunciar al català. David Pou de Vida és portaveu de la fira.
7: Nosaltres no volem renunciar a res pel que fa a la importància i el paper de la llengua en l'àmbit del videojoc. El que passa és que, òbviament, aquesta és una fira que té aspiracions. Volem ser un aparador a nivell internacional i volem demostrar que, de la mateixa manera que els danesos o els suecs poden jugar en el seu idioma en l'àmbit del videojoc, doncs a Catalunya, en plena normalitat, també ho podem fer.
1: I als esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la Federació Internacional de Futbol de transferir participacions de la propietat de la Copa del Món a inversors privats.
3: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estatge del Barça a Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que es retrobarà a l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant del Birmingham.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el debatent Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
0: Fins aquí les notícies.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
9: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
0: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
10: Sí, sí. M'encanta.
9: Una tria musical de categoria.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
9: Oh! Fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
9: sí.
0: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
12: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
12: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
12: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
12: Escolta-ho abans que ningú.
11: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: M'he dedicat mitja vida al teatre, però la mare ens va pujar a base de pel·lícules. Pel·lícules a tota hora. Pel·lícules abans de res. Abans d'aprendre a llegir, abans d'aprendre a nedar, abans d'aprendre a anar amb bicicleta. Pel·lícules abans d'aprendre com anava una mica al món. Pel·lícules com si fossin el món. Vaig agafar-li els auriculars i de tota l'àmplia oferta vaig triar... Déu meu, els anys que feia que no l'havia tornat a veure. Només la recordava com una al·lucinació. Marcello Mastroianni, Anita Ekberg i la Fontana di Trevi, clar. Vaig triar la Dolce Vita.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O el que és el mateix, un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Home, seguríssim.
0: Seguríssim, eh? Un dia farem unes estadístiques de tota la gent que ha vingut aquí a l'altre barri, perquè hi ha gent que creu que sí, hi ha gent que creu que no, però ningú pot comprovar, eh? Però vaja, qui sap, potser algun dia sí que ho podrem fer. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri. Avui, qui hem sentit fa un moment, ens visita una dona de la teva edat, o no, que fa una dècada que escriu històries de dones. En fa gairebé 30, que la vam veure per primer cop a Televisió de Catalunya. I, atenció, està a prop del mig segle de vida. La convidem amb el propòsit que aquesta trobada sigui just a la meitat de la seva vida, com la protagonista del seu llibre, i que quan torni a l'altre barri, l'any 2075, convertida en una àvia centenària entranyable, recordi amb un somriure aquesta entrevista. I com sempre, avui el repte és majúscul, perquè entrevistar grans entrevistadors sempre és una mica més complicat.

I avui la nostra convidada ve amb el vestit d'escriptora, escriptora d'èxit, que ja sap el que és guanyar un premi com el Sant Jordi l'any 2022, també ser la més venuda un 23 d'abril, l'any 23, i ara torna amb Una dona de la teva edat, on es posa la pell d'una dona que quan arriba a l'equador de la seva vida decideix fer un gir.

0: Gemma Ruiz Palà, benvinguda a l'altre barri.
1: Moltes gràcies, s'està prou bé, eh?
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Has notat alguna cosa diferent?
1: Una calma.
0: Calma, eh?
1: Sí.
0: És que jo crec que de tant en tant...
1: Va bé, eh?
0: Va bé anar-hi una estoneta.
1: Sí.
0: No quedar-t'hi per sempre.
1: Jo de moment no, m'estic més tornant, no, eh? Però estic molt bé.
0: Bueno, anirem fent preguntes, al final la decisió serà teva.
1: D'acord.
0: Hi hauran unes opcions i tu decidiràs si et quedes aquí a l'altre barri a fer-nos companyia a la Gisela Cot, avui al Sons Celestials, i a qui et parla, el Blai Mercè, o tornes al món dels vius, o reencarnada, no ho sé, ja ho veurem. Comencem parlant d'aquest llibre, si et sembla, Editorial Proa, Una dona de la teva edat. Qui o què t'inspira per donar vida a la Kate, aquesta protagonista?
1: Doncs va ser allò una idea de gin tònic, que es diu, no?, que després has de desenvolupar, has de farcir i has de dotar d'una entitat. Però sí, un dia a la platja estava fent recerca per la pròxima novel·la que ja haig de començar a escriure. Una recerca bastant complicada, complexa. Venia de les nostres mares, que va anar tot molt bé, però també una gira molt exigent i 10 protagonistes... I de sobte vaig dir, mira, saps què? Em vaig escriure, m'escriuré la protagonista de Hollywood que no veig a les pantalles. M'avanço a quan en tingui 60 i pico, i 70 i pico, i trobi a faltar què n'han fet de nosaltres, no? De les dones de la nostra edat, la ficció, què n'ha fet el contingut de nosaltres, perquè després sents, no?, que aquest neguit individual sempre té arrels en el neguit col·lectiu, i sents l'Emma Thompson, l'Emma Vilarassau, sents la Kate Winslet, les Emmes reclamant, no?, que no som, que arriba en un moment que només són les mares de la núvia, les tietes, usuàries del pipicant amb els gats, no. Dones complexes, que tinguin vida, que tinguin activitat sexual, on són, no?, les pantalles. I vaig dir, doncs, allò de, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, i me la vaig escriure.
0: Sembla que surti ara tot això, que dius, potser fa temps que haurien d'haver començat a sortir aquestes veus, no?
1: Clar, però té a veure amb la irrupció de moltes més autores els últims anys. Així com ha passat amb les maternitats, ja ho dic en plural, sí, expressament, segurament amb la maduresa, amb les meitats de la vida, que la maduresa s'ha tractat molt des del punt de vista de l'experiència masculina, però quan més autores vagin fent més anys, segurament tindrem ple de novel·les i de pel·lícules sobre la meitat de la vida i l'envelliment i la bellesa i la maduresa, seguríssim.
0: I deies que això se't va ocórrer pensant en la següent novel·la.
1: Clar, estava...
0: La que encara no ha sortit.
1: La que encara no he arrencat.
0: Serà la novel·la. Serà la novel·la amb majúscula.
1: No ho sé.
0: De la Gemma Ruiz Palà.
1: No ho sé, però és més complexa, i de sobte vaig dir, ostres, i si faig aquest experiment? Ara tinc com aquesta intuïció que haig de fer una altra cosa. I a més me la vaig imaginar americana, que també era una cosa totalment contrapronòstic. Sempre he fet protagonistes catalanes. Aquesta deia fuck i fucking i holy shit a cada paraula, llavors ho vaig catalanitzar. Però me la vaig imaginar americana, perquè també, bueno, estem molt americanitzats, no, culturalment.
0: Cada vegada menys, potser, no?
1: No, jo crec que les sèries ho han incentivat. Sí. Crec que no. I la prova és que quan vaig al Regne Unit em costa molt d'entendre l'accent britànic, cosa que jo quan era petita vaig començar a aprendre anglès amb accents britànics, i en canvi l'accent nord-americà ha guanyat completament la batalla cultural, i quan vas al Regne Unit dius, ostres, entenc millor l'altre. Això és les sèries.
0: A mi m'ha passat molt això, entrevista amb músics de Londres o d'altres llocs del Regne Unit, ja, de Manchester o així, encara res com ells vola, però sí. En canvi, parles amb un americà i ei...
1: Doncs perquè és que, clar, aquest departament d'exteriors que és Hollywood i les sèries influeixen moltíssim.
0: Sí, sí, sí. La Kate és una escenògrafa que es fa escultora. Tu n'has tractat moltes d'escenògrafes per la teva professió de periodista cultural, especialitzada en teatre. Potser més que escultores, no?
1: Sí, és veritat. Aquí la Carolina Rosic, la meva companya, seria molt més, molt més experta en escultores, però sí que he tractat moltes escenògrafes. També el canvi, no? Aquí, no sé, veiem la Gisela, la tècnica, que feia molts anys que no veia... És la primera vegada que veig una tècnica jove i una dona, i amb escenografia jo també vaig assistir al canvi. De sobte, tot eren homes, sempre, en aquesta professió molt masculinitzada, i vaig assistir al moment en què començaven a haver escenògrafes dones. Però amb escultura, tot i que no n'he tractades tant, fa molts anys que estudio els biaixos de gènere en literatura i en art. I les biografies de moltes de les grans artistes contemporànies, començant per la Louise Bourgeois i moltes altres, sempre hi ha una cosa reincident i recurrent i repetida, que és que les seves carreres artístiques no tenen el reconeixement i l'honor que es mereixen fins molt enllà de la seva vida. Llavors, com que és un tema que passa molt, aquí volia encarar això, aquesta invisibilització, aquesta apagada de les nostres vides quan anem fent anys, volia que fos fos artista justament per això.
0: Tu tens escultures a casa?
1: Mira, no.
0: No.
1: Espera. No, no.
0: Pongos? Aquells que dius...
1: No, jo un pongo va directament al contenidor. No tinc compassió.
0: No ets d'acumular coses, eh?
1: No, què va. Ja acumulo prous llibres.
0: Ja.
1: Llavors, és l'escultura que tenim a casa, els llibres.

0: Hem començat escoltant Simon & Garfunkel perquè Mr. Robinson és una dona de la teva edat que la cançó i la pel·lícula del graduat surt a al llibre. I ara Madonna, que també ha trencat molts tabús i molts clichés, no?
1: I també ha estat molt criminalitzada i molt assenyalada, sí, sí, però ella li rellisca tot i, com sempre, ha estat pionera i trencadora i continua sent ara, no?
0: Sí, sí.
1: Amb 70 anys o més.
0: No, no, sí, sí. I és allò que els periodistes culturals portem com 30 anys buscant-li una successora, no? Una nova reina del pop.
1: Sempre és ella la reina.
0: Perquè sembla que ella, quan en va fer 50, ja ho havia de deixar de ser, no?
1: I com s'ha reinventat i com...
0: Sí, sí.
1: És que és,
0: i encara...
1: És bestial, sí.
0: I és fan de Rosalía, també.
1: I tant, vaig veure l'Instagram que ella, sí, sí, li deia visionària o així, la Rosalía feia el ninotet de plorar d'emoció. Mama, imagina que la Madonna et fa aquest endorsement, no?
0: No,
1: i ara dius allò, ja, ara sí que puc morir.
0: Sí, sí, sí. Doncs amb la Madonna parlem també de la menopausa, que és un tema d'aquest llibre i que a la vegada, ja que aquí a l'altre barri parlem molt de la mort i de la vida, clar, sembla que les dones hagueu de néixer, créixer, reproduir-se i morir.
1: Exacte,
0: i
1: això
0: ja està, no?
1: És una absoluta mentida, és una aixecada de camisa descomunal. Hi ha la teoria aquella evolutiva de les àvies, que està pràcticament consensuada, no?, que... la prova que les dones, quan no tenen la menstruació, continuen sent útils socialment i de quina manera, és que s'han trobat moltes tombes al Neolític amb molt reconeixement social, que això vol dir amb molts objectes d'honor, no?, al voltant d'elles, amb dones grans. Llavors, s'ha vist que tenien una funció molt important, que era transmissió de sabers, transmissió d'informació, cura de la tribu i experiència en anar més enllà perquè eren les més coneixedores del terreny. Llavors, segurament, sense les àvies, sense les dones que ja a una certa edat ja no tenien la menstruació i podien dedicar-se a altres coses en el clan, la humanitat va poder evolucionar. Imagina't tu si som importants, però ens han fet creure que no, que ja només ens mereixem el cubell de les escombraries, no?
0: I aquesta paraula menopausa, que ja en dia de per si...
1: Tremenda,
0: no?
1: I la perimenopausa, que és la primera vegada que tu t'hi apropes i et diuen aquesta, i dius, aquesta no me la sabia, i que carai, és això, no? Sí, clar, s'ha tabuïtzat, s'ha negativitzat moltíssim, se'ns ha intoxicat, no?, culturalment i socialment en aquesta idea falsa que quan resulta que perdem el capital sexual, segons el patriarcat, que és l'esveltesa, no?, la bellesa en ve alta i la joventut, ja no servim per res, i clar, és mentida. La prova és totes les dones de 60, 70 i 80 anys, fins i tot, que coneixem i que tenen unes belleses que jo sempre dic que no només són dignes, sinó que són envejables. Doncs està bé que les honorem i que les veiem, perquè més que res, quan llavors ens hi anem acostant, veurem que allò no s'acaba i que no cal que t'espantis, no? Però clar, si no hi ha miralls, no hi ha referents, t'acabes espantant realment.
0: S'ha de posar en valor. Som aquí a l'altre barri amb la Gemma Ruiz Palà. Sempre ens passa que quan ens visita algú, abans de pujar aquí a l'altre barri, li han passat una sèrie de flashos per la seva ment abans d'ascendir. Tu creus que passen aquestes coses o no?
1: Jo crec que sí que passen, perquè em vaig llegir un cop un llibre de la... que es diu... Ostres, no me'n recordo el nom, però Kubler-Ross segur, el cognom. Era una infermera austríaca que va treballar en pal·liatius molts anys de la seva vida i es va trobar parlant i agafant testimonis de molta gent que havia tornat a la vida. I, per tant, d'aquests que clínicament morts, sí, sí, i de sobte tornen, no? I llavors ells els explicaven que quan, en el moment en què estaven morts, per exemple, si hi havia hagut un accident de cotxe, eren capaços de recordar la matrícula del cotxe que s'havia tirat a la fuga, per exemple, perquè s'elevaven, tenien un pla zenital de tota l'escena, podien volar, podien anar amunt, avall... És a dir, a través dels records de les persones que havien estat tècnicament mortes una estona, s'ha vist que sí, que realment no, l'altre barri no és un lloc tampoc fosc i desconegut, sinó que hi ha la seva teca i la gent sent què parlen els familiars, està present la seva ànima allà, i per tant deia, no, jo recordo quan estaven tots al vol del llit, que estaven comentant això, parlant d'allò altre, i això, si no estàs allà realment de cos present, és impossible de falsificar. Llavors, aquest llibre, que ara no recordo el nom, però és de la Kubler-Ross, una infermera, a mi em va obrir molt la ment de dir, ostres, doncs aquestes coses passen.
0: Doncs Doncs un llibre que apuntarem perquè realment...
1: Ara em sap greu no recordar el títol, ja ho buscarem.
0: Ja ho buscarem. Fa posar la pell de gallina, sí. Això que expliques.
1: Sí.
0: Doncs en tot cas, abans de venir aquí, han sonat aquestes coses.
2: El 1958 es donava el primer premi Biblioteca Breve a Luis Goiti Solo per la seva novel·la Les Afueres i va ser aquí a Sitges. 41 anys després s'ha volgut que el retorn d'aquest important guardó es fes a la mateixa ciutat on va néixer. Gemma Ruiz, TV3, Sitges.
3: En aquest programa, sovint, sempre que puguem, connectarem amb els espectacles que s'estrenen a Catalunya a la nit. Avui ho fem al Teatre Lliure, on Gemma Ruiz ha anat a veure l'espectacle de la Fura dels Baus XXX. Gemma Ruiz, bona nit.
4: Hola, bona nit des del Teatre Lliure, des del vestíbul. Nit d'estrena i nit de comentaris, nit d'espectacle de la Fura dels Baus.
5: I connectem amb Gemma Ruiz, que s'ha desplaçat fins al Centre Cultural La Magdalena de Proust, on cada dijous fan un minut de silenci per recordar l'eliminació de Vanessa Doté. Bona nit, Gemma.
6: Hola, bona nit.
5: Ens podries explicar el motiu d'aquesta drogada?
6: A veure, suposo que voldràs dir trobada, tot i que de drogades també n'hi ha unes quantes.
5: Sí, però anem per feina, que és tard i vol ploure.
6: Doncs la trobada d'avui ha congregat...
7: Sisplau, comencem el minut de silenci.
5: Gemma? Gemma, no... Estaves dient alguna cosa? Ens estaves explicant... No pots parlar. No pots parlar. Ah, el minut de silenci. És clar, estàs fent el minut de silenci. Per cert, per què no has anat al concert intimista que feia Gerard Quintana als Baus del Palau Sant Jordi? Per què t'has desplaçat fins aquí?
8: Gemma, un altre concert molt diferent per un altre tipus de públic. Coldplay, també gratuït, no?
1: També de franc a l'espai Movistar. A Coldplay han volgut fer un concert una mica d'agraïment a la ciutat de Barcelona. Ells han estrenat nou disc, Viva la vida, or The Death and All His Friends.

honor per mi rebre el Premi Sant Jordi aquesta nit. Moltíssimes gràcies i ser aquí a l'altra banda del Nacional, que és com a casa. I encara més, és un honor per mi, perquè aquesta nit el jurat ha guardonat una novel·la feminista. Feliçment feminista. Una novel·la que fa protagonistes 10 dones de la generació de les nostres mares i que celebra les seves experiències de vida com a extraordinàries i universals. Sí.

0: Gemma Ruiz, pala, This Girl is on fire. Avui mare tenim meva. Una girl on fire.
1: Mare meva, he anat a buscar l'arxiu de l'altre barri ben bé.
0: Home, i tant. Aquí hem sentit la teva primera connexió.
1: Sí, sí, sí, una veueta una mica així.
0: Des de Sitges.
1: Estava convençuda, ja.
0: No, ho feies molt bé, ja.
1: Ja la veig convençuda, però estava una mica així, després ja.
0: I després, vaja. La primera connexió amb la Terribas a la nit al dia.
1: Clar, és que a més, era la Fura dels Baus, un espectacle porno que no ens deixaven ensenyar pràcticament cap imatge, i és en plan, a veure, la meva primera vegada a la vida que faig un directe amb aquest programa ha de ser l'espectacle més difícil d'explicar. Bueno, ens en vam mig en sortir.
0: El Polònia.
1: El Polònia, sí, sí. El primer cop que... Bueno, me'n recordo que el primer cop que ens van dir que avui sortirà el Polònia, tots els companys de la nit al dia supercontents. Jo els dic, bueno, ara tampoc cal tanta... Surts el Polònia! I jo, bueno, tranquils, eh? Sí, sí.
0: Home, és un club molt selecte, la de catalans que han sortit al Polònia.
1: Ja, això és veritat. Sí, sí, sí. Vaig estar després així molt contenta.
0: Potser
1: però...
0: el moment... no et va fer massa gràcia, o sí? No ho sé.
1: No, feia una mica de vergonya, no? Sí. De dir, hòstia, com es passa? Més que són com companys, no? De dir, hòstia, com es passen? Però després em feia gràcia, sí, la veritat. Sí, sí, sí.
0: I suposo que ara, vist en perspectiva, ja...
1: Sí, home, sí. No, no. La veritat és que em sento molt afortunada d'haver caigut en llocs tan bons, no? I tant que m'han deixat aprendre i m'han deixat aprendre l'ofici realment, no? Com és la secció de cultura de TV3, a la nit al dia amb la Mònica, clar, llavors tens aquesta pedrera, no?, per tu, i és un privilegi haver caigut en altres companys que haurien fet periodisme cultural tan o millor que nosaltres, no?, i no han tingut la sort de caure en aquests llocs on s'ha pogut treballar bé i t'han pogut formar, no?, els teus companys, i això sempre ho agraeixo, i sóc conscient del privilegi.
0: Portes uns anys d'excedència, trobes a faltar d'alguna manera o no?
1: No trobo a faltar el ritme aquest ferotge en què s'ha convertit la nostra feina,
0: sí,
1: que és el 24 hores sobre 24 hores, que jo crec que acabarem molt a l'altre barri més d'hora del que hauríem d'acabar, però sí que em passa una cosa molt curiosa, però és real 100%, que quan passa alguna cosa grossa a nivell informatiu, jo estigui on estigui, estic en una residència de Nova York, estic en una residència de Venècia, m'ha passat sempre, de sobte, el meu cap és a la redacció i estic pensant, ara trucarem aquest, ara farem allò, ara enviarem tal, ara farem una última hora, i llavors dic, no, no, si estàs aquí. Però se'm dispara l'entrenament, no?, de quan hi ha una última hora o alguna cosa grossa, quan aquell moment tan màgic que la redacció es posa tothom a treballar com un engranatge molt bèstia, surten les coses que sembla que no haurien de sortir, no? Això em passa encara ara.
0: I tens somnis? Allò, no sé, que et quedes en blanc o que has de fer un directe o
1: no
0: alguna cosa?
1: No m'ha passat mai. No, no m'ha passat mai, la veritat. Millor.
0: O que entrevistes algú. No, no,
1: no
0: sé. No,
1: no,
0: eh?
1: No, ni quan ho feia cada dia,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: No. Jo crec que estava tan concentrada i tan, saps allò, tan pencaire perquè tot sortís bé, per no patinar en res, per preparar-me bé, sobretot quan tocava òpera al Liceu o música clàssica a l'Auditori al Palau de la Música, que el meu cervell estava molt enxufat en estudiar molt i en fer les coses bé, crec.
0: Seguim avançant aquí a l'altre barri. Ara anem a visitar les espècies dels nostres espais.
2: Espècies d'espais.

0: Tenim la Guillermina Mota, que sempre ens dona la benvinguda a aquest viatge que fem, que sempre dona molt de sí, des del lloc més gran fins al lloc més petit. I jo aniré dient llocs i tu m'has de dir el que et suggereix. Em pots contestar amb una paraula, amb una frase o més, si vols. Comencem per l'univers.
1: No el puc mirar, no el puc mirar, l'univers. Em passa que quan ja vaig al cine i es veuen imatges de l'univers, sobretot des de mirar, o mirar des de l'univers, mirar la Terra, o des de la Terra mirar l'univers, m'empetiteixo molt, molt, molt, molt, m'agafa com una mena d'angoixa i haig de tancar els ulls.
0: Que és angoixant, eh?
1: A mi em passa molt.
0: Sí, sí. La galàxia, una mica més petit.
1: Igual, igual, igual, igual. No, sé que hi són, que m'esperin, però de moment no els miro.
0: El món. També és angoixant.
1: El món ara necessita unes esporgades molt grosses de personal, eh? Per dir-ho eufemísticament.
0: Sí. Esporgades de personal, eh?
1: T'ha agradat?
0: M'ha agradat, m'ha agradat. Europa.
1: Europa, una vergonya. Jo em sento, estic avergonyida de ser ciutadana europea i d'estar assistint al genocidi de Gaza sense cap mena d'intervenció.
0: Mm-hmm. El Mediterrani.
1: Mediterrani et diria que una tomba, perquè hi ha molts cossos que han intentat arribar a casa nostra, però a la vegada també m'ho sento com la meva identitat.
0: Mm-hmm. Nova York.
1: Segona ciutat preferida.
0: La primera?
1: Venècia.

0: Passegem amb Gòndola per Venècia.
1: Que ja els
0: tornant al llibre, eh?
1: Els gondolers ja no saben cantar, eh?
0: No, no.
1: Ara fitxen cantants i els posen a la gòndola i canten.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè ja no saben cantar.
0: Mira, mira,

0: no, no era d'aquest món, eh?
1: No, no. Déu-n'hi-do, quina bestialitat.
0: Buah.
1: El que podríem fer els gondolers és posar hologrames de Pavarotti a cada gòndola i llavors ja tens l'experiència completa.
0: Immersiva, que diuen ara, no?
1: Per què Venècia és la teva ciutat favorita?
0: Mira, perquè jo hi anava des de feia bastants anys a la Bienal d'Art, llavors vaig pensar, com que tens tot aquest coneixement, no?, també del món artístic, la protagonista, la Kate, era, la volia fer artista, em vaig demanar una beca, una residència literària d'una fundació nord-americana de Nova York, justament, i me la van donar, i he estat aquest hivern gairebé 3 mesos allà, quan no hi ha turistes. He descobert la Venècia de veritat i m'he fet amb molta gent d'allà i clar, ara ja sóc mig veneciana, vull dir, estic a punt d'anar al Comune a apuntar-me i realment, bueno, per les persones que he conegut i la família veneciana que jo ara tinc allà, per això dic que és el lloc favorit del món.
1: I la tercera ciutat?
0: Barcelona.
1: Ah,
0: Nova York, Barcelona, Venècia serien els meus llocs bastant ideals, sí.
1: Sí, sí. I Barcelona, què? Com la veus?
0: Home, la veig que s'està convertint també en una ciutat invivible. Venècia és el canari de la mina en quant a gentrificació i Venècia ha anat al capdavant de dir-nos què passa i com evitar-ho. Els venecians no els han fet cas i els barcelonins i barcelonines tampoc ens estan fent cas i estem anant una mica de cap al precipici. Llavors, Barcelona és una ciutat increïble, però em dol el cor i l'ànima i em provoca una ràbia molt profunda quan la gent és expulsada sistemàticament de Barcelona i per trobar una habitació els hi demanen 900 euros i és un zulo que és invivible. O sigui, em sembla una vergonya tremenda.
1: Sabadell.
0: Sabadell intel·lectual que cantava el Quimi Portet, és la meva ciutat. Sí. Jo ja la vaig conèixer de capa caiguda, no? Aquella esplendor del tèxtil ja no hi era, però quan vaig escriure els Gelagues vaig fer les paus amb Sabadell, vaig conèixer el Sabadell bonic estèticament a nivell urbanístic, vaig tenir un dol també de veure com s'havia trinxat urbanísticament, però em vaig reconciliar amb Sabadell i ara me l'estimo més que no pas abans de fer els Gelagues.
1: I no hem dit Espanya...
0: Espanya és problemàtica, aquesta paraula i aquest país. Què vols que t'expliqui? Deixem-ho en problemàtic.
1: Problemàtic. Catalunya?
0: Catalunya del meu cor. Porta molts mal de caps, també, ser catalana.
1: Sí, sí, sí. És difícil ser català.
0: És difícil ser català, és cansadet.
1: Sí, cansat.
0: És cansadet, sí.
1: Sí, sí. Però no podríem ser una altra cosa.
0: No, però ho som. Sí, és que és, bueno, ser dona també és cansat, vull dir, i podríem ser altres coses que encara cansen més. Vull dir que dintre del món privilegiat encara podem parlar poc.
1: I si et dic el teu barri, què et ve al cap? O quin barri et ve al cap?
0: Jo, Gràcia.
1: Gràcia, eh?
0: Sí, ja sóc gracienca.
1: Sí. No cal que me'l diguis, però el teu carrer?
0: El meu carrer, de moment, bé, perquè encara hi ha persones catalanes i diguéssim, d'aquí, locals, hi ha gent de Gràcia de tota la vida i encara no se sent a parlar anglès i alemany constantment.
1: Uh-huh. Casa. On és casa? Què és casa?
0: Casa,
1: és un concepte
0: casa...
1: abstracte o no?
0: No, casa són les nostres estanteries plenes de llibres.
1: Doncs acabem amb les teves mans, que és el que fa servir per escriure.
0: Les meves mans, les meves mans, sí, molt, molt, molt inquietes i belluguetes, mai estan quietes. On voudrait
2: vivre. Preguntes metafísiques.

0: Comencem l'apartat de preguntes d'aquelles que s'han de pensar una mica.
1: Ai, ai.
0: La que fem sempre, i sempre comencem amb aquesta, és si en una altra vida, si ara, des d'aquí a l'altre barri, se't donés la possibilitat de començar una altra birra... Una altra birra, perdó.
1: Mira, amb una altra birra també està bé.
0: També estaria bé una altra birra, però una altra vida. Voldries tornar a ser la mateixa? O fer una altra cosa, ser una altra persona.
1: És complicat, eh?
0: En plan, Gemma Ruiz, pelar, ja ho he fet, vaig a fer-ne una altra, vaig a ser una altra persona.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ets arriscada, eh?
1: Sí.
0: La majoria de gent diu que no. Que,
1: no, doncs sí, és
0: que
1: veritat.
0: Que repetir exactament el mateix.
1: No, com m'has donat la clau on de ja ho he fet, és veritat, anem a aprendre altres coses. Sí, sí.
0: I què voldria ser la Kate, per exemple, o... Com
1: no.
0: T'imagines? Què et crida l'atenció?
1: No sé, em veig més aviat a l'edat mitjana, tu.
0: Sí?
1: Sí. Com una mica batallant allà, no sé, amb el que em trobés. Sí, m'he vist una regressió a l'edat mitjana.
0: Es crida l'atenció, aquella època?
1: Ara estic estudiant també per la pròxima novel·la, potser m'ha vingut al cap per això.
0: Mira, estarà ambientada a l'edat mitjana.
1: Hi ha una part, hi ha una part.
0: Hi ha una part? No. Això serà... Hi ha flashbacks,
1: això? És més edat moderna, però m'ha vingut... Sí, és segle XVI, XVII, però m'ha vingut l'edat mitjana, ara, quan t'ho he dit. Ai, ai, ai.
0: Està bé, està bé, està bé. Ja t'imaginarem, la Gemma Ruiz de l'edat mitjana, a veure com seria. Parlant d'altres vides, si haguessis de triar un animal... Reencarnar-te i ser un animal.
1: Mira, diré una frase que diu sempre la meva mare, que diu, jo si torno a néixer vull ser gos de casa bona.
0: Ah.
1: Doncs crec que és una gran opció.
0: Sí, perquè els cuiden molt bé.
1: Per favor, massatges, bueno, sí, el seu llitet... Sí.
0: Al costat d'aquí, de l'altre barri, aquest barri aquí de la zona alta, Catalunya Ràdio...
1: Hi ha molt gos de casa bona, no?
0: Sí, sí, sí, et vas creuant amb gossos que...
1: Imagina't, aquests no tenen problemes per trobar habitació.
0: No, no,
1: ni
0: que
1: pis.
0: Va, que va.
1: Tenen fins i tot més d'una casa.
0: Sí, tenen diverses residències, en fi, sí, sí. Me l'apunto també aquesta, per si algun dia m'ho pregunten a mi, doncs... Et anava a preguntar el teu lloc preferit del món, però jo el sé. Canviem la cançó.
2: Jo em moriré un dia després d'haver esmorzat. Amb l'estómac trist, a mi que no m'hi busquin.

0: Ara intentarem parlar amb la Sílvia Pérez Cruz cantant de fons, que sempre és difícil.
1: És difícil, eh? Sí. Difícil interrompre-la, eh?
0: Sí. És veritat, morir sense esmorzar...
1: És molt trist.
0: És tristíssim, eh? Sí, sí, sí.
1: Sempre anem... S'ha d'anar una mica previst. Jo, quan treballava de nits, sempre portava menjar a la bossa o a la motxilla. Sempre, sempre, sempre. Jo m'he obert una... així com una mena de tàper de caldo enmig d'una platea. I me l'he begut.
0: És que això de treballar de nits és una mica també estar a l'altre barri, eh?
1: És limita amb sí. L'altre barri completament.
0: Perquè suposo que tu també has passat per tots els horaris possibles, no?
1: No, jo pràcticament, no sé, gairebé 10 anys de la meva vida vaig anar a dormir quasi cada dia a les 4 o les 5 del matí.
0: Ja.
1: Uf, això t'escurça la vida, eh? Sí, aniré a l'altre barri abans.
0: Hi ha estudis, eh?
1: Sí, sí, estudis. Sí, totalment.
0: Ja pots començar, ja pots estar durant aquesta excedència, que duri el que duri, intenta dormir 9 hores cada dia seguides.
1: Sí.
0: Parlant de dormir hores seguides, una de les coses que diu la Kate al llibre, que també m'ha fet molta gràcia, diu no tenir fills, no agafar avions i no menjar carn. No a cap de les tres accions que deixen més petjada de carboni que cap altra cosa. Si vius la justícia climàtica com una exigència absoluta, no? Quina compleixes? Quines compleixes d'aquestes tres coses?
1: La que fa, no, faig, agafo avions i menjo carn. No tinc fills, però sí que menjo carn i agafo avions. Per tant, estic fatal a nivell de contribuir al canvi climàtic. Sí, fatal.
0: Però hi ha altres maneres, no, també? De...
1: Sí, home, reciclo, faig el que puc, però no faig prou, segur. Ja, ja. Segur que no faig prou, tio.
0: Perquè una pregunta que també acostumo a fer... i sempre em surten respostes molt interessants, és, Gemma, tu què has fet per provocar que el món sigui pitjor? I què has fet per provocar que el món sigui millor?
1: Hòstia, nano, quina pregunta. A veure...
0: Sí que la resposta és difícil, perquè jo mateix tampoc no sabria, no te la sabria contestar per
1: a
0: mi.
1: A veure, aniré una cosa una mica més col·lectiva que personal, però segurament per ser europea, el nostre benestar està basat en el malestar de la resta del món, sobretot del sud global. Per tant, com a ciutadana d'aquest continent blanc, segurament he contribuït a precaritzar, a extraure energia de persones i matèries primeres de la resta del món. Això segur, que ha fet que el món n'és pitjor. Què he fet que n'és una mica millor? Hòstia, no ho sé, jo crec que tampoc he fet tantes coses per millorar el món. Però, mira, d'una cosa que estic contenta és de l'última etapa a la tele, que vam treballar molt amb les companyes i els companys per canviar la manera d'explicar la violència masclista i no revictimitzar i tenir respecte a la intimitat de les assassinades. I vam fer una feina molt bonica amb totes les companyes i companys de conscienciació de quina importància tenen les paraules i les imatges quan parlem d'una cosa com aquesta. Llavors, això potser és l'única cosa que potser diria.
0: Home, única?
1: Que... Sí, no sé, no.
0: Home, des de que escrius també t'han passat coses molt maques, que t'han vingut dones i t'han donat les gràcies.
1: Sí, això també és veritat.
0: Per explicar que... històries sí. Invisibilitzades.
1: Sí,
0: i...
1: també és veritat. I ha hagut un feedback molt bonic de les lectores. Sí, sí, sí, això també és veritat.
0: Hem aconseguit parlar amb la Sílvia Pérez Cruz de fons. Deixem que soni una mica en primer pla.
1: Fem-ho.

0: Quina meravella, eh?
1: És que és... El primer cop que la vaig sentir, aquesta, l'Immigrasons, la va cantar, al principi de col·laborar amb el Refri.
0: Sí, sí.
1: Ho vam... No sé, era el Bernassans, no sé si era Luz de Gas, i jo vaig dir, qui és aquesta noia i què és aquesta... aquesta cosa extraterrestre que sento, no? Va ser una meravella.
0: La Sílvia Pérez Cruz va obrir una porta i per aquesta porta, doncs, han anat passant... Judit Nederman, Rosalía Vila...
1: I tant, i tant.
0: Maria Arnal...
1: I tant.
0: I tantes altres.
1: I tant.
0: I gràcies, gràcies per obrir-la. Anem a posar una cançó que, segons tu, crec, i em diràs si m'equivoco, seria la cançó que ensenyaries a un extraterrestre, si es plantés aquí davant. Crec que tota la discografia serviria, eh?
1: Tota, no? Però aquesta cançó sí. És que la tornes a sentir i els hi va quedar...
2: Discafo monoplaça. Esteu focus a sabisme.
1: És que és descomunal.
0: Buf.
2: De ses aigües...
0: Aquesta cançó, el petit de Calaril em va explicar que quan la va escoltar per primera vegada va fer tot un viatge a Barcelona, a Guissona, escoltant-la. En bucle.
1: Jo no vaig parar, també, me'n recordo perfectament. Era com aquest moment.

0: energia pura, eh?
1: Sí, és que això, un extraterrestre, ens, jo li diria, mira, hem fet moltes coses fatal, però vinc d'una cultura que també és capaç de fer aquesta cançó. Llavors seria una mica el meu salconduit.
2: Quina meravella. Quin creus que ha estat el millor invent de la història de la humanitat?
1: Et diré el que deia la Montserrat Roig i me l'apunto perquè més hi crec fermament, que és la rentadora, de rentar roba. Perquè per les dones us imagineu què era anar a la bassa, al safareig, a rentar la roba, a rentar els llençols, no a rentar unes calcetes, a rentar llençols, mantes, cortines, a mà, escórrer-ho i després endur-t'ho a casa i estendre-ho? És que no ens ho podem imaginar. Això ho feia la meva besàvia. Jo, ja, per sort, no, evidentment. Per tant, la rentadora. Evidentment, la píldora anticonceptiva. Totalment. La pastilla anti-baby és l'altre invent que estava adoptant. Però volia parlar de la rentadora perquè no es dona prou importància mai.
2: Mm. Es parla potser més del rentaplats, no?
1: Clar, per mi, bueno, és que no té res a veure rentaplats. Si hi ha gent que es baralla, no, no, ja rento els plats jo, perquè té la seva cosa de l'aigua calentona... No, és molt descansat, rentaplats. Renteu roba a mà, renteu els llençols a mà. No, rentadora.
2: Si rentar roba, estendre-la, plegar-la...
1: Escórrer, imagina't, escórrer llençols. Va, no, per favor.
2: Superpoder. Quin superpoder voldries tenir?
1: Jo m'agradaria... A mi m'agradaria tenir un altre cervell.
2: O sigui, dos cervells, eh?
1: Sí. Això quan li dic al meu company s'esgarrifa i diu, Gemant, o sigui, no, ja en tenim prou. Però sí, perquè sobretot quan estic escrivint novel·la, quan estic en el moment aquell així tan enfervorit, m'agradaria tenir un cervell, com que va per un carril i pensa les coses pràctiques i tal, i l'altre que pogués tenir tota la novel·la al cap, i, bueno, jo li donaria molt partit, o sigui, li trauria partit i em serviria molt.
2: Cervell d'escriptora i cervell de persona...
1: Normal.
2: Normal.
1: A mi m'agradaria molt tenir un segon cervell.
2: Ja t'hem d'imaginar allà els concerts aquells...
1: Donant-ho tot per sí. Carles Sabater. És que Carles Sabater, en directe, no sé si el vas veure mai, era el rei de l'escenari.
2: El meu primer concert...
1: Era... Multitud, Sau?
2: No, va ser el concert d'homenatge a Carles Sabater.
1: Ostres, doncs Carles Sabater sobre un escenari... Clar, ell havia estat a l'Institut del Teatre, era actor. Mm. Bueno, és que feia una performance. Sí. Feia una performance d'ídol absolut i era increïble com performava el cantant, saps? Era increïble. O sigui, no li tiràvem els sostens i les calces perquè eren massa petites, però és que era una cosa... Ara, clar, llegeixes ara la lletra, és bastant lamentable, però...
2: Sí, home, aquesta lletra ara mateix serien canceladíssims.
1: Totalment.
2: No?
1: Però aquella època, pobra de nosaltres, cantàvem allà amb un fervor, mare meva.
2: A les nits que estic calent et necessito un oiets.
1: Un dia d'aquests et deixaré.
2: Va, home, per favor,
1: home.
2: Has cregut.

0: Ara estava pensant si ara algun grup així de música urbana o així la versionés, que ho estan fent bastant,
1: podria
0: això de versionar hits del rock català, tu creus que haurien de canviar la lletra
1: no.
0: i donar-li un tom perquè no fos masclista?
1: No, jo crec que...
0: Que això passa molt amb la literatura,
1: clar,
0: ara.
1: L'actitud de cantar-la, potser pots dir un dia d'aquests et deixaré com amb cara de que lamentable i no cal canviar-la.
0: O que la canti una noia.
1: També, també. Potser seria la manera de reapropiar-se d'aquesta xuleria machita, no?, que tenia aquí en aquesta lletra. Potser sí, és la idea, sí. Imagina't cantar-la la Musca.
0: La Musca. Estava pensant en la mateixa.
1: Estàs pensant en la mateixa?
0: Sí, sí.
1: La canta ella i va, sí.
0: Ja li direm a la Musca.
1: Li direm, li direm.
0: Sí, sí, li direm, a veure si s'anima. Potser ens el trobem ara, el Carles Sabater. Què li diries?
1: Hòstia, faria gràcies per aquells moments de descobrir la joventut a través de la música. Sí, li donaria les gràcies. Va, em va fer feliç amb el Carles Sabater, sí.
0: Doncs som-hi de festa.
2: La festa morts.
0: Som aquí amb la Gemma Ruiz Palà, de Festa amb Morts. Normalment, quan sortim de festa amb els difunts, se'ns apareix Carles Sabater, però qui més se'ns apareix és aquesta noia. La gran pèrdua del segle XXI, Amy Winehouse, amb el seu Back to Black.

0: La cua de palla que tenim els periodistes, sobretot els britànics, amb aquesta fi que no hauria d'haver estat mai d'Amy Winehouse. Mm-hmm. Tu mires després, a posteriori, el documental i tot, com la van assetjar, a part del marit, el nòvio, el pare, que eren unes sangoneres,
1: sí, sí.
0: Però el paper de la premsa és una mica el que va passar amb Britney Spears, però Britney Spears la van diguéssim, esclavitzar, però després se'n van sortir. A Amy Winehouse, el paper d'estrassa, el paper de criminal que van fer els nostres companys periodistes, i potser nosaltres també, com a corretja de transmissió, segur. Això és una de les coses que més, quan hi penso amb ella, em saben molt greu.
1: Mm-hmm. I van passant els anys i la seguim recordant.
0: I la seva qualitat encara és més descomunal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És un mite, Amy Winehouse. I també són mites les dones que sonaran ara, perquè si tu has fet mai una banda de música...
0: No. Tinc respecte a l'audiència i al públic. No.
1: N'hi ha que no, eh?
0: No, jo sí, això no.
1: A l'altre barri, com que tot és possible, a qui fitxaries? Per fer un grup?
0: Per fer un grup?
1: O per tu ser mànager d'un grup, no sé, si no vols pujar a l'escenari.
0: No, jo fitxaria per fer qualsevol cosa la Montserrat Roig, la Nora Ephron i la Lucía Berlin, les tres escriptores. No sé si les enredaria per fer un grup de música, però per fer, no sé, trobades i que ens capitanegessin la revolta, seguríssim.
1: Mm-hmm. Creus que totes tres trobarien...
0: Sí, pel sentit de l'humor.
1: Sí, eh?
0: Totalment.
1: Això és el que...
0: S'entendrien moltíssim.
1: El punt en comú que...
0: Totalment, sí. Mm-hmm.
1: La Roig, l'has estudiat?
0: L'he estudiat, l'he llegida, i ara, mira, justament per la Fira de Guadalajara hi haurà una taula amb la Begoña Gómez Urzaiz, jo també en parlaré, hi haurà l'editora en castellà,

0: Sinéad O'Connor.
1: Són els meus tres Reis Mags. O sigui, que estan a l'altre barri, juntament amb l'Amy Winehouse, i imagina't elles tres fent una cosa juntes.
0: Està quedant aquí un combo femení.
1: Bestial,
0: potent,
1: eh?
0: Sí. Va, un sopar íntim, amb qui el faries?
1: Mira, sopar íntim no el faria, però com que fa poc que s'ha mort i m'he recordat d'ell, al Robert Redford li demanaria que en el moment exacte d'edat que tenia durant el rodatge de Memòries d'Àfrica, que em rentés els cabells com li rentava a la Meryl Streep en aquella escena mítica.
0: Recordem aquell moment i ens imaginem el Robert Redford rentant els cabells a la Gemma Ruiz.
1: Sí, jo demanaria això.
0: I si haguessis d'agafar aquí algú d'aquí, de l'altre barri, i dir, va, vine cap al món dels vius.
1: Algú d'aquí?
0: Només una persona. Qui volguessis tu.
1: Ara mateix?
0: Sí, si tinguessis l'oportunitat.
1: Mira, en la situació en què ens trobem, faria reviure Christine de Pizan. Filòsofa nascuda... Bueno, va viure entre el segle XIV i XV. Filòsofa, una de les primeres escriptores, tenia tractats polítics per dir prou les guerres, no serveixen de res, i va ser una de les primeres que va plantejar utopies feministes i va portar la contrària amb el talent de les paraules i amb la força de la seva raó a tot el pensament misògin religiós de l'època. És una absoluta heroïna i molt poca gent la coneix. I ara la necessitaríem. Jo crec que ens podria recomanar el món i redireccionar-lo.
0: I fa 700 anys, això?
1: Sí, sí.
0: Uf.
1: Però era una tia superpionera amb tot. Mm-hmm. Nascuda a Venècia, però es va criar a la cort de Carles V a França. I és d'aquelles figures de la història de la humanitat que, incomprensiblement i criminalment, no ens l'han explicada.
0: Tot ens porta a Venècia, eh?
1: És veritat, eh?
0: Aquestes campanes vol dir que hi hem arribat al final.
1: Ostres!
0: I que et donarem tres opcions i tu tries.
1: A veure.
0: El que vulguis fer. Opció, a quedar-te a l'altre barri i la feina que se t'assigna és ajudar a Lluís Bourgeois a fer escultures amb els núvols. Perquè aquí es fan escultures amb els núvols.
1: Ostres,
0: són
1: molt
0: boniques.
1: Molt bé.
0: Opció B, com dèiem, reencarnar-te en gos de casa bona i a canvi fer realitat qualsevol desig col·lectiu. Que no sigui un desig personal, sinó una cosa col·lectiva. I la C, i és la més divertida, és tornar al món dels vius amb dos cervells, com t'ho havies demanat, però has de renunciar a algun dels cinc sentits per tenir dos cervells.
1: Ostres!
0: Aquí res és gratuït, Gemma.
1: Mira, torno al món dels vius amb dos cervells i m'estalvio l'olfacte, m'és igual.
0: L'olfacte t'és igual.
1: M'és igual, si tinc dos cervells, m'és igual l'olfacte.
0: Doncs olora fort. Donem 24 hores perquè...
1: Per ensumar-ho tot,
0: per ensumar,
1: no?
0: Quin aniries a ensumar en aquestes últimes 24 hores? Allò, les teves olors preferides, no sé, d'alguna...
1: Farigola, romaní.
0: Sí.
1: Perquè no els tornaré a sentir més, no?
0: Clar.
1: Però tindré dos cervells, Blai.
0: Home, i tant. Jo crec que potser amb dos cervells pots, no sé, inventar-te una fragància que no passi pel nas
1: tot
0: o alguna cosa.
1: Tot pot tenir solució.
0: No? Potser amb el Covid ja vas tenir l'oportunitat de comprovar.
1: A mi no em va passar, però molta passar. Gent sí que perdia l'olfacte i deia,
0: sí,
1: mira,
0: sí.
1: Una amiga meva deia, escolta, m'estalvio d'ensumar el bolquer del meu fill, tu,
0: ah,
1: no
0: mira,
1: està tan malament.
0: Veritat. Sí, sí, tant i tant. Et diem xin-xin i bai-bai?
1: Sí.
0: Aquesta cançó t'agrada especialment, no?
1: És que m'encanta la Maria Jaume i m'encanta aquest disc moltíssim. Quan li va posar l'electrònica a la música que ella feia, va ser com... Uah,
0: és meravellós.
1: És meravellós.
0: Disc,
1: és un d'aquests que m'he posat en bucle moltíssimes vegades. A casa ens hem posat. I aquesta, el xin-xin i bai-bai, crec que és un bon comiat, no? Sempre un bai-bai, però si abans hi ha un xin-xin, és molt millor, no, aquest comiat?
0: Els funerals haurien de ser així, xin-xin i
1: bai-bai. Jo crec que sí, hi ha moltes cultures que celebren amb menjar i amb beguda, perquè, escolta'm, s'han anat a l'altre barri, però els que quedem, doncs passem-nos-ho bé. Sí. Mm-hmm.
0: Doncs amb tres dones meravelloses, tres dones de la teva edat, dic tres dones perquè una ets tu, Gemma Ruiz Palà, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per aquesta conversa. La Gisela Cot, dels Sons Celestials, gràcies, Gisela. I la Maria Jaume, que és una artistassa, amb ella ens acomiadem.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un superplaer, una mica més...

0: Si em quedo a l'altre barri...
1: No et quedis,
0: no,
1: que tens moltes coses per fer.
0: M'heu temptat, m'heu temptat.
1: Però pots tornar quan vulguis.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres gats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol mobilitza l'exèrcit per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Des que aquesta setmana va començar el flux massiu de persones que intenten creuar la frontera nedant, ja n'hi ha una quinzena que han mort ofegades. Els últims sis cadàvers els ha localitzat aquest dijous al vespre la Guàrdia Civil en un espigó prop de la frontera. Espanya, mentrestant, ha tancat la frontera amb el Marroc a Melilla per impedir que en aquesta altra ciutat autònoma hi hagi també intents d'entrada de forma irregular. La delegació del govern espanyol ha demanat a la ciutadania que no es desplaci al perímetre fronterer per no dificultar la feina de les forces de seguretat. El Partit Popular vincula aquesta crisi migratòria a Ceuta amb la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol fa uns mesos. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, reclama al govern que prengui les mesures necessàries per recuperar el control de la frontera de Ceuta amb el Marroc.
3: No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
2: Més notícies, Òscar Callau.
4: Els bombers han aconseguit estabilitzar el 70% del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, després d'una jornada prou positiva, la sisena des que va començar l'incendi. Aquest dijous ja han pogut tornar a casa 1.800 veïns més als pobles del Fondeguilla, Xóvar i Suera, però encara n'hi ha 5.200 que no ho han pogut fer. El foc ja ha cremat gairebé 9.600 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres.
2: Catalunya ha superat el pic del nou episodi de calor, però manté l'alerta molt alta per risc d'incendi. La temperatura màxima registrada d'aquest dijous l'han patit a Lleida, on els termòmetres han arribat als 41,3 graus. Les temperatures continuaran sent altes i per això els agents rurals mantenen el risc de foc al bosc en nivell molt alt o extrem en un terç del país. També es mantindran tancats els 7 espais naturals que ja ho estaven.
4: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Els carburants i l'electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas i, a més, això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics.
2: El govern madrileny ha decidit posar a la venda l'àtic de luxe que havia adquirit com a oficina temporal per a la presidenta Ayuso. Ho ha acordat després que es fes pública l'adquisició i enmig de les fortes crítiques de l'oposició. A més del polèmic àtic, també es posaran a la venda 4 immobles més, propietat de l'administració madrilenya. La comunitat espera ingressar uns 20 milions d'euros de tota l'operació, que destinarà, diu, a pal·liar els efectes dels incendis dels últims dies. El sindicat CGT denuncia que aquest estiu ja s'han hagut d'atendre dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona per cops de calor.
4: Es queixen de la falta de mesures de l'Ajuntament i de les empreses concessionàries davant l'exposició dels empleats a les altes temperatures. El delegat de prevenció de CGT a l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sambles, ha explicat que cal refer el model per avaluar el risc d'exposició a les altes temperatures.
5: Per avaluar bé el que és el risc d'exposició extrema a la calor, hem de partir d'avaluar el que és el risc d'estrès tèrmic. En aquesta avaluació d'estrès tèrmic, el que es fa és triangula el que són les temperatures que hi ha amb la feina que fa la persona i amb les condicions de la persona, així com les necessitats i exigències calòriques de la feina que es realitza.
2: En esports, la UEFA anuncia que les seves federacions nacionals no participaran en les competicions de la FIFA. És la reacció de rebuig a la proposta de la FIFA de transferir participacions de propietat de la Copa del Món i d'altres competicions a inversors privats.
4: Marc-André Ter Stegen abandonarà aquest divendres l'estaix del Barça per marxar cedit a l'Ajax. El Barça pagarà el 90% de la fitxa de Ter Stegen, que retrobarà l'equip neerlandès amb Michel Sánchez, el tècnic que el va tenir al Girona la temporada passada. Tot això el dia que el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham.
2: La Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Barça després que l'Atlètic de Madrid denunciés les negociacions del club blaugrana amb el davanter Julián Álvarez a l'esquena de l'entitat matalassera.
4: Encara en futbol, el Real Madrid ha fitxat el davanter Carlos Espí del Llevant i el Sabadell també ha incorporat un davanter, l'uruguaià Gastón Vallés, procedent del Tenerife.
1: Fins aquí les notícies.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Remolatxa i Umberto Eco.

0: Algú que menja remolatxa estima les paraules tant com el seu gos i odia la superioritat genètica de la gent que no porta ulleres, ens cau bé d'entrada. Aquesta és Oye Sherman, Maria Rovira, la nostra col·laboradora, humorista i sobretot persona intel·ligent que acaba de treure una novel·la, podem dir-li així, que es diu Garlanda i que ens ha omplert el cap de flors, de paraules i també de rialles.
1: Catalunya Ràdio, les dones i els

0: Aquesta és una cançó d'onomatopeies, funky. Com és una mica aquest llibre, que és una mica funky i és una mica onomatopeic. Ja us explicarem què estem dient. Amb l'esperit de Sant Jordi a les nostres entranyes, avui parlarem molt de llibres i parlarem d'aquest nou llibre, el nou llibre i el primer també, ho hem de dir, de Maria Rovira, que aquesta vegada no ve com a Oye Sherman, sinó com a Maria Rovira, com aquesta persona sensible i magnètica que hi ha sota de l'artilugi Oye Sherman. Això serà avui, ara mateix, perquè de fet està aquí, m'està mirant amb cara de què estàs dient entre tanta remolatxa i tan Umberto Eco. Aquest llibre seu es diu Garlanda, està editat per Blacky Books i se'n parlarà molt i es comprarà molt aquest Sant Jordi. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. Maria Rovira, com estàs?
1: Què tal? Bona nit, Montse.
0: Què t'ha semblat aquesta entrada?
1: M'ha encantat.
0: Forteta.
1: M'ha encantat. Només, o sigui, que de tots els elements que hi ha en aquest llibre, que efectivament és una garlanda on hi ha de tot, allà penjant Magistriat, Remolatxa i Umberto Eco.
0: És la meva connexió que he fet.
1: Amb garrapinya al cor.
0: Exacte, perquè són dues coses que són molt importants i que estan unides, en realitat, perquè la remolatxa és allò que un dia vas prendre tu i pensaves que et mories. I Umberto Eco és un senyor que s'assembla al teu pare, que també és una persona que està molt present en aquest llibre i que ve d'un dol. És a dir, tu pensaves que et mories i el teu pare, que és mort, el recordes amb Umberto Eco. O sigui que em sembla que m'ha fallat el subconscient, però alguna cosa hi ha aquí.
1: No, realment és així. Jo des d'aquí aprofito per avisar la gent. És que a més, Montse, la persona que em va dir... Sí? O sigui, el tema va ser que jo un dia vaig pixar vermell i era un vermell, o sigui, no era la regla, no, és a dir, no tenia res a veure amb això.
0: Passat,
1: jo pensava
0: passat,
1: que pixava sang,
0: sí.
1: I dic, clarament se m'estan desfent les entranyes, m'estic morint. Total, què vaig fer? Doncs anar a la feina, no? Com totes les persones, perquè clar, no em feia mal res, era una mica estrany. I em vaig posar a demanar hora al CAP des d'aquí, des de Catalunya Ràdio. I li vaig dir a la companya del costat, escolta, crec que demanar-ho al metge perquè crec que, vull dir, pixat vermell és estrany. I aquesta companya em va dir, no hauràs menjat remolatxa? I vaig dir, clar, vaig recordar el sopar de la nit anterior i vaig anul·lar cita. I aquesta companya eres tu, Montse, no sé si te'n recordes.
0: No me'n recordava d'això, però ara... Estic emocionada.
1: En aquest edifici
0: mateix. En aquest moment. Com és que no surt el meu nom al llibre? A veure.
1: Perquè...
0: Aquí he de posar una denúncia.
1: a mi,
0: doncs
1: suposo.
0: Mira, no, la veritat no recordava, però sí, suposo que sí. Jo vaig ser la que et va dir això de remolatxa.
1: Em vaig sentir tan estúpida, vaig dir, uau, imagina't que arribo... La Virgili Callesta i qual, com en sap...
0: Com en sap, que no se'n recorda
1: de la vida.
0: I que no se'n recorda que en sap tant, perquè veus, ara no em venia això.
1: Mira, no recordem tantes coses.
0: Ai, sí. Tot i que aquest llibre va sobre recordar i sobre la memòria. Hi ha molt de memòria en aquest llibre.
1: Només hi ha memòria, et diria.
0: Només hi ha memòria.
1: És a dir, hi ha moltes coses...
0: Hi ha una
1: coses...
0: mica d'ànima, també.
1: No, molta ànima, molta memòria, però vull dir que o sigui, hi ha molts records i també hi ha molt de les coses que m'agraden, no? Les meves passions, reflexions, etc. Però que, clar, que tot són coses que recordo, no? Que tot ho he escrit perquè ho puc recordar. I ho puc escriure. Llavors, hi ha aquesta visió com absoluta de... La memòria és tot el que tenim.
0: Diries que la memòria t'ha salvat la vida?
1: Me l'ha fet molt bonica. Me l'ha fet molt bonica i molt plena, perquè realment recordar les coses que t'han fet feliç és tornar-les a viure, diguem-ne, és felicitat afegida. I també recordar les coses que t'han fet mal permet aprendre'n, no? Perquè si te'n oblides... Llavors et permet seguir i créixer, és importantíssim.
0: I permet riure, també, perquè en aquest llibre riem d'aquelles desgràcies, entre cometes, que no són greus, però compartides, a vegades. T'assembla una mica que ets com un bolet radioactiu allà on estàs. És a dir, que aquí ens hem sentit totes una mica representades, o algunes. Deixem-ho aquí.
1: Jo crec que hi ha una cosa molt, molt universal, no?, en això de sentir-se fora de lloc. Vull dir que segur que si parlem amb qualsevol persona et dirà et diré que sí, que s'ha sentit així. Vull dir que ens sentim sols, però alhora estem acompanyats en aquesta solitud, no?
0: No sé si li passa a tothom, però sí que els hi passa molt, per exemple, a les persones creatives. I aquí demostres molt que hi ha una persona molt creativa i una persona que estima les paraules. Tu sempre, en el teu paper com a humorista, com a monologuista, com a persona del món, o sigui, com a còmica, t'has fet dir Oye Sherman, però aquí has volgut treure la curassa, perquè de fet en aquest llibre te la treus, i aquí ets Maria Rovira. Aquest detall no és menor.
1: No és menor, però alhora és com ha de ser, no? Vull dir, vist el llibre, em sembla l'única opció possible, perquè realment, vull dir, sí que parlo amb humor, perquè és el meu codi, perquè és la meva manera també de, no, de viure moltes coses, però sí que parlo també de la meva vida i de temes més sensibles, no? Vull dir, hi ha una escletxa aquí en aquest personatge còmic, de fet, vull dir, està arraconat, parlo molt més des del lloc, sí que sí. Maria Rovira ha escrit un llibre.
0: Paraules, pèrdues i altres celebracions. Les paraules estan aquí com tangencialment, o sigui, ho envaeixen tot en aquest llibre i volen dir moltes coses. És la manera amb la que tu et relaciones amb el món, és a dir, comences per una paraula. Jo crec que, no ho sé, aquí potser m'estic aventurant, però primer t'agrada un nom i després t'agrada la persona. Pràcticament. O t'agrada una paraula, no, o tens assimilada una paraula amb una persona. Perquè no sé si, per exemple, aquesta conversa que estem tenint tu i jo ara, que tu dius que és sinestèsica, però amb qüestions de menjar, no sé si estem tenint un pa de pessic o un pa de motlla farcit d'escalivada.
1: Clar, o sigui, hi ha això que em passa a mi, no, des que tinc ús de raó, que és que cada paraula té una textura, no? I a mi aquestes textures em recorden a menjar. I la paraula és una galeta petit écolier, la paraula vida és una llengua de llaminadura, la paraula frase és mig préssec amb almíbar, Montse és una palmera de xocolata. Vull dir,
0: m'encanta ser una palmera de xocolata.
1: Anem així. Sí, sí, llavors, no és una cosa que jo pugui... O sigui, no ho tinc present tota l'estona, perquè seria com viure una mena de bufet giratori i, clar, no podria uh-huh. escoltar, però sí que van sortint.
0: Uh-huh. El llibre està ple de paraules que tu anotes en llibretes, que més estimes més pràcticament que el teu braç dret, i ho expliques, que no és poca cosa. És a dir, tu, aquelles també, i aquelles construccions que fas amb les paraules, és una cosa que tu estimes molt.
1: Clar, o sigui, jo des de, no ho sé quan vaig començar, però ja fa anys, vaig anar quedant-me i apuntant-me les paraules que més m'agradaven, no? I anar fent créixer la meva col·lecció. Jo crec que hi ha una cosa també en això que dèiem de la memòria, no? I d'agafar-nos a les coses que ens agraden, no? Per mi aquesta col·lecció de paraules feta al llarg dels anys és com una mena de tresor. I llavors també és veritat que poder-la posar en un llibre i compartir-la...
0: I l'has volgut compartir o encara hi ha un punt de dir això és per mi, les bones me les he guardat pel segon llibre?
1: No, en absolut.
0: Home, ja que les deixat tot aquí.
1: Ja que les trec, que surti a passejar la flor i nata.
0: I escolta, Maria, com t'has sentit com a escriptora? Perquè algú que escriu guions que després acabarà explicant, parlant davant dels altres com a monologuista, com a còmica, està basada a escriure i a fer connexions d'idees. Però com ha estat fer un llibre?
1: Clar, et diré que jo crec que un dels meus problemes com a guionista de televisió i com a monologuista també és que crec que sóc massa literària. És a dir, per mi la tendència natural crec que és la literària, i llavors després em foto uns xurros que me'ls trobo allà dient-los en directe a la tele, i és quan m'entrebanco, no? A mi és un registre on estic molt còmode realment, també pel fet que no hi ha una mena de delivery en directe, No? Jo no haig, no haig de recitar aquell text, no estic lligada a uns timings, puc tenir tot el temps del món per triar la paraula exacta.
0: I sobretot pots posar tots els peus de pàgina que vulguis.
1: Puc posar tots els peus de pàgina que vulguis.
0: Que a la teva vida real ho fas, però clar, quan has de sortir dalt d'un escenari, fer peus de pàgina de peus de pàgina no és gaire pràctic, no?
1: No, és impossible. Clar, llavors n'has de prescindir, i a mi això és el que em fa ràbia, no? Prescindir-ne. Per això, en aquell llibre em faig aquest banquet de peus de pàgina que n'hi ha 304, si no m'equivoco.
0: Déu-n'hi-do el que ha fet aquesta dona, Maria Rovira, amb Garland, aquest llibre editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions com a subtítol. Què cosa sé, què cosa
2: sé, què cosa sé. No em vorrei parlare. Cosa sé. Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

0: Escolta-me.
1: Parole, parole, parole. Podria ser un altre subtítol per aquesta novel·la o aquest llibre que ha fet Maria Rovira amb aquest Garlanda. Les paraules, com dèiem, són importants. I és molt més important, perquè ho explica cada dos segons, que va fer l'Erasmus a Roma, per sí. Si no sabíeu. Això creus que imprimeix caràcter?
2: Trobo que sí, o si més no, imprimeix el caràcter de la gent que t'escolta, no? Al llarg dels anys, que acaba com fins al gorro que tu estiguis allà. També em feia gràcia aquest running gag com reproduint aquesta persona que està obsessionada i encallada en el temps amb l'Erasmus que va fer.
1: Va anar bé per això, perquè només dius que vas anar a Roma, ho expliques molt.
2: Va anar molt bé, va ser fantàstic.
1: Va ser fantàstic.
2: Dels millors anys de la meva vida,
1: diria. Vas poder menjar pizza sense remordiments.
2: Això, mira, això no ho he tingut mai. Això, per fortuna, abans, durant i després, tota la pizza, però clar, és que no és menjar sense remordiments, és aquella pizza.
1: Aquella pizza d'aquells moments.
2: I he tornat fa poc a Roma i m'hauria desitjat ser com les vaques i tenir set estómacs. Vull dir, tenia FOMO de tot el que no estava menjant. Quan estava menjant una cosa, volia dir que no podia estar menjant d'altres i a mi això no se'm posava bé.
1: Memòries, records que hi ha en aquest llibre i jo em plantejo, escrivint el llibre i viatjant a Roma, viatjant a casa de la teva família quan eres petita, viatjant als teus germans, a l'escola, perquè hi ha molt del que aprenem i del que no aprenem en aquest llibre i dels primers ensenyaments, de les cançons que t'ensenyen, del que t'ensenyen, fins i tot la llegenda de Sant Jordi, que no vull dir res, però d'Eduardo Mendoza crec que estaria en la teva línia, una mica...
2: Crec que he fet un apunt molt pertinent que Eduardo Mendoza no ha fet.
1: Exacte.
2: Perquè això que era un maltractador d'animals i
1: analfabet...
2: No tenim dades, però crec que...
1: Tu tampoc l'has deixat bé, Sant Jordi, en aquest llibre?
2: No, tenim certs apunts a fer-li.
1: No passa res,
2: una lectura de classe.
1: Exacte. Escolta, però el que deia, memòria, aquest llibre t'ha servit per descobrir com és la teva memòria? Perquè és selectiva, sens dubte.
2: Clar, evidentment, clar, i selectiu també és editar un llibre, no? Vull dir que també el viatge és tot el bolcat inicial i veure com aquestes peces es van disposant i què es queda fora, què se'n va, bueno, què es queda, com es queda, com... També ha estat una cosa interessantíssima perquè, clar, les peces eren totes dins del meu cap, però la conjunció entre elles és una cosa que ha passat al llibre. I jo hi ha hagut coses que les he entès millor escrivint aquest llibre, precisament.
1: Clar. El que veiem és que tens el cervell planet. O sigui, no sé si et va ràpid, però està ple de coses.
2: Està planíssim.
1: Està planíssim.
2: Hi ha un punt de traster d'aquells que obres la porta i costa.
1: O sigui, has comprat altres drives o...
2: Mira,
1: altres...
2: doncs tant de bo.
1: Emmagatzematge extra.
2: Tant de bo, m'encantaria. Perquè hi ha una cosa que és que estic notant des de fa poc, que és que ja estan sortint coses. És a dir, la memòria va fent com una selecció no, natural... Però sí que jo fins ara podia recordar moltíssimes coses i ara ja se m'estan... Ja no tinc aquest superpoder. Llavors tinc la sensació que tinc el disc ple...
1: Llavors estan quedant fora, eh?
2: Tinc el disc ple i m'aniria molt bé fer un buidat.
1: Expliques en el llibre que aquest primer amor per les paraules ve d'un dia al teu germà que per entretenir-te va dir llegeix-te això, sí, el gran diccionari de la llengua catalana, i tu vas arribar a Abadès.
2: Sí, allà em vaig quedar.
1: El fumut és que te'n recordes, això.
2: És fort.
1: Jo me'n recordo dels lloms de l'Enciclopèdia Catalana, per exemple.
2: Jo és que tinc... O sigui, em passa que crec que quan he llegit una cosa amb atenció queda fixat per sempre. I sí que me'n recordo de pensar, bueno, he arribat a Badesa, de dir, tampoc és que m'hagi rendit d'entrada. És a dir, jo ho he intentat, no? Jo tenia com les ganes de dir, doncs, intento i a veure fins on arribo, sense forçar-me. Però sí, vaig arribar a Badesa, vaig dir, bé, jo crec que aquesta no és el meu estil de lectura...
1: I escolta, i algú que estima tant les paraules i que ja ho veureu al llibre Garlanda, que vaja, hi ha pràcticament un vocabulari al final del llibre, però a més vas allò durant tota la novel·la anant explicant paraules, coses, fins i tot els tipus de colors per explicar gris, tenim 1.000 paraules per dir gris, per exemple, que em va fer gràcia perquè... El gris sí, sí. Pot ser moltes coses.
2: Que si el tòrtora, que si el parlat, que si... Sí, sí, tot.
1: Exacte. I clar, amb tot això que has fet, jo em pregunto, com vius els mons actuals en els que vivim on tothom parla tan bé i té tant vocabulari?
2: Clar,
1: Si et sents una senyora antiga, en cert sentit? O una dona d'una altra època?
2: És que ja... Jo
1: vas
2: crec
1: néixer
2: que...
1: per ser abadessa, potser?
2: Per ser abadessa, doncs segurament, segurament. No, jo sí que me'n recordo que fa molt vaig tenir un xoc, perquè jo li feia classes particulars a un nen que feia quart d'ESO, crec, i típic text, comentari, i li havien posat a glossari, no, les típiques paraules difícils, no, glossari, li havien posat butxaca. Llavors jo aquí sí que vaig al·lucinar de dir, com li dius, no? És a dir, ja no és que sigui una paraula difícil,
1: forats
2: és que
1: dels pantalons.
2: No se m'acut una altra manera. I si la tendència ha continuat així, doncs jo crec que anem malament.
1: Clar.
2: Però sí, clar, perquè però el tema és que les paraules són un codi, ha de ser un codi compartit, no?
1: Yeah.
2: Llavors, en el moment en què no es comparteix aquest codi, perden la seva funció, que és comunicar-se amb precisió.
1: Clar, clar, a mi em fa la sensació que hi ha moments que tu estàs fent d'arqueòloga pràcticament o de senyora que busca fòssils al
2: sí,
1: mar,
2: també.
1: Perquè te'ls estàs enduent a casa com per aquesta ànim de col·leccionisme, però que després aquest català al carrer no el sentim.
2: Clar, jo crec que hi ha una distinció entre el, això, en voler trobar una paraula bonica, no? Descobrir una forma arcaica medieval que em sembla especial bonica per dir alguna cosa, i l'altra, fer servir un català col·loquial, orgànic i actual, no? Crec que això és difícil.
1: On puguem dir atonyinar, per exemple.
2: Atonyinar, és que atonyinar és fantàstica.
1: És tan maca. Un cop d'atonyina a la vida.
0: Un signore di Scandicci.
3: Un signore di Scandicci.
0: Buttava le castagne, buttava le castagne.

0: tanta gent que ha dit qualque millor d'Estrasinya, és que jo l'Itàlia, jo no vaig anar a Roma a fer l'Erasmus, no el vaig fer cap lloc, que Gratallops màxim. Digue'm,
1: va dient,
0: què
1: la
0: diu?
1: Cançó va dient un senyor discandici. O sigui, van fent com rimes.
0: Sí, perquè aquesta cançó l'has triada tu, eh? Jo no, seria, això, no hauria sí. proposat mai, això.
1: Això, de fet, la vaig traduir a un programa de l'Irradio 10 en català. Uh-huh. Aquesta, bàsicament, són jocs lingüístics que van dient, mira, jo tenia un amic de no sé on que... es menjava, per dir, de la xocolata es menjava el paper i llançava la resta, no? I això, llançava les roses i ensumava les espines, tot així, no?
0: I tu et vas enamorar, lògicament, d'aquesta cançó.
1: I jo em vaig enamorar, lògicament, d'aquesta cançó, i llavors aquí la tornada diu, molta gent no ho sap, no se n'adonen, però hi ha gent que llença la vida i menja només la closca. No.
0: Sí, que l'única manera de menjar la vida de veritat és amb les paraules.
1: No, i saber què és closca i què no. No? A mi és una cosa que crec que és una lucidesa molt, molt valuosa, no? En aquesta vida, de saber què és important i què no, perquè si dirigim els esforços a un lloc equivocat, estem perduts.
0: I què és, tant... és la closca? I què és la...
1: Doncs allò no essencial.
0: No, no, per la Sherman, per la Maria Rovira. Tu has arribat a la conclusió o encara estàs aprenent-ho, això?
1: No, evidentment, estaré aprenent-ho tota la vida, però sí, però què és... Doncs certa idea d'èxit potser és la closca, no? Persones a les que potser volem impressionar però realment no ens tenen en compte o el que sigui. Mm-hmm. Però bé, és que al final sí, suposo que
0: sí,
1: és una certa
0: idea d'èxit. Sí, amb això dels llibres es mou molta cosa d'això.
1: Sí.
0: I en parlarem un altre dia. Sentim un fragment d'un podcast que has fet per presentar aquest llibre, que és un fragment del llibre. Perquè aquest Garlanda està ple de moltes coses.
2: El dia que em van dir que havia mort, vaig anar a llançar pedres al pantà. Havia vist en alguna pel·lícula que el dol furiós s'expressa així.
0: En aquest llibre, que jo crec que és un o de l'alegria, també hi ha moments tristos o moments de dol, que és un dels temes importants d'aquest llibre. Aquest és el teu gos Rufus, quan es va morir, el teu amic d'infantesa, però vaja, és una qüestió que està allà i que també està com una estaca, la mort del teu pare, amb tot aquest llibre. Hi havia de ser.
1: Sí, jo crec que és aquesta part de la celebració, no? Que no és només l'alegria, sinó és la celebració sent conscient de tot, no? És amb alegries i penes igualment celebrar la vida, no? Que és complexa, que és diversa i que és bonica, tal com és.
0: De fet, dius una cosa molt bonica, que no solem... Jo crec que quan es parla del dol, a vegades es parla molt des del plor, però... Tu dius que plores a vegades per gratitud, si no recordo malament, no? I que per mi, dius, en fragment que tinc apuntat aquí, que ara el direm, per mi existeix una martellada dolça en el dol. Quan va fer un any que havia mort el meu pare, jo seguia plorant, però diferent. No eren brams ni sanglots desesperats, era simplement plor d'emoció i de gratitud. Ara em va tornant amb les coses que faig i les que no, en qualsevol context. Un paisatge, una cançó, quan es mor algú passa a ser enlloc i a tot arreu, dins teu i també fora. Em sembla una sort... plorar així. Plorar-lo així.
1: Totalment. Em sento molt afortunada. És que hi ha vegades que és impossible, no?, que no t'envaeixi una mena de tsunami d'emoció de seguida. Vull dir, jo què sé, un dia passejant pel carrer i recordo que li agradava molt la cançó de... Abril del 74, del Lluís Llach, el meu pare, i començo a pensar en aquesta cançó i en ell, i en ell cantant-la, no? Mm-hmm. I és que és impossible que no em posi a plorar, però no és un plor dolorós i no és un plor que em vull estalviar, sinó al contrari, no és un plor que em connecta amb ell d'alguna manera, és connectar la meva vivència present a un record seu, i és una manera d'estar amb ell al final.
0: Sí, en aquest llibre hi ha... Ara m'ho permets, potser, o no, o trenca la cara després quan acabem, però hi ha molt complex d'Electra en el sentit de hi ha molt la relació de mare, de filla, pare. O sigui, està molt, és molt potent. És evident que ha passat això en els últims anys, però després de llegir el llibre has pensat... parlo menys de la meva mare, això com ho viuran a casa. És a dir, perquè les mares no s'enduen, jo crec que en general, i ho dic per quan jo he començat a escriure coses o el que sigui, també he pensat que deixo molt bé o poso en molt bon lloc el meu pare i la meva mare costa més. Com has viscut això?
1: Clar, jo crec que realment era un llibre on el meu pare tenia una centralitat molt forta, també perquè quan mor algú t'envaeixen els records d'aquella persona, no? I de sobte sí que era un llibre que girava entorn a ell en tant que peça important de la meva infància, i jo volia deixar com una mena de testament literari del que havia significat el meu pare per mi, no? Sobretot en tota aquesta infància, però sí, jo sóc molt conscient, és a dir, ara això que diré sonarà una mica bèstia, però vull dir, aquí el meu pare ha estat una persona fantàstica, però la persona realment imprescindible perquè jo estigui aquí avui, si hagués de ser un dels dos, seria la meva mare. És a dir, ma mare, i no és una excepció, ma mare és la que ha sostingut, no, tota la vida, i sovint sí que és veritat que anaven tan cansades i tan atrafegades i érem tres fills i tot, que potser no li quedava temps per venir-me a fer la reflexió de no sé què, no? Sí que és veritat que de vegades simplement doncs hi ha potser més complicitats, no?, o maneres de veure la vida, potser un sentit de l'humor semblant que fan que connectis de sobte molt amb, doncs mira, amb el teu pare.
0: De fet, hi ha un moment del llibre que em trenca el cor, perquè hi ha molt d'humor, però hi ha un moment en el que tu estàs esperant sempre que el teu pare t'expliqui un conte, i quan tu et poses amb ell al llitet, doncs el que passa és que el teu pare s'adorm sempre, sí, i sempre comença amb el conte, i no, tu no saps mai com el conte acaba. Les dones potser són les que acaben els contes, o què? O no tenen temps d'explicar-se?
1: A casa meva no. A casa meva et dic que les dones són les que aprenen a llegir, s'agafen el llibre i s'ho llegeixen elles, perquè si no...
0: Perquè no hi ha ningú que els hi llegeixi.
1: Jo crec que hi ha alguna cosa de família, no? Amb tres fills, insisteixo, de dir, mira, ja està, ja saps llegir tu, ara no podem venir a fer el peripé, no? Jo sí que potser hi havia alguna cosa, una mica de regressió infantil, de dir,
0: ja ho sé. I també
1: és
0: germana petita, no? Potser.
1: Sí. No, de dir, jo ja sé llegir, però vull que vingueu i que m'expliqueu un conte, no? Tenia com aquest desig, com de rei medieval, de dir, no, és que ara vindreu i em recitareu. I em deia, mira, no, feia moltes coses per mi, aquesta no.
0: És curiós perquè hi ha un moment de desengany que quan dius, per exemple, que jo crec que això és un moment de memòria, que dius que te'n vas assabentar que la teva mare no tenia el nom que pensaves que tenia.
1: Fort, fort.
0: I que d'això te'n recordes i creus que... clar, jo vaig llegir això i vaig pensar, uau, li guarda això.
1: No, va ser un xoc. Va ser un xoc perquè, clar, jo acabava d'aprendre a llegir. No? I diria que la meva nova capacitat, clar, la vaig estrenar i ho llegia, vull dir, evidentment, els nens quan comencen a llegir tots els cartells, i quan vaig llegir el DNI de la meva mare i vaig veure que no posava ni mama ni el nom que jo li tenia associat, clar, va ser un xoc molt fort, perquè va ser de sobte pensar, què més em pots amagar, no? Va ser com el...
0: Però, creus que els exigim per això més a les mares
1: i
0: que
1: tant,
0: ningú?
1: I tant, i tant. Sí, moltíssim més. I és injust. És així.
0: Posem-hi música, que estic a punt de tindre la crisi dels 30.

0: Les dones i els dies, si no existissin, ens haurien d'inventar.
1: I a la Nina Simone també, perquè si no existís l'hauríem d'inventar, aquesta meravella que ens ha fet tan bé a les nostres vides, que ens ha escalfat el cor, com aquest llibre de Garlanda de la Maria Rovira, que ens ha escalfat el cor, ens ha fet sentir menys soles. Ens agrada molt aquest llibre. Escolta, com portes això de fer-te gran? Perquè parles de la crisi dels 35 com si fos la crisi dels 80. Tinc algunes coses que dir-te en aquest,
2: sí, en aquest sentit. Sí, m'ho ha dit prou gent. Doncs tu espera, i dius un, sí, no, clar. Crec que és simplement és un moment vital com tants altres on et sents perdut i et sents que ja hauries de començar a tenir les coses una mica més clares, no? O potser on hi ha evolucions teves que semblen que comencen a ser més definitives, perquè l'adolescència, vull dir, l'infància, ets un nen, no? Ets un projecte i tampoc penses tant. A l'adolescència tothom està fatal. La crisi dels 20, si dius que estàs malament als 20, et diuen, és normal, és el que toca, clar que sí, si jo tingués 20. Però amb 30, no?, la gent comença a casar-se, a tenir fills, a comprar pisos.
1: Això t'anava a dir que està relacionat amb el que se suposa que haurien de fer les dones.
2: Sí, sobretot. Sí, i a forjar com unes trajectòries professionals, no?, que semblen de formigó armat. I llavors és en aquest contrast, potser amb la gent amb la que havies compartit trajectòria i característiques, que comences a dir...
1: Clar, tu en aquest moment, justament, que la gent s'assenta, d'alguna manera, allò, tenen fills, es casen... Tu decideixes que, per exemple, tenies una feina de guionista aquí a Catalunya Ràdio, de Tranquil·litat, a l'Estat de Gràcia, a Roger de Gràcia, etc. I decideixes que ho deixes i et fas freelance.
2: Sí.
1: Pràcticament, no?
2: Sí.
1: Es va acabar... Que tot i l'espòs... Vas saber que volies anar cap aquí?
2: Sí, també, és a dir, és una mica de decideixo que vaig cap allà i una mica m'hi porta, no? Perquè...
1: I una mica, si ho he decidit malament, mala sort.
2: No, també com aquesta mena de cost d'oportunitat, no? Ostres, doncs jo sí que vull fer moltes coses, no? Jo sí que vull poder estar a mil llocs. També potser és una mica d'això de FOMO, no? De por de no ser-hi. Però sí, però és des de la irreflexió força que ho vaig fer. Ara ho tornaria a fer? Sí.
1: Ho tornaries a fer, eh?
2: Sí.
1: Qualsevol lloc, menys Catalunya Ràdio.
2: No, home, no dic això. Tampoc és que m'haguessin ofert una plaça fixa a Catalunya Ràdio i jo digués, no, me'n vaig a córrer a les Amèriques. No, no. Així.
1: Escolta, encara per això et pressiona una mica el fet aquest d'haver fet un camí diferent? És alguna cosa que repeteix en el llibre, no? El fet de no fer la vida que potser hem fet altres, tenir fills, parles de parella fixa, parles de tot aquest món que se suposa que és el desitjable.
2: Sí, el tema és que tampoc ho he decidit, tot això. Més aviat m'ho he anat trobant. O sigui, jo no és que hagi decidit no tenir fills, sinó que no hi ha hagut com un desig extrem, tampoc ja s'han donat com la situació, llavors jo sé que si jo volgués ser mare, clar que podria agafar i dir, doncs, i tirem. Però una mica movent-me en aquest fluir, no s'ha donat. Igual que les altres coses. No sé, a mi si m'hagués caigut un pis d'herència, doncs ja et dic que estaria... Vull dir, sí que tindria una casa de propietat, no? Però tampoc s'ha donat. Vull dir que em sento una mica com que he triat un camí alternatiu i també no. Me l'he trobat. M'agrada.
1: T'agrada? Parles molt de teràpia, també. Sí. A vegades dius que vols que t'agradaria que tornessin els diners. És molt d'aquesta generació, això de la teràpia, bàsicament perquè abans potser ni s'ho plantejava la gent o pensava que no era imprescindible. És important fer teràpia, però també sembla que en el llibre tens una sensació de... que em tornin els diners. No sé si acaba de ser el meu.
2: No, realment és... O sigui, si en algun moment dono la sensació de que em tornin els diners, és més una broma de cara a la pròpia frustració de no estar sabent aplicar les coses que ja m'han dit moltes vegades. És a dir, que em tornin els diners de dir, escolta, en aquesta autoexigència, no, que marca aquest perfil de personalitat que jo crec que molta gent té, que em tornin els diners.
1: Quin és aquest perfil de personalitat?
2: Doncs un perfil autoexigent, no? Que es jutja molt, que potser no... no veu les coses amb especial optimisme o que té aquesta doble vara de mesurar, no? De cara en fora i de cara en dins. Jo crec que això li passa a moltíssima gent.
1: Sí, tens una jueva de Brooklyn, d'una pel·lícula del Woody Allen dins teu.
2: Sí, del Woody Allen has de tenir el mínim de coses de Woody Allen dins teu, però sí.
1: Si vols et diré Nora Ephron, va.
2: Ah, mira, perfecte, molt millor.
1: Però també...
2: Molt millor, sí. Sí, sí, però crec que és... Crec que és una cosa molt...
1: Molt catalana, també.
2: Molt comuna, trobo. I que
1: aquesta insatisfacció.
2: Sí, que només amb aprendre a mirar-nos amb una mica d'amabilitat i parlar-nos bé a nosaltres mateixos...
1: I ja tindríem mig cel guanyat.
2: Totalment. Estaríem molt millor. Per això dic, ostres, que em donin els diners, perquè això no m'està acabant de sortir. Però, tot i així, miraré amb amabilitat el camí que he fet i et diré que he millorat molt. I estic contenta.
1: La psicòloga té el llibre o què?
2: No, no el té. No el té, no el té.

0: Patti Smith sonant aquesta entrevista parlant de Garlanda amb Maria Rovira i aquest llibre que ha editat amb Blacky Books, que us el comprareu per Sant Jordi, que ja ho sé, que ja ho sé. Parlem de Garlanda i parlem també de, ara parlem de psicòleg, de psicòlegs, de teràpies, etc, que és una de les coses que expliques en el llibre, però també t'has obert en canal explicant, parlant d'autoimatge i de com t'han vist els altres de vegades. Delirant aquesta frase de quan vaig créixer jo no em confonien per un nen sinó per lesbiana. Com ho portes, això?
1: Bé, és a dir, és una cosa que clar, vull dir, això també era, vull dir, tot el context de broma i etcètera, però sí que hi havia, crec, era una cosa que m'encuriosia bastant, i al final he arribat a la conclusió que era un estil de tipus de vestir amb una actitud concreta respecte a l'aprovació masculina, amb uns estereotips molt, molt tancats, no?, que té encara la societat sobre associar un tipus d'orientació sexual a una vestimenta o una actitud.
0: Clar, fins i tot et deien que era com asexuada. Crec que un amic que et diu, no?, que tens pinta de professora asexuada. Que...
1: No un amic, un idiota. Amic d'un tio que a mi m'interessava, va venir a interrompre la situació, diguem-ne, nocturna pel carrer, vull dir, tot molt tranquil, però va dir una estupidesa i jo, que no sabia qui era, li vaig dir, escolta, bueno... Es va enfadar i llavors em va dir, tu... que tens aquesta aura de professora de primària asexuada amb aquests cabells que vas vestir així. O sigui, un tio que no em coneixia de res, era un pijo insuportable, es va considerar amb dret de tirar-me la cavalleria per sobre i jutjar el meu aspecte com si m'importés la seva opinió, i és això, i com si jo li volgués agradar a ell, no?
0: Però ho has volgut escriure aquí, hi ha alguna cosa que sí que rasca, és a dir, que no sé si és de gènere o què, però, és a dir, tu no tens cap problema en semblar lesbiana, perquè no, per tu no és un problema ser lesbiana, però sí que en aquesta frase hi ha una agressivitat, i en aquest dir-te que ets una professora asexuada, també hi ha una mala llet i un mira a les dones d'una manera, i això revela, això fa ràbia.
1: Clar, a mi el que em revela des que tinc ús de raó, diguem-ne, l'adolescència, suposo, és aquest doble, és aquesta exigència estètica, no?, concreta i alta, molt superior que s'exigeix a les dones, no?, que sembla que per sortir al carrer, i ja no et dic a la tele, hagis de complir unes característiques, invertir uns temps, uns diners, una energia, un dolor, perquè sovint passa per depilar-se, vull dir, depilar-se les celles fa un mal terrorífic, jo ploro sempre que ho faig, no?
0: I perquè també hi ha dolor en el dia que t'ho diuen, això.
1: Clar.
0: És a dir, hi ha un dolor, fa mal, no és una frase agradable, és a dir, tu per què m'estàs mirant així?
1: Aquests comentaris que disciplinen a les dones que se'n surten i t'intenten posar en aquesta situació d'inferioritat, perquè tu, pel simple fet d'aparèixer en públic o voler-te relacionar amb persones o ser una comunicadora que fa X, has de pagar un preu molt més alt que no pas que si fossis un home. I també s'admira diferent i es comenta el teu aspecte. I a mi això em revela precisament perquè jo, vull dir, tinc dos germans grans...
0: Perquè al Moji no li passa.
1: Al Moji no li passa, clar, però... Com tantes coses.
0: Ens cau molt bé el Moji, eh?
1: Ens cau fantàstic, sí. No és culpa del Moji.
0: Jo estimo Moji.
1: És culpa del patriarcat.
0: El dia que ho sàpiga.
1: Jo també, l'estimem. Però precisament, mira, un dia estàvem fent un show junts amb el Moji al Soterrani fa mil anys, amb més gent, i el Moji, en un moment del monòleg, va fer un calvo. Estava parlant...
0: Jo hi era.
1: Tu hi eres, doncs mira. I després vaig anar jo, i em vaig quedar pensant, dic, clar, és que si jo fes un calvo en un monòleg, estaria llegit d'una manera tan diferent...
0: Calvo vol dir ensenyar el cul, ho dic,
1: sí,
0: passeu-vos
1: separat. Sí, exacte, ensenyar el cul, fer un calvo. Un nom increïble, d'altra banda, ja que ens obsessionen les paraules. Doncs clar, és dir, només el fet que una mateixa acció es llegeixi amb una òptica tan diferent, de dir, és molt difícil que a mi... O sigui, que
0: una dona pugui ensenyar el cul en un escenari i sigui una cosa divertida i fins i tot...
1: Sí, sigui una cosa divertida, no una cosa que, doncs, això, que escandalitzi excessivament o que es pregunti la gent, no, ai, aquesta per què ensenya el cul? Ah, en veritat, el que volia era ensenyar el cul, perquè vol provocar. No sé, és a dir, que no hi ha aquesta, no hi ha aquesta justícia en el sentit d'això de tractament igualitari, no?
0: No hi ha justícia poètica de culs.
1: No hi ha llibertat d'accions real en un patriarcat. Això és així.
0: Escolta'm, el que també passa, per exemple, és que encara que no vulguis, sempre amb les dones hi ha algú que està disposat a opinar. Fins i tot quan fas les ungles, que també és un moment que ho expliques, no? Que un dia et vas a fer les ungles i tu li expliques que et dediques al que et dediques, no? A fer humor, i et diu, tu no fas pinta de ser gens divertida, ho he de reconèixer. I dius, això em va fer mal.
1: Em va fer moltíssim
0: de mal. És a dir, això et va fer més mal que et diguessin que feies pinta de professora sexuada?
1: Absolutament,
0: o...
1: absolutament. Allò em va destruir. Allò em va destruir d'una manera... Vaig arribar a casa i vaig plorar una mica, crec, i tot. Perquè em va aparèixer al cap...
0: Et va tocar el més fons.
1: Em va aparèixer al cap una pregunta que em va fer molta por, que és que va ser, si no sóc divertida, què em queda?
0: Clar.
1: És a dir, va haver-hi una part del meu cap que va dir això i l'altra
0: si
1: es va quedar horroritzada.
0: Una senyora que sembla asexuada, professora de GB. Si a més fan pinta de lesbiana, no, a sobre no tinc sentit de l'humor.
1: Home, no ets ni... Sí, no ets atractiva, no ets divertida, no sé.
0: Però clar, també
1: que
0: torna...
1: Que facin croquetes amb tu, no, al final?
0: Clar, torna a reforçar la idea de que les dones o som maques o som divertides, no podem ser-ho tot. Quan
1: no.
0: Tu ets tot, Sherman. Sí o no, Maria Rovira?
1: No, és a dir, no sé, a veure, és tot subjectiu, però sí que... Sí que, a veure, jo què sé. Però sí que el fet de l'aspecte físic, no?, és una cosa més que l'adolescència tortura moltíssim, i de cara a l'exposició pública, doncs també hi ha hagut una entrevista que m'han fet a VilaWeb, que ha sortit al post a Instagram, i hi ha un comentari que diu el que t'hauria de preocupar. Bé, hi ha molta gent dient-me que m'he inventat la crisi dels 30, quan jo penso que és un cliché bastant establert.
0: És igual, cadascú pot tenir la crisi quan vulgui.
1: Un senyor, evidentment, ha dit el que t'hauria de preocupar és semblar-ne 50 tenint 30. És que em sembla que resumeix tantes coses,
0: sí,
1: no? El que t'hauria de preocupar...
0: Ens insulten cada dia, no preocupis.
1: I dic... I no em sembla... És a dir, evidentment, semblar de 50... Vull dir... No és dolent aparentar edats, però em fa gràcia aquest judici extra, no, que s'aplica damunt de les dones. És a dir, com et penses... O sigui, si així tinc 50, quin aspecte se suposa que haig de tenir quan en tinc 30? No? Que haig d'anar a primària? És a dir, és aquesta visió absolutament esbiaixada i cruel, no?, que tenen damunt de les dones, que per tant... El més útil és obviar-los directament, perquè no els canviarem.

0: les noies ho volen passar bé, deia la Cyndi Lauper. Nosaltres estem molt a favor d'aquesta cançó i d'aquest leitmotiv de la vida, però tu també parles en el llibre, i no et sap greu reconèixer, que hi ha moments en què hi ha insatisfacció i parles d'enveja primigènia, sí, quan veus els altres que estan xalant i tu dius, no ho sé si estic xalant tant com els altres. Això els hi passa només a les dones intel·ligents o tu creus que és un mal compartit?
1: Jo crec que és un mal absolutament compartit. Però sí, m'ho hauria d'estar passant millor, no? Aquest FOMO de la vivència que no estàs tenint, veient els altres com s'ho estan passant millor i tu preguntant què tenen que jo no tinc que els permet gaudir d'aquesta manera,
0: si
1: no?
0: Si
1: quan n'han après?
0: Què em falta?
1: Si soc... Exacte, què més? Què més vull?
0: Si sóc d'Horta Guinardó, què es pot esperar més de la vida? Preparada per Sant Jordi?
1: Sí. Estic provant, més que el canell, la cal·ligrafia. És a dir,
0: ja, no et preocupis. Jo faig traduccions a la gent, li explico...
1: Ah, molt bé.
0: Quan faig assignatura, dic, espera't un moment que tradueixo, que tinc lletra de metge.
1: Et faig un àudio.
0: I tu pots dir que ets filla de metge.
1: Això
0: sí. I queda superbé.
1: Així sí que ho puc dir. Mira, no hi havia pensat.
0: Ja està, si això és hereta, també.
1: Gran excusa,
0: la
1: perfecta.
0: La mala lletra, el que sigui, el que faci falta. Oye, Sherman, Maria Rovira, Garlanda, és el llibre que us heu de regalar i llegir, editat per Blacky Books, Paraules, pèrdues i altres celebracions. El jardí del món crearàs, oh Déu meu, i no és pecat
2: que n'hagi pres la flor que a mi més m'agrada. Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
0: La Júlia Bacardit, que m'ha mirat amb cara de quines coses més rares que feu a la ràdio, és que encara no ha agafat sintonia aquí amb les dones i els dies.
3: Això de les cuixes fortes, no està bé, les cuixes fortes.
0: Sempre, cuixes fortes i pits amunt. Nosaltres som pobilles de cuixa forta.
3: Sí.
0: Tu, que t'agrada ballar, hauries d'estar a favor d'això.
3: Montse, no rebel·lis l'oientat, això.
0: Exacte. No revelo res a l'oientat, el que sí que revelo és que la Júlia Bacardit escriu, és autora, és autònoma, tot terreny, per sobre de totes les coses, i ve a parlar-nos avui d'un tema que ens agrada molt, perquè jo tinc una tendència a posar-me en jardins, així que avui ens parlaràs de jardins i de dones. A veure, com va això?
3: M'ha vingut la idea aquesta de les dones i els jardins, perquè jo tinc un balconet a casa meva, molt discret, no? Però sempre la tapeixo.
0: Què hi tens plantat? Què hi tens plantat?
3: Tinc geranis, tinc una bugambília que m'agraden molt, però la bugambília és una miqueta més gran del que hi cap en el balcó, perdona, és... I tinc altres flors que no sé què són, Montse, perquè estem tan desconnectades de la naturalesa.
0: Creixen espontàniament?
3: No. M'he gastat molts diners. Tulipes...
0: 64.000, tenim aquí d'orientat.
3: Estan
0: sentint ara,
3: Sexy. Doncs ha estat això, veient el meu balcó, veient els capolls d'aquests geranis, no? Que m'ha pensat... M'ha vingut aquesta idea, la relació entre les dones i els jardins, i a més ara és primavera, tenim Sant Jordi aquí, bueno, tens una novel·la enguany, no? Aquí ha sortit la Maria Rovira, vull dir que és un dia molt important per tothom i és una època de flors, de flors, de flors.
0: I de capolls, també, o no?
3: Capolls sempre n'hi ha, n'hi ha tot l'any.
0: Va, és que em pensava que no faries aquesta...
3: Sí, aquesta broma, he pensat, no sé. Però sí, i el cas és que també he pensat molt en flors, perquè últimament he estat llegint El jardí adormit, de la Carla Gràcia, no? Que és una autora que ha estat bastant entre els més llegits.
0: I clar, què?
3: Bé, clar, la metàfora és una miqueta massa òbvia.
0: De què va?
3: Però està
0: si no
3: bé...
0: l'he llegit jo, explica'm-ho des del principi.
3: Està bé perquè és una dona, la Iris, que està en un moment d'aquests a la teva vida en què estàs en un encreuament, no? Descobreix que la seva parella li fa el salt, ella viu a Londres, i clar, està molt deprimida.
0: Si vius a Londres, no? Et sap menys greu que et fotin el salt.
3: Sí, dius, bueno, mal que mal, ja no ve d'aquí, no? Tot és gris, total. Però llavors li ofereixen l'oportunitat d'anar-se'n a l'Empordà, a cuidar i a fer reviure un jardí adormit, no? I cada capítol comença amb una flor, amb una referència a aquest tipus de flor, les resistències que té o no, no? Ella és jardinera d'ofici i el que ha de fer és, doncs, fer-les reviure, que no és fàcil, perquè les plantes es moren desesperadament.
0: Ja ho deia Masoni en aquella cançó.

0: L'Amèlia és una gran rodoretiana. Li agraden els vestits de flors, els clubs de lectura sobre la Mercè Rodoreda, i tota la novel·la és una paròdia d'això, no? I, clar, em feia gràcia, perquè és veritat que la Rodoreda ha arribat a uns nivells d'institucionalització que, de fet, fins i tot tenim un jardí de la Rodoreda a Barcelona.
1: També, en general, ens falta una mica de sentit de l'humor, et diré, però no tocarem aquest tema, que em poso seriós.
0: Això és un altre llibre, Virgili.
1: No.
0: Però si tenim comedians per parar un tren, home.
1: No, però en general hi ha poc sentit de l'humor, si no visita Twitter. Deixem-ho estar. Però bé, que l'Edna Miró ho ha fet molt bé.
0: L'Edna Miró ho ha fet molt bé, rient-se del Rodoreda.
1: No anava per l'Edna Miró, que jo encara no me l'he llegida, no estic dient res del llibre,
0: que m'agradarà. Jo crec que t'agradarà perquè, de fet, té molt sentit de l'humor. A més, és una primera novel·la publicada per Cap de Bró. També m'agrada reivindicar les editorials petites.
1: I aquesta és una editorial que fa coses molt maques.
0: I, a més, aquest llibre és molt sorprenent. Vull dir, no... Ja, el que passa és que us sentireu identificats en el mal sentit. Yeah. Saps allò de dir, ostres, aquesta... No? I surt molta gent de la cultureta, tots canviats, però suficientment inalterats com perquè t'hi identifiquis.
1: T'has trobat o no?
0: Sí, m'hi he trobat una mica, tot i que no gaire, perquè jo aquesta cosa flonja de les flors... Vaig tenir una infantesa i una joventut molt punky, perquè, com tu, també sóc d'una altra època, perquè l'Edna Miró, no oblidem, que té 24 anys. I jo, clar, això de les generacions va de 10 en 10.
1: I es fan de prus, que això és una cosa que m'encanta.
0: Sí,
1: que
0: es nota.
1: Que hi ha gent de 24 anys que llegeix encara prus.
0: Home, clar que han de llegir encara prus.
1: No, ja, però...
0: Què llegiran? Com eres Flores. No, home, no, han de llegir Com eres Flores i Proust i l'Edna Miró.
1: I la Rodoreda, també.
0: La Rodoreda, també. I d'això volia jo parlar, que fins i tot hi ha un jardí Rodoreda aquí a la Casa de la Convalescència de Barcelona, i surten totes les flors que surten a les novel·les de la Rodoreda. I dic, ostres, però... Què hi havia aquí abans, no? Què hi havia aquí abans de que algú de la institució cultural catalana es li acudés fer un jardí Rodoreda? Doncs ja hi havia un jardí. Hi havia un jardí que havien tirat endavant unes senyores, justament. Unes...
1: Qui eren?
0: Unes monges.
1: Sí.
0: Perquè això de les monges i els jardins ve de molt antic. Ve de molt antic.
1: Un altre llibre que es vendrà moltíssim aquests dies és el de les novícies, ho saps, això, no?
0: No, quines
1: novícies? Aquest llibre de Blacky Books, de les Hijas de Felipe, aquest podcast que parla de les monges del barroc. És un llibre deliciós,
0: Doncs mira, ve molt per aquí la cosa, perquè jo volia parlar justament d'això, d'aquesta relació entre la mística, la feminitat, i de com les dones místiques sempre han parlat molt de la seva relació amb Déu a través de les flors, d'aquesta idea fèrtil, no? L'ànima s'ha de regar, igual que es rega un jardí. I això és el que us volia explicar. Tu ja regues la teva ànima com si fos un jardí?
1: Jo sí, tinc uns pistils que ni t'ho explico. Júlia Bacardit, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies, aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nilvia, Ferran Badia, com puja el fàdir aquest noi, i qui us ha parlat, Montse Virgili.